0: Teatre Mundial.
1: Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit, aconseguint els 8 guardons a què optava.
2: La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'ha endut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement de la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també ha fet doblets Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports. Alexia Putellas jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. També a la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans de la Real, del Real Madrid a la 29a jornada.
2: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
2: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic del bàsquet manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
5: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
6: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
7: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
6: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
5: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
9: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà avui.
11: Qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
10: Sí.
11: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Mm-hmm. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
10: Sí, eh?
11: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir...
12: Parla a tele, Mercè, va.
10: Vinga,
12: va.
13: M'encanten els parcs d'atraccions.
12: Sí, sí, l'Òscar, eh? És un dissenyador collonut, aquest tio.
10: I el megàfon. Sí, sí. En Peyu ens parlarà del megàfon o...
13: Però no ens parlarà amb un megàfon. Va, xixi, perquè a mi m'atabala.
12: Calleu, sisplau, que arriba, jefe. Va. Déu vos guard.
14: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres, sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
2: No. Collons d'egipcis, eh?
1: A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
3: Bueno, per parlar més fort.
1: No, exactament. No, un con no amplifica el volum.
2: Apa que no. Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb el meu cunyat a Barcelona, allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar allà al Plaça Catalunya.
3: Fan obres a la Rambla?
2: Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les obres.
1: Sí.
2: I vaig posar allà...

0: Silenci, silenci.
1: Hi ha una mica de festeta, no?
0: Una mica sí, però tampoc va guanyar la Lliga del Barça ahir, diguéssim, fa uns dies.
2: No, ja. Però deixa'n celebrar. Les coses bones s'han de celebrar.
0: No, som catalans. Com més celebrem, llavors més patirem. No amplifica el volum.
3: Ah, no l'amplifica?
0: No l'amplifica, no. Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Ja. Tècnicament s'hauria de dir així.
3: Ah, collons. Sí. I així es fan obres a les Rambles?
0: Sí.
2: Nosaltres sí que ens dispersem bastant. Sí, sí.
4: Una mica. Tu, i per què volien els megàfons als egipcis?
0: No sé.
4: Per les seves manifestacions? Tipo, Romà, cabró, saluda al faraó. No? Sí. Bote, bote, bote. Bueno.
0: No sé què deien en aquell moment.
4: Bote, bote,
0: no eren,
4: bote.
0: No eren uns quillos, els egipcis, tampoc. Vull dir que no... Ho feien servir, suposo, per donar ordres, per coordinar treballadors a les piràmides quan les construïen, no? Més enllà d'aquestes primeres aproximacions, el pare del megàfon és Samuel Morland, al segle XVII. Era un enginyer que feia d'espia pel govern anglès i va fer uns megàfons cònics, metàl·lics, de grans dimensions, amb un plantejament purament militar. Tu podies parlar a un quilòmetre de distància. Ojo, eh? I també podies sentir què deia l'enemic.
5: Sí, el feien servir per escoltar, també.
0: Sí, inicialment tenia dues direccions al megàfon. Suposo que després de posar-hi l'orella, abans de fotre-hi la boca i passaven un drapet...
5: Sisplau.
0: Suposo. Ah.
3: No se sap mai, això, eh?
4: Netegeu-vos les orelles, porcs!
0: T'has quedat amb el megàfon posat, tu, Àlex.
4: Sí.
3: No, qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
0: És veritat, és més reivindicatiu.
3: Sí, senyor.
2: Sí, total.
0: Sí, senyor.
3: Sí, sí, senyor.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
6: Xuriguera, afluixa la cartera.
0: Està bé,
6: que no pagues mai.
0: He de dir que el so característic aquest del megàfon arriba quan arriba l'electricitat. Eh? A partir de 1920-1930 és quan aquest invent es fa popular a les manifestacions.
6: Qui vulgui treballar, que entengui el català. Bé. Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No és un cafè amb gel.
0: Manuel, has dit, eh?
5: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
0: Manuel, sí, sí.
5: Si hagués dit Rafael,
0: no.
5: És que sembla que m'ho deia a mi mateix.
3: Clar, clar. Mira. No els amassons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
6: Ara.
4: Maca.
6: Ni Putins, ni Trumps, ni Netanyahus, volem dirigents una mica més majos.
3: Majos?
2: Jo què sé, és que és difícil rimar amb Netanyahu.
0: Netanyahu no té la rima fàcil.
2: No.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enginyer qui de ben petit va quedar fascinat amb les atraccions dels parcs temàtics i d'això n'ha fet el seu ofici. Gràcies a ell, quan puges a una muntanya russa, no acabes sortint disparat i aterrant a l'aparcament. Un especialista de l'adrenalina, tècnic del vertigen, coordinador de la caiguda lliure, l'home que domestica la por.
0: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença, Òscar Algarrista.

0: Bàsquet.
1: Òscar, què has menjat avui per esmorzar?
0: Viatge entrepà ràpid de pernil.
1: Entrepà, viatge, dius viatge perquè...
0: Perquè estic aquí i allí, llavors aquests esmorzars no són les que m'agraden de seure amb calma, però...
1: Perquè on vius habitualment, tu?
0: Jo estic a Suïssa.
1: Suïssa, eh?
2: Oh, collons. Sí. Has esmorzat a Suïssa aquest dematí?
0: No, aquest dematí ja estava.
2: Ah, va.
1: Ja havies arribat aquí.
0: Sí.
1: A Suïssa per algun motiu en concret, per la teva feina?
0: Sí, de fet, és curiós perquè... Exacte. Les empreses que treballen en el meu sector, doncs, estan moltes a Suïssa. És una cosa molt curiosa.
1: A Suïssa remenen les atraccions de tot el món.
0: És un hub molt important d'aquest tipus d'empreses i, curiosament, Suïssa no és un país que destaqui per tenir cap part d'atraccions gran ni rellevant.
1: No.
0: És una d'aquestes moltes curiositats que hi ha pel món.
1: Sí que a Suïssa sí que és veritat que surten molt les imatges aquestes d'aquests tobogans integrats a la natura. Hi ha com unes muntanyes russes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, tenen...
1: Allò és ben parit, allò, eh?
0: Allò està superxulo, tenen un turisme de muntanya, clar, el seu, a banda d'una part d'indústria, etc, una part molt important de tota Suïssa és justament la natura, no? I llavors en aquesta natura, en aquestes instal·lacions de muntanya, instal·len tobogans, algunes... coses per atraure no només el turisme d'esquí, que és el que tothom tenim en ment, sinó també per atraure un públic familiar, que pugui haver algunes instal·lacions més pels més petits, per poder obrir tot l'any. És força interessant el plantejament.
3: Jo una vegada vaig anar a Suïssa i plovia sempre, agafes un tren, t'enfiles a dalt a la muntanya i paren el sol allà dalt.
0: Espectacular.
1: Què dius ara?
3: T'ho prometo.
1: Per sobre dels núvols, diguéssim.
3: Exacte. I era com si estiguessin a la platja. A baix està plovent i es topen així. Bueno, dalt també és vera, però paren el sol a dalt i són tots allà dalt.
1: Collons de Suïssa.
3: Parita. Tu una cosa, portes maletes amunt i avall?
0: Sempre.
3: Per fer-te un encàrrec.
0: Que no parlem, si és aquí. Escolta,
1: Òscar, anem a explicar bé la teva feina. Tu ets enginyer industrial i has enfocat la teva carrera cap al món de l'enginyeria de l'oci.
0: Sí.
1: Per dir-ho d'una manera suau. O sigui, la teva feina és que un parc d'atraccions no aparegui al Telenotícies, bàsicament.
0: Que sempre apareguin per coses bones i no només pas d'atraccions, sinó són tots els professionals que hi ha al darrere del sector de l'oci, que és molt més ampli. No només pas d'atraccions, que seria un percentatge molt... vull dir, molt conegut, però sobretot hi ha una part d'altres instal·lacions d'oci molt més desconegudes.
1: Per exemple?
0: Per exemple, estem parlant des de parcs aquàtics, tota aquesta part és la que ja coneixem més, però després està tot el tema, per exemple, d'escenaris. Qui hi ha al darrere? A banda dels artistes meravellosos que esteu a l'escenari, algú ha de certificar que tot allò no caigui. Algú ha de fer uns plans d'autoprotecció. Tot aquest...
1: concert dels Guns N' Roses que surten foc i tot això.
0: Justament aquests són els elements que... Tot això perquè arribi a dur-se a terme necessita que hi hagi un tècnic que verifiqui, que certifiqui que tot això està funcionant correctament, que tot això compleix les normatives. I aquesta és una part de la nostra feina. En aquestes instal·lacions, fora de l'habitual, que no són ni cases, que tot això està com a molt definit i molt estandarditzat, totes aquelles instal·lacions fora de lo normal, en l'àmbit de, diguem, lúdic, en aquestes és on estem doncs, aquest perfil molt més ampli i divers d'enginyers de l'oci.
1: Els inflables de la canalla que salten, també.
0: Per exemple, els inflables. Sí.
4: Podries haver vingut a l'estrena de La Bella i la Bèstia, que van triar els baratos, els que ho feien més barat, en comptes dels que ho feien bé.
1: Què va passar?
4: I vam baixar el taló 7 vegades, crec.
1: Per què?
4: Doncs perquè no funcionava res. Perquè hi havia molts automatismes i res funcionava.
1: Ostres, tu. Com et neix aquesta vocació? D'on et surt això, tu?
0: Jo vull pensar... Fixeu, jo sóc de Tarragona. Hem de reivindicar Tarragona, perquè realment és un lloc meravellós.
1: Port Aventura molt a prop.
0: Exacte. I llavors, jo justament, quan Port Aventura s'estava construint, jo tenia 5 anys, que és aquest moment en el que comences a tenir consciència de les coses, no? I jo crec que vaig tenir molta sort de créixer en paral·lel amb el parc. De tal manera que vaig tenir grandíssima sort de poder visitar el parc.
1: Aquí estem veient ara una foto de quan eres petit amb els teus pares a Port Aventura.
0: Ha canviat una mica, l'Òscar.
1: Sí, has perdut els cabells com jo, digues.
0: Però la il·lusió és la mateixa, és molt xulo. Aquest era un projecte molt xulo perquè abans que el parc estigués obert, per una manera, una estratègia d'apropar el parc a la ciutadania, el que van fer va ser el trenet de vapor, va ser la primera atracció que es va construir molt abans de que s'obrís el parc, i feien tours amb entitats culturals, socials del territori per apropar el projecte, que la gent també el sentís seu.
1: O sigui, tu vas anar amb el trenet per dins de Port Aventura quan encara estava amb obres?
0: Correcte. Correcte, correcte. Que bo. Sí. Va ser una pensada molt bona del director de projectes que va tenir en aquell moment.
3: Ara s'entén tot.
0: Sí.
1: I has acabat treballant a Port Aventura?
0: No, a Port Aventura no he treballat mai. Jo he estat, vaig començar a Madrid amb una empresa que porta parts a tot el món i al final doncs el món em va portar cap a Suïssa, on hi ha una branca, com us deia, molt minoritària de tot aquest sector, que són els fabricants d'atraccions. Uh-huh. Això és una cosa molt, molt, molt específica.
1: I quina és la primera feina? La primera feina que fas, sí, que va ser?
0: Bé, justament en aquesta empresa de Madrid, en aquest operador, que tenia un parc aquàtic just al costat de Tarragona. Uh-huh. No sé si es pot dir el nom.
1: Sí, digues.
0: A l'Aquapolis Costa Daurada.
1: Aquapolis Costa Daurada.
0: Sí.
1: No hi he estat.
3: No l'havia sentit mai, tampoc.
0: Home, heu de venir més a Tarragona. Sí, hem de reivindicar a Tarragona. Sí, és molt important.
3: Sí, d'acord.
1: Però és que en Xuriguera un parc aquàtic no el me l'imagino.
3: No. Quedo tancallat.
1: Això s'ha de comptar, també.
3: S'ha de comptar, també.
0: Sí, doncs allà vaig tenir la grandíssima sort, entrant ja de becari, de poder encarregar-me d'una àrea aquàtica. Suposo que vam veure... Aquest noi és un motivat. Anem a... Perquè jo crec que aquest és un valor molt important, el fet de que aquí és on hi ha aquest paràmetre que es diu el friki. No, jo sóc enginyer de l'oci i a banda, en el meu temps lliure, em dedico a visitar els parcs del món. Per tant, porto un bagatge, tant jo com tota la gent amb perfils similars, portem un bagatge que aportem des del dia 1 a la feina i no has de formar a la persona, no? Jo crec que això és un valor molt afegit i en el cas aquest jo crec que l'empresa va valorar molt això, que coneixia perfectament el parc, etc, perquè el projecte n'és super.
1: Llavors, entenc que t'agrada pujar a les atraccions i no et mereixes, no...
0: M'agrada pujar. Jo no he dit que no em mereixi.
1: Et mereixes?
0: Sí. Amb el temps m'he donat compte, i això és una cosa que suposo que la biologia ens passarà a tots segurament, m'he donat compte que em marejo amb determinats moviments.
1: Sí.
0: Però és amb l'edat, de petit em podia pujar 50 vegades.
5: És amb l'edat, això?
1: Sí.
0: Jo crec que sí, però no ho dic de manera negativa, sinó que el cos evoluciona. I per tant...
4: Jo m'he arribat a prendre biodramina per anar a un parc d'atraccions, sí. I tant. Mm. Si no, no podria pujar enlloc.
1: Hòstia.
4: Hòstia, sí.
1: Escolta, i... Quan dissenyes una atracció, bueno, que tu no la dissenyes, però quan la supervises, diguéssim, sí, i fas tot això, què mireu exactament? Quines forces es calculen? Què calculeu?
0: Mira, és molt fàcil. Una atracció, el que tenim al cap, un carrusel, una caiguda lliure, una muntanya russa, tot això no es dissenya de blanc, diguem, començant de zero, sinó que ja hi ha uns estàndards europeus que et diuen moltes coses, moltíssimes, tantes que realment el que és, té molt de valor és fer que cada atracció sigui diferent sempre i quan compleixis aquell estàndard. Per fer un símil molt, molt senzill que la gent entendrà és qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
1: Sí.
0: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Uh-huh. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
1: Sí, eh?
0: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir el passatger.
1: Uh-huh. I a part de protegir-lo, però que s'ho passi bé, també. I l'adrenalina aquesta, no sé si teniu calculat, vosaltres deveu dominar com fer-nos-les passar putes, diguéssim, en aquest sentit, no? Què és el... Ara com ho farem perquè aquest pateixi una mica?
0: Mira, és curiós perquè la normativa això no ho parla. La normativa, com són documents tècnics, això és molt important, parla de paràmetres tècnics, mesurables, quantificables. Per tant, la percepció personal és molt relativa. Jo em marejo amb un bus, potser valtros amb un cotxe o no.
1: Sí.
0: Llavors, entra tot dins a unes gràfiques, a unes acceleracions. Bàsicament, el que fem és... moure les persones dintre d'unes acceleracions acotades, superiors, inferiors, etc, per garantir de que tot estigui dintre dels límits que aquesta normativa ha considerat com estàndard.
5: I una feina així, què cobres al mes, més o menys?
0: Mira, jo crec que al final els diners és una part que potser és el que veiem més, però a mi m'agradaria donar el valor realment a la seguretat que aporta que hi hagi un tècnic al darrere d'un esdeveniment... Sí.
5: Això vol dir que guanyes calés.
1: Està forrat.
0: Vull dir que això realment és el que hem d'estar tots molt contents de que pugui haver aquests professionals amb perfils molt diversos.
1: Aquells tascons de fusta de sota els autoxoques, allò...
3: Ja és ben parit.
1: Allò hi ha d'anar, allà.
0: Fixeu-vos que jo estic d'acord que estèticament allò en particular pot donar una sensació estranya. Vosaltres imagineu-vos una atracció de fira, que són les més complexes de dissenyar, les més, perquè no només...
3: El tren de la bruixa, per exemple, el tren de la bruixa?
0: Totes les atraccions de aquestes són les transportables, sí. Tenen un factor addicional a les atraccions fixes, i és el fet que estan desmuntades i es transporten. Per tant, no només tenen la fatiga i les dinàmiques amb situació d'operativa, sinó també les tenen quan es transporten amb camió. És a dir...
1: Com es nota que és tècnic, eh?
3: T'estaria escoltant hores i hores,
5: eh? No entenc res, però ho parles tan bé.
0: Però és molt xulo.
3: És
0: un sector realment molt xulo i que és molt apassionant, de veritat.
1: Però n'hi ha dels de la fira, d'aquestes mòbils, que fan patir una mica. Les veus i dius ai.
0: Fixeu-vos una cosa, com sempre jo vaig a la part tècnica, a les normatives.
1: Sí.
0: Hi ha unes normatives per construir un edifici que tothom ha de complir. Amb el sector de l'oci tenim una particularitat, no?, que és que, com les instal·lacions nostres són molt minoritàries, no tenim, per exemple, a Espanya, una llei que obligui a complir determinades normatives, en aquest cas la d'atraccions, etc. Què significa això? Que són insegures? No. Que quedi molt clar. De fet, la gran majoria d'operadors, de firaires, de parcs, ja estan molt per davant del que demanen les normatives, sí, per molts temes, però principalment perquè és el seu propi negoci.
1: Clar, clar.
0: Evidentment, malauradament, hi ha una minoria molt petita, que a vegades és aquesta minoria que fa molt de soroll, perquè a vegades, quan succeeix qualsevol cosa, de seguida surten. Però tingueu en compte que, repeteixo, portant-ho a lo tècnic, tot això està ultraestudiat, tenim unes estadístiques i el nivell de risc del sector de l'oci és extraordinàriament baix, està molt, molt, molt a prop del sector aeronàutic i, per tant, molt lluny del sector de transport rodat. És a dir, que ens hauria de preocupar més pujar el cotxe de cares a anar, perquè aquí realment és on tenim un problema.
1: Sí.
0: L'altre no està perfecte, però ho estem millorant.
1: Però no hi ha una ITV de les atraccions de firaires?
5: Sí, home, sí.
3: Quina por! Doncs prepara't el de l'entrevista una mica.
1: Tu què sabies de la ITV dels firaires?
3: Ho sap tothom, aquest home, collons. Si no ens preparem les coses, llavors el programa queda com queda.
5: Ara, és així.
1: M'ha semblat pertinent preguntar-ho, perquè és una cosa que jo em pregunto.
3: Si no vols respondre, no responguis.
0: Perquè es quedi tothom tranquil, i això és una cosa que s'ha de saber a Catalunya per instal·lar qualsevol instal·lació, no només fires, sinó també un escenari, un food truck, qualsevol cosa, s'ha de complir un decret concret on s'ha d'entregar una certa documentació, d'acord? Sí. Nosaltres, jo parlo per mi, no parlo per ningú, evidentment, nosaltres com a fabricants, quan entreguem una atracció, és com un rellotge, com una nevera, com un cotxe, és a dir, és una cosa que està ultra verificada, no només per nosaltres, nosaltres verifiquem que està correcte, és lògic. Aquí tenim unes entitats, que són els inspectors externs, que són els que ens diuen ells, externs, no som nosaltres qui els hi paguem, que diuen que això està...
3: Com una
1: auditoria. Una auditoria.
5: Te'n compraria una, de tracció. Per tenir a casa, eh?
0: Parlem-hi.
1: Una última pregunta.
3: Vigilem què pregunta.
1: Però del Dragon Khan, per exemple, quina és la peça més important? Allò que diguis, hòstia, sense aquesta peça això no funciona.
0: Mira, per exemple, les atraccions, sabeu que són, parlant del Dragon Khan, és una atracció que va per gravetat.
1: Ah, sí?
0: És a dir, no té cap motor, només hi ha un motor...
1: Amb l'embalada de la primera baixada?
0: Exactament.
4: Ja dius?
0: Això és important, perquè això significa que tota l'atracció va per gravetat, hi hagi o no hi hagi electricitat fins al final.
1: És sostenible.
3: I podria fer energia, doncs?
0: Bueno, un altre dia parlant de les lleis de l'energia, que potser no aniria...
4: O sigui, que si se'n va la llum no es queden els usuaris penjats de cap per avall.
0: No, això no passa. Això és també molt important. Per exemple, en un cas d'una muntanya russa, hi ha llocs que, evidentment, es necessita un sistema de tracció mecànica per pujar...
1: L'engranatge aquell que et puja.
0: Fins a dalt, en aquest cas el lift, la cadena, d'acord? I en tots els punts en els quals es pot parar el vehicle, el tren, són punts que estan determinats per fer-ho, és a dir, la zona de frenades, una zona intermitja que s'utilitza perquè hi pugui haver més d'un tren al recorregut, la zona del lift, però si se'n va la llum, no hi ha problema, perquè el vagó segueix i tots els sistemes de frenada sempre estan en posició de normal tancats. És a dir, que de fet s'ha de energitzar-lo, se'ls ha de posar energia, se'ls ha de posar, diguem, necessitem electricitat per desbloquejar els frens. Per tant, podeu estar segurs que...
1: O sigui, els frens van al revés. De per si estan activats. Si marxés el llum, allò frenaria igualment.
0: Aquest és el cas d'una atracció concreta, que és aquesta, però hi ha d'atraccions, hi ha milers, i després tenim tobogans aquàtics, atraccions d'aigua, vull dir que és tan gran aquest avantall de coses.
1: És un món
0: món molt, molt, molt interessant.
1: I tant, sí. I tant.
3: Molt ben parit.
1: Molt ben parit.
3: Molt ben parit.
6: pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Òscar, abans de que marxis, diem una paraula, tres definicions, si l'encertes, l'has anat perdent el català, no, a Suïssa?
0: Estic preocupat, a veure. A Suïssa no, tenim un col·lectiu allí dels Catalan Engineers Worldwide, dels enginyers industrials.
1: Catalans?
0: Sí.
1: Fixa't.
0: A Suïssa hi ha un munt de catalans i tenim aquest grupet i és espectacular. Us sorprendreu la quantitat de catalans que hi ha a Suïssa.
3: Que raro.
1: I d'algun espanyol, també, a vegades.
0: Sí, hi ha de tot arreu. La veritat és que la gent és molt agradable. I ens han acollit. Molt bé.
1: Com
0: nosaltres també acollim.
1: La paraula d'avui és xamicar. Xamicar, aixafar completament, destrossar.
3: Duia el telèfon un mòbil a la butxaca de la camisa i traient el cap per la finestra em va caure baix al carrer i se'm va bé xamicar.
1: Bé, xamicar, fer gemecs de manera constant, ja sigui de plaer o per dolor.
5: No hi ha res que m'emprenyi més que anar d'hotel i sentir-se de l'habitació al costat xamicar tota la nit.
1: Sí, xamicar, acció de netejar la xemeneia just abans de començar l'època més freda de l'any.
4: L'Antonio és tan garrepa que per estalviar-se 90 euros de xamicar a la llar de foc se li va encendre la xemeneia, tu.
1: Òscar, pensa-t'ho bé, perquè si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
7: Pedra!
1: A, B o C.
0: Amb la resposta demostraré que no sóc de lletres, eh? Perquè a mi m'ha semblat que és l'última, la C.
1: Doncs t'ha semblat malament, perquè és la primera. Oh. Xamicar, aixafar, completament destrossar. Em sap molt greu perquè, a més, ell ha vingut de Suïssa i ens ha dut xocolata i ens ha dut un formatge.
4: A veure, podríem donar-li.
1: Li regalem. Ara vindran tots els convidats amb coses.
0: Sí. Jo em comprometo a millorar sobretot la part de català, perquè a vegades l'oblidem una mica i aquest és meva culpa. Per
1: doncs si has parlat
4: era
1: perfecte.
4: Era difícil.
0: Sí, sí.
1: Mercè, aviam, avui dedicàvem el capítol al megàfon.
4: Megàfon, que és un dels elements més icònics en la indústria del cinema de Hollywood, no? Per exemple, ara ja s'utilitzen altres sistemes de comunicació, però recordeu, no?, la mítica imatge del director amb un megàfon donant indicacions amb un rodatge molt gran.
1: Sí, senyora.
5: Home, a mi, que hi ha un director que doni ordres amb un megàfon, a mi ja em dona pel sac que em donin ordres i m'he fet amb un megàfon, saps?
4: No m'imagino donant-te ordre, tu.
5: Segur
4: que em tires alguna cosa pel cap.
5: Aixeca la dreta, calla, borro!
4: Doncs quan la càmera... Allò, fem el megàfon, em poseu amb el megàfon?
1: Posem-me
4: el megàfon. Ara. Quan la càmera s'acosti un metre, figurant número 4, el fel, el 4, passes per darrere, engegueu els ventiladors perquè amb ella li volin els cabells,
3: A mi no.
4: I una mica les faldilles, que així vendrem tíquets, perquè és una pel·lícula d'una altra època, això. Ah. I us feu un petó, sobretot que quedi natural,
1: Difícil, entrar en situació. Imagina't. Si tenen l'ordre amb el megàfon.
4: Imagina't.
1: Difícil. Escolta, Òscar, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I anirem... anirem seguint no sé on.
3: No.
1: Però almenys quan pugem a una atracció...
3: Jo pensaré amb ell.
1: Jo pensaré amb ell, sí. Tota l'estona.
3: M'has donat molta seguretat.
4: Sí.
0: Home, això està bé. Està bé que coneixeu i gràcies a vosaltres, sobretot, per l'oportunitat de poder visibilitzar aquest sector, que és molt desconegut, però sobretot és molt professional.
3: Molt bé.
0: I és una manera de mostrar-ho i de...
3: Ara ja està a l'entrevista, eh?
0: Sí, ja ho sé. Gràcies.
1: Òscar Algarrista, fort aplaudiment.
8: Bravo.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
1: El megàfon, Arnau, Laia, què? S'ha fet servir en el món de la música? El megàfon, no?
9: On es fa servir molt sovint és als camps de futbol.
1: Sí, senyor.
9: Allà sempre hi ha algú que diu barbaritats amb el megàfon.
1: Sí.
9: Però també hi sonen música als camps de futbol.
1: També.
9: Sonen els himnes, justament, correcte, dels equips de futbol. Així que a la secció d'avui us parlem d'himnes de clubs de futbol.
1: Molt
5: bravo.
9: I ara, bé, seria fàcil parlar d'himnes de grans equips catalans com el Barça, l'Espanyol o l'Arbúcies.
1: Sí.
3: Aquí hi ha el president.
5: Sí, gràcies, Arnau.
9: Però no parlarem d'aquests grans clubs del país, sinó que sempre ens agrada anar una mica més enllà i buscar coses no tan mediàtiques ni tan previsibles.
10: Som una mica antisistemes, l'Arnau i jo. Així que avui us hem seleccionat diversos himnes de clubs de futbol que tenen la peculiaritat de ser d'un poble o nucli amb menys de 2.000 habitants.
5: Bravo.
4: I tenen himne,
10: festa grossa avui, eh? Sí.
9: No, no, himnes majúsculs, Mercè.
10: Comencem amb l'himne de l'agrupació esportiva Monells.
3: Oh,
10: de Monells, el Baix Empordà.
3: Home, el conec. Sí.
9: Un himne ben singular perquè té una sonoritat folk. Qui va escriure aquest himne és el grup de música folk festiu La Puça i du per títol Un equip valent. Sona així.

0: viatgem.
1: Això són els de Monells, eh?
2: Monells, eh?
1: És aquella...
0: Lolo.
1: És la plaça.
2: Al costat de la carretera el veus, al camp.
3: Sí. És la, sempre hi ha el Lololo, eh?
0: Sí. Funciona molt, funciona molt.
1: Monells és el poble on es va rodar la pel·lícula de 8 cognoms bascos.
2: Sí.
0: Ah, sí?
1: Aquella plaça sí.
0: Que bonic,
1: interior.
0: És molt bonic.
2: La plaça Punxada.
1: És un lloc ben bonic i aquella plaça es veu que tot és segona residència, ja. La gent del poble han d'anar a viure cap a fora.
4: Bueno. Però si fa teatre un cop l'any aquella plaça.
1: Sí, hi ha estat.
4: Els bolos ben parits que hi posen.
5: Podem seguir amb la secció de música?
1: Sí, sisplau.
0: Ara viatgem fins a la Garrotxa per conèixer l'himne del club de futbol de les Planes, de les Planes d'Hostoles. Passem del folk al punk rock i ja veureu que queda com molt allunyat dels típics himnes que potser tenim al cap, que són així com més corals i simfònics.
5: Qui va escriure i qui interpreta l'himne de les Planes és el grup Mel, una banda que es defineix a si mateixos com a un grup de punk rock de la Garrotxa amb poques expectatives, però amb moltes ganes.
0: Sí, tu, la sinceritat sempre porta
1: bastant. I tant que sí.
0: Escoltem-lo.

0: Bages, entres al camp amb un altre aire,
1: eh? Sí, tant. Blanc i vermell, eh?
0: En efecte, continuem amb el contrast estilístic. Si hem tingut una mica de folk i una mica de punk rock, ara us presentem un himne que té algun ressò de reggaetó.
1: Ai.
0: I de certa música pop llatinoamericana.
2: Ai. Per conèixer-lo haurem d'anar fins a l'Albi, a les Garrigues. El 2023, per celebrar els 100 anys d'història del club de futbol de l'Albi, van compondre aquest himne.
0: Amb la lletra i la veu del cantautor Jordi Ninus i la composició i producció d'Edim Williox, la peça també té uns cors enregistrats pels mateixos jugadors del club.
2: Top.
0: Sona així. No dubtaré.

0: Ah, puja això.
1: Puja, puja.
0: Només se m'acord. I ara no anirem gaire lluny, passant de les Garrigues al Segrià, per arribar a Puigverd i conèixer l'himne del club de futbol puigvertenc. L'autor de l'himne és en Josep Rosinach i qui el canta és en Sergi Poc.
1: I és un... I és...
2: Què passa a la boca avui?
0: Estàs bé, Laia? Sergi Poc. Em costa dir-ho.
1: Estàs bé, Laia Cluc?
3: Club Futbol Puigvertenc. Sí. L'autor és Rosinach i el canta Poc. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Sergi Poc.
1: I a més és d'un estil que encara no hem tocat. En algun moment ens podria recordar lleugerament a l'escà per l'accentuació que hi ha als contratemps. Mireu com sona.

0: ara anem cap al sud, a les Terres de l'Ebre, per conèixer l'himne de la Unió Esportiva Tivenys, que, per cert, el 2023 també va celebrar el seu centenari.
1: Molt bé.
0: Aquest país és... Fa 100 anys no sé què va passar aquí.
2: Però jugàvem a futbol.
0: Hi havia un gran país.
3: Va morir en Gaudí, de tot.
0: Els autors d'aquest himne són un grup local anomenat Tibetium.
4: La peça incorpora percussions contundents i fins i tot guitarres elèctriques distorsionades amb afinacions més greus del que és habitual, no, Arnau?
0: Sí, sí, una mica de metall, amics.
3: Aviam.
4: Hem escoltat folk, punk, reggaetó i ara toca una mica de metall.

I per acabar, tornarem fins a la Garrotxa per descobrir un dels himnes més peculiars i atractius del futbol català. L'himne del Joanetes Futbol Club. Creieu-me que tot el que us pugui explicar serà superflu davant la possibilitat meravellosa i llaminera d'escoltar-lo. Tant la música com la lletra no tenen pèrdua. Música, mestre.

0: Els cantants és una cosa increïble.
1: Perquè sigui model per tothom, Joanet.
2: Bravo, Joanetes.
3: Bravo,
2: bravo, Joanetes. Joanetes. Ens fem socis la setmana que ve, tots, dels Joanetes. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Què és aquesta bestiesa? Que és una mica més i desmaiem en pèl.
1: No m'escoltava encara amb l'himne dels Joanetes i m'ha entrat això de cop.
2: Això és Pupmara, una peça de l'agrupació serbo-croata Emir Kusturica i The No Smoking Orchestra.
0: Ah, ja els conec.
2: Del 1998.
0: Sí.
2: El cantant de la banda, Nele Karailik.
0: Sí.
2: Nele Karailik. Surt sovint a l'escenari amb un megàfon.
0: Ah.
2: En una ocasió, en un concert a França, se li va acudir obrir un moment d'anècdotes i històries i va convidar a pujar a l'escenari a un assistent del concert.
0: Oh.
2: Mala decisió, perquè aquell personatge va pujar a explicar la seva història, que, bé, en definitiva, era el xic, el típic xapes que no voldries mai que et mengés l'orella, i va estar més de 10 minuts explicant la seva particular anècdota enmig d'un concert i davant de 1.500 persones.
0: És que hi ha gent que li dones un megàfon. Ai, i...
2: S'ha de vigilar que se li dona un
0: megàfon. Val més treure-li les piles, eh? Ah. Dur, eh? Per cert, els que s'us espatlla el megàfon, quan no sona el megàfon, perquè quan la gent, fixeu-vos que fa una cosa, que aproven el megàfon i no va, i el giren i miren la part cònica.
3: A mi em passa això.
0: La miren per dins. Què mireu allà, què mireu?
3: Sí. A veure si surt o no surt la veu.
0: El son no es veu.
3: Si va amb efecte retardat.
1: Si hi ha una etapa per obrir-ho, no? Per sortir-ho.
0: En fi, escoltem la cançó Bup Mare i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui us porto en Lucky, o Lucky, no sé, en Lucky...
1: S'escriu Lucky, es pronuncia Lucky.
2: Es diu Lucky.
0: És de Vic. Ah, no sé com es pronuncia.
1: Sí, si és de Vic, Lucky.
0: Lucky, doncs el Lucky. És un dàlmata de 12 anys i és d'en Josep Antoni, veiem-lo.
1: Aviam, en Josep Antoni.
2: Oh! Vigatà,
0: vigatà. És preciós.
1: Aquest terra l'havíem tingut a casa els meus avis, aquest terra.
0: Sí, és molt comú, aquest terra.
3: És molt sofert.
1: Sí, no es veu brut.
4: Hem de parlar del gos, no?
0: Sí, parlem del gos. Aquí se'l veu amb cara de bona persona, tranquil·let, un gos bona persona, que ens agrada molt.
3: Sona que és un gos bona persona.
0: És un gos bona persona, que fa cara de bona persona, vaja. Però no ho és, perquè és racista com una mala cosa.
1: Ai, Déu.
0: Es veu que aborda qualsevol persona que no sigui blanca. Per tant, traieu les vostres pròpies conclusions.
1: Ell és blanc i negre.
0: Sí.
1: Que ho té una mica de tot.
0: És ben bé que se li hauria de plantar un mirall a la cara.
1: Ara.
0: En fi, us he de dir que el Lucky, té molta experiència en avions i això ens interessa.
1: Molt bé.
5: Ens emportem el dàlmata racista a un lloc que coneix bé, al cel. El pujarem a un avió i al costat d'algú que no sabem si li acabarà de caure gaire bé.
1: Avui passegem el gos per Mogadishu, Somàlia. 2 de febrer de 2016.
2: Molt
3: bé. Ja, passa,
0: eh? M'agrada la música.
1: Aquesta és més baiana que el Rei León, aquest tipus de cançó. Però vaja, és igual.
4: No sé de què.
1: Mogadishu, no us sona, Mogadishu? Ja hi vam ser-hi a principi de temporada.
4: Me'n recordo. I tal com va anar el capítol, no sé per què hi tornem.
1: Bueno, perquè una mala experiència no ens ha de fer... No?
4: No ens arronsa qualsevol.
0: No.
1: Tu a Barcelona ve que ja has anat tornant, també.
3: Jo sé que fa temps que no hi vaig.
0: No, tu no hi vagis.
4: El teu és greu.
0: Millor que no hi vagis.
3: No hi vagis, que no hi arribo.
1: Aquella vegada va anar malament, però això no és motiu per no tornar-hi. És ben maco, Mogadishu. Seria un error jutjar-ho per una mala experiència.
0: I tant.
4: Ho coneixes bé, tu?
1: Mogadishu hi ha estat ara no sé si un cop o cap. Bé, tornem-hi. Aixequem de nou la vista al cel perquè avui l'eix central torna a ser un aparell volador. Aquella vegada eren helicòpters.
4: Sí.
1: Avui parlarem d'un avió de passatgers. Som a l'aeroport de Mogadishu i portem en Lucky lligat curt. Ja sabeu que és un gos racista, així que imagineu-vos com s'ha posat només d'arribar a Somàlia.
0: No. Ai. És que clar.
1: Hi ha una gentada a l'aeroport i entre ells hi hem de trobar un home de 55 anys anomenat Abdullahi. L'únic que sabem d'ell és que camina amb bastó, perquè és coix com una perdiu. Serà difícil trobar-lo entre la multitud. Però al final ens el trobem. En Lucky li fa mala cara i ell sembla nerviós, però... No està nerviós pel gos.
4: No?
1: L'Abdullahi està nerviós per una altra cosa. Està nerviós per culpa del vent.
4: Ah, fixa't.
3: Sí. Com el cony de vent, eh? Justament avui s'havia de posar a bufar, hòstia.
1: Sí, noi, el vent bufa amb força i això està provocant retards i cancel·lacions.
3: No, això sí que no, eh? Que no em foteu, eh? Avui cancel·lacions no, eh? Vull dir, he pagat el bitllet i jo vull volar, eh?
1: Tens ganes de volar, eh?
3: Hòstia, jo vull volar. Volem volar! Volem volar!
1: Doncs ja em sap greu, però des de Megafonia confirmen la cancel·lació del vol.
6: Passatgers del vol TK-687 de Turkish Airlines amb destinació Djibouti, els informem que a causa del fort vent el vol ha estat cancel·lat.
3: Què? Què? Què? La mare que us va parir! Home, no m'ho podeu fer, això, hòstia, no m'ho podeu fer.
6: Oh, i tant que podem fer-ho. Podem fer el que ens doni la gana. De fet, a vegades fins i tot venem més bitllets del compte, així que imaginis.
1: Sí que és veritat,
3: això. Sí que ho fan, això.
1: L'overbooking,
0: aquest.
3: S'ha de quedar...
1: Això, els del teatre hauríem de fer-ho, també.
4: Sí.
0: Si el teatre... Almenys que tenim a omplir un teatre. Ara et farem el xulo i farem un overbooking, feio.
1: Si hi ha 300 butaques, tu en fots 400 a la venda. I ja està, i llavors que s'apanyin, tu.
3: Això, veus? És una...
1: Ja ho farem, ja ho farem.
3: Per investigar-ho.
1: Afortunadament, per l'Abdullahi, ell i la resta de passatgers són recol·locats en altres avions. Els fan lloc a un aparell de la companyia d'Alo Airlines.
3: D'Alo Airlines?
0: Sí. Ai, no. Difícil de dir.
3: Avui no és el meu dia de sort, eh?
1: No hi has volat mai. Eh? No prejutgis,
3: però
1: no sabem.
3: Però n'he sentit a dir moltes coses, eh?
1: Sí?
3: Ah. El bitllet és brato. Després comencen a dir la maleta, ja, em passa de mida, sí. 50 euros.
1: Vols dir que no és Ryanair, això?
3: Ah, hòstia, sí.
1: El dia ha començat malament per l'Abdullahi. Li han canviat la companyia i, per si no n'hi hagués prou, fa estona que un vigilant li busca les pessigolles. Abdullahi, tot bé o no?
4: Què?
1: Abdullahi.
4: Què, com diu un narrador? Que, no, no, si no, no, no portem cap bomba ni res. No...
3: Eh? Què dius? Oh,
1: què dius?
3: Què dius?
1: Què diu aquest?
3: Què dius d'una bomba? Està boig aquest tio. Què diu? No passa res, home. No, no m'està passa... revisant l'ordinador per si m'ha d'instal·lar una cosa que hi hagués alguna cosa estranya. Ah, està revisant.
1: Ah, només t'està revisant l'ordinador. Sí. Ah, llavors això rai.
4: No, això rai. Només faig això per la, revisar l'ordinador i per posar-hi una bomba.
1: Què diu de la bomba?
3: Què
1: diu?
3: Que no... No, no. Boig.
4: Es boig.
3: Del buscamines.
4: Del buscamines.
3: Del buscamines.
4: Ah, sí.
3: A mi m'agrada molt jugar al buscamines.
4: Ah, no una bomba d'explotar un avió.
3: Apa, boig. Que de
1: fer... Li has instal·lat el buscamines.
4: El buscamines i una cosa per fer explotar l'avió.
1: No.
4: No. No.
1: No.
4: No.
1: No hi tornis. Jo ja faig veure que no ho entenc.
3: Ah, idiota,
1: no m'ho posis tan difícil.
4: Ah, ja.
1: O sigui, la bomba no n'hi has posat.
4: No n'hi ha cap de bomba.
3: A buscar mines.
4: Busca bomba.
3: Busca mines.
4: Mines.
1: Mines, mines.
4: Mines.
1: La situació ha sigut una mica estranya, de manera que optem per quedar-nos a terra, ja que voli el gossi de casa. Els passatgers del vol 159 de Dalo Airlines pugen a l'avió. Nosaltres hi enviem el nostre Lucky de Vic. Estan tots una mica nerviosos pel tema del vent. Com
4: sí,
1: que...
4: bueno, la gent es posa molt, molt nerviosa. Quan entra als avions, la gent la veus allà que està...
1: Jo em poso nerviós.
4: Sí, sobretot si portes una bomba a sobre.
1: Sí, clar, clar. Però tu no portes cap bomba, no?
4: Una bomba? No. Qui ha dit de bombes?
1: De fet, tu no ets ni a l'avió.
3: Ara anava a dir que ja has de venir a fotre tu l'avió.
1: No. Tu ets el vigilant de baix.
4: Exacte, sóc el vigilant de baix.
1: Que li has posat un buscamines.
4: Ni puta idea de qui sóc.
1: Bé, ja tenim els passatgers a bord de l'aeronau i les hostesses estan a punt de fer aquell discurs, allò gran maco de les instruccions de seguretat.
3: Ah, sí.
1: Allò és preciós, allò. Oh, allò és molt maco. Allò.
7: Senyors passatgers, col·loquin l'equipatge als compartiments superiors deixant lliure els passadissos.
1: Molt bé, Mercè, molt bé, Mercè.
3: Que m'estic posant tonto.
1: I molt bé els tècnics que han ficat el filtro exacte de que se senti com el cul.
8: Sí. Que és com se sent. Mercè, allò,
7: el que es tracta és que parlem molt i no ens entén ningú.
1: Ah, exacte.
7: És això,
8: allò
7: una
8: de les
7: mica.
8: Portes, Mercè. Allò,
7: sí, allò de les portes.
8: Corio.
7: Té 8 sortides d'emergència clarament senyalitzades amb la paraula èxit. Les poden trobar aquí, aquí, aquí, aquí i per tot arreu. I també tinc aquella cosa de bufar, que això m'agrada molt, fer això, aquell, per
3: ara
7: inflar.
3: Ara fa molt mal efecte, això, per... que fas amb gestió.
7: No, però és que ho fan això, fan, ho inflen com dos canotets, així fan...
1: Sí. Sí. Tot apunta que el d'avui serà un vol sense complicacions, més enllà del vent que bufa a l'exterior, però poc abans d'enlairar-se la tripulació es troba que un dels passatgers sembla descontent amb el seient que li han donat. Sabeu quin és el passatger que està donant la nota?
4: Sí, esclar. Sí.
1: Doncs l'Abdullahi.
3: Senyoreta, li dic que no, jo he pagat per tenir un seient a la finestra.
8: No,
3: i picaré si em dóna la gana.
8: Relaxi, sisplau, perquè ja li he dit que totes aquestes localitats ja estan
3: plenes. A mi se m'empixa que... el que m'hagi dit.
8: No,
3: aquest avió no s'aixecarà fins que no em dongueu la meva cadira a la finestra, senyoreta.
8: Que... Això s'està molt
1: que havia pagat.
8: Això,
1: Havia pagat finestreta.
3: He pagat finestreta, i si he pagat finestreta jo me'n vaig a seure a la finestreta. I no sé aquest puto avió no s'aixecarà fins que jo m'assenti a la finestreta.
1: I què l'han posat, al passadís?
3: M'han posat al passadís.
1: Home, això no hi ha dret.
3: No hi ha dret. Volem anar a finestreta.
1: Un moment, un moment, un moment, un moment, un moment.
4: Molt passat, aquest.
1: La insistència de l'Abdullahi li serveix per sortir-se amb la seva. Un passatger que seu al cantó de la finestra decideix cedir-li amablement el seu seient.
9: Vostè, imbècil!
3: Hòstia, amablement!
9: Segui el meu lloc i deixi de donar pel cul a la gent, sisplau.
10: Home, ja.
1: Ara...
10: Basta.
1: L'Abdullahi està content amb el seient que li han donat, finalment. Ja ho tenim tot a punt perquè l'avió es pugui enlairar. S'enlaira mentre en Lucky, el gos de Vic, racista, el va abordant. En aquests moments... Sempre hi ha tensió, al moment de l'enlairament.
4: Sempre,
10: sí.
1: Tothom passa el moment com pot, els uns més tranquils, altres més nerviosos, i l'Abdullahi es distreu amb l'ordinador,
4: Sí, és l'ordinador aquell que he manipulat jo abans,
1: Sí.
10: Se'l busca mines.
1: Sí. Per la cara que fa l'Abdullahi crec que s'ho està passant bé, se'l veu content.
10: Té problema de pulmons.
3: Prefereu-vos per cremar l'infern, colla d'infidels.
11: Disculpi, senyora hostessa, l'home a qui li he canviat el seient fa coses sospitoses.
1: I tant. I tant que fa coses sospitoses. Amics meus, l'Abdullahi està a punt de cometre un atemptat contra l'avió. És un terrorista.
3: Hòstia!
10: Ostres!
4: Ostres!
3: Ostres!
4: Terrorista,
1: Terrorista.
4: No m'ho hagués imaginat mai,
1: Oi? El pitjor de tot és que en aquests moments encara no ho sap ningú a l'avió. Us podria dir que en Lucky li borda perquè intueix alguna cosa, però ja sabeu que borda qualsevol que no tingui la pell blanca com la llet. Realment, el gos no té cap mèrit. Mentre l'aparell s'enlaire, tenim temps per explicar què és el que passa. Us en recordeu que l'Abdoulaye parlava amb un vigilant de seguretat?
4: Clar, que me'n recordo, eh? Sí. Era jo.
1: Sí. Sí. Us en recordeu que estaven remenant l'ordinador de l'Abdoulaye?
4: Collons, si me'n recordo. Fa 5 minuts ho he dit.
1: Sí,
4: sí. Sí.
1: Què li has ficat allà?
4: Una bomba.
1: Doncs sí.
4: No.
10: Les camines.
1: No, sí, ah, és igual.
3: Ja no pots dir-ho.
1: Ja ho explico jo, ja.
4: Vale, vale.
1: Resulta que l'Abdoulaye i aquell home estaven instal·lant una bomba a l'ordinador del nostre amic. Tots dos són terroristes.
12: No. Hòstia, això és una sorpresa, eh? Sort que ho has explicat perquè no ho he vist venir jo, eh?
1: Per això l'Abdoulaye insistia a seure al cantó de la finestra. L'explosiu va ficat dins l'ordinador, és petitó i té poca intensitat. S'ha d'assegurar de seure on l'estructura rebi el màxim de danys.
4: Val. Mm.
1: 10 minuts ja fa que l'aparell s'ha enlairat. Encara falta perquè l'avió arribi a la màxima altitud, però les ganes de tentar de l'Abdoulaye són massa fortes.
13: Oh, quins nervis, va, puja avió, puja amunt, hòstia.
10: Prenta alguna
13: cosa. Va, calla, que vull atentar.
1: No pot esperar, no pot esperar, així que decideix detonar l'explosiu immediatament.
13: No puc estimar, hòstia, a tomar pel cul, que exploti tot.
10: Ja està.
4: Què és aquesta merda, Fel?
1: Això que heu sentit és una bomba.
4: Això és una bomba?
1: Tan petita que en comptes de rebentar l'avió només obre un trist forat de dos pams a l'estructura. I atenció al detall, el forat fa la mida justa perquè hi passi una persona. Em seguiu una mica?
4: Sí.
10: O sigui, Peyu,
1: si algun passatger no portés el cinturó posat, la pressió el podria succionar i llançar-lo al buit. I sabeu quin és l'únic passatger que va deslligat?
10: No.
1: L'Abdoulaye?
13: Merda!
1: L'Abdoulaye, el terrorista, és l'única víctima mortal de l'atemptat terrorista.
12: Molt bé.
4: Que burro.
1: La combinació de l'explosiu poc potent, anar deslligat i detonar la bomba a poca alçada, el fa sortir disparat de l'avió a 3.500 metres i es mata.
4: Mira...
1: Molt bé, nano. Bravo, Abdoulaye.
12: Així tots.
4: Porta un moviment.
12: Això deia, Arnau, cabrón!
4: No, com amic, ets una meravella de persona, eh?
3: Sí, gràcies.
4: Com a terrorista, ets lamentable.
1: Sí. La resta de passatgers sobreviuen. El pilot aconsegueix aterrar d'emergència malgrat el forat que hi ha a l'estructura de l'avió i tothom surt il·lès de l'atac. Déu-n'hi-do, eh?
3: Desastre, eh?
4: Déu-n'hi-do.
1: T'has lluit, eh, Fel?
3: Ja es veia, eh? Sí. Diu, que aquest tio m'instal·lés una bomba...
1: Malament.
3: Ja es veia.
1: Malament. Bé, hem de veure si sobreviu el nostre gos de Vic, el dàlmata racista, en Lucky. Mercè, qui ho decidirà, això?
10: Això ho decidirà...
14: En Joan.
10: En Joan, i d'on ets, Joan?
14: De Santa Agnès de Malanyanes.
1: Mac, molt bé. Mac,
10: doncs mira, Joan, de Santa Agnès de Malanyanes, si no tens prou pressió, aquí tenim una nota de veu de la filla del responsable del dàlmata.
15: Què diuen? Hola, sóc l'Eugènia. La meva gosseta es diu Lucky.

0: quilos i mig.
1: Doncs va, anem a salvar-lo.
0: Joan, digues. Hem parlat del Buscamines, que és un joc que es va fer famós als anys 90. Per quin motiu Microsoft el va incloure als ordinadors Windows? A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí? B. Per demostrar la potència gràfica del sistema? O C. Per error?
2: No ho sé, perquè no sé el que és el Windows.
1: He triat molt bé.
0: Has triat perfecte, Mercè. Joan, A?
2: Ja.
0: A la?
2: La no.
0: La A no? La A segur que no?
2: Segur que no.
0: Hi ha una menor d'edat a darrere, eh?
2: Així és la A.
0: La A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí, en Lucky és viu! Sí!

0: El dàlmata de Vic ha tingut una sort increïble. Ui, dues vegades, sí, de fet. Sí, sí. Com la resta de passatgers del vol 159 de Dialo Airlines, tots han tingut una sort increïble. És un miracle haver superat un atemptat com aquell. De fet, els que teniu por a l'avió, que sapigueu que amb un forat encara es pot volar, eh? Per sort, tot ha acabat bé i hem pogut tornar en Lucky amb el seu propietari. Ara torna a passejar per Vic, on, per sort, l'ensurt petit ha fet que d'una vegada deixi d'abordar la gent de pell fosca. I fins aquí la... Hòstia, merda, perdoneu.
1: Vols que l'agafi jo?
0: No, ja l'agafo jo,
2: La Polai...
1: Perquè tu vols, Peyu?
0: Un moment.
2: A veure...
0: Sí.
3: Nen?
0: Ei, mama, què passa?
3: Ha sigut entretingut aquest nano dels parcs d'atraccions?
0: Sí, molt interessant, la veritat.
3: Li podies haver demanat aviam perquè no hi ha més vàters a PortAventura.
0: Bueno, ell és enginyer d'atraccions, mama. Els vàters ho deu portar un altre, allò dels vàters.
3: És que no tenen vergonya. Hi vam anar un any a l'hivern i, bueno, vaig baixar del Dragon Khan.
0: Tu has pujat el Dragon Khan?
3: Clar que sí, com en Jordi Pujol.
0: Sí que és veritat que hi va pujar en Jordi Pujol, sí.
3: Quan el van inaugurar, quan aquest país encara s'inauguraven coses grosses...
0: Va, ara també s'hi deuen inaugurar
3: ja
0: coses.
3: Ja pots contar, que ha inaugurat l'illa, que ha inaugurat la biblioteca. Biblioteca de Centelles?
0: Mama.
3: Sí. Ui, van venir els de la BBC a gravar-ho. Sí.
0: Mama, sisplau, eh?
3: Doncs vaig pujar al Dragon Khan, sí. Vaig quedar ben marejada, tu. Sí. I volia vomitar, i els lavabos de la Xina tancats. Cago amb la mar, que els va parir.
0: Bueno, mama, perquè era temporada baixa i les coses les tanquen.
3: Oh, el preu de l'entrada no em va pas semblar que fos de temporada baixa.
0: Mama, se'ns enfadaran els de PortAventura, eh?
3: Vaig haver d'anar a vomitar al Far Oeste, allà. Bueno, vaig fotre una glopada a la Xina i fins al Far Oeste, corrent amb les galtes plenes com un hàmster.
0: Oh, quin fàstic, mama, per favor.
3: I quan tu eres petit, una vegada vam anar a Eurodisney.
0: Ah, sí, vam anar a Eurodisney.
3: Em vas voler fer una foto amb en Mickey Mouse. Oh. Jo, al moment de la foto, en Mickey em va tocar el cul.
0: Què dius, en Mickey Mouse?
3: Bueno, era un ninot. Em va tocar el cul al guarro que hi havia dintre.
0: Mama, és molt gros això que estàs dient.
3: Li vaig fotre un cop de puny a la boca.
0: A la boca?
3: Bueno, a la boca del ninot, però al de dins em sembla que li vaig trencar el nas.
0: Pobre home,
3: mama. O perquè em tocava el cul, tu. Va caure a rodó terra, tota la canalla plorant. Cridaven, Mickey is dead! Mickey is dead!
0: Bueno, mama, penja, va.
3: Que vindràs a dinar?
0: No ho sé, adéu, penja. Adéu, adéu. És aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. Aquest dimarts, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: La setmana passada, Bolaños proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero. Per la seva banda, la portaveu del govern, Elma Saiz, ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident. Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen el també expresident Felipe González o el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació continuaran avui, després que en les últimes hores hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
1: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
3: L'ANA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades. El personal de les biblioteques, al costat dels treballadors dels serveis socials o els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. El govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
3: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat, tal com va pactar amb la patronal i els sindicats. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb un treball assalariat a temps parcial i ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms. Ho explica la ministra Elma Saiz.
4: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms, és a dir, que algú no es jubili un dia i es torni a donar d'alta immediatament al mateix negoci, gairebé sense interrupció.
1: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota mentrestant del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29, que havia quedat suspès el 2 de maig poc després del descans per un problema al videomarcador.
3: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
0: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
5: Aneu massa de listos.
6: I els valencians?
5: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
7: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
8: Has sentit el que acaba de dir?
9: Ja a Mallorca no feu l'amor.
10: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
13: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
12: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
13: Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
12: I sabem celebrar els bons moments.
13: Pa-da-pam!
12: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
13: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La tarda dona molt de joc. Catalunya
10: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: D'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Doncs mira, aquí posant una mica d'ordre al galliner.
0: Avui estem una mica descontrolades, eh?
1: Hem vingut avui dos alumnes que no es coneixien. I, clar,
0: no es coneixen, però sembla que es
1: coneguin.
0: Sí, I ara
1: correcte.
0: Sembla que estiguem a l'última fila de l'autobús.
1: I els haurem de separar, perquè a vegades els tutors han de tenir aquell ull clínic per dir no puc ajuntar Paquito i Paquita perquè malalien.
0: Mira, Paquito i Paquita, Paquito, que el tinc a la meva dreta, encara no l'hem presentat. Porta 25 anys fent ràdio i ja he sentit un sí. A veure, Pérez Esquerdo, molt bon dia, estimat. Com estàs?
2: Ja saps que jo sóc oient d'aquest programa.
0: Tots aquells que li parles a la ràdio,
2: sí,
0: no?
2: Sí, m'hauries de sentir a casa que diu aquesta boja ara. Ai, ara trucaria i li diria quatre coses.
0: Hem de dir que en Xavi Pérez Esquerdo és una de les últimes adquisicions pel que fa a col·laboradors de La Solució. I l'hem hagut d'adquirir sí o sí, perquè...
2: Per deixar d'escriure el WhatsApp del programa.
0: Perquè ens escrivia cada dia com a oient i vam dir, calla, paguem-li uns duros a aquest senyor que vingui aquí a fer una mica el
1: tutu. Robava minuts a altres oients.
0: Ai, senyor, un aplaudiment. Avui és dimarts, Xavi Pérez Esquerdo. Entre vosaltres, per favor, eh?
2: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Que, per cert, si voleu conèixer-les, si les voleu conèixer, acabo de fer un vídeo. Perquè he agafat un vídeo i dic que aquesta gent ha de conèixer aquestes mosses que hi ha aquí al darrere.
1: Ara
0: els nostres estudiants en pràctiques que ho donen tot i de veritat, la solució no seria el que és sense elles. Entreu ara mateix al canal de WhatsApp, si és que ja en sou membres, i si no sou membres del canal de WhatsApp, ens escriviu un WhatsApp al nostre número de sempre, el 677 38 77 19, i ens dieu, vull formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Us passarem un enllaç a l'exclusiva, allà entreu i podreu veure coses que només s'expliquen per aquell canal. En aquest cas, us he presentat a totes les estudiants en pràctiques en un vídeo en exclusiva que no sortirà a xarxes, no sortirà enlloc més que en aquest canal de La Solució. Ja trigueu, som quasi 600.
1: Sí, li hem dit de tantes maneres, canal, grup...
0: Ja, que
1: no, ahir va haver-hi un oient del programa, disculpeu que no recordo el nom ara mateix, que va dir, vull formar part del club.
0: Sembla bé.
1: Magnífic, sí, perquè no, és una cosa privada.
0: Fem una cosa, diguem-li al Club de La Solució.
1: El Club de la Mitjanit, amb el Xavi Campos,
0: correcte.
1: Els diumenges,
0: i el Club
1: de La Solució.
0: No parlem de futbol.
1: No.
0: Va, que avui és tard i vol ploure. Avui us portem una solució relacionada amb el passat i les expressions populars. Avui parlem de l'origen històric dels refranys. Refranys i expressions populars. Per què de vegades ens salvem per la campana? O donem carbasses? Per què daurem la píndola? O per què carreguem el mort a algú altre? Quin és el context històric on neixen aquestes expressions populars? Encara són vigents avui en dia? Doncs mireu, té la solució a aquestes preguntes un especialista en la matèria, refranyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora, Marta Pérez Verge. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
3: Contenta, com sempre que vinc.
0: Et poses florejada. Bueno, avui portes fruites, vas a fruitada.
3: Sí.
0: És una mica Celia Cruz, azúcar. No? Hem de fer una foto. Mira, farem una foto. Avui estic obrint moltes crides, eh? Us ensenyarem la camisa que porta la Marta Pérez Verge. D'on l'has treta, nenes? Preciosa.
3: Aquí, al barri de Gràcia.
0: De veritat?
3: Sí.
0: Comprada al barri de Gràcia.
3: Sí.
0: Farem una foto de la Marta i de la seva camisa. Si voleu veure la camisa i la Marta, doncs ja ho sabeu, al 677 38 77 19. La Marta és periodista, és estudiosa, dedita a refranys, cultura popular, i ha recollit la seva feina al seu llibre que es diu Peti qui peti, ja trigueu a comprar-lo. Marta, les expressions amb origen històric han perdut en la majoria dels casos el seu sentit original?
3: Moltes d'elles sí, perquè al final, com que oblidem d'on van venir, van derivant, es van modificant segons l'ús que se'n fa, i a vegades, quan anem a buscar l'origen, veiem que van néixer amb un significat i que avui dia el fem servir per un altre.
0: Ai, senyor, avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions populars i, com sempre, podeu dir la vostra a través de les diferents vies de contacte.
1: Mira, farem una cosa. Avui, com que hi ha el Xavier Pérez Esquerdo i no sé què pot passar en aquest programa, jo li reservo a ell la via tradicional, jo li reservo al Xavier Pérez Esquerdo el telèfon del directe, de moment li reservo, i em quedo per mi els missatges de WhatsApp avui.
0: Epa,
1: què et
0: avui
1: sembla?
0: Dividim.
1: Jo li reservo, fantàstic. No sé què vol fer, però m'ha dit, avui el telèfon em per dones mi. Un tant per cent, vinga, et quedeixo el telèfon. Missatges de WhatsApp al 677 38 77 19 si ens voleu explicar, tot i que alguns ja ho estan fent, una expressió popular i l'origen que té aquesta expressió, és a dir, que ho sapigueu.
0: Origen, ai, perdoneu, expressió popular, refrany, dita, més origen. Això al WhatsApp. Per tant, el telèfon el guardem per en Xavi Pérez Esquerdo, el 93-201-7474, perquè avui torna el concurs que no enganya. Si voleu participar al concurs que no enganya, que és un concurs on no hi ha premi, simplement és parlar amb nosaltres.
2: Ah, això és un premi?
0: Qui preu un premi?
2: Parlar amb nosaltres per antena?
0: No 93-201-7474, 93-201-7474, truqueu, parleu amb nosaltres i en Xavi Pérez Esquerdo us farà preguntetes sobre refranys, no entenc?
2: Sí, un de tres refranys i un és mentida.
0: D'acord, has fet una mica de Marta Pérez Verge.
2: Pensa que a l'hora d'inventar-me'ls pensava, calla, que sembla real, vaig a buscar si existeix de veritat.
0: Ets la Marta Pérez Verge del Mercadona.
3: Podria ser, perquè a vegades varien una miqueta.
2: Oi que sí, varien, i ho he estat buscant en lloc oficial i tot. Marta, jo voldria preguntar-te una cosa.
0: No li donis bola a tu,
2: Jo puc fer-te una pregunta? Sí. Vale. Com podria fer que una d'aquestes que m'he inventat pugui arribar a ser real?
0: Fent-la servir.
3: L'has d'utilitzar. Ha de tenir realment una solidesa com perquè la gent li vingui al cap, tu l'has de començar a fer servir molt a diferents àmbits, que cali, i llavors es anirà fent gran.
2: Això serà uns anys de dir, mira, a partir de 4 anys...
3: No, és, no, bueno, pensa que estem parlant que és el refrany és allò més viral de la història, perquè parlem de centenars i centenars i centenars d'anys. Per tant,
2: és
3: la proporció...
2: És el hashtag de llavors.
3: Exacte.
0: Per tant, si tu vols que un refrany es posi de moda, comença a fer servir, intenta que els altres el facin servir, i a veure si ets capaç de crear aquesta tendència si ets un trendsetter. Va, anem al tema. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que fem servir quan volem culpar algú.
3: Sí, és allò que diem, li hem carregat el mort. Per explicar d'on ve, hem d'anar molt cap enrere, hem d'anar més o menys cap a l'edat mitjana, i quan es produïa en un terme municipal, a una vila, un delicte greu, quan hi havia normalment un assassinat, una agressió violenta que acabava amb la mort, i no es podia identificar el culpable, què passava? Que hi havia unes lleis que deia que si no se sap qui ha sigut el que l'ha matat, tot el terme, tots els veïns n'assumien la responsabilitat i havien de pagar la multa.
0: Ostres, clar, això no es fa.
3: No. I clar, què passava? que això és una apareix recollit en diverses lleis de diversos territoris europeus, i llavors quan passava això, que apareixia el cadàver i no se sabia qui era el culpable, els habitants tenien dues opcions: o bé assumir-ne ells la responsabilitat econòmica i pagar la multa corresponent, o bé agafar el mort, carregar-lo, el cadàver, i traslladar-lo a la població veïna.
0: No.
3: A un altre terme.
2: Oh.
3: I culpar... I així és aquella població, la del costat, on havíem carregat el mort, qui se n'ha de fer responsable.
0: M'encanta aquesta explicació. O sigui, bàsicament és col·locar-li el mort al poble veí, carregar-li el mort. És boníssim, això. M'encanta aquesta explicació. Per favor... El que ens apropa la Marta Pérez Verge amb els seus refranys i l'origen històric d'aquest refrany.
3: I a més, amb els refranys ens adonem que la mort no feia tanta por d'anomenar-la i de parlar-ne, perquè tenim moltíssims refranys, moltes expressions que ens porten cap a aquest terreny, perquè podem dir, per exemple, quan fou mort el combregaven, és allò quan es critica la poca diligència o que es posa remei a un problema en molt poc temps, diem això, o li diu al mort el degollat qui t'ha fet eixe forat, que això ho diuen molt pel sud i per les terres valencianes, que és allò per assenyalar que algú critica els defectes dels altres sense veure els seus, i hi ha moltes expressions i molts refranys que ens hi porten, i que ho diem en un àmbit molt col·loquial, i no hi ha aquell pes a sobre, no?, de ara parlar de la mort, que ens costa una mica.
0: Aclareixo, el telèfon, el 93-201-7474, per participar al concurs del Xavi Pérez Esquerdo. Us fem una pregunta i ens doneu una resposta per passar-nos-ho bé. 93-201-7474. Si voleu dir refranys i origen històric, això ho heu de fer a través de WhatsApp, el 677-3877-19. A veure, Marta, quines teories hi ha al voltant de l'origen de l'expressió popular salvar-se per la campana?
3: Doncs mira, no ens allunyem gaire de la temàtica, perquè seguirem parlant justament de la mort. Hi han diverses teories que ens diuen d'on ve, però començaré per la que més em va sorprendre a mi quan me la van explicar. Aquesta teoria té a veure amb la tafofòbia, que és aquesta por a ser enterrat viu.
0: Això té un nom i es diu tafofòbia.
3: Sí, si anem al Termcat trobarem el seu significat.
0: Perdona, però jo li dic sentit comú, Vull dir, a veure, qui no té por que l'enterrin viu?
3: Clar. Per fortuna, per sort, avui és molt difícil que passi, perquè doncs, la medicina ha evolucionat, hi ha també els seus timings a l'hora abans d'enterrar, però sí que antigament era un risc molt comú. I llavors, què passava? Que moltes vegades aquella persona se l'enterrava pensant que era morta, més endavant s'obria el taüt perquè s'hi anaven a posar altres familiars i es veia que a l'etapa hi havien esgarrapades o cops d'algú que havia estat enterrat viu i que s'havia despertat.
2: Volia sortir.
3: Exacte.
2: Clar, que estava ofegant, que volia sortir, clar, que...
3: Clar, i no sap què ha passat, no sap què ha passat.
0: Un catalèptic, un narcolèptic.
3: Exacte.
0: Oi, mare, de quin mal rotllo.
3: Clar, què va passar? Que aquesta por es va anar fent extensiva perquè era més comú del que semblava i es van començar a inventar mecanismes de seguretat que servien, que s'havien d'incorporar als taüts i permetien, doncs, a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. Aquesta teoria té a veure amb una corda.
2: Ai, la campana!
3: I aquesta corda es lligava en un extrem del dit o del canell de la persona que havia estat enterrada
0: però
3: a una campana, esperem que sí, a una campana que hi havia a l'exterior. Si aquella persona que havia estat enterrada es movia i hi havia qualsevol moviment, la campaneta sonava.
0: Clar.
3: I llavors la persona encarregada del cementiri sentia la campaneta i anava, feia treure el taüt, i aquella persona se salvava a l'últim moment, se salvava per la campana.
0: Home!
2: Ara que passi l'enterrada de morts per allà.
0: Home, clar.
3: Però normalment als cementiris hi ha aquella persona que fa...
0: Espero que fessin torn 24/7. Eh? Si no et balla amb la campana, com quan et quedes tancat a l'ascensor, que comences a picar. Oiga!
2: Hola!
0: Oiga!
2: Sisplau!
0: Que no hi ha ningú.
1: No hi ha ningú.
0: Ai, senyor, jo em pregunto, a Catalunya això de la campaneta lligada als dits es feia? Hi ha constància d'això? Doncs mirem. Mireu, parlem amb una autoritat en la matèria. Adrià Terol, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: L'Adrià Terol és historiador, és gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Adrià, no sé si has sentit ara la història que ens explicava la Marta, que ha pogut documentar diferents orígens, no?, d'aquest salvat per la campana. A tu et consta si a Catalunya antigament es posava una campaneta dins dels taüts per evitar enterrar gent viva, com diu la llegenda?
4: Doncs la veritat és que no. No ens ha arribat cap testimoni de cap taüt de seguretat, no?, que se'n deien, no?, amb aquests sistemes de fils amb campaneta.
0: Ho
4: he preguntat fins i tot als més veterans, però no, m'han dit que no tenim cap constància d'això, no.
0: Per tant, a Catalunya no es feia, o perquè teníem millors metges, que això també pot ser,
1: sí,
0: o perquè jo, parant-m'hi a pensar, potser és que a Catalunya tampoc no hem tingut gaire tradició d'enterrar a terra i ho hem fet més en vertical, o això m'ho estic inventant, Adrià?
4: Bé, l'enterrament en vertical apareix el 1819 amb la fundació del cementiri del Poble Nou, el primer cementiri de Catalunya i tot l'Estat. Anteriorment sí que s'enterrava a terra, s'enterrava més aviat en fossars parroquials, no?, que és on s'enterrava pràcticament el gruix de la població. Jo no m'imagino molt, doncs, enterrar amb taüts de seguretat, però vaja, si la llegenda ho menciona, doncs serà perquè alguna de raó tindrien.
0: Home, si algun té constància, m'estranyaria, perquè l'Adrià és una eminència en el tema de cementiris. Si algun té constància, que ens ho faci saber també, el 93207474. Adrià, no em pengis, perquè, Marta, et volia preguntar per una altra expressió relacionada amb els enterraments, que és arribar a les tres pedretes, què és això?
3: Sí, arribar a les tres pedretes és una expressió que la fem servir justament quan algú està a punt de morir i és perquè antigament hi havia el costum de formar sepultura amb diverses pedres a terra formant una caixa que envoltava el terra, feien la forma,
0: tota la forma
3: amb aquestes pedretes.
0: Però del cos, Marta?
3: No, del taüt, o sigui, de la sepultura, de l'espai del taüt que havia d'ocupar. I llavors és per això que fins i tot la quantitat de les tres pedretes, hi ha llocs que en diuen les cinc pedretes, arribar a les cinc pedretes, però vaja, és perquè...
2: O sigui, seria el que ara és li queden tres telenotícies.
3: Exacte.
0: Sí, telediari. M'agrada molt que ho has adaptat, eh? Sempre dèiem tres telediaris, sí, que és el de Televisió Espanyola. Aquí el TN.
2: El 3CAT.
0: Li queden tres cruanyes.
2: Sí, sí.
0: M'encanta. Aquesta l'havia sentida, Adrià?
4: Doncs la veritat és que no. És la primera vegada que ho sentia i resulta interessant, però no l'havia sentit mai.
0: En tinc una altra per la Marta i després et preguntaré una cosa, Adrià. Fer criar malves.
4: Sí.
0: No sé si... Sí. D'on ve aquest origen?
3: Clar, aquest, si busquem l'origen, veurem que la malva, aquesta planta, creix en terres, en sols molt nitrogenats i fèrtils. Llavors,
0: ostres,
3: antigament era habitual trobar-ne al cementiri justament per aquesta elevada presència del sol de fosfat de calci, que és un element que constitueix la major part de l'esquelet dels vertebrats.
0: Això podem xequejar també, eh? Adrià, et consta que hi hagi malva en els cementiris de Barcelona?
4: No.
0: Aquesta planta?
4: Actualment no, però sí que havia sentit aquesta teoria. M'imagino jo, doncs, en cementiris, quan s'enterrava a terra, cementiris més aviat de poble, no? Sí, sí. Això sí que m'havia arribat, sí.
0: Per tant, tindria tot el sentit, clar, criar malves. Tu, sí, al final acabes fent de matèria per criar la malva, eh? Jo ara no tinc present gaire la malva, com és l'herba de la malva o la flor de la malva. Algú la té present?
1: No, ara mateix la malva no té present. A veure...
0: Mira, ara
3: que té
0: posat
3: aquesta flor com lilosa, eh? Sí, que la veurem amb molts marges i que és
0: a margeres, eh? A margeres d'autopista sense voler dir res de cap mena de dada. Adrià, escolta, hem començat parlant de campanes. Les campanes i els cementiris han estat antigament companys de viatge. Cada cementiri té campanes? I si és que sí, quantes?
4: Doncs sí, els cementiris més antics, com és el cementiri del Poble Nou, sí que encara té una campana i encara la utilitzem per donar avís al tancament del cementiri. Mm-hmm. O quan arriba l'hora de tancament, en aquest cas és a les 6 de la tarda, fem sonar la campana perquè qualsevol visitant la pugui sentir i sortir.
0: Per tant, avui en dia sonen les campanes només per avisar del tancament, però històricament per què es fan servir les campanes del cementiri?
4: Exactament, només per avís de tancament. No a tots els cementiris els conservem, en alguns ja no donen ús, però sí que les mantenim com element singular del cementiri.
0: Però abans per què es feien servir, Adrià, més enllà d'avisar del tancament?
4: No, simplement per això, per tancament de cementiri, exactament. Les campanes s'utilitzen en altres situacions, en esglésies, per tocar morts, però en el cementiri pròpiament doncs era un avís de tancament.
0: Mm-hmm. Adrià, ja que et tinc aquí, m'has parlat del cementiri del Poble Nou, aquest m'has donat una dada, el 1819, que es construeix, entenc que és dels primers cementiris a Catalunya. Quina és la tomba més antiga que hi ha als cementiris de Barcelona?
4: A veure, seria difícil de documentar, però segurament algun panteó que tenim al departament segon, són panteons de la burgesia catalana que es van voler enterrar amb distincions i feien ús de l'art i de la cultura com a distinció social, i alguns d'aquests s'han pogut conservar i els estem mantenint perquè són llegats doncs, històrics i molt, molt antics. Alguns d'aquests podrien ser els més antics. Mm-hmm. I després tenim alguna tomba a terra d'alguna família, per exemple, la família Bonaplata, que van ser els iniciadors de la revolució industrial, doncs ja els seus oncles van ser els que van començar doncs, a primer fer les Amèriques, no? Aquells indians, i després doncs, els que van començar a viatjar a Gran Bretanya, a importar les maquinàries. Conservem alguna d'aquestes làpides antigues.
0: De la família Bonaplata. Hem de fer una cosa, Adrià, has de venir un dia. Hem de parlar de cementiris. Home, em faràs aquest favor, no?
4: I tant, sí, m'encantaria, sí.
0: Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies i ens veiem aviat. Una abraçada, bonic.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, adéu, adéu.
1: No, és que a més al cementiri de Poble Nou hi ha el Santet del Poble Nou, que és un lloc de peregrinatge per a moltes persones que van allà al Santet i li fan ofrenes i li demanen coses. Vull dir que...
0: Li preguntarem pel Santet del Poble Nou.
2: Quin Santet és?
1: Veus? El Santet del Poble Nou.
0: Com és que hi ha un sant i tu no el coneixes? Ai, senyor. Va, tu posa't en marxa, que tenim concurs, sant pel concurs.
2: Va.
0: Som-hi? Anem al concurs? Josep Manel, bon dia. Josep Manel. Et sento. Oh. Hola.
2: Està menjant.
0: Josep Manel?
1: Toca la campana.
5: Sí.
0: Ara. Ah. Ai, nano, treu-me els lliures, que si no ens sentirem com si estiguéssim trucant a Mart.
5: Digue'm.
0: Has tret els mans lliures, Josep Manel?
5: Sí, no tinc mans lliures. El que passa és que estic caminant. Ara em paro.
0: Ah, amic. No he entès res, però...
1: No estava caminant.
0: Sí. D'acord, caminant
1: i ara
0: s'atura. D'acord. A veure, anem al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Una pregunta, una possible resposta correcta només. Quin és, Xavi?
2: Ja, Manuel, jo et donaré tres... És Manuel o Manel?
0: És Josep Manuel.
2: Què he dit?
0: Jan.
1: Has barrejat allà França i Catalunya.
2: Josep Manel. Et diré tres refranys, tres expressions, tres dites, entesos?
0: Vinga.
2: Una d'elles és mentida. La primera és... Aigua de maig, i ara què faig? La segona és... Pel maig, faves a raig? O la tercera opció és... Maig arribat, hivern acabat.
0: Tu demanes quina és la que no existeix, quina és la inventada, oi?
2: Sí, hi ha una que és de mentida.
5: La primera.
2: La primera. Estàs segur, eh?
1: Vols dir?
2: No vols canviar?
5: Bueno, la segona.
0: No, a veure, escolta una cosa. T'has de deixar portar una mica per la teva intuïció,
2: sí,
0: eh, Josep Manel?
2: Sí, escàs.
5: Aviam, la primera quina era? Ara què faig, no?
2: Sí.
0: I
5: la segona quina era?
2: Faves a raig.
6: és la primera.
0: Tria, quina és la inventada?
5: La primera.
2: Molt bé, molt bé.
7: Sí,
0: clar
7: que sí.
2: La primera intuïció.
0: Perfecte. Josep Manuel, gràcies per participar al concurs que no enganya, gràcies encara més per escoltar la solució. Ja ho saps, eh? Passa-ho cada dia a la una del migdia amb servidora vostès, Elisenda Carot. Una abraçada bonica, adéu, adéu.
5: Adéu, adéu.
0: M'ha encantat. Diu, la primera quina era? Era què faig?
2: I la
0: segona què
2: faig?
0: I la segona quina era? Per cert, Marta, ara que parlàvem de salvat per la campana, hi ha una altra expressió que ens salva, que és salvar-se pels pèls. Quin és l'origen d'aquesta?
3: Sí, mira, ara t'explico l'origen de salvar-se pels pèls, però l'Adrià deia això de que a ell no li constava aquesta teoria dels taüts, sí. Per aquella gent que tampoc li consti i que no se l'acabi de creure, hi ha una segona teoria, que és molt curteta, sobre l'origen de salvar-se per la campana, que és una mica més, ens porta cap aquí, que ve del món de la boxa. Mm. I ens hem d'imaginar justament el moment en què el boxejador es troba a punt de ser noquejat, però sona la campana que indica que ha acabat la ronda. Per tant, salva l'últim moment. I llavors és gràcies al so de la campana. I molta gent diu que l'origen real ve del món de la boxa.
0: M'agrada aquesta també, eh?
3: I deies ara d'aquest de salvar-se pels pèls, que l'utilitzem, el fem servir també amb el mateix significat que salvar-se per la campana, que és allò, sortir-te d'aquella ocasió a l'últim moment, i hem de dir que aquest origen és mariner.
2: Mm.
3: Antigament, per enrolar-se en una embarcació, no calia saber nedar, però sí que anava molt bé portar els cabells llargs.
0: Per què?
3: Per què? Perquè si un mariner queia a la mar, ràpidament, com que no sabia nedar, els seus companys el podien agafar pels cabells i aixecar-lo cap amunt. Oh, i direu, i pels cabells? Home, doncs sí, perquè l'aigua amb la pell rellisca i és molt difícil agafar, la tela es trenca, s'esquinça, i els cabells era la manera més còmoda per poder agafar. Clar, sabent que ve dels cabells, podríem dir que no és massa correcte utilitzar-la en català, perquè nosaltres dels cabells no n'hi diem pèls.
0: N'hi diem cabells.
3: N'hi diem cabells,
0: en plural, eh?
3: En plural. Sí que podem dir un pèl del cap, per dir-ne un, o un cabell, per dir-ne un, però quan parlem de la melena, dels cabells, no n'hi diem pèls. Per tant, potser
0: la salvem la també pels pèls.
3: Exacte.
0: Salvem l'expressió salvar-se pels pèls, també pels pèls. Escolteu, el 677-3877-19, expressions que conegueu el seu origen històric. I el telèfon, el 93-201-7474, el concurs, que no enganya. De fet, tenim gent que ja està trucant pel concurs. M'agrada molt que la gent truca sense que hi hagi premi, que això és l'esperit de la solució.
3: Ah, tant, sí.
0: Àlex, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimat?
8: Molt bé.
0: Vol jugar al concurs que no enganya del Xavi Pérez Esquerdo, oi?
8: Vull jugar al concurs. Bé. I si em permeteu, una anècdota relacionada amb els cementiris.
0: A veure, digues.
1: Ah, sí, home.
8: Sabeu que l'arbre emblemàtic del cementiri...
0: Però, per un moment, Àlex, és que he de fer una cosa. Posa'm la cinta de crims, perquè amb aquest accent, sí. I començant amb, sabeu què?
1: Quedeu-vos amb aquest detall.
0: Quedeu-vos amb aquest detall, vull explicar una cosa dels cementiris. Àlex, des d'on truques?
8: Des de Linyola.
0: Des de Linyola. Endavant quan vulguis. Quan vulguis, Àlex.
8: L'arbre emblemàtic dels cementiris, en xiprer,
0: sí.
8: Té una raó i un simbolisme conegut des de l'antiguitat, que és el de la connexió entre la terra i el cel, però també és arbre del dol. Però és que sembla ser que té una raó pràctica als cementiris. Que l'origen de, l'origen dels cementiris nous, de quan va sortir la normativa, si no recordo malament, a finals del segle XIX, que obligava a treure els cementiris dintre el poble per portar-los a fora, per sanitat,
0: sí.
8: Doncs l'arbre emblemàtic en general ha sigut el xiprer. Doncs com que originàriament enterràvem a terra també hi ha un bitxo, sí. que ho rosegue tot. Sembla ser que les arrels del xiprer són repel·lents de rates i ratolins.
0: Amic! I per això posaven xiprers als cementiris, perquè bàsicament no arrosseguessin els cadàvers.
8: Sembla ser que podria haver aquesta relació també coneguda des de l'antiguitat.
0: Mira, ara digues, espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
8: Espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
0: Bravo, Àlex! Bravo!
2: Bravo, Àlex!
0: El nou Carles Porta.
2: Bravo.
0: El nou Carles Porta. Escolta, si mai es posa malalt en Carles Porta, et truquem, Àlex.
2: Cover.
9: Jo tenia entès que el xiprer era perquè se lavaven les ànimes.
0: També pot ser, és molt simbòlic.
2: Però tot.
0: A tot això ens estan enviant dubtes, perquè això ho podem fer en una nova edició de la Marta Pell Verge. Ens pregunten per què vomitar es deia canviar la pela, per què es diu això de com és el mercat de Calaf. Sembla el mercat de Calaf com a sinònim de desorganització. Ens ho anotem. Si hi ha temps a final de programa, ho resumem, i si no, a la nova edició de la Marta Pell Verge. Va, el concurs que no enganya. Què li preguntes a l'Àlex?
9: Àlex, et dono tres opcions de refranys o dites i una d'elles és mentida. Entesos?
8: Entesos.
9: A. Olla vella fa bon caldo. Olla vella fa bon caldo. B.
8: Sí.
9: A la taula i al llit, el primer crit.
8: L'opció
9: C. Patata i pop, menjar de Wallapop.
8: Bueno, se m'ha escapat el riure, però aquesta em sembla que l'última us l'ha tret de la patilla.
2: Estàs segur? Estàs segur, Àlex? Tu pots pensar,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, pensa, pensa.
2: Segur?
8: Seguríssim.
2: Correcte!
0: Bravo! Bravo! Porta.
2: Aquesta és la que volem que sigui
0: l'oficial.
1: La que vols fer créixer, no?
2: Hem de fer créixer aquesta.
0: Ai,
2: sí, com que Wallapop trobes coses bé de preu, doncs digueu patata i pop, menjar de Wallapop. Que sigui
0: patata
2: barateta.
0: I pop, menjar de Wallapop. Àlex, gràcies per trucar-nos, estimat. Una abraçada. Passa el missatge, ja ho saps, cada dia a la una la solució. Petons bonic.
8: Molt bé.
0: Adéu,
8: moltes gràcies,
0: adéu.
8: A veure.
0: Ai, senyor.
2: Ja ha, mira, ha calat, això, eh? Ja
0: ha calat, eh? Sí. Escolteu, seguirem parlant de refranys, d'una carabassa, d'on carai surt això de donar carabassa, d'aurar la píndola, d'on surt això de daurar la píndola, i seguirem parlant de campanes, eh? Per què fer campana? D'on ve l'origen de fer campana? Fem una pausa de minut i mig. No marxem més, minut i mig, i ara tornem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem fent una edició especial refranys amb la Marta Pérez Verge, amb en Xavi Pérez Esquerdo. Avui, de moment, anem de refranys relacionats amb el món de la mort, de les campanes. Hem començat...
3: Sí, ens està quedant una mica així,
0: sí, eh? Hem començat amb allò de carregar el mort, després hem anat a salvar-se per la campana, amb aquest origen dels cementiris, després hem anat a salvar-se pels pèls, i ara jo li deia a la Marta, ostres, per què fer campana? Sabem l'origen de fer campana? Podeu seguir trucant, eh? Agafeu tant del 93-201-7474 per participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo, per aquest concurs que no enganya, i el 677-38-77-19, digueu-nos si coneixeu alguna expressió i el seu origen històric. A veure, fer campana, què en sabem de l'origen, Marta?
3: Aquest, ara potser ens costaria una mica d'imaginar-nos-ho, però hem de tornar a tirar enrere en el temps, perquè antigament els nens acostumaven a estudiar o aprenien a les rectories de les esglésies. Molta educació venia de les esglésies, i llavors molts d'ells també feien d'escolans en el mateix temps.
0: Tu havies fet d'escolanet mai, Xavi?
2: Tota la vida.
0: Sí? Anava a dir que...
2: Sí. Ho sé, tota la litúrgia. Però i em sona això de la campana, que explicaràs.
3: A perquè veure. Potser et va passar.
2: Clar, perquè jo el que volia era anar a tocar la campana.
3: Però en aquest cas, clar, tu t'ho passaves bé.
2: Sí.
3: Doncs en aquest cas era un càstig, perquè quan un alumne faltava a classe sense motiu, el capellà el que feia era castigar-lo fent-lo anar a tocar la campana de l'església durant un o diversos dies.
0: Ostres, sí, tu, comptant-lo físicament.
2: Perdona, potser m'estava castigant. Però ja m'ho passava. Acabem a tocar.
3: Doncs en teoria era una es relaciona com una tasca pesada, molt dura, molt cansada, i llavors doncs era més pròpia dels adults, que estaven més forts, que no pas de les criatures. I llavors els alumnes intentaven evitar aquest càstig tant com podien, i d'aquí ve el haver de fer campana quan faltaven, havien d'anar a fer campana. Hem de dir que amb el temps doncs, ha anat evolucionant, la fem servir per referir-se a aquesta absència voluntària de no anar a classe o d'altres obligacions, i a més és una expressió que m'agrada molt perquè potser més coneguda és fer campana, però depèn de la zona. Hi ha moltíssimes maneres diferents. Per exemple, hi ha fer fugina, fer fotja, fer toris, a Mataró en diuen fer toris, fer rodó. Hi ha moltíssimes maneres diferents de dir fer campana segons la zona.
0: A tot això, 93-201-7474, el concurs que no enganya amb en Xavi Pérez Esquerdo. Arel, bon dia.
10: Aquest concurs i diré la teva.
0: Digue'm. Arel.
10: Hola.
0: Hola, bon dia, Arel. Escolta'm, va, anem al concurs. A veure, Arel, en Xavi et fa una pregunta, a veure si l'encertes.
10: A veure.
2: Mira, Arel, estigues atent. Da. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Gos que lladra no mossega. Cavall cansat no mira marge.
0: Quin és el que ens hem inventat? Quin és el refrany?
10: Crec que el tercer.
2: Pensa-t'ho.
0: A veure.
1: Torna a dir el segon, a veure.
2: El segon? Vols dir que no és...
0: No, digue'ls tots. A veure, el primer.
2: Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
0: Ui.
2: Gos que lladra no mossega. O cavall cansat no mira marge.
10: Tercera.
3: Clar que sí, inconvenciment,
0: la tercera,
3: eh?
2: Molt bé, correcte!
0: És correcte!
2: Molt bé! Bueno, és la incorrecta, però és correcta per ella.
0: La incorrecta és correcta.
2: Molt bé,
0: Arel, has encertat, i per aquí de fons em deien que volies demanar-nos l'origen d'una dita. L'apuntarem i a veure si la resolem un altre dia. Quina és?
10: N'hi ha per llogar cadires.
0: N'hi ha per llogar cadires. Sí. Doncs ara l'apuntem, juntament amb les que ens estan fent arribar a través de WhatsApp. Intentem donar resposta en algun moment de manera breu, a menys que ja la sàpigues, Marta. Em feies aquí un senyal.
3: Sí, perquè antigament, quan es anava a fer un espectacle, un show, moltes vegades la gent es portava la seva cadira. I així es guardaven la plaça. Llavors el que feien, si no, era agafar les cadires. O sigui, quan hi ha per llogar-hi cadires, és una cosa que de dir, ostres, Déu-n'hi-do, perquè és bé d'aquest moment d'haver de portar la cadira.
0: Ah, de llogar-hi cadires, és a dir, n'hi ha per fer que et posin una cadira allà, no? Per reservar la plaça.
3: Exacte, que és una cosa que té molt de pes.
0: Et ve a dir, Arel, que bàsicament és perquè és tan bona la cosa que és per portar-te la cadira de casa o inclús llogar-la per reservar l'espai i no perdre l'espectacle.
3: Ah, exacte.
0: Arel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada.
10: Moltes gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Va, que abans parlàvem de la mort, eh? La mort és greu, però en català hi ha una expressió que es fa servir per dissimular precisament la gravetat d'una cosa per fer-la més acceptable. Estem parlant de l'expressió daurar la píndola, Marta.
3: Sí, exacte, eh? És allò que aquell moment de voler presentar una cosa que és desagradable sota un aspecte favorable o fer acceptar una cosa...
0: El Mary Poppins, no? Una miqueta?
3: Exacte.
0: Con un poco de azúcar y
3: moltes vegades els polítics dauren la píldora també, per allò...
0: I toquen el violí.
3: També. Doncs d'on ve això? Doncs antigament molts medicaments s'elaboraven a partir d'extractes de plantes que contenien aquella substància activa que és la que ens ajudava a curar-nos. Doncs aquestes pastilles que es feien amb aquests extractes acostumaven a tenir un gust molt desagradable. Les plantes que es feien servir tot, aquestes amargors, aquests gustos...
0: Encara passa ara,
2: sí, anava a dir que n'heu trobat alguna pastilla que tingui gust de maduixa?
0: No, tu fota't un ibuprofen i desfesta-la a la boca.
2: No!
0: No sé, o un olotil, una cosa d'aquestes. No.
2: Fixa't, a mi la meva àvia me la desfeia amb sucre. Amb una cullereta, i així em passava més ràpid.
0: L'aspirina és l'única bona.
2: Sí. Era incapaç d'empassar, encara em costa.
0: Encara costa, eh?
2: Faig aquells cops de cap horrorosos.
3: Que sembla que...
2: I pensava, tant de bo fos aquí la meva àvia per desfer-me la pastilla i posar-m'hi sucre.
0: Hi ha dos tipus de persones, eh?
1: Sí.
0: Els que saben, o sigui, hi ha gent que fot les pastilles a cabassos, i tu i jo, nano, que hem de fer una litúrgia abans d'empassar.
2: I que no em miri ningú, per favor.
1: Em mires com si tinguessis un animal perillós a davant, no?
3: Doncs hem de dir que la teva àvia... feia una mica... està relacionat amb l'origen d'aquesta expressió, sí. Perquè feia una mica el que va decidir fer un apotecari, que va tenir la bona idea de recobrir-les amb una capa ensucrada que amagava el mal gust. Fixa. I facilitava que aquell extracte fos pres. Llavors, aquesta cobertura era dolça, recobria la pastilla i li donava aquest aspecte daurat. Si ens imaginem el sucre quan el fonem, que fa aquest color daurat...
2: Sí.
3: I llavors aquest to daurat és el daurar la píndola, que és per una cosa amarga fer-la passar...
0: És boníssim, això, eh?
3: Millor, l'ensucrava, la daurava.
0: El primer que et tocava la llengua era aquesta cobertura de sucre daurada.
3: Exacte, i a més a més, com que es fa llis, era més fàcil d'anar cap endins.
2: Te l'has d'empassar, eh?
3: Sí, perquè si no, si vas...
0: Tampoc no pots estar aquí marejant la píndola, saps què em vull dir?
1: Però és una mica el que fan molts pares i mares amb la verdura. Verdura amb ganxitos de tota la vida, per amagar el sabor de la verdura.
0: Tu has donat mai a les teves criatures verdura amb ganxitos?
3: Amb ganxitos?
1: A la criatura no li agrada la verdura, li poses alguna cosa que sí li agrada i llavors fas aquest recobriment, no? Que seria el sucre que posaven al ganxito.
3: A mi em feien un volcà, coses d'aquestes així, però la verdura era la verdura.
0: La verdura, la verdura.
3: Ni ketchups ni coses d'aquestes.
0: A mi se't veien, en lloc de posar-me la llafa amb una cara somrient, em somreien com a molt els meus pares i deien, si no tocaves per dinar, tu tindràs per sopar.
1: Vinga. I no t'aixequis.
0: Ai, nosaltres ens hem preguntat, arran d'aquest daurar la píndola, les pastilles actuals, encara avui en dia, porten aquesta cobertura dolça? Doncs hem trucat el nostre metge de capçalera. Jordi Mestres, molt bon dia.
11: Bon dia.
0: En Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, coneixies aquesta història que ens ha explicat la Marta?
11: Sí, no, i de fet existeixen encara els comprimits recoberts de sucre, són les grahees actuals. Vull dir, estan millorades, vull dir que no és les d'antanyo, sinó que estan millorades, però això existeix encara.
3: Aquestes no fan tant de mal als queixals.
0: I més enllà d'això, no sé si avui en dia entenc que les pastilles estan recobertes, perquè quan nosaltres les posem a la boca són com finetes, no? Tenen com una pel·lícula al voltant.
11: Sí, hi ha diversos tipus, eh? Les que tenen la pel·lícula acostumen a ser aquests comprimits, que són les dures, no? Que és una pols dura, que és el que té el principi actiu. Imagineu-vos el paracetamol, que si el mastegueu és horrorós.
0: Horrible, horrible.
11: Horrible, horrible. I moltes vegades van embolicats amb una pel·lícula molt fina, que són polímers, no? Que són molècules com del midó o de cel·lulosa, que el que fan, a part d'intentar que l'empassar tingui un efecte més lubricant i per tant sigui més fàcil d'empassar, que no tinguin tan mal gust, perquè si no és horrorós. I si ho mastegueu, encara pitjor.
0: Entenc que aquest recobriment ja no està fet de sucre, no, Jordi? De què està fet?
11: No, actualment les principals són això que deia, no? Uns polímers o de cel·lulosa, per exemple, que són d'origen vegetal, o midons, no? Que el midó surt, per exemple, doncs, de la patata, entre d'altres, no? Ah. I fan aquest recobriment que és milimètric i que fa doncs, aquest efecte doncs, com lubricant. Alguns porten inclús alguns que són molt grans, porten inclús una miqueta de lubricants que ajuden a... que sigui com efecte lliscós, no? que ajudi a empassar.
0: Després hi ha uns altres, que són com uns... A veure, perquè m'entengueu, normalment són aquelles pastilles que tenen com dos colors, no? D'una banda, l'omeprazol, sí. Això ho té, no? El que jo recordo, sí. Una persona que no puc dir qui és... que són, això són pastilles microperforades, que entenc que tenen un foradet molt petit i a través d'aquest foradet molt petit es va alliberant, no?, el principi actiu. I recordo una persona que l'obria, es fotia allò de dintre, i jo li deia, home, però això t'has de fotre el plàstic, perquè si no et deixen dir, i em deia, ja, és que me'l menjo després el plàstic.
2: No, perquè li agrada!
0: Per parts. No, volem dir, no, si està el plàstic allà, ja farà el seu efecte. Això no va així ben bé, oi, Jordi?
11: No va així. De fet, no s'hauria de fer. És a dir, les úniques amb les que podríem fer alguna cosa similar és amb les que tenen ranura, que les pots partir, per tant, pots assegurar-te que més o menys els mil·lígrams de medicament està ajustat. Si no porta ranura, no es pot partir. Aquestes que dius tu són les càpsules, que és la típica de l'emoji del mòbil.
0: Exacte.
11: Que és de dos colors, sí. Aquestes poden ser dures o toves, i normalment és un recobriment de gelatina. I algunes d'aquestes sí que són microperforades. Aquí hi ha molta varietat. Algunes són microperforades i, per tant, tenen diversos sistemes, no? que el que fan és un alliberament que va a poc, amb la qual el que assegurem és moltes vegades que l'efecte no sigui immediat, sinó que es vagi com repartint al llarg de les hores i requereix menys quantitat de dosis, no? Per entendre, no haver de repetir tantes vegades. I d'altres sí que s'absorbeixen a l'estómac o no, i fa l'absorció la que toca. Per tant, les càpsules no les hauríem de tocar ni les hauríem d'obrir. Algunes porten com unes boletes a dintre, que a vegades noten, que la idea és la mateixa, és a dir, aquelles boletes es van desfent a poc, i per tant van alliberant aquell principi actiu perquè vagi fent efecte al llarg de les hores, no del moment. Clar, si ho fem una miqueta doncs, alegrament, doncs no estem garantint la dosi que toca, que és la que està pensada.
0: Per tant, no feu merdangues, empasseu-vos les càpsules tal com venen en el paquet, i com a molt aquestes que porten la ranura, aquesta ratlla al mig, que ja indiquen que pots partir la dosi, perquè bàsicament et queda la meitat a una banda i a l'altra, perquè hi ha algunes que no et poden assegurar això. Jordi Mestres, el nostre metge de família favorit i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Sí. Gràcies, com sempre. Una abraçada.
11: Per cert, jo passo a consulta, ara que estava parlant d'això de cures, amb una antiga capella, Vull dir que...
0: Què dius? Com que passes consulta?
11: Era una antiga... Sí. Bueno, era una escola de monges, que actualment és un centre d'atenció primària, i la meva consulta i la de costat era l'antiga capella de les monges.
0: I hi ha campana?
11: Ara no es veu, No, està reconstruït, vull dir, ara no ho identifiques, però era l'antiga capella. Sí,
0: et portarem una campana.
3: Avui havia de ser el programa.
0: Jordi, gràcies com sempre per atendre'ns i formar part de la solució. Adéu,
3: petons.
0: Adéu.
2: Clar que surten tots curats d'allà.
0: La demana la verge. Escolta'm, 12 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Ja ho sabeu, 93-201-1-7474. Últimes trucades pel concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Izquierdo. Parlarem amb vosaltres, què esteu fent? I us proposarem aquesta pregunta d'en Xavi. 93-201-1-7474. El 677-38-77-19 ens heu de dir refranys dels quals conegueu l'origen històric.
1: Hem de dir que abans parlàvem dels cementiris i de l'expressió fer malves o criar malves, i la Teresa va anar a collir malves.
0: Ah, sí?
1: Sí, per fer ratafia. Perquè és una de les flors que es fa servir per fer ratafia, i ens ha enviat una fotografia.
2: Ah, pensava que ens havia enviat ratafia.
1: No, això també. Mira, quan la faci, Dolors...
0: M'estaria bé,
2: Sí, per
1: ara
2: tant.
1: Mateix, si en fas, doncs... un litro. Afegeix un litro més per la solució. Un litro, però bé?
0: Un litre mínim, sí.
1: Sí, un litre mínim per la solució. Mira, el Francesc diu, tens les orelles a cal ferrer. Havíeu sentit mai aquesta expressió? Vol dir que et sort com una tàpia. L'origen sembla ser que és que fa anys, de tant picar, el ferrer del poble, es tornava sort. I, per tant, d'aquí va néixer aquesta expressió de tens les orelles a cal ferrer.
3: Que, de fet, també diem d'estar sort com una campana. I també es diu que del so de la campana...
2: Era una tortura, això, havia vist en alguna
3: paraula. I tu, en canvi, t'ho passava superbé tocant la campana.
12: Diu, era una tortura. Home, tu fot el cap dintre una campana i que la toquin, nano.
2: Home, rebentava tot.
12: 93-201-7474. Últimes trucades. Res, 11 minuts per posar punt i final a la solució. Fem l'última pausa i a la tornada. D'on ve això de donar carbassa? Prepareu amb el donar carbassa.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
12: 9 minutets. Avui estem parlant de refranys, de l'origen històric dels refranys. Ho fem, com sempre, amb la Marta Pérez Verge. Avui edició especial refranys a la solució. I ens queda repassar el donar carabassa. Marta, d'on ve donar carabasses?
3: Doncs mira, hem d'anar cap a un vell costum de la pagesia, que durant el festeig ens hem d'imaginar una parella que estava festejant i arribava el moment que s'havien de fer els tractes amb la família, entre les famílies. Com a regla general, el noi i els seus pares havien d'anar a casa de la noia per parlar del dot que els progenitors d'ella podien oferir. De fet, hi ha refranys relacionats amb el dot, que és la filla amb bon dot a casa dura poc, perquè si tenen molts diners...
12: És el que valíem abans.
3: Clar, a l'olor del dot acudeix el borinot. N'hi ha uns quants, aquests, eh? Doncs bé, el dot de què estava format tant de diners com de béns materials, que podien ser terres, cases, animals... Aquests dots es posaven sobre la taula i s'acordava tornar a veure's més endavant, al cap d'unes setmanes, a una segona visita entre les famílies, un cop cada casa hagués fet les investigacions oportunes de la família de l'altra. S'haguessin informat i haguessin decidit si el dot els hi era bo o no. Què passava? Que si els progenitors d'ell no veien bons ulls aquesta unió, aquest casament, buscaven una excusa perquè no es dués a terme aquesta segona visita, aquesta segona cita. A aquesta segona trobada.
12: En plan, ai, no ens va bé perquè hem de portar la nena al podòleg.
3: I llavors ja s'entenia que no estaven interessats en la seva filla. Però si a la família d'ell sí que volia i era la família d'ella la que no, el rebien a casa.
12: Ai.
3: Però com que no ho volien dir en paraules perquè era massa incòmode, quan arribava aquest dia pactat, se servia a taula un plat amb carbassa als visitants. Si la família del noi veia que li havien servit carbassa, ja volia dir
2: ni
3: que...
2: Ni preguntaven, ja.
3: Exacte, ja sabien que era una negativa.
12: També et dic que incòmode quan et posen allà davant. A veure què serviran avui, a veure què serviran.
2: Crema de carbassa.
12: Crema de...
3: Que la més extensa és la carbassa, però també hi ha altres aliments. També perquè, per exemple, a Lleida es fan servir donar garronada... Perquè en aquell cas doncs, el que se servia era un guisat de garró. Vull dir que, o en molts llocs també es diu d'una pota, perquè al final el garró és una part de la pota del bestiar, el turmell.
12: La carbassa estava associada a alguna cosa negativa, en aquest cas, que no et volguessin comprometre a veure si ho dic bé, el seu fill amb la teva filla, oi? Venia a ser una negativa per part de la família paterna.
3: Per part de la família
12: paterna.
3: De la dona.
12: Ah, de la dona.
3: O sigui, si la família de l'home no volia, ja no anul·laven la cita.
12: D'acord.
3: I si era ella, la família d'ella es servia carbassa.
12: Per part de la família de la dona.
3: Exacte.
12: Però volem saber nosaltres què passa avui amb la carbassa. Ha canviat la percepció de la carbassa amb els anys? I, com sempre, això ens ho respon el nostre xef de capçalera, col·laborador de La Solució, xef del restaurant Cuina Sant Pau de Sant Pol. Un aplaudiment per en Raül Balam. Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: Hola, senyor Balam, com estàs?
1: Meravella.
13: Molt bé, i vostès què tal?
12: Molt bé, meravella. Estupendo. Escolta, ens veiem dijous, eh?
13: Dijous ens veiem aquí com un clau.
12: Dijous.
13: A la 1:05 aquí estic.
12: A la 1. Arriba a la 1, nen, que a veure si encara
13: no
12: estarem.
13: No, arriba a la 1, però esclar, primer hem de fer les notícies, saber com està el món.
12: Correcte. En Raül Balam el podreu sentir al complet el dijous, que ens visitarà i farem puntet de sal. Però avui hem volgut parlar amb ell, perquè avui en dia la carbassa també s'associa amb quelcom negatiu, Raül?
13: Home, jo crec que ara la carbassa és un tresor. Jo crec que hi ha tot hortalissa, tota verdura, tenir-la, poder-la gaudir i menjar-la, és un luxe, un lujo, com et deia jo l'altre dia. Pensa que és una fruita que té molta vitamina, sí que és de tardor, però és clar, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, les Bs, les que vulguis, fins i tot la K. Pensa que en consumim molta també a l'estiu de carbassa. Ens ens en fem uns farts. Meló i xíndria són cosins germans a les carbasses.
12: Ostres, que clar,
13: la, una carbassa són aquestes verdures que la mata s'extén doncs, per al terra i bueno, va agafant hectàrees de terra i van creixent. I el que són cogombres, el que són els carbassons, els melons, les xíndries, doncs tot això és un moment que ara ho disfrutarem moltíssim.
12: Ara et sentia dir les vitamines B, les D's, ara entenc perquè tanta canalla ens fan fer-los el puré de carabassa. Per tant, avui en dia, si ens donen carabassa, és un regal, no?
13: Home, és un regal. A mi també s'associava molt amb l'escola, que et donaven, li han donat carabasses.
3: Sí, exacte, una assignatura.
13: A mi me les van donar totes, les carabasses. I cada cop que hi havia carabassa, jo li deia, em queixava de la carabassa, la mare em deia, haguessis estudiat, potser no en tindríem tantes de carabasses.
12: Raül, o sigui que la... ara quin seria l'equivalent, és a dir, un element denostat de la cuina, l'equivalent a la carabassa com antigament? Hi ha algun aliment que ara no estigui de moda, diguéssim?
13: Bueno, jo crec que tot el que és un aliment és un gran regal, des d'un cereal a una fruita que tingui una durada molt, molt curta. No et podria donar, quin símil hi hauria, però, per exemple, jo codio les bledes, a mi si em donen bledes, doncs és una cosa, aquí ja cadascú que es faci la seva, no?
12: Les bledes no són gaire populars.
13: Però a mi em donen bledes, ja te les tiro jo pel cap.
12: Escolta'm, senyor Raül Balam, ens sentim dijous, gràcies per aquesta explicació sobre la meravellosa carabassa que

0: Tres dites, tres refanys, un d'ells és mentida. Entesos?
1: Sí.
0: Has entès la mecànica, Teresa?
1: Pues sí, però ho sento una mica malament, eh? No sé què es barreja per aquí al mig.
2: Baixarem la música, va.
0: La primera opció és... Riu-te'n del mort i et sortirà tort. La segona opció és... Qui riu últim, riu millor.
1: Sí.
0: I el tercer és... Acudit repetit fa amic divertit.
3: Molt bé.
2: La incorrecta. Quina creus que és la incorrecta, Teresa?
3: Una se l'ha inventat ell.
1: No sé, la primera, potser.
0: Riu-te'n del tort... Perdó. Riu-te'n del mort i et sortirà tort?
1: Sí. És que no ho sé, aquesta no l'havia sentit mai, jo.
2: Marquem aquesta.
0: Marquem aquesta. Segur, sí. Eh?
2: I és...
4: Nervis.
0: És correcta, però és incorrecta per tu.
2: Oh, no és la inventada. Oh. Quina era la inventada,
0: també
2: Xavi?
0: També es pot dir riure's del mort... I d'aquí al vetlla.
2: Oi! Però... Teresa, escolta'm, igualment jo t'agraeixo moltíssim que hagis trucat al concurs, que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució. Així que marxem amb un aplaudiment fortíssim per la
3: bravo,
2: Teresa. Gràcies,
3: bravo.
2: Teresa!
0: Per cert, l'inventat és acudit repetit fa amic divertit.
2: Aquest és l'inventat per en Xavi Pérez Cerdo. Doncs fins aquí la nova edició del Refranys. Has de tornar, Marta, perquè hem de parlar del mercat de Calaf, de mil expressions que ens demanaven per aquí pel WhatsApp.
3: Content com un gínjol, per exemple.
2: Clar, per què? Perquè estem contents com un gínjol
3: com
2: si el gínjol
3: ser?
2: És una planta, no?
3: Sí, exacte, un fruit. Sí, sí, correcte.
2: Per cert, Marta, avui presentació a Vilafranca del Peti qui Peti. On i hora?
5: A l'escorxador de Vilafranca del Penedès. Ai, a les 7 de la tarda.
2: A les 7 de la tarda.
3: Més mort.
5: Avui m'acompanya la temàtica. Que acabi bé.
2: Senyora Marta Pérez Verge, ens veiem aviat. Gràcies, bonica.
5: Moltes gràcies.
2: Xavi Pérez Esquerdo, d'aquí dimarts que ve no l'altre ens tornem a veure i sentir,
0: dies.
2: Eh?
0: Ai, que patireu. Us escriure per WhatsApp.
3: Sí, sí.
0: El club de la solució.
3: El tema de demà t'interessa també.
2: Uau.
0: Quin és?
2: Demà, amb en David Balaguer i la Cristina Gutiérrez Leston, parlarem de pessimisme. Què vol dir ser pessimistes? És una forma de protegir-se emocionalment? El pessimisme es contagia? Totes les respostes demà a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. Aquest dimarts al Senat, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment, perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats de l'ensenyament continuaran avui, després que en les últimes hores s'hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per a tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
1: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
3: El Papalló 14 es reunirà amb una 80ena de presos en la seva visita a la presó Brianzú i escoltarà el testimoni de 2 recluses. El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
1: Rosalia arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor a l'Acadèmia de l'Acadèmia a Joan Manel Serrat. El Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, 2 plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto al foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants. Com que no estan regulades, hi poden entrar menors. També és controvertida la incidència que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica a Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
4: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a l'Estat espanyol.
1: Esports, Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid en la 29a jornada.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: Encara en futbol, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
3: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29, que havia quedat suspès el 2 de maig poc després del descens per un problema de videomarcador.
1: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual, l'entrenador. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta que té del Dubai, llevat d'un canvi dràstic d'organització. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, aquest dimarts s'han jugat tres definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: M'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya.
7: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
8: unilla. Ja ho sé.
7: Que és?
8: Lo mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
5: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí.

0: Parlem molt de càncer de mama, sobretot en les dones. Cadascuna ho passa com pot, i algunes no poden quedar-se per explicar-ho. Mentre transitava pel purgatori de les medicines i la quimioteràpia, la poeta lleidatana Dolors Miquel, amb les forces arrencades de no se sap on, ha escrit el seu particular homenatge al Pit Adormit, un llibre del que tothom en diu meravelles. Avui hem baixat a la delegació de Tarragona, on viu, per parlar amb ella. Dolors Miquel escriu sobre el pit i fa una història cultural dels pits de totes, el de la maternitat, el de l'amor, el de la sexualitat, parla de pits grossos i petits. I d'aquesta manera també parla dels nostres anhels, les nostres pors i els nostres amors.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: from life and fear.
1: I si haguéssim de fer un resum particular d'aquest llibre, del Pit Adormit, editat per l'edició 62, aquesta cançó ens aniria perfecta, perquè és aquesta barreja de parlar d'amor, d'històries, de memòria i sobretot d'una vida molt llarga que han viscut dones com la Marian Faithfull, que ja no hi és, però la Dolors Miquel sí que hi és i té moltes ganes d'explicar-la en aquest llibre, que us recomanem moltíssim. Hem anat a Tarragona, hem pujat, passen 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, i després tenim aquí la Georgina Monge, que ja està fent cua, perquè ens parlarà de què?
2: Deepfakes, d'aquesta nova forma de violència masclista que s'està donant a les xarxes.
1: Exacte, d'enganyar-nos a través de la imatge, d'aquestes imatges que s'inventen per fer-nos parabojos. Això serà la segona part del programa, però nosaltres comencem aquí, us donem la benvinguda, benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, i avui sí que ho podem dir, fins amunt. La poeta Dolors Miquel torna després d'un silenci llarg amb el Pit Adormit, però la memòria viva, vivíssima. El Pit Adormit és el nom del seu últim llibre, un viatge poètic, perquè les poetes no poden deixar mai de fer poesia. Agafada a l'excusa de sobreviure, malalta de càncer de pit, escriu un llibre que és memòria del seu camí en la literatura, ens parla d'amors, del que és ser una dona a través de la mitologia, dels referents històrics, de la cultura popular, de l'alta cultura. El Pit Adormit, jo diria que és una catedral gòtica de vida amuntegada que ens fa viure totes. Què et sembla, això que dic?
3: Bé, el que passa que jo és que soc molt amant del Sant Crist de Taüll.
1: Tu ets més del romànic que del gòtic, sí. Jo ja ho sabia.
3: I aleshores, no sé, a veure, jo una catedral d'Escuradents, com diria l'Enric Casasses, no? La catedral d'Escuradents. Doncs no, és que no sé, és un llibre que vaig escriure, no és res més. O sigui, és així. És a dir, ara, per exemple, quan me'l miro, doncs penso, hosti, com ho vas poder fer? Perquè, clar, no tenies energia. Però, clar, penso, en realitat, tota l'energia devia venir d'aquí. O sigui, la poca que tenia me la devia donar el llibre, perquè, clar, és que ara mateix no entenc com ho vaig fer, la veritat.
1: Clar, és que jo, llegint-lo, jo també sóc més del romànic que del gòtic, eh? Però jo pensava que gairebé t'estaves encomanant a un déu, que tu dius en el llibre que no existeix, que hi ha un punt en el llibre gairebé com de lletania, de resar.
3: Sí, sí, totalment. O sigui, jo m'estic encomanant a un déu. El que passa és que no trobo religió que d'alguna manera que aculli aquesta idea d'aquest déu, ni trobo tampoc filosofia que me'l resumeixi o que em digui... Serà... Però d'alguna manera el necessito. No sé si perquè m'han educat amb la idea de Déu. Jo crec que no, perquè una vegada, quan ja era joveneta i tal, vaig pensar, hosti, és que a tots els pobles del món tenen religió, o sigui, tots tenen la idea de Déu, no? O sigui, que és una idea universal, és una idea, diguem, que és medular de la raça humana, jo crec, no? No sé si els lleons i els gripaus també en tenen.
1: No sé, els haurem de preguntar.
3: Però és que no entenem la seva llengua.
1: Escolta, però clar, tu estaves en un moment, passes per mil fases en tot aquest període de la malaltia, perquè clar, aquí ens sembla, llegint-te, que són molts anys, però en realitat no van ser tants anys, potser no va arribar ni un any.
3: No, van ser 3 anys.
1: 3 anys, eh?
3: Sí. És que la cosa es va complicar, o sigui, perquè si és només càncer, bueno, ja es ven... diguem, fotuda la cosa, no? Però, clar, amb les medicacions que et donen i tot això, doncs, clar, et foten altres òrgans en l'aire. I a mi se'm va complicar perquè em van fotre un altre òrgan en l'aire i, clar, vull dir, aleshores, cada 2 per 3 l'ambulància d'urgències està tot el dia a Santa Tecla. Yeah. Si me coneixien tots pel nom. O sigui, era horrible.
1: Però, de tota manera, hi ha molta crítica també en aquest llibre al sector mèdic, a com tracten els pacients, i recordo un fragment, ara no sé quina pàgina és, però tu estàs estirada i sents les infermeres parlant del seu cap de setmana i de tot aquest món que està tan viu quan tu estàs allò que hi ets però no hi ets.
3: Sí, és que jo penso, per exemple, una cosa que em va cridar molt l'atenció, no sé si és donar tot arreu, és que les infermeres de la quimioteràpia, les que te la, diguem, posaven i tal, eren molt joves. Vaig pensar, és que potser és un món que no es pot aguantar gaire, no? O sigui, perquè, clar, veure pacients, alguns dels quals ja estan destinats a morir, no? I els altres, doncs, potser sobreviuran, quedaran amb lacres, no? Etcètera, etcètera. Doncs poder és molt trist. I vaig pensar, no hi ha dones grans, saps? O sigui, eren noies joves, no? I potser després vaig pensar...
1: Vols dir que no entenien l'amor?
3: No, que volien d'alguna manera superar aquell estat, perquè clar, veure la vida així és molt dur. O sigui, tenir una visió de la vida així realment és dur. O sigui, si no et dediques a riure, a fer bromes, a pensar si te n'aniràs amb aquell o si aniràs a no sé on de viatge, què et queda? O sigui, a veure, és molt dur, no?
1: Dius que jo t'he sentit dir que el Pit adormit, aquest llibre, va ser una necessitat que es va convertir gairebé en una obsessió. Era una manera d'agafar-se la vida? Què era?
3: Sí, per mi era la vida. No era una manera d'agafar-se la vida. No.
1: Era la vida.
3: Era la vida.
1: Perquè no podies moure, pràcticament.
3: No, pràcticament. Hi havia molts moments que no podia moure'm. Al principi encara em podia moure, era molt cansament, perquè clar, jo no sabia que estava tenint, bueno, que el cor, o sigui, no havia suportat el rotllo patatero que em posaven, no? Clar, i aleshores això, entre una cosa i l'altra, clar, era com un còctel Molotov, no? No tenies, diguem, el que passa que sí que és veritat que no sé, és que no entenc, o sigui, perquè si no podia anar ni al lavabo, caminant, ni podia fer-me res, la major part de dies, jo penso, com va...
1: Algú llegint el cuento deu pensar... Tot cuento.
3: Sí? Jo mateixa, a vegades ho penso.
1: Aquest s'ho ha inventat, això de la malaltia, només per escriure aquest llibre.
3: Exacte, sí, una merda. Tant de bo no l'hagués escrit, de veritat, eh? Ja.
1: Escolta, però sí que...
3: Però només perquè no hagués passat per això, no? Per no escriure...
1: Absolutament, absolutament, sí. Perquè tothom n'està dient coses molt bones.
3: Sí, sí, és una altra cosa que em crida molt l'atenció, no? Vull dir, perquè jo pensava... Quan el vaig acabar d'escriure, me'l vaig llegir tot, i dic, sí, sí, que aguanta, no? Perquè, bueno, havia fet ja, a veure, anava fent per trossos i tot, no? I sobretot polint, perquè hi havia trossos que a vegades... És que a vegades quan escrius hi ha trossos que són... que t'agraden molt, no? Però els has de treure perquè no hi lliguen. I allí tens com una baralla, no? I, bueno, jo ja no hi tinc baralla, o sigui, els trec i fora, no? Però sí, sí, vaig pensar, vols dir que algú s'ho podrà llegir? I tal, i me'l vaig llegir i vaig pensar, doncs sembla que sí que es pot, no?
1: I tant.
3: Sí, i aleshores vaig esperar a veure què em deia el meu editor, perquè no se l'havia encara llegit, s'havia llegit només 10 o 15 pàgines al començament, perquè, clar, com era una estructura que vaig pensar, la faré com... Bueno, de fet, copio aquesta, la Maggie Nelson, els Bluets, no?, que ella em va donar la idea, i pensava, hosti, quina bona idea de fer una estructura així, perquè, clar, és tan lliure que en cap moment et pots sentir tancada en un altre món, perquè dius, hosti, tenir dos mons alternatius, el que vius i el que imagines, no... Jo per això amb la novel·la estic com a, diguem, separada, no?

0: perquè aquest llibre també és un viatge de memòria en una època a finals dels 90 a Barcelona, on hi havia un moment en la poesia estava molt efervescent, on hi ha molts recitals, on hi ha feina, on hi ha públic,
1: sí,
0: per
1: ha
0: tot
1: públic,
0: això.
1: Sobretot públic, però públic de veritat. És a dir, per exemple, jo ara vaig anar al Festival de Poesia de Barcelona, no?, i que me n'alegro molt que el facin, que el facin cada any i tot això, com m'alegro molt que facin els Jocs Florals, Pàtria, Fe i Amor, trobo fantàstic, no? Doncs, i la veritat és que tu veus el públic allí assegut i sembla que hàgim tornat als recitals, diguem, tradicionals, no? Aleshores hi ha com un desfase, no?, entre, per exemple, si surt un grup, per exemple, el grup on surt, no sé, el fill del Pau Riba i la Mami Marc, no?, doncs el Llull Riba Marc, no?, i aleshores dius, hosti, estan fent una cosa que és trencadora, però està en un ambient que no és trencador, i aleshores aquest ambient no s'arriba a trencar, tampoc, saps? Vull dir que...
0: Què creus que ens ha passat? Perquè hi era això a Barcelona.
1: Sí, jo penso que ens ha passat el mateix que la roba punky. O sigui que hi havia uns tios i ties molt superguais a Barcelona quan jo era jo, estava a la universitat, que eren punkis, no? I em recordo una tia que portava una faldilla que l'agafava amb una agulla de cap i pensava, hosti, un imperdible, que és meravellós això, i pensava, quina dona, no? I tal, i aleshores, de sobte, van passar uns anys i me trobo peces punkis a Passeig de Gràcia, a les botigues de pijes de Passeig de Gràcia, de Diagonal, no?
0: O sigui, ja s'ha domesticat tot.
1: Sí, s'agafa, la societat s'apropia per destruir. O sigui, i és una manera superguai que té la societat d'anul·lar.
0: El capitalisme.
1: Sí,
0: el capitalisme, de fer calés amb una cosa que no valia res, que era pura imaginació.
1: No? Sí, però no només... És que aquí no, o sigui, si només fos fer calés, encara aplaudiria. Però aquí és pitjor, perquè el que volen és destruir aquella idea. No. I la manera de destruir aquella idea quina és? Que se la posi una pija.
0: Escolta, parles d'aquest món de la poesia, sí. I en aquest món de la poesia gairebé tots són homes.
1: Oh, sí.
0: I tu dius que hi ha tots els homes, l'Enric Casasses, el Víctor Nic, l'Escofet, el
1: Pedrals,
0: etc. I tu ets l'única dona, pràcticament. I després tu, que els hi fums una mica de canya, tota una colla de noies que tu dius que són unes groupies, unes fans, etc.
1: Sí,
0: no?
1: És que ho era.
0: Les noies dels pits petits, perquè per ser groupie, sí. I fans ha de tenir els pits petits, o
1: sí,
0: què?
1: Sí, jo tinc una teoria, i la teoria és que... A veure, jo, per exemple, sóc una dona així més aviat nòrdica.
0: Per sí, tu dius que ets alemanya.
1: Exacte. Sí. I aleshores, doncs, jo veig que els agraden més iberes. O sigui, dos petit, pit petit, cul petit, si pot ser trets molt allargats, no? O sigui, jo el que veia... A veure, si és amb aquesta fisonomia i té ulls blaus i tal, o sigui, amb aquest tipus de físic, o sigui, i eren noies així com petites i tal, i allí dic, jolín, no?
0: Però tu estàs fent una crítica aquí, una crítica...
1: Total.
0: Amb aquestes noies, també, i sí. Però sobretot a la poesia. I, de fet, hi ha alguns moments que li dius a grans sanctus santorums, com Vignoli o Portavella, en aquest cas director sí. De cine, agenolleu-vos, demaneu-nos perdó.
1: Clar.
0: Perquè no hi érem, en aquest cànon. No ens heu vist.
1: Clar, perquè és que, home, és que jo quan vaig tornar a veure el recital del Price, del Portavella, és que, a veure si em van caure les calces, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, vaig pensar, o sigui, és que és al·lucinant. O sigui,
0: diem només... l'ànima als peus.
1: Exacte. Dic, és que és al·lucinant. Només hi ha una puta tia a tot aquest recital. Mm. A part de la peça rodona, però aquella, amb ella sí que la graven perquè era la noia jove del Ferreter. I això queda molt bé, no? Que el poeta vagi amb una noia jove, perquè no sé. És com si fos un... No sé, potser és una història de masculinitat, de potència viril, no? No sé. Hi ha alguna relació. Bueno, ara ja m'he perdut.
0: No, però dic que en aquell moment te'n donaves compte o te n'has adonat escrivint el llibre? Que
1: no, no,
0: ja
1: me n'adonava aleshores.
0: I et feia ràbia, eh?
1: Bastanta, perquè dius, a veure, aquelles noies estaven totes allí esperant que el poeta, els poetes en plural, vull dir, havia, per exemple, l'Enric tenia molt més predicament.
0: Moltes fans.
1: Buah, era terrible, però els altres també en tenien, no? I aleshores totes estaven esperant que els fessin un poema. I pensar jo, era com una absurditat, no? Vull dir, o sigui...
0: Es van
1: no sé.
0: Crear com, podríem dir, estrelles de rock a petita escala.
1: Totalment, okay. sí, jo ho veia així, perquè a més, per exemple, recitaven els versos amb veu alta. Moltes vegades, alguns tipus d'algunes estrofes, el públic les repetia, com ara canten cançons, no?, i tot això, I sí, sí, i aquelles noies doncs estaven allí totes, i aleshores, clar, jo això ho havia conegut quan era alumna a la universitat, perquè això també ho feien els professors, no?, que estaven més o menys bons, no?, i que tenien, eren més o menys interessants, doncs el que feien era, d'alguna manera, totes estàvem allí pendents d'aquell tipus, no? I aleshores, el fet de ser tu marcada era com una lluita, o sigui, és que hi ha aquesta mentalitat patriarcal que també tenim molt les dones, no?, de esbarallar-nos per un home i ser l'escollida. I després, quan ja ens ha escollit, totes les altres dones són unes bruixes perquè ens el poden prendre. Aquesta és la base, no?, d'aquest tipus de pensament que jo odio.
0: Però això ha canviat i no totes som iguals.
1: Això sí que és veritat, que no totes som iguals, però la major part...
0: Hi ha gent amb pits grossos.
1: No, però que no vull dir que aquestes noies joves ho fessin, sinó... Però penso que, no sé, ara potser sí que ha canviat, no?, però jo durant la meva època no.

0: El que tu també dius, perquè és que dius moltes coses en aquest llibre, és que algunes d'aquestes... O sigui, és a dir, que les dones encara ens mirem els homes com des de baix i que, en canvi, els homes entre ells s'intenten fusionar en l'altre, intenten ser l'altre, prendre-li les idees, podríem dir, o ser ells. És a dir, l'Enrique Sassas potser també tenia fans homes, però el que volien era ser com ell.
1: Totalment, o sigui, jo no ho entenia, perquè jo li deia a l'Enric, dic, és que no ho entenc, dic, perquè no busquen la seva pròpia veu, dic, perquè no s'esforcen, no? O sigui, jo no ho veia en aquell moment, però clar, és que també pensa que, a veure, segurament no tenien veu pròpia. Aquesta és la història de base, també, o sigui, segurament, si no imitaven amb algú, no haguessin pogut fer poesia, no? Però sí que és veritat que estaven com tots, hi havia com una... No sé, com si tots estiguéssim drogats amb la idea de l'Enric, no? I tot plegat, no?
0: Potser era el que més sobresortia de tota
1: Totalment,
0: aquesta colla.
1: Sí, era
0: és evident, i també és el que tenia més edat, el que ha arribat fins avui amb una carrera molt important darrere. Sí. Se l'ha reconegut també en premis. Tu també podríem dir que has fet el mateix camí. Tot i així, en el llibre també desconfies de les teves possibilitats
1: Totalment,
0: com a poeta. Per què
1: jo...
0: creus que passa això?
1: Home, passa perquè jo, per exemple, estava allí donant-ho tot com tots, o sigui, i tal, i tot eren homes, però jo no me n'adonava perquè acabava de trencar el matrimoni, bueno, tenia el cap a no sé on, no? I
0: aleshores... Amb els suecs.
1: Bueno, amb els suecs després.
0: És que em perdo amb tant de mascle.
1: No, en aquell moment estava, clar, encara bastant ferida, no?, d'aquell paio que veia estar amb ell durant tant de temps, no? I ara si m'has dit el suec i ja me n'he anat a Suècia
0: sí,
1: i
0: ja
1: a França.
0: Calor, ja t'ha agafat calor.
1: Ja m'ha agafat calor.
0: Canviem de tema.
1: Vale.
0: Tu venies amb el cor, trencat. Tu estaves amb el cor trencat.
1: Sí, i aleshores no me n'adonava que tot eren homes, no? Però una cosa que sí m'adonava era que, per exemple, hi havia revistes de pensament o el que sigui, no? I aleshores, per exemple, doncs ara parlareu l'Enric amb no sé qui, ara parlarà... No sé, sempre homes, jo pensava, però és que es pensen que no tinc intel·ligència. O sigui, perquè,
0: però al
1: clar,
0: final una s'ho creu, perquè tu hi ha un moment
1: clar,
0: que fas una mica d'humor en què dius que tornes una nit d'un recital i dius que estàs amb els ulls tancats i veus com una llum i penses que t'ha patat l'única neurona que tens.
1: Sí, aquí hi ha una mica de cinisme.
0: Hi ha una mica de cinisme, però sí que... Ja,
1: sí, no,
0: aquesta
1: és
0: idea
1: que
0: ens ha fet molt mal,
1: idea,
0: jo crec.
1: Molt mal, és que és, la història és com si ells tinguessin intel·ligència i nosaltres no. O almenys no la intel·ligència que tenen ells, que és superior. O sigui, i aleshores, clar, això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no? Vull dir, perquè dius, hosti, jo no arriba... O sigui, no sé, és que jo durant tota la vida, després, ara penso, hosti, però què pensava que era la intel·ligència? O sigui, és que pensava que era una cosa gairebé extraterrestre, o sigui, inassolible per un cervell femení, no? O sigui, ho veia com... T'ho dic de veritat, no exagero.
0: No, et crec. De fet, jo ara pensava, si escriure aquest llibre t'ha servit per definitivament demostrar-te a tu mateixa que ets una dona molt intel·ligent, a part de sensible, bona poeta i moltes altres coses.
1: Sí, sí,
0: no t'has
1: sí.
0: fet fent la pilota, eh?
1: Sí, bueno, la veritat és que... La veritat és que també és veritat que en un moment determinat de la meva vida, doncs, me va treure molt la filosofia, l'assaig i... Sí, jo, des de molt joveneta, sempre he estat pensant. O sigui, no sé, per exemple, doncs, si vaig amb el cotxe, per exemple, amb el meu parella, no? Anem al vora la platja i penso, per què han fet aquí aquests edificis? O sigui, sempre m'estic fent preguntes, sempre m'havia estat fent preguntes i preguntes i preguntes del món, del per què del món, del per què de les coses, no? I, bueno, i és veritat que, a partir de que trobo tots els pensadors aquests, que sempre havia volgut, diguem, trobar-los, però, clar, a vegades la vida t'aparta d'allò que vols, no? I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, no? I, clar, és veritat que fer aquest tipus d'estudis, doncs, que feia jo a casa i tot plegat, doncs, sí que era com... Me'n vaig adonar que la intel·ligència no era masculina. O sigui...
0: El tanto titular. Dolors Miquel.
1: Vull dir que era intel·ligència, no? O sigui, no tenia sexe, vaja.

0: Això ara sembla obvi, però jo crec que hi ha aquí una lluita, i de fet jo crec també, i és una cosa que expliques en el llibre, aquesta necessitat d'amor, que no l'expliques directament, però que està allà, sí. Aquest que expliques moltes vegades que estàs al recital, que hi ets però no hi ets, que sempre hi ha l'alcohol pel mig...
1: Sí, sense alcohol impossible.
0: Exacte. I que hi ha una manera, en el fons, com de... És com un ansiolític, l'alcohol, no?
1: Totalment.
0: És a dir, fa baixar tota l'ansietat, totes les pors, etc. Clar, perquè em fa la sensació que tu, com moltes, hem passat molt de temps pendent durant la seva vida de trobar l'amor, trobar una parella, i que totes les coses que eren escriure, és a dir, fer una carrera, quedaven en segon pla.
1: Bé, en el meu cas, no. O sigui, és veritat que la meva generació, com tantes, de sobte dius, hòstia, estàvem tots tan bé, aquí sortíem i tal, i tothom és com una fugida en parella, no? Tothom fuig en parella i, clar, i tu et quedes allí. I sembla com que la teva vàlua com a dona, o sigui, un home no tant, però una dona, la seva vàlua és la parella que aconsegueix. I avui en dia encara això pesa.
0: És a dir, jo està clar que tu volies escriure, perquè si no, no haguessis fet sí. tota la carrera que has fet després, però sí que jo crec que com a dona d'aquesta generació et pesa això. Et sí, pesa sí. saber, perquè hi ha alguna cosa en aquest llibre que està parlant de la vàlua. Què tenen aquestes dels pits petits que no tinc jo?
1: Sí.
0: A mi em fa la sensació que hi ha una reflexió sobre això.
1: Sí, sí, sí, que hi és. No sé, però... A veure, jo això dels pits petits... Clar,
0: ho dic de broma, eh?
1: Sí, ho sé.
0: És una metàfora, per sí. parlar de nimfes, si vols.
1: No sé, és que no sé, vull dir, no sé què contestar tot això, de veritat, perquè, a veure, jo vaig posar lo de pits grossos perquè, clar, jo és que sempre he tingut els pits grans, i quan era petita ja, doncs, hosti, anava amb nenes i jo tenia allà uns pitarros, i estava prima, no?, bastant prima, aleshores, no?, i aleshores, però aquí, aquelles popes, no?, que diem a Lleida, no?, i dius, hosti, tu, sembla com allà la bandera femenina allí passant, no?
0: Que per què? Perquè ser femení... Ser femenina és un problema?
1: A veure, és que en segons quin tipus... Per exemple, jo amb el meu cos i tal, a segons quin ambient, de puta mare. Però a l'ambient aquest intel·lectual o idea, puta pena.
0: Yeah.
1: Saps?
0: Vull Però llavors dir... et valoraves més per aquesta mirada no, masculina sí, que per la teva literatura.
1: Sí. No, jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Tota l'estona. Per exemple, tots els homes, o sigui, tota la gent que havia de validar, perquè hi ha d'haver una validació dels teus escrits o del que tu facis, i qui fa la validació té importància, no? I aleshores, qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Això ho expliques, no? Que hi ha un moment que te n'adones que el cap del teu pare... l'amo del teu sí. pare, l'amo i Déu sí. que dius del teu pare, tens 15 anys i et mira el pit.
1: Clar, i jo me'n recordo una vegada que hi havia un home que sempre me tirava els trastos i tal, i ell feia crítiques i no sé què, i vam quedar una vegada, vam anar a dinar i tal, perquè li havia passat un llibre perquè se'l llegís i tal, perquè clar, és que és això, acabes d'alguna manera, diguem... sent una mica miserable, per dir-ho en plata, perquè clar, has de donar-li les teves coses a homes. O sigui, no...
0: Què vols dir, les teves coses a homes?
1: En aquella època, sobretot, o sigui, no hi havia dones. O sigui, i els homes que hi havia eren homes que d'alguna manera et valoraven també per si els agradaves o no els agradaves. Com a dona, saps?
0: Sí, que no importava si escrivies bé.
1: Jo penso que no gens.
0: Uau!
1: Jo crec que no gens. Jo això és el que
0: això és el I que això vol dir que també no et vas sentir valorada pels teus companys del moment?
1: No, sí, l'Enric i tots ells sí. O sigui, curiosament me valoraven. Jo estava molt bé amb ells. No. Per això no me'n vaig adonar que no hi havia dones, segurament, no? Jo estava bé amb ells. O sigui, jo a l'Enric me l'estimava, evidentment, al Víctor també, no? I la resta els hi tenia afecte i em semblaven majos. Després hi havia la Memi, el Pau Riba, que m'agradaven molt, no? No, era gent que m'agradava. O sigui, a veure, això no vol dir que jo es combregués amb certes maneres o actituds de vida seues, però bé, no, per estimar no cal combregar.
0: I tant. De fet, tu parles, per exemple, en aquest viatge, perquè hi ha mort en aquest viatge del pit adormit, en aquest llibre, sí. però també hi ha molta vida.
1: Sí.
0: I parles, per exemple, que tu als recitals t'agradava sempre fer coixí, menjar, i que estaves amb gent que lo de menjar li importava poc.
1: Me posaven negra. És que... és que m'ha semblat en tonto. Es dic,
0: clar, si tot el dia drogats i beguts, eh?
1: Exacte.
0: Una mica fa la sensació.
1: Sí, i a més, o sigui, a veure, a mi m'agrada menjar esmorzar, dinar i sopar com a mínim, clar, no? I aleshores, i si no, doncs, no sé, dinar, sopar, esmorzar, bueno, a mi m'agrada menjar, no? I aleshores, a part, que és que sense menjar, això, mira, només llegint la Ilíada i l'Odissea, cada dos per tres surt.
0: Clar.
1: Aquest, el puto ventre que diu l'Odisseu, no?, que ens fa fer tantes coses. És que realment, sense menjar, és com l'aire, o sigui, són elements que... I aleshores jo pensava, però aquesta gent que es pensen que viuran de l'aire, no? Doncs no. I clar, i ells no, venga, anem a fer això, potser, ai, menjant a les 12 de l'any, i jo, amb una gana que tenia, els hagués matat a tots.
0: És curiós que justament en aquest moment, que aquest llibre parla d'aquest moment d'estar malalt i d'estar tan a prop de la mort, tu estàs revisitant la vida.
1: Sí,
0: la vida, la sexualitat, això, la poesia, el menjar... No t'interessa el trauma?
1: A veure, sí, sí que hi ha un trauma, hi ha dolor, no? Hi ha, sí, molt dolor. Però
0: busques la bellesa, també,
1: clar,
0: el dolor.
1: Estic tota l'estona intentant... Doncs jo crec que d'alguna manera, si me'n vaig a parlar d'aquestes coses, és perquè allí trobo la força d'un cos que ja no me respon, no? O no me responia, no? Ara sembla que tenim un diàleg.
0: T'està responent,
1: sí, sí.

0: M'imagino, hi ha un moment que m'emociona molt perquè dius que quan t'assabentes que tens càncer, que és una cosa que trobo molt forta, és que t'agafa alegria.
1: Sí.
0: Explica'm això.
1: És que no m'ho puc...
0: És raríssim.
1: És molt raro.
0: Una estranyesa, després et vas caure als inferns, diguéssim, sí. Però al principi t'agafa alegria. Per què?
1: Molta alegria.
0: Perquè dius, així estaré estirada al llit i podré escriure més, o com va?
1: No t'he sentit. És que, a més, anava pel carrer amb els auriculars i anava escoltant música supercontenta i super... No sé, era com...
0: Com una eufòria estranya.
1: Una eufòria molt estranya. No sé per què. Però també, per exemple, quan me vaig llegir el llibre, que, clar, aquest llibre... L'he escrit, diguem, ha estat escrit així com un diari.
0: A trossos.
1: No, tot seguit, sí. Excepte el final, perquè vaig fer el tros de... bona part dels recitals de Mallorca, ho vaig fer tot seguit, i aleshores, clar, allí vaig tenir més feina, perquè, clar, no era anar amb lo so, sinó que aleshores, bueno, vaig tenir més feina, no? Però, clar, quan me'l vaig llegir, al principi, veig que hi havia un tros que vaig posar, i això és un senyal... De que no moriràs. O sigui, ja al principi, o sigui, això devia ser, doncs, quan encara no m'havien ni tan sols tret operat per treure'm el tumor, no? És que... I allí està posat això, i dic, fixa't...
0: Creus que tenies la convicció de...
1: No,
0: escriure això... em salvarà?
1: No ho sabia. O sigui, jo, o sigui, a tot el llibre crec que es veu clarament que hi ha un moment que jo penso que realment me moriré. Uh-huh. De fet, jo aquest llibre és que no sabia ni si l'acabaria ni m'ho plantejava. És que no era important acabar-lo. O sigui, no l'escrivia tampoc perquè el llegís ningú. Per mi ho era tot, o sigui, era la meva vida, o sigui, perquè, clar, quan una persona no pot... A més, jo vivia sola, no? I aleshores, bueno, amb els meus animalets, però ara més un, no? Però, a veure, no sé, no hi ha res més amb aquesta vida. No hi ha gent que et porti a dinar, a l'esmorzar, al sopar, no? Vull dir, jo a vegades havia de trucar al meu germà perquè vingués, perquè no podia aixecar-me, o sigui, no podia. Jo intentava molestar el mínim possible a tothom, no? Però... No sé, vull dir... Bah, a mi era la meva vida, o sigui, tota la meva vida era aquesta. No n'hi havia d'altra. O sigui, jo no sabia. O sigui, jo, hi ha moments que creia fermament i el meu entorn tan bé que... A veure, que jo no passaria. O sigui, que em moriria. I després, doncs, bueno, la cosa es va anar arreglant i al final dic, pues no m'he mort, no? O sigui, i...
0: Ara hauré de continuar escrivint.
1: No, és que era molt surrealista tot, perquè, clar, jo parlava per telèfon, no? Això sí, i... Bueno, quan no estava
0: parles
1: bé.
0: Dels amics, parles sí. De l'amistat, sí. De la gent que et va cuidar, que t'enviaven missatges,
1: sí.
0: Que et deien coses. No?
1: Clar, és que és molt important això, clar. Sembla que no, però... I després de l'Esther Xargà i l'Alice Costa, que estava amb les tres en càncer i elles dues es van morir. I aleshores, clar, això a mi em va caure a sobre... Buah, va ser un moment per mi duríssim.
0: Et faré aquella pregunta que segur que t'han fet aquests dies i fa tanta ràbia.
1: Quina?
0: Ha sigut curativa aquesta escriptura o curen els medicaments?
1: A veure, aquesta escriptura per mi ho ha sigut tot. O sigui, és que és allò, és com si hagués viscut en una illa, jo sola, doncs, no sé, amb un animal o... Saps? Vull dir, no hi havia res més. O sigui, no sé, era un Robinson Crusoe.
0: Al mig. Robinson Crusoe i també Muntanya Màgica. Parles del llibre de Thomas Mann.
1: M'encanta. És que, clar, aquest llibre per mi era una guia en aquest moment, perquè, clar, és que Thomas Mann explica també la diferència entre el món dels sants i el món dels malalts. Són dos mons completament diferents. Aleshores, quan estàs com a malalt i veus el món dels sants, és que a mi m'ha costat molt reintegrar-me en aquest món, perquè és que no té sentit. Bueno, això ja ho sabia.
0: Quin és el món que no té sentit? El dels sants?
1: El dels sants.
0: Sí,
1: No en té.
0: Per què? Explica'm això, que això és bastant fort, eh? Què dius,
1: sí,
0: ara?
1: Però, mira, això...
0: Dolors Miquel.
1: No, mira, si tu veus la pel·lícula aquella del cavall de Torí, del Bellatar, t'ho explica perfectament. O sigui, Bellatar explica perfectament aquesta sensació que jo et dic ara i que Thomas Mann també explica a la Muntanya Màgica, de que el món dels malalts i el món dels sants no tenen res a veure. A veure, Thomas Mann no té aquesta sensació que jo tinc, no? Però, de fet, el protagonista, Karstop, no vol tornar a la vida i espera algú. No vol deixar de ser malalt, encara que no està malalt, saps? No sé, és que es veu tot com a... No té sentit. Ara què fan? Ara tots corren cap aquí...
0: Per què es barallen?
1: No, però ja no és el que es barallen, sinó que fins i tot quan surten contents a fer una processó, dius, què estan fent? O sigui, és tot com a molt, diguem, estrany, no?
0: Però, perdona, ser poeta no és veure el món també amb una mica d'estranyesa, sempre?
1: Sí, però la malaltia, diguem, és que hi ha... A veure, tu veus amb estranyesa i et preguntes, però quan... Ai, li estic donant cops al micro.
0: No passa res, així es veu que és de veritat aquesta entrevista.
1: Doncs,
0: que he vingut a Tarragona per tu, no ho faig per tothom, això, eh?
1: Ai, gràcies. Em pensava que dic, m'ha fet molta il·lusió, a veure't. Doncs, no sé, o sigui, jo ho veia molt estrany tot el que feien, és que si tiraven petardos, que si ara se disfressaven amb uns sacs i deien que eren dimonis, i... o ara se reunia, no sé, ho veia tot tan estrany, eren com uns ritus, per a mi, com si hagués arribat als ritus dels marcians alienígenes que
0: no
1: tenia.
0: És com que tu mires tot de lluny, podríem dir.
1: De lluny i que no té sentit. Dius, però per què fan tot això i si deixen
0: però
1: la vida?
0: Però prefereixes estar sana, oi?
1: Sí, més que res perquè el cos fa patir. D'acord.

0: el camí.
1: Has trobat la bellesa en aquest pit adormit i has parlat molt de pits. Hem fet la broma abans dels pits petits i els pits grossos, però has anat buscant a la història, a la literatura, a la filosofia, el valor que se li ha donat als pits. I has deixat anar frases, és a dir, que marquen, que emocionen, però a mi em fa la sensació que els pits de les dones són aquell lloc d'on tothom vol xuclar. I no només parlo del sexe. Estic parlant d'una cosa més metafòrica. Són com les mares que ho donem tot.
2: Tot. És que jo, clar, jo... És que al fons de tots aquests pits hi ha la idea de la mare. Totalment. O sigui, la dona mare, la dona creadora, la dona fèrtil, encara que no sigui fèrtil, no? O sigui, al fons hi ha això. O sigui, i després, jo el que em va fer al·lucinar molt, molt, molt, perquè vaig trobar uns turons en forma de pit que estaven a Gales, no? I aleshores, doncs, vaig començar a buscar, perquè se'ls deia d'una manera en concret, i me'n vaig adonar que a tot el planeta, o sigui, a tot arreu, hi ha muntanyes o pics o turons que tenen el nom, o sigui, que se'ls diu el pit de tal, el pit de l'adolescent, el pit de la verge...
1: Tothom vol veure pits per tot arreu.
2: Tota la Terra està plena de pits, és a dir, l'home, amb les seues paraules, ha marcat la geografia, no? I tot està ple de pits. O sigui, tu no, una muntanya no es diu la polla amb perdó de no sé qui. Això no es troba.
1: No.
2: Tot i que sempre he dubtat, això del romànic, l'únic que m'ha fet dubtar molt és aquest fet del campanar aixecat cap a dalt, no? Que l'he vist sempre molt fàl·lic, això sí.
1: És l'única cosa que és sospitosa.
2: Sí, és l'únic que me fa, diguem, desbancar-me una mica del romànic, no? Però...
1: Però la resta... És a dir, has fet aquest viatge que suposo que t'ha fet reflexionar i t'ha fet també entendre el que t'estava passant.
2: Sí,
1: entendre la malaltia, em fa
2: clar,
1: la sensació.
2: És que, per exemple...
1: Que tota la història que portem, tota la història cultural que tenim a les esquenes, és molt més important del que imaginem fins i tot quan estem transitant per la vida.
2: És que jo, clar, en aquest moment vaig trobar molt important el que era precisament això que tu dius, la història cultural, tota la cultura, tot això era aliment pur i viu. O sigui... Era una, i per això jo estava tota l'estona...
1: Tu t'has amorrat també les popes de la història
2: cultural.
1: De la història
2: cultural, totalment, no? Perquè realment, o sigui... I després, clar, el que passava, per exemple, que jo passava doncs, per coses que eren molt fastigoses, no? I aleshores, clar, l'escrit em permetia transformar-les, o sigui, fer una transmutació, així en plan alquímic, gairebé, no? O sigui... Traure bellesa d'on només hi havia hagut, doncs, lletjó... Bueno, la lletjó també la podríem discutir, no? Però, doncs, brutícia, no sé, coses horribles, no? I aleshores permetia, doncs, fer una altra visió. O sigui, reconstruir aquell pensament, no? I lost my heart under the
1: bridge to that little girl. I si la Dolors Miquel, per exemple, també parla d'aquesta geografia del cos, també hi ha molta geografia en aquest llibre, perquè a mi m'ha emocionat molt que t'has dedicat a parlar de les places dels pobles, que important la plaça del poble, la tarima aquella on recitàveu, els pobles, si vas fins a Cadaqués, em fas tot el recorregut dels pobles de Catalunya. També hi ha en aquest llibre un amor a Catalunya, però Catalunya...
2: Els
1: països catalans, no només Barcelona, parles de València...
2: I això no està fet a posta.
1: Però t'ha sortit, eh?
2: Clar, perquè jo ho sento. Així, no? I aleshores és veritat, he parlat de València, no? I clar, allí no vam fer gira, no?
1: Sí, però dels camins, de Mallorca...
2: De Mallorca, els camins, com eren les cales, els arbres que hi havia... Doncs jo què sé, les flors que trobàvem, no? Vull dir, sí. O sigui, sí, la terra té una presència... gairebé de personatge, no? Hi ha molts moments, no? Perquè, clar, és que vivim sobre ella.
1: No, i també perquè jo crec que amb aquest viatge per la poesia, per tot aquest recitals d'això de finals dels 90, estàs també fent aquest viatge per aquesta Catalunya que sembla que ara no hi té ningú que li reciti. No hi ha ningú que li reciti en aquesta Catalunya.
2: Oh, sí, és com els socialistes. S'acaben els recitals.
1: Serà això.
2: Sí, he vist una foto avui terriblement, diguem, inquietant, que era l'Illa amb el Bad Bunny a la Sagrada Família, tu.
1: Sí.
2: O sigui, Illa, Bad Bunny, Gaudí.
1: I què?
2: Doncs, no lliga. O sigui, és horrible. O sigui, no sé, és que no té sentit per què el Bad Bunny va amb l'Illa. I què hi fa Gaudí allà al mig? O sigui, el més que em greu me sap de tot és el pobre Gaudí. que ell va fer allí una història espiritual i tal, i no sé què, i meravellosa, no? Bueno, hi ha molta gent que la critica, jo no. Però què fan aquests allí? No, van, i si hi hagués anat sol, però amb l'Illa havia d'anar.
1: No, no crec que anessin junts.
2: Vols dir?
1: Dolors Miquel, m'estàs trencant el clímax? I jo estic aquí amb el Pit adormit, edició 62, que és una meravella de llibre, i ara no sé com hem anat a parar aquí.
2: Però és que la vida és així de sorprenent.
1: Exacte, Bad Bunny, mare meva, que ens faltava. Sentit de l'humor també n'hi ha en el llibre.
2: Sí, és que l'humor és molt sa, respires més bé. De fet, quan rius, tens més aire, no? O sigui, de fet, nosaltres...
1: Se t'inflen els pits.
2: Sí, estem... I a part se t'inflen els pits. Els altres coses. Doncs, a veure... Ara que estem respirant tots el mateix aire. O sigui, és que l'aire és comunista. L'aire és comunista.
1: Amb aquesta frase jo crec que ja hauríem de deixar aquí, perquè... En fi, moltes gràcies per escriure aquest llibre, El Pit Adormit, edició 62, Dolors Miquel, un gust. He baixat a Tarragona, però amb tu aniria al fi del món, perquè...
2: Jo amb tu també.
1: Val la pena. Casem-nos, no esperem més.
2: Casem-nos de seguida.
1: Ara anem a comprar els anells aquí.
2: Exacte.
1: Aquí a la Rambla. Merci. Gràcies.
0: Les dones i els dies, a contracorrent des que van néixer.

0: La nostra tàctica és fer aquest programa fins a les 10 de la nit. Georgina Monge, que hem estat aquí sentint a la Dolors Miquel, que l'hem gravada aquesta tarda, i tenim moltes coses a dir. I tu tens ganes de parlar-nos del deepfakes, que m'has d'explicar exactament què és això. Sí. Bona nit.
1: Bona nit, Montse. Anem a parlar de què és el deepfake, que, per qui no conegui què és, són aquestes imatges ultrafalses generades per la intel·ligència artificial. Jo en català ho he vist traduït per hipertrucatge. I seria una mica com les fake news, les notícies falses, però en versió imatge.
0: És a dir, com aquella imatge que avui hem vist del Bad Bunny i l'Illa, que jo tinc els meus dubtes de que allò fos veritat i que passés a la Sagrada Família, eh? Que sé que és real, sé que és real. Nil Via diu, és real, és real. Sí, però podria semblar un deepfake.
1: Ara ja dubtem.
0: Podria ser un deepfake.
1: Podria semblar-ho, sí, sí, sí.
0: I escolta, i això, com ho relacionem amb la violència masclista?
1: Doncs perquè hi ha persones que han aprofitat aquestes noves eines de la intel·ligència artificial, com per exemple el reconeixement facial, per atacar dones, no? Que han fet coses com, per exemple, crear imatges falses de dones reals a les quals les despullen amb les eines que facilita la intel·ligència artificial.
0: Vaja, que tenim dades de com aquesta mena de trucatge, podríem dir, aquests hipertrucatges, sobretot s'utilitzen per finalitats pornogràfiques, no s'utilitzen per fer el bé.
1: Exacte.
0: Ni per fer la gracieta de Batllal, ha estat enganxada amb Bad Bunny en una discoteca. No, s'utilitza per
1: fer mal. Exacte, la majoria de vegades el contingut és pornogràfic, i de fet ja sabem que també ha obert la porta a altres coses terribles, com imatges amb material d'abús sexual infantil, etc. No? Però la majoria d'ocasions, com dius, Montse, els deepfakes són vídeos porno modificats utilitzant tecnologia d'intercanvi de cares a través d'intel·ligència artificial, per la qual cosa la cara de la protagonista es reemplaça per una altra persona. Des del col·lectiu FemBlog, que és un col·lectiu molt interessant especialitzat en violències digitals, han compartit un estudi que es diu State of Deepfakes, que, com tu deies, Montse, revelava que el 98% dels deepfakes són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones.
0: És bèstia, eh?
1: És molt bèstia. De fet, aquesta pràctica s'ha convertit en una de les principals formes de violència digital masclista cap a les dones, amb un impacte claríssim sobre el dret a la privacitat, intimitat, honor, pròpia imatge.
0: Ja vam sentir aquelles notícies d'alguns companys de classe que amb intel·ligència artificial modificaven, és a dir, amb fotografies de les seves companyes, els hi canviaven la cara, i també doncs, el que feien era fer pornografia amb les imatges de les seves companyes de classe, però això és una tècnica, podríem dir, que ja fa molt temps que es fa servir i que va començar sobretot amb actrius famoses.
1: Sí, sí, sí, sí, es van fer famosos el cas del que van afectar l'Emma Watson, Taylor Swift, Scarlett Johansson, i aquí l'estat espanyol també se'n va fer molt ressò la comunicadora feminista Carla Galeote, que ho va denunciar per xarxes. I el que és més preocupant, jo penso, és que actualment s'ha estès a la modificació de contingut de dones anònimes fent servir fotos obtingudes a les seves xarxes socials públiques.
0: I, de fet, jo crec que part del problema ve del fet que és molt fàcil crear aquest tipus de contingut. És a dir, qualsevol, a més, hi ha fins i tot aplicacions, m'imagino,
1: sí,
0: que t'ajuden a fer aquestes imatges falses.
1: Exacte, és facilíssim. Qualsevol amb un mòbil ho pot fer. De fet, des de FemBlog ho alerten que les aplicacions que ho permeten sovint estan disponibles a tots els nostres telèfons mòbils o fins i tot incrustades en alguns chats i canals del nostre Telegram, per exemple. I, clar, això facilita que la creació de contingut fals es faci amb amigues, amb parelles, amb exparelles, i això pot donar lloc a situacions del que s'anomena sextorsió, és a dir, extorsió sexual, en la qual es generen imatges sexuals d'una persona mitjançant intel·ligència artificial
0: i se li fa xantatge.
1: I se li fa xantatge. Per, diuen, si vols que eliminem aquest vídeo, doncs ens dones diners, o fins i tot es demanen favors sexuals a canvi.
0: Déu-n'hi-do.

0: De fet, avui que parlàvem amb la Dolors Miquel de Pits, segur que hi ha mil imatges, allò de canviar els cossos de les dones, fer-ne broma i fer, com dèiem, amb aquests objectius de convertir-les en mercaderia sexual. Com deies al principi, tot això del deepfake, d'aquestes imatges falses, és una forma de violència masclista.
1: Sí, exacte, és una forma de violència masclista per això, per la falta de consentiment, per la voluntat d'humiliar, denigrar o atacar la dignitat de les dones. I com hem dit...
0: El que passa és que aquí hi ha un buit legal impressionant, m'imagino.
1: Hi ha un buit legal tremendo, sí.
0: Perquè, clar, vas als Mossos d'Esquadra i dius, han agafat una imatge meva...
1: Clar,
0: és...
1: Ara, per ara, encara es pot saber si ha estat manipulada aquesta imatge amb relativa facilitat. Hi ha programes que ho poden identificar, però diuen que per com està evolucionant la intel·ligència artificial, pot ser que fins i tot d'aquí un temps no tan llunyà ens costi poder dir amb aquest programa certificar, mira, això és una imatge falsa, no?
0: Que a mi em passa, per exemple, quan vaig a Twitter, a vegades que hi ha algunes imatges o vídeos que són per enriure-se'n d'algunes dones amb poder, etc, que moltes vegades m'he plantejat, però això és veritat o no? M'ho he hagut de mirar dos o tres vegades.
1: Sí. I fins i tot ara ja desconfiem de les que sí que ho són, com m'ha passat, o amb el Dana va passar molt també, que no sabíem que era real, no? Quan hi va haver totes les inundacions, no sabíem que era real, que era fals. Per mi, el tema és que els deepfakes, com tu has dit, Montse, són molt fàcils de crear i els danys que poden generar poden ser d'una abast enorme. I davant d'això, jo crec que tenim un repte majúscul, perquè sembla que enfront un fenomen d'una abast tan gran i que sembla tan difícil poder actuar per aturar-ho, en comptes de centrar-nos en què fem per impedir que hi hagi persones que estiguin creant aquest contingut, que hi hagi persones que estiguin difonent aquest contingut, que hi hagi tantes persones que després comparteixen, no?, amb els telèfons el seu contingut... És a dir, en comptes d'estar centrant-nos en qui està exercint aquest tipus de violència, és com si tots els missatges els estiguéssim llançant a qui els pateix, no?, que són majoritàriament dones. I tots aquests discursos van en la línia de recomanar a les dones, doncs, que es protegeixin, a generar discursos dient que és devastador ser víctima de deepfakes, i sovint fins i tot s'acompanya d'un imaginari de quina vergonya que et passi això, i al final són discursos que revictimitzen a les dones.
0: Ah, clar. És culpa teva, pràcticament. Eh?
1: Exacte.
0: Per això et va encantar un article de la Núria Labau, que es diu, atenció amb el títol, Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgullosas de sus mamadas. Clar, és que amb aquest títol totes
1: molt
0: ens vam quedar aferrades en aquest text. De fet, la tenim al telèfon, la Núria Labau, que és periodista i doctora en antropologia social i que el passat mes d'abril va publicar al portal Contexto y Acción aquest article. Georgina, que a tu et va impactar.
1: Sí, a mi em va impactar.
0: Escolta,
1: molt.
0: Saludem-la perquè anem molt... fumudes de temps. Núria Labau, bona nit, com estàs?
2: Bona nit, un placer estar aquí con vosotras.
0: Tu vas passar bé fent aquest títol?
2: Bueno, es un poco clickbait, yo lo reconozco, pero bueno, es una frase de Virginia Spence, y a mí también me impactó y creo que transmitía bastante el mensaje que yo quería dar con el artículo.
0: Escolta, per què vas triar aquesta frase i què volies dir, per qui no hagi llegit l'article? Quina és la teva tesi?
2: Bueno, ella explica en una entrevista esta frase que en realidad no hablaba de los deepfakes, hablaba de un caso que también se hizo famoso de unos chicos de un colegio que difundieron una imagen de un adolescente que estaba chupando.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
3: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin, del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
3: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central rondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield i, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

0: De Michael Field, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly, i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I, de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980, tot i que Mike Oldfield mai ho va confirmar. A aquestes hores del matí ens acompanya la lluna, però li queda ben poc per donar pas al sol, i amb el sol un nou dia. No som tan pessimistes com la cançó perquè ens agrada encarar el matí amb energia positiva, i més que morts de son, que una mica també, aquí anem carregats de vida. I que duri!
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
2: Ja comença. Bueno, de moment pujada fins a les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us ho anirem explicant a mesura que vagi passant, perquè, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
2: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa, tindrem el coordinador general de la visita a tota Espanya, que és en Iago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Alberto Tom, i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porres parlarem de Revelejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie que pinta molt, molt bé, molt bé.
0: Sí.
2: I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça que diu adeu i aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs és que bé.
2: I mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Maiol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home!
3: Sí.
0: Què ha passat?
3: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story.
0: Com?
3: Tal qual.
0: Farà de Nino?
3: Tenim notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Espera't, que tenim coses més.
0: Ai, a veure.
3: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega, que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
4: Que gran és.
3: Pixar ja n'ha ensenyat un primer abans. I
0: Pixar,
3: a les xarxes...
0: no pizza.
3: No, Pixar, sí.
4: Val.
3: Però
4: el personatge
3: es diu pizza amb ulleres de sol. I els fans han embogit. Escolta una mica com va això. Turn it off! I can't! It's unresponded! I have plastic fingers! Bàsicament, Bad Bunny posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
3: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
3: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny, durant la pandèmia. Es veu que ja feia... Jo no ho sé, jo ho he hagut de buscar, això, eh? Ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix, posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies perquè això s'estrena el 19 de juny i és interessant l'argument, molt interessant, perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
5: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
3: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
5: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
3: Adéu.
5: Fins ara. Mireu, pràcticament arribem a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des dels matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000 amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
5: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donguin la medalla de la ciutat a la lleidatana, més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
4: Sí,
5: o, si més
4: veu...
5: no, d'una cosa que parlarem poc.
4: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou al costat del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
5: Però què està passant a Lleida exactament?
4: Després
5: de la plec?
4: Sí, exacte. Mira, m'ho he preguntat. Quan vaig veure la notícia vaig pensar, serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà, doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
5: Força
4: és l'equip del bàsquet, i substituirà, doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, per si no us n'havíeu adonat, doncs són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
5: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, l'Ara García.
4: Ui, si et brillen els ulls, encara. Que em queien els ulls de les
5: comptes. Mare meva, però...
4: Sí!
5: Mare de Déu!
4: Tinc quines llàgrimes.
5: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
4: Ha sigut molt fort.
5: Bé, estàs bé? Tot bé?
4: Bueno... S'ha d'oxigenar, el seu vell.
7: Estic trasbalsada ara mateix.
5: L'altre.
4: Oh, els badalls són per això, nois. Ja?
7: Sí, no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabi, ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
5: Sí?
4: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida.
7: Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
5: Escolta, amb quina bona notícia ens haguem al matí, si pots.
7: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i no té, i té com a elements destacats, el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
8: Homenatjar la gent que donen bona vida amb un poble, amb una ciutat, amb una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Serpent, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
5: És és imparable, té energia per parar un carro Pilarín Vallès.
7: És perfecte.
5: És que és una meravella.
4: Tant de bo tot Catalunya pintada amb els seus dibuixos, també us ho dic, eh?
5: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès,
4: sí?
5: També, al costat del mercat municipal.
4: Que
5: per
4: xulo,
5: tant, escolta,
4: sí?
5: Estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour.
4: Sí.
7: Pobreta.
5: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els reels aquells d'ella tirant-se de cap a l'aigua...
4: No és estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
5: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures...
4: No, res.
5: Com Pilarín Vallès...
4: Ara és el posado de la Pilarín.
5: I parlant de posados i de pilarins, arriba a Otserra a saber amb quin motiu, perquè ell és com Anna Obregón a Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio aquestes hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Otserra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
10: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite, on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris. Hem començat a Capcom, però ara el farem també al Clot.
9: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
5: Bones notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 5:45 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Anna Castillo i John Travolta.
7: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos?
5: Doncs quina relació tenen aquests dos?
7: Ostres, nois, quina bona pregunta!
5: Espera't, no sé si tinc un badall per aquí.
11: Si no, tira l'estat.
7: Sí, sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
5: Eh, que l'he tirat
7: algun cop? El tens perquè jo he rebut badall.
5: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
7: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
12: Yo conocí a John Travolta porque hice una peli con mi chico. Y le conocí, y es muy majo.
13: ¿Conociste a John Travolta?
12: Sí.
13: ¿Una peli con tu novio?
12: Sí.
13: Bueno.
12: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
13: ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
12: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
13: ¿Aquí
12: en España? Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que yo en Travolta no haya probado una croqueta.
13: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
12: No, es delicado.
7: ¿Pero come de verdad?
12: Sí, sí, sí. Yo lo he visto.
13: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
7: De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
5: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar l'avió i Madonna la va parar a l'època important de... Bueno, l'època més potent de la Casa de Papel.
7: Que dic,
5: escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de...
7: No sé, és fortíssim.
5: Del vostre veí.
7: El món al revés, eh?
5: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie. A mi em ve una parada cardiorrespiratòria.
7: Home,
5: a veure, parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
7: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
14: I get it, I'm not the most beautiful.
15: Ho entenc, no sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta, ho sé. Però a qui cony li importa? Hi ha moltíssims trolls, moltíssims bots i gent que només es dedica a intentar arruïnar-te el dia. Aquesta mena de coses són les que fan que la gent es tregui la vida.
5: Boníssima reflexió la que fa Francesca Scorsese a través de les xarxes socials i que segueixi reivindicant el que està dient, perquè té tota la raó del món.
7: I tant, s'ha fet viral i és lamentable que encara estem així. Però
5: exactament.
7: Vaja.
5: I agrair des d'aquí la interpretació meravellosa de Sílvia Creus, que és la nostra dobladora oficial.
7: Un 10. Un 10. A més, està tan contenta quan li demanem.
5: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. A més, li posa intenció,
7: sí.
5: que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quins sons deixa la ràdio?
7: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
16: Las heridas no se han curado, no se curan nunca. Solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo. Y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
5: I amb 7 minuts arribem a 6:45.

0: I avui desenfundem la música de Sex Pistols.
1: Sex Pistols, perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic, es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II, però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta promoció i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va esgotar superràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio. I com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta, perquè arriba la gent d'Astrocat.cat, que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs de què ho deixarem?
1: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
1: Més enllà de la superfície.
0: Més enllà de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície, no indaguem.
1: Trebarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà espelmes avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio,
0: home,
1: Ricard Torquemada. El periodista esportiu bufarà 55 espelmes. Mírala, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta de Alcalá fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no us sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba el 68. Molta alegria i per molts anys en el dia del vostre aniversari.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els Matinés.
0: Com cada dia, els matiners de Catalunya Ràdio, repassarem alguns sons que ens ha deixat alguns personatges coneguts com Anna Milán. I també alerta que Paz Padilla ha parlat per primera vegada després de conèixer la notícia que torna a Telecinco després de molts anys amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa. I, de fet, tal i com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:15 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig en Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, als centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que, malgrat tot, encara ho veuen insuficient. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
3: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
0: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
1: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
1: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
1: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
0: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva regla.
0: reina.
8: A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I a El País, sobre la investigació del cas Zapatero, i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
7: Cas Endic, Diari Ara i La Vanguardia, titulars pastats, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda.
8: I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau. I El País, que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
0: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
8: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
7: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
8: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
7: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
8: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
7: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
8: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
7: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
8: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
7: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
8: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
7: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
9: Hola, bon dia.
0: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
9: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem a Nació.
0: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
9: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
10: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
11: Pero ninguna tanto como ustedes.
10: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
12: No suena natural.
10: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
9: Doncs aquest tret lingüístic que va aterrar a l'arxipèlag a finals del segle XIX provinent d'Andalusia Occidental, ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
0: Molt bona campanya, perquè, sens dubte, l'Ustedes
9: sí.
0: És marca... Sí, marca sí, Canària, sí. Però de tota la vida.
9: Exacte.
0: Alerta, la notícia que interessarà als nostàlgics del cotxe.
9: Perquè Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls. Vinga. Ho fa en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins al 1990.
0: 15.000 euros nets, perquè després van sumant coses i arribes al 20.000, eh? Els cotxes últimament
9: sí,
0: et diuen costa 15.000 i vas al concessionari i acabes pagant 21.000.
9: Com tot, també t'ho diré.
0: És veritat. I quan falta menys d'un mes per Sant Joan, ja tenim el resultat del concurs La millor coca de Sant Joan. M'encanta.
9: Eh, que sí?
0: Sí, home.
9: He vist La millor coca i dic això.
0: Okay.
9: Això ja hem de començar aquí.
0: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
9: Doncs va. La pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la coca de Sant Joan creativa. Aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bona pizza.
0: Molt bones. Gràcies, Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tucans a la vostra habitació, vapor... perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical. I avui, alerta, perquè tindrem un dia de ple estiu.
7: Sí, de fet, també com la nit de diumenge i dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor que, atenció, perquè serà encara més intensa demà.
0: Veus? Marta, calor, caloreta.
13: Calor, calor. És perillós, aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
0: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
13: No, m'estava posant bé la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
0: 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
13: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: no para de recollir premis,
1: no pare.
0: No para, no para.
1: No pare i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: No pot. Vull dir, gira, no, no, clar, evidentment que no, pot, que, no, no que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit. Ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i tres noms més, perquè Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta, anem amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García.

0: Quina meravella de disc ha fet l'Alfred García. L'últim que ens va presentar està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas a 9:15 del vespre actua Alfred García, ho fa dins el Festival Emprentes, potser ens agafa a nosaltres dormim, una mica tard, dormim. Però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulgui anar a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 9:15 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta. Per tant, és una gran oportunitat per veure-la. Això teniu temps fins al dia 14 de juny. I acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: Jo m'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquem.
0: I aquestes hores del matí, quan en 2 minuts arribem a 6:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bax reptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.
3: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. Ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
4: Tu, nano, pot-me un bon whisky.
5: I va una d'aigua de foc pel cavaller.
3: En Jordi estava sobat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca, i a més, li feia l'ullet.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. En Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
7: So appreciate God for the life of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
6: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
8: There is so much activities the children has gotten, a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in their lives.
6: A molts altres punts del món aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Doncs molt patents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us n'anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom i després a la secció de Tele, amb el Darío Porras i la Mariola Cubells, parlarem de Rabalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez, d'aquesta sèrie que la veritat és que fa molt bona pinta. I a les 11, la deu d'Alexia Putella s'acomiada al Camp Nou amb la Porta i Juste i estarem allà amb el Marcos García i la Ruth Vilà i també ho comentarem amb la Sònia Gelmà i la Laia Tudel. I després una mica d'humor per acabar aquest dimecres amb alegria i xerinola.
0: Doncs res, d'aquí menys de 14 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I abans, per això, Lara García ja està entrant novament a l'estudi perquè hem d'estar pendents de la dada Maiol. Maiol!
9: Doncs mira, avui que tenim una nova tongada de la vaga d'ensenyament, nova dada sobre l'escola.
0: Sembla una sintonia de 3CAT Cultura.
9: Te l'he posat així, una mica, aviam si la descobríeu. Escolteu quan gasta el Departament d'Educació en sous.
1: Una forquilla?
9: Una forquilla, doncs...
0: Un ganivet.
9: Són molts diners.
1: Molts, no, no.
0: Molts milions.
1: Milers de milions.
0: Sí, jo també ho diria.
1: Milers de milions.
9: Milers de milions.
0: Jo diria... No ho
9: sé. Heu de pensar que aquí va sous de tot el departament, és a dir, des dels professors fins a la consellera, fins a l'última persona que passa per una escola i cobra diners de la Generalitat.
0: 3.000 milions.
1: Més.
0: Més? 10.000.
9: Amb quina seguretat ho diu allà de redactora d'economia?
1: Ja, més. Ho dius a mi, jo m'equivoco cada dia, saps?
0: Però, home, amb economia, va, afina una miqueta.
1: Jo crec que... No sé, 7.
0: 7.000. Jo diria 6, si diu la Lara 7.
1: 7.000?
10: No sé menys,
0: va.
1: No sé. 6.000... Més, no?
10: 10.
1: 6.500.
9: Doncs la que més s'apropa... Tu quan has dit al final?
0: 6.
9: Doncs llavors el Canalies amb les seves trampes, la que més s'apropa... Segons el pressupost del 2026 són 5.312 milions d'euros. És el 64% de despesa del departament i són gairebé 1.000 milions més que el 2023. Recordem que a Catalunya hi ha 82.700 professors a la xarxa pública, només a la pública, no inclou concertada, i que segons un estudi de la UGT cobren de mitjana entre 2.400 i 2.700 euros mensuals sense comptar complements i triennis.
0: 5.312 milions, eh?
9: Exactament.
0: Ens quedem amb aquesta dada. Gràcies, Maiol.
9: Fins ara.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
12: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
13: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
12: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
14: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
13: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
12: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
16: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
17: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
16: I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
18: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
16: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
20: Catalunya migdia.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Amb Òscar Fernández.
12: Cada dia a les 2.
16: I a partir de les 3...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
16: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
20: Tot costa.
21: La temporada del 10.
22: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
23: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
24: 10 temporades ja.
25: Això vol dir molt. Heu fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
25: Per molts anys i que en feu molts més.
12: Som els matiners i tenim son.
26: Sí, una mica, sí.
12: Però no se'ns nota.
26: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
1: I es veu que hi participen, doncs, medallistes olímpics. I que els experts, evidentment, ja estan alertant...
0: Tossega.
1: Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara torno a estar d'altra.
1: Torno a estar enganxadeta, eh? A veure quan duro.
10: Ai, tornarà a perdre la veu.
1: Seguim. De moment, amb molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh?
12: Els més matiners.
0: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners des de Catalunya Ràdio. 93207474. Ens encanta parlar amb vosaltres a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebem les primeres trucades. Abans, per això, alerta, perquè Ana Milán ha concedit una entrevista a Mujer Hoy i ha parlat, sobretot, del desig de viure intensament i, com sempre, sense pèls a la llengua.
27: De hecho, es lo que más reivindico. Practico mucho el dolce farniente. Practico mucho el normalizar. No, no quiero ir a cenar. Practico mucho el... No, me apetece estar conmigo a solas. De hecho, practico mucho el... Gorda, ¿puede pasar por tu casa a tomar un café? Claro que sí, pero a las 6 te vas. Esto lo practico yo mucho con mis íntimos. Creo que todos estamos en un momento donde intentamos ser políticamente correctos y se nos está olvidando comunicarnos. La verdad siempre suena bien.
0: Doncs un altre aprovat per Ana Milán.
1: Molt bé, m'agrada tant, l'Anna.
0: Hauríem de tenir una conversa, Batguia i Ana Milán, eh?
1: Ai, sí.
0: Perquè jo crec que seria una bomba de rellotgeria, una conversa entre elles dues.
1: Podríem trucar-la, l'Anna.
0: A l'Anna Milán vols trucar-la? Doncs vinga, ho preguntarem, sí. A veure què tal. Mira, tens la Vanessa allà de producció, doncs mira, ja li
1: sí,
0: pots dir en directe.
1: Encanta.
0: Ja està, l'Anna Milán. Perfecte, gràcies, Vanessa. I també, per cert, qui ha parlat per primera vegada, que s'ha sincerat moltíssim, després de conèixer el seu retorn a Telecinco, ha estat Paz Padilla.
28: Estoy súper ilusionada, ¿eh? Sí. A medida que va pasando el día, ya cuando lo veo ya, yo digo, guau, esto está guay.
29: Esto es no sé si va... casa.
28: No sé lo que luego resultará, no sé qué pasará, pero me da igual.
29: Hay nervios.
28: En mi vida. Estoy inquieta, pero yo creo que eso es muy bonito. Eso es lo que hace que estés creciendo, ¿sabes? Que estés ahí viva. Si te pasas de... sería como, buah, no hay energía. No.
2: Además que compartes horario con Emma García, que sois hermanas.
28: Sí, sí. Ay, mi Emma. Ay, mi Emma, con la que yo la quiero. Ay, mi Emma. Es una bellísima persona. Mira, me emociono, ¿eh?
3: ¿Quieres volver? ¿Volver a la tele después de tantas cosas? ¿Fue ese momento en el que dijiste sí?
28: Pues mira, porque me entusiasmó el proyecto, porque no era algo que yo estaba pensando ni había planificado, y me buscaron y me dijeron, queremos hacer esto contigo, y dije, ¡buah! Encaja en mi perfil, en el momento en el que estoy en mi vida y lo que quiero hacer. Y entonces yo digo, cuando las cosas suceden es porque el universo así lo dispone. Yo soy muy friki, muy intensa, como dice mía. Tampoco tan intensa, mamá.
0: 93207474. Jaume, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Xavi, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal?
4: Bé, bé, bé, aquí us volia saludar i donar-vos les gràcies per sempre acompanyar-me al camió des de tan d'oreta, saps?
0: Un aplaudiment pel Jaume, clar que sí, Jaume! Jaume, a quina hora comencem amb el camió?
4: Pues mira, jo m'he llevat a les 3 del matí.
0: Buah, és que...
4: Però he activat la targeta del tacògrafo a les 4 i mitja.
0: I com portes això de llevar-te tan aviat?
4: Ja estic acostumat.
0: Sí, no? El cos s'acaba acostumant, no? Una miqueta, tot això?
4: Sí. A dormir... Després, com ens fan esperar tant els jocs,
0: sí,
4: pues faig una petita fiesta, saps?
0: I escolta'm, que a vegades penso que els camioners heu de tenir una paciència perquè us mengeu tot el que passa a la carretera, eh?
4: Sí, xiquet.
0: No?
4: No sols són els turismes, eh?
0: Clar.
4: Els camions, saps? N'hi ha cada història que no veus, però bueno.
0: I escolta...
4: Catalunya Ràdio es passa més ràpid, eh?
0: Ara, ara. I escolta'm, fins a quina hora treballem, Jaume?

0: A les 4 i quart, vale?
1: Sí.
0: I ara vaig a Solsona a descarregar.
1: Val.
0: I ara, o sigui, vaig, i ara estic arribant a Lleida, a la ciutat de la nostra amiga.
2: Ah, clar, clar. Esmorza d'ella, eh?
0: No, m'emporto tot aquí al camió perquè tot és molt car, saps?
2: Ja, ja. Clar, si ho has de fer cada dia...
0: Sí, alguna vegada sí que paro. A Maial, que n'hi ha un lloc molt xulo per mirar.
1: Doncs Jaume, nosaltres com cada dia de 5 a 6 t'acompanyarem els matiners de Catalunya Ràdio. Gràcies i molt de compte amb el camió.
0: Moltes gràcies, gràcies per la companyia.
1: A vosaltres, una abraçada, Jaume. Que vagi bé, 9320-7474. Josep Maria, molt bon dia.
3: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
1: Home, Tarragona, què tal? Què diuen aquests tarragonins?
3: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
2: Molt bé.
1: A què et dedica, Josep Maria?
3: Jo sóc peixater, tinc una empresa de peix.
1: Molt bé, i a quina hora entrem?
3: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí. El que passa que jo disposo d'una nau i allí rebem i vaja, tenim més feina i nosaltres entrem allà baix a les 5.
1: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores? Perquè TV3, quan va fer el programa de mercats, es veia un bon rotllo entre tota la comunitat de la gent que treballa als mercats, que entenc que deu ser així cada dia, no?
3: És així. Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
1: Quan dius petites disputes, per això, Jaume, a què et refereixes?
3: Bueno, pues, jo què sé, vols utilitzar l'ascensor o el muntacargues i coincideixes amb una altra persona, tu tens pressa, ell també té pressa, tonteries. De fet, no són disputes importants, en absolut. Eh?
1: Ja us coneixeu, eh? Ja us coneixeu com si fóssiu allò de família de tota la vida, entenc.
3: De fet, ja només amb una mirada ja saps si, com està el dia, no? Si m'ha girat o no, o com està.
1: Josep Maria, t'agraeixo també molt que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguem una bona jornada i que visquin els mercats. Anem a comprar els mercats, per favor.
3: Sí, sisplau.
1: Que vagi molt bé.
3: Us esperem a tots. Adéu.
1: Gràcies, una abraçada. Adéu. El tinc per aquí, ja també, o no? Eloi!
4: Bon dia.
1: Què tal?
4: Molt bé, i vos?
1: Bé, les gallines te van traient més o menys ja les plomes, o no?
4: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
1: M'encanta que torni l'ambient al corral.
4: Es nota com una certa tranquil·litat.
1: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
4: Sí, sí, sí. Més que res que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
2: Clar, és com un safari, no? Com la gent que va al safari i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
4: En realitat sí, perquè a més a més et surt una cabra per allà tant en tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, també, déu-n'hi-do.
2: Escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
4: No, les gallines no. Vam intentar, el meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
1: Ah, Eloi,
4: n'hi havia una, n'hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
1: M'encanta.
4: Ara és la xerida i la rància.
1: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on
4: sí,
1: cada dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, és així com ho he batejat.
4: Perfecte, vale.
1: Vull dir que
4: ja tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
1: Oh! Ui, demà parlem
4: de
1: paparres.
4: I això també... Ja t'explicaré demà.
1: Demà m'ho expliques, Lara García, Marta Viana. Gràcies, estimades.
2: Adéu,
1: fins demà. I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
4: Vinga, va, cap amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus, ahir encara ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. A la costa entre 27 i 30, a l'interior entre els 30 i 35, encara amb un dia sol, 4 nuvolets del Pirineu. Demà més calor, demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38 i sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu, i divendres, dissabte, diumenge, aquests ruixets aniran a més, sempre a la tarda i sempre al nord del país.
1: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
4: Vinga.
1: Que vagi bé.
4: Fins ara.
1: Ricard Ostrell, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
1: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
5: Som-hi.
1: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Sembla, doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Yolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maria Lacovells i Darío Porres.
3: Per cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
0: Avui també amb el creador de la sèrie Rebelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba.
0: A les 11 serem al Camp Nou, avui, on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetats sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca creuen, fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que a Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què t'adormís, Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17, i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus i a partir de divendres ja tindrem ruixats de tarda al Pirineu.
1: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per a tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'Estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
12: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
13: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Respeto, confianza en la labor de la justícia.
15: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis de Zapatero.
12: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol.
5: Els populars insisteixen que el govern del PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
16: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
5: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
17: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
5: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
1: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
9: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
18: Ha mediado causes muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
9: Arroyo no descarta que el jutge enviï a la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
1: Hi ha noms que en tot això doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025 aleshores, ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
5: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
9: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
1: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
5: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els 2 nous regidors socialistes, Paco Morillo y Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT de les comarques gironines.
19: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
5: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
1: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, en fi, que els seus 2 regidors parlin en castellà també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
9: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
1: Londres, Quim Olivares.
20: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
21: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
20: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Sumutland, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
5: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Sumut Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Jan Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
23: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
24: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
23: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
25: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar avui per avui, que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
23: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
0: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
5: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
2: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
3: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
7: Que les persones que ja estan jubilades puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
8: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
23: El fins ara president de Renault a l'Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
5: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera? You got a friend in me.

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny sí, donarà veu a un personatge nou que
1: si
0: es
1: no
0: diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent.
2: Oh, de pizza,
0: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a ulleres de sol. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: No podia, tengo que ser un poco de podi.
1: Serà això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa el Camp Nou, l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adeu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça Real Societat a les 7 amb el tot costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a l'adeu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit a l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
3: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui a partir de les 11 farem precisament una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques i mira que són importants. I per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de parola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlahuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: mentre l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant.
2: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend.
1: I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swinn, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, en molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades del papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat, demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com la gran guanyadora de la nit. Detrás de ti, boy, yo que
1: siempre espero que... La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: jugadora. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Us seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça. I un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
8: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Dick. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. A la La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calamà ajorna la declaració de Zapatero. Cas Endic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35 amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
11: Bon dia. Avui amb la música de Queenie, Friends Will Be Friends, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends, The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots parlarem els... parlant tots com Bad Bunny.
11: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... va ser una...
0: pizza con piña.
11: Un especial de l'exitosa sitcom Friends on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de... Friend, my friend, mi amigo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Doncs a partir de les 5.
11: Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
12: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
11: Què diuen aquests tarragonins?
12: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat, un dia més.
13: Molt bé.
11: A què et dedica, Josep Maria?
12: Jo sóc peixater.
11: I a quina hora entrem?
12: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
11: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
12: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí, sí. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
13: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
13: El vídeo dura uns 5 minuts d'aquesta capitana del Barça, diu adeu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnòlies de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el disc Lux i amb què va descrivint el seu propi enterrament.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de la Cristina, de Girona. És veterinària i treballa pel Departament de Salut en un escorxador. Explica que amb la nova llei hi ha dubtes sobre les conseqüències que hi haurà pels treballadors interins. Es pregunta què passarà amb aquells que faci 3 anys que estan al seu lloc de treball i que, per tant, es pugui considerar que estan en abús de temporalitat.
16: Perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent que arriba, que el treball específic que fem nosaltres, doncs, no estan formades.
15: Salut defensa la necessitat necessitat d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
14: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses. Els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 al barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai el principal índex cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
19: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
18: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
19: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
20: Fes t'entendre amb mi, Di.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
3: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
3: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
23: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
3: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
24: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
3: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
25: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase "qui pugui fer que faci" té més sentit que mai.
1: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
3: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens a Silvio Riols.
4: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
5: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
3: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
1: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
3: La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
6: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament, que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
3: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
1: Més notícies, la NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin, del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
1: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
3: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
1: Lleida, Estela Usoms.
9: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
10: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
9: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
3: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
1: València, Alba Barbó.
26: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya.
1: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Kalesh, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
27: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí,
0: i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
1: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
3: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
1: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava.

0: catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, millor disc per Lux, millor videoclip per Berghain o millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el premi d'honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. Y quién sabe, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente, s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Part, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vila.
6: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana, amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva com aquell de la final de la Champions a Bilbao, i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també ha alçat la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Que bo.
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà, divendres, sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
10: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
11: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
12: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en re d'Arriaga.
11: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
12: Últimes entrades entrades a bcnclassics.cat.
13: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
14: No m'agrada aquesta sintonia.
15: És que està molt bé.

0: De nou, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura.
1: A partir de les 9 analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Lluís Maria Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
0: I a 2:15, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rabalejar, Pol Rodríguez.
1: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
4: La vaga de bibliotecàries de biblioteques de Barcelona, per exemple.
5: Vostè, perdona, qui és?
4: Sí, poguessis fer el favor de no cridar, sisplau? Que estàs molestant els teus companys.
5: Perdona. Ah.
4: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
5: Fora.
3: Cesc, sí, Cesc.
4: A veure, què necessites?
3: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
4: Què necessites?
6: De moment, li diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
4: Maria Calles, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
6: Portaveu baixa, eh?
4: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
6: No, això és molt bé, Maria Calles. I, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
4: Les persones
6: bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
4: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
6: Ella parla fort. És que ella parla fort.
4: Bueno, perquè soc la bibliotecària.
6: Vale, d'acord.
3: Maria Calles, perdoni.
4: Un altre vídeo expulso, eh? Són normals.
3: A partir de 11:15, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
7: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson, l'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
2: I el segon, el Joan Foguet.
8: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. I és en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia, perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana es

0: veuen tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
1: I dimecres, amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
1: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
1: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà al que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
1: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Reial Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, el recorregut invers que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brianzo, i acabarem a Montserrat. Avui a quarts de 10 parlarem amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 28 minuts i a quart el Gironès es pondrà a les 9 i 13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'Àgora del Matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
1: Nova vaga.
8: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
9: Això si abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
1: Maria Costa.
10: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
10: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: També les concertades.
12: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat,
1: se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que aplega per ara 70 centres al conjunt del país.
7: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
1: I les refineries.
8: Fan vaga avui, en aquest cas a tot Espanya, a Tarragona, hi ha dos centres productius afectats.
1: Tarragona, Manel Sastre.
12: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
13: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver una resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
12: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des de Roma, des del Vaticà.
9: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només dues setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
1: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
14: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Sánchez Aja.
15: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
16: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
17: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
18: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sánchez Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Treu pit.
8: José María Aznar, d'aquella frase que quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir, per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs, segons l'expresident popular, després de la imputació de Zapatero, aquell missatge té més sentit que mai.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
1: Alguna cosa es mou?
9: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijó s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
1: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
9: Sergi Sabrià.
8: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
1: Sabrià, que és qui va deixar els carres d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
9: El jutge Juan Carlos Peinada ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
1: Peinado mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
9: Gràcies a Junts.
8: Sílvia Oriols ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
20: Estem a favor, 5 en contra i 3 abstencions, que seria aprovar la proposta.
9: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
20: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'Organització de la UGT a les comarques gironines.
21: Sí, moltíssimes gràcies. Ser acogido aquí en este ayuntamiento.
20: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
1: S'ha de respirar molt, molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
8: del Pacte Nacional per la Llengua.
1: Ja, ja.
8: El president...
1: sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà. Molt bé.
8: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
1: Forcejament.
9: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
20: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
1: Sense fibra òptica.
8: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
9: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada a utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
22: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
1: 200 milions d'euros.
20: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
23: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
1: Nou conseller delegat.
8: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
1: S'avança.
9: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
1: Lleida, Estela Bussoms.
24: La collita ja està en marxa, per exemple, a les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
25: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
24: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
1: Segon intent.
20: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
26: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
27: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
26: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Escala.
8: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
1: Colònia a la Lluna.
9: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques, el satèl·lit i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
0: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: I presentació inèdita.
20: Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
1: Nou fitxatge.
8: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
2: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaurana.
3: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
2: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot cost especial.
1: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
5: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat.
9: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
6: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
9: Joan Garcia.
10: Les tres línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
11: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
10: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entre Paral·lel i Avinguda Carrilet a l'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79 que va substituir. Es volen crear 3 línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya... Us expliquem que a Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
8: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
6: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
9: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet.
8: Per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
6: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
9: I novetat sobre el cas Elena Jubany, el principal acusat, Santi Laiglesia, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
8: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
6: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
9: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitzen l'exposició de Lua Coderca, que avui obre el
7: públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
12: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de l'UACO DERC a tanta sobreexposició visual.
13: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
12: La mostra de l'UACO DERC, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periódico foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas de Patero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
17: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
18: Bon dia. Als Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
28: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games. Tonight.
18: Hi han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília. Atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora. Un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
1: I qui hi ha darrere de tot això?
18: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes.
28: Brad, call him in,
18: El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'ha endut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butar. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara l'has destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones de certa edat com a protagonista de pel·lícules.
22: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a la televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
1: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Dia Zero.
23: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Dia Zero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Dia Zero està a Netflix.
24: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
27: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
29: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
30: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha 2:02 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
32: Bon dia, Alexia Putellas.
33: I jo reconec que m'he buidat.
34: M'he buidat i necessito omplir-me.
35: Vinga, va, home, sisplau.
1: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat.
36: Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
33: Sí, és que m'he buidat, sí, m'he buidat.
36: Com estàs?
33: Sí. Bueno, no sé, espera un moment que fico la música que em dona com més...
36: Sí.
2: A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalía, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
33: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
36: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
33: Aviam per on començo. Culers.
2: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
33: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
2: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
33: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
36: doncs ara estàs emocionada. I ara?
33: Han estat
36: ara no.
33: 14... No, ara sí.
36: I ara?
33: Ara no.
2: No acabo de veure...
33: Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
2: Sí, Alèxia.
33: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
2: I això ja ho hem sentit en el vídeo.
33: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
36: A partir de les 11 en parlarem.
33: Vaig
36: sentirem néixer Alèxia
33: i moriré
36: Putelles.
33: Culer. Visca el Barça sempre per sempre.
2: Què vol dir això?
36: Són 7:45. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços, en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
3: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
36: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Als pobles petits no els surt a compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
4: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
36: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat...
18: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alèxia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano a les 9. Es juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
36: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que a més comarques s'arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir de demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre, això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o a l'interior de les Terres de l'Ebre de 37-38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
36: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriment d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
36: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, ja. A aquesta hora, a l'entorn de Barcelona, tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona, també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas, sentit Tarragona.
36: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
36: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
8: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
9: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella a la Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
8: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
9: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
8: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
9: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
8: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
9: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense a perdre la pensió és una solució més.
8: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
9: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
8: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
9: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
36: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
10: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
11: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
12: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
15: A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Bezulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
31: El Matí de Catalunya Ràdio.
36: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
5: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte. Llegim a Los Angeles Times que el president nord-americà de 79 anys va passar el test del centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
36: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
6: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
20: Mira que tenemos palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
1: pero ninguna tanto como ustedes.
7: Ustedes, no vosotros.
20: Vosotros.
21: No suena natural.
7: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra. Que és la d'ustedes.
6: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
36: La notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
5: Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
36: I què veuran els que vagin a cada Què és?
6: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no en grafitis o de qualsevol manera, sinó en pintures que arriben a ser obres d'art. Recull el web de 3CAT que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
36: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
5: I ho fa oferint sou i casa, un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar entre el setembre i l'octubre. El local té capacitat per una 80ena de persones. Ho veiem al Nació.
36: I ja tenim el resultat del concurs de la millor coca de Sant Joan.
6: Sí, la pastisseria Hoffmann ha guanyat el primer premi en la categoria de coca de Sant Joan creativa, inspirada en unes postres de festuc, i la pastisseria Faixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis el Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
36: I ara els destacats de l'internació i l'economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
18: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
6: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una de diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megapla espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
36: I què destacem a la premsa esportiva d'avui? Robert Prat.
22: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas.

portat una història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico, amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

L'esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adeu de la reina per la Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre,

0: Són les 7:43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics atrotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home! Torquemada en deu fer 50...
2: 25.
0: 52.
2: 55.
0: I la teva germana, la felicites?
2: Mira, ell, que ràpid. Teva, felicitats.
0: Quants en fa?
2: 53. Ai... 54... No, espera. 54. Ah. 54.
0: Sant Oral.
2: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'Estat Major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
0: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lassa i Zavala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
0: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
8: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
9: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
11: No definida, que no es pot limitar. Ustega amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
0: Forcejament.
11: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
0: I la tercera paraula del dia és reina.
11: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
0: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
12: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la coordinadora d'escoles concertades a Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures al govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
0: 156.
12: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben, no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades a la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: 200 milions d'euros.
12: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
0: I el veig tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé que hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part veig del davant, que està totalment desfigurada.
13: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava a uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
0: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
13: Una imatge de l'estret d'Hormuz feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats. Washington i Teheran fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
0: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
14: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. Hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Prat, exdirector d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la Fiscalia acceptar els delictes de falsa d'edat, prevaricació i malversació.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
0: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa. Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació. T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
16: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
0: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
17: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
18: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem el cas Zapatero.
19: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant assegura.
20: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
17: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
19: I a molts dels monoclis on arriben no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor del servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
21: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses.
17: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva.

0: I sobretot a l'interior s'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
1: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
3: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
4: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
4: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
2: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
6: La visita del Papa.
7: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó 14 a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó 14 beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí li enviem una forta abraçada.
9: Molts ànims.
2: I ja anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
10: Sí. Hola, bon dia!
2: Que ets aquí? Com estàs?
10: Sí!
9: Felicitar per la teva recent prejubilació.
2: Ah.
9: Et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
2: Dale, Manu!
10: Ole, ole, ole!

0: d'aquest temps lliure, aquest temps per tu. Que vagi molt bé.
1: Apa, li petonets a tots.
0: Un petó, adeu, que vagi bé. Adeu.
1: Adeu, adeu, adeu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Els últims dies han estat dies de comiats i de déus. Uns de definitius, d'altres de temporals, i alguns d'altres, el temps ho dirà. Comiats de persones que han deixat empremta, que han marcat una època. Al món de l'esport, per exemple, hem sabut que Pep Guardiola plega, que deixa el Manchester City després de 10 anys d'entrenador. I també avui ens despertem amb la notícia que Alexia Putellas tanca la seva etapa gloriosa al Barça. A la ràdio, al nostre propi mitjà, també vivim adeus emotius. Una geganta de les zones com Àngels Barceló, filla d'aquesta casa, apaga el micròfon de la cadena SER. I Carlos Alsina fa un mig pas al costat i deixa la part informativa. Són noms propis que han acompanyat milions de persones cada dia durant anys, fins i tot dècades. I com passa sempre que algú marxa, ens obliga també a reflexionar. Ens obliga a preguntar-nos sobre què significa dir adéu, sobre com dir adéu i sobre quan dir adéu. Si hi ha alguna

0: manera d'acomiadar-se bé, si és millor deixar les portes mig obertes o tancar-les del tot. Tots tenim a la memòria col·lectiva, per exemple, comiats difícils, aquells que marquen una generació, com per exemple la sortida abrupta de Leo Messi, o el buit immens que ens va deixar Johan Cruyff, o la marxa d'Antoni Bassas a Catalunya Ràdio. Però també tenim comiats íntims, dels que portem a dins del cor, els que protegim com si fossin or perquè són l'últim resguard dels bons moments. I és que un bon adéu és, per damunt de tot, una celebració. Representa poder-te mirar a tu mateix a la cara, amb el cap ben alt i estant-ne orgullós. Poder dir en veu alta, la feina ja està feta. Saber marxar és difícil, consisteix a deixar pas, a permetre que aquells que venen darrere es facin seu el camí. I en aquest sentit, acceptar un adéu no és cap derrota. És evident que tancar etapes costa molt, fa vertigen i moltes vegades fa mal. Però que un adéu costi és símptoma d'una cosa fantàstica, meravellosa. Vol dir que estem deixant una cosa molt bona endarrere. Perquè només plorem allò que hem estimat. Només trobem a faltar allò que realment ha valgut la pena. Als Guardiola i als Alsina del món, a les Alèxies i a les Àngels Barceló, bona sort en els nous camins i, sobretot, gràcies per la vostra dedicació, perquè tothom viu amb els seus propis adeus més personals. En la majoria de casos, els comiats no obren informatius. Són canvis de feina, de casa o fins i tot de ciutat. O els adeus més tristos, els d'aquells que ja no hi són. En certa manera, cadascú és la suma dels seus comiats. O dit d'una altra manera, cadascú és la suma dels llegats que ens fa ser qui realment som. I a tot això, avui, fa calor.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podrien arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 3, avui a l'Àgora. Jordi Mat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller, el dia en què ens centrarem en aquest dimecres de vaga d'educació. La desena d'aquest mes de maig, la quarta general d'aquest curs a tot el país, els sindicats i el departament van acostar a posicions, però encara no hi ha acord. Connectem amb diferents punts del país per copsar com es preparen escoles i també instituts per aquest dia de vaga. Comencem a Barcelona, a l'Institut Príncep de Viana, i a la Sara Canyete. Sara, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard. Doncs en aquest centre, per afrontar aquesta jornada de vaga, s'han hagut de sortejar els serveis mínims perquè no hi havia 6 docents voluntaris que volguessin assistir aquí al centre. Tots volien anar, deien, en aquesta mobilització. De fet, el seguiment de tota la vaga d'aquest curs en aquest centre diuen que sempre ha estat superior al 70%. I sobre les negociacions que s'han de reprendre aquest migdia, la directora de l'Institut, la Sara Solà, espera que, més enllà del sou, no es perdin de vista les altres reivindicacions.
4: Sobre la taula sembla que hi haurà un complement salarial, però, en canvi, sembla que s'està deixant de banda una reivindicació que les direccions tenien molt present, que és l'ajust de plantilla. Tenim un càlcul de plantilles que prové de l'any 94 i la situació ha canviat moltíssim. L'estabilització del personal en el centre.
3: Veurem com responen els centres a aquesta crida de mobilització massiva en aquesta recta final de la negociació que han fet els sindicats aquí a Barcelona. L'acció principal, avui s'han repartit per al territori, és a les 10 del matí a Pla de Palau.
0: I a Girona, la mobilització està prevista per d'aquí a una hora al Pont del Dimoni. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, és on sóc ara, a la Cruïlla, amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Des d'aquí, a partir de les 9, es farà una marxa a peu en direcció a Salt. És un dels principals vials d'accés a la ciutat de Girona i, per tant, evidentment, això pot provocar problemes de trànsit. De moment, a aquesta hora, tot tranquil. La mobilització continuarà al migdia amb una protesta festiva, dinar inclòs, ha concretat per al matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Usteca Estesa a les comarques de Girona, Glòria Polls.
6: Avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
0: I a Granollers també els professors estan citats a les 9 al pavelló d'esports. Marta Vallès.
7: Hola, bon dia. Doncs alguna samarreta groga ja hem començat a veure per aquí, al voltant d'aquest Palau d'Esports de Granollers. Aquí és on han convocat a partir de les 9 del matí, com deies, les assemblees de docents de les comarques de Barcelona. Hi ha un motiu molt clar. Aquí és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A les 9 això es començarà a omplir de gent, de pancartes, de xiulets, i també arribaran tots molt ben equipats perquè passaran el dia fora. Serà una jornada, com diuen, llarga. Allà sortiran d'aquí a les 10, faran una marxa a peu aproximadament d'una hora cap a un punt que de moment no han volgut concretar, i allà faran el que diuen el contracongrés. Hi haurà concerts, hi haurà taules rodones, i si hem de fer cas, del cartell que convoca serà colossal.
0: Doncs seguirem aquestes mobilitzacions al llarg del matí. De moment, al contrari que en les altres convocatòries de vaga, no hi ha hagut talls a les carreteres i el trànsit és habitual a aquesta hora. Com dèiem ahir, les parts van acostar posicions després que el departament hagi proposat un nou complement salarial per tots els docents d'una quarantena d'euros. Els sindicats creuen que és insuficient. Més detalls, Maria Costa.
8: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
9: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
8: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
10: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: USTEC amenaça amb vaga indefinida, com sentíem ara, però de moment hi ha 7 dies més d'aturades. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia, sí, des d'avui i tota la setmana que ve. Primer, noves aturades territorials. Demà Maresme i Vallès, divendres Baix Llobregat i Penedès. La setmana que ve, dilluns, a Girona i Catalunya Central, dimarts, barcelonès, dimecres, Tarragona i Terres de l'Ebre, dijous, Lleida i el Pirineu, i divendres, 5 de juny, si abans no hi ha acord amb els sindicats, si el govern nova vaga a tot el país amb una manifestació unitària a Barcelona.
0: Per tant, la vaga general, amb què amenaça USTEC, afectaria les dues últimes setmanes de curs. A 9:15 preguntarem a la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ens atendrà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I per cert, que a les mobilitzacions també s'hi sumen les escoles concertades. La coordinadora d'escoles concertades de Catalunya s'acaba de crear i s'ha sumat a les demandes de l'escola pública.
11: De moment s'hi han adherit 70 centres del conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i una equiparació de condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent. Carles Navarrete, portaveu de la coordinadora, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat, i això en veritat és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
0: D'aquí a pocs minuts tornarem a les escoles també per veure com s'està vivint aquesta vaga i ho analitzarem avui a l'Àgora amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans, un primer comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
13: No hi ha fumata blanca amb els mestres, però n'hi podria haver aviat. Si una cosa vol evitar el govern, són interferències en la visita del Papa. La Conselleria d'Educació ha constatat com les vagues de docents s'han convertit en un mal de cap que erosiona la seva gestió. I no li ha quedat altra que corregir l'estratègia temerària d'haver deixat fora de l'acord inicial els sindicats majoritaris. Ara, les dues parts estan en una mena de subhasta sobre un increment salarial que és just i que és necessari. Però fora del radar ha quedat un greuge flagrant, que un alumne a la pública tingui una hora lectiva menys el dia que la concertada. D'això no hi ha ni Déu que en parli.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el cas Zapatero.

0: toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Això deia fa una setmana Pedro Sánchez, abans que es publiqués el sumari que hem conegut, tots els detalls que impliquen Zapatero una trama de tràfic d'influències, i abans també dels moviments d'alguns socis, com per exemple el PNB, que li demanen eleccions anticipades. Avui Pedro Sánchez és a Roma, on el rep en audiència el Papa Lleó XIV i respondrà a les preguntes de la premsa. Serà a partir de les 11 del matí, tot plegat, després que ahir la prudència s'imposés en els membres del govern a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Sánchez-Aja.
2: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Óscar López posava la mà al foc.
3: Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
4: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
5: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sánchez-Aja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de defenses tancades a Zapatero, un dels més contundents ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a La Sexta.
6: Però jo no vull prejuzgar nada i digo más, me molesta bastante que se prejuzgue. Además, tratándose de una persona, en fin, que hasta ahora ha tenido un comportamiento, a mi modo de ver, ejemplar, que es el presidente Zapatero. Y yo sigo confiando en él y espero sus explicaciones en sede judicial y posiblemente ayer.
1: Una posició que contrasta amb la d'altres referents socialistes, com Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, va sumar-se a Felipe González a l'hora de demanar eleccions anticipades i va acusar Sánchez de bloquejar Espanya.
7: Cuando los españoles piensen que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España, no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento.
1: Tot això mentre avui hi ha sessió de control al Congrés sense Sánchez, que, com dèiem, és a Roma i pendents també dels moviments dels socis d'investidura i de l'oposició. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Perquè el Partit Popular continua descartant oficialment una moció de censura, però ja veus el partit que reclamen fer algun pas.
8: Sí, la versió oficial és que no faran una moció per perdre-la, que això seria un regal donar-hi aire a Sánchez i als socis, que de moment no es mouen i és aquí on Feijóo està centrant la pressió. Han assenyalat els socis per còmplices de la corrupció si mantenen el suport a Sánchez. I és que PNB i Junts donen per esgotada la legislatura, parlen obertament d'eleccions anticipades, però no volen anar de la mà de PP i Vox a una eventual moció. Tot i aquest panorama, llegim avui a l'ABC que alguns dirigents del partit creuen que cal fer ja alguna cosa i forçar la moció de censura, encara que sigui per perdre-la, i que el debat s'ha instal·lat a les primeres files del partit.
1: I per cert, que qui ha parlat és l'expresident José María Aznar, d'una frase que ressona molt aquests dies.
9: Y se podría decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
1: Aznar, que reivindica la seva crida, Tània.
8: Sí, aquesta frase que acabem de sentir es va fer 2023 enmig de les negociacions del PSOE amb els independentistes per investir Sánchez, de qui deia ja en aquell moment que era un perill per la democràcia, i ara reapareix enmig de la tempesta política del cas Zapatero per seguir pressionant en aquesta via. Ho ha fet amb un vídeo a la xarxa, sentim-lo.
9: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
8: Un vídeo on no cita explícitament Zapatero, però on clarament intenta mobilitzar tothom, qui calgui, també els socis de govern de Sánchez, facin el pas i el deixin caure.
1: Gràcies, Tània. L'agenda judicial marcarà els moviments del Partit Popular. Pol.
10: El jutge va endarrerir ahir la compareixença de Zapatero, s'havia de fer el dia 2 i finalment declararà el 17 o el 18 de juny a l'Audiència Nacional. Abans, demà comença el judici contra el germà de l'actual president del govern espanyol, contra David Sánchez, recordem, per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. I el dia 9 de juny, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, serà probablement l'última citació abans d'enviar-la a judici.
1: Veurem què declara Zapatero. Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el seu portaveu, Luis Arroyo, que denunciava una causa política contra ell.
10: L'actual portaveu havia estat assessor polític de Zapatero i insisteix en que la unitat investigadora de la Policia Nacional ha fet només conjectures i emmarca la causa en una guerra judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez.
11: Ha mediado causes muy complejas, con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
10: En la mateixa línia, però bastant més contundent, el periodista Ernesto Kaiser, també ahí en aquest programa.
12: Que estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez acea la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías. No hay ningún indicio, ninguno, solo bien que diuen.
1: I per cert, un últim detall sobre una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero, Thinking Heads. En aquesta consultora hi treballa des de fa un any i mig l'exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
13: Thinking Heads és una consultora que administra Daniel Romero Abreu, un empresari que, juntament amb Zapatero, va fundar una altra consultora, Gate Center. Segons consta el sumari, l'expresident va percebre fins a 37 transferències de Thinking Heads per valor de 650.000 euros. El jutge ho atribueix a activitats d'assessorament i conferències. D'aquesta companyia també en surten 12.300 euros que van a parar a l'empresa de les filles de Zapatero, que aquesta sí, el magistrat apunta com a possible empresa pantalla de l'entramat. L'entorn de l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià, subratlla que Thinking Heads no està investigat en el cas i que ell es dedica a la part de consultoria política, sobretot enfocada en l'Amèrica Central. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sergi Sabrià, un nom que havíem explicat a les notícies durant temps. Havia deixat, de fet, mesos abans el càrrec d'Esquerra Republicana arran de l'escàndol, recordem, dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada també estructura B del partit. Doncs ara tornaria a estar assenyalat, en aquest cas, en una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero. A partir de les 9 parlarem amb Luis María Pardo, que és advocat d'una de les acusacions populars personades, i també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Abans, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Manforte.
14: L'Església Catòlica salva el president del govern espanyol d'una sessió de control gens fàcil al Congrés. La visita de Pedro Sánchez al papa Lleó XIV arriba en un moment de convulsió interna després de l'imputació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I, segons destaquen fons de Moncloa, si res evoluciona, Sánchez tornarà a dir que suporta Zapatero davant la premsa. Des del seu equip asseguren que respecten la decisió de l'expresident de declarar el front al jutge abans de donar explicacions públiques que sostenen que arribaran prompte.
15: Fugat. Demana un desig, corre.
16: Vull viure unes colònies així tots els estius.
17: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
19: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:08. Repassem els bàsics del matí amb Silvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Robert Prat, Lara García i Gras Capeta. Bon dia.
22: Bon dia. Bon dia.
1: I avui... Què passa, Robert?
23: Res.
1: I avui s'acomiada la millor.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades.
25: Màxima golejadora de la història del club, 232 gols, acumula 38 títols, 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina entre els més destacats. Segona jugadora amb més partits, 507, darrere Melanie Serrano, doble pilota d'or mundial, competitiva, amb ganes de millorar fins al final, com reconeix el seu tècnic Pere Romeu.
26: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
25: L'extècnic del Barça, Lluís Cortés, parla del futbolista total. Són declaracions al Catalunya Nit.
27: Sempre li deia que era un futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
25: A les 11, reconeixement institucional del club. El seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. A les 7, jugarà el seu últim partit com a blaugrana el Johan Cruyff davant la Reial Societat, que seguirem en un tot costa especial.
1: I a Ripoll, Silvia Oriols aprova definitivament els pressupostos gràcies Atenció al gir de guió a l'abstenció de Junts per Catalunya.
0: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions als comptes i han permès que tirin endavant. Justament el mes passat, el PSC va cessar els seus dos regidors per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va criticar el secretari general de Junts, Jordi Turull. Al ple ahir va haver polèmica també perquè un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà.
2: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
3: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
0: Qui respondria era Sílvia Oriols. Iglesias diu que farà el possible per aprendre català.
1: Recordo Jordi Turull criticant molt el fet de que el PSC s'abstingués i permetés aquests pressupostos de Sílvia Oriols a Ripoll. Per tant, també caldrà explicacions per part del partit de Junts, el partit de Carles Puigdemont. I després també és curiós que just el dia en què el govern del PSC presenta el Pla Nacional per la Llengua, fa un any que es va aplicar i fa balanç del Pla Nacional, doncs prenguin possessió en castellà dos dels seus regidors a Ripoll. I avui l'Ara explica que la mà dreta de l'exalcalde de Sabadell socialista, Manuel Bustos, entra a Aliança Catalana.
0: Es tracta de Lluís Monge, l'únic regidor socialista que va acompanyar Bustos als jutjats en el marc del cas Mercuri. Va ser durant 24 anys a càrrec municipal a Barberà del Vallès i a Sabadell, i des de l'estiu milita Aliança. Tot això, però, no serà l'alcaldable d'Aliança Sabadell.
1: I parlant sobre llengua, i coincidint també que ahir es va celebrar el primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, com dèiem, el govern ha anunciat que crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús del català dels últims anys. Montse Pujol.
4: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
5: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
4: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Pacte per la Llengua avança i la recaptació de l'IRPF caurà d'esperar encara més. La Generalitat recalcula, en aquest cas, que no estarà preparada per recaptar aquest impost fins l'any 2029.
0: Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa i que ara torna a endarrerir. Serà el 2029 sempre que abans hi hagi acord al Congrés perquè Catalunya ho pugui tramitar.
1: I notícia que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on sí que arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei.
6: Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori. Segons dades de la Generalitat, la xarxa de fibra òptica pública és una infraestructura que principalment connecta els edificis públics. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
22: És antirendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
6: El compromís de la Generalitat és donar incentius perquè els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: També hi ha una altra opció aquí, que és el satèl·lit Starlink, que val uns 40 euros al mes i que també té bona qualitat. Parlant de finançament, aquesta setmana s'obre la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris i el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
23: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
28: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
23: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també tenim novetats del cas Andic. D'aquí un minut ho expliquem.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
11: Peugeot.
12: Catalunya Ràdio.
1: Els Mossos creuen que Jonathan Andic i Isaac Andic van forcejar davant del barranc de Collbató pel qual va caure el fundador de Mango.
13: Segons publica El Periódico, després d'examinar la petjada trobada en aquell punt, la policia catalana conclou que, per les característiques, la marca que va deixar Isaac Andic abans de caure al barranc sembla producte d'un suposat forcejament.
1: Tot això després que Jonathan Andic anunciés que deixa temporalment la vicepresidència de Mango.
6: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. Denuncia que l'acusació contra ell és injusta i que ha generat un relat públic tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andy conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant la seva família com el president i el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, li han donat suport.
1: I mica en mica anem coneixent detalls de la visita del Papa. Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1.
14: La trobada s'allargarà a prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que hi va presentar la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
1: En parlarem a partir de 3:15 amb Iago de la Cierva, és organitzador de la visita de tota Espanya, i demà... Demà, atenció, perquè farem un programa especial a partir de les 8 del matí. Farem un recorregut, el recorregut invers que farà Lleó XIV a Catalunya. Ho farem, com dèiem, a l'inversa. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona, ens desplaçarem fins a la presó de Brians 1 i tot per parlar amb els protagonistes de la històrica visita del pontífex a Catalunya. Acabarem a Montserrat. Israel deixa en paper mullat l'alto al foc pactat amb el Líban.
14: L'ofensiva israeliana de les últimes hores contra Hezbollah ha provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. El primer ministre Benjamin Netanyahu explicava el seu objectiu.
23: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
14: En un altre front, Israel també acaba d'anunciar que ha matat el nou cap de la branca armada de Hamas en un atac a la Franja de Gaza.
1: I no deixarem de parlar de la música, perquè aquesta tarda hi haurà una presentació inèdita de l'ex-Beatle, Paul McCartney, Marta.
0: Sí, perquè estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, ho farà el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquesta plataforma, es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I atenció a aquest nou fitxatge per a la pel·lícula de Toy Story. Bad Bunny.
0: Bad Bunny, que donarà veu a un personatge nou i serà una porció de pizza amb ulleres de sol. Bad Bunny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
1: Doncs aquestes són les notícies bàsiques d'aquest matí. De seguida repassem els esports. Són les 8:29.
15: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
29: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
1: Són 8:45.
30: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
11: Avui, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
16: Sargento Tomás Morado Muñiz.
17: El Tovalle va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
16: Què dius?
17: I el besavi Tomàs el van portar a un camp de presoners. El van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
16: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
11: Quanta guerra. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: I pel que fa als esports, ja hem parlat del comiat d'Alexia Putellas al Barça. Per cert, a partir de les 11 la sentirem en aquest acte d'homenatge que faran al Camp Nou i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, una àgora esportiva especial. És una llegenda del club, hi ha un doble, per cert, acomiadament, que ho seguirem aquí a, en aquest estudi. Serà, deia, a les 11, aquest acte institucional?
1: Sí, a les 11 és un acte institucional al Camp Nou, no hi és previst que hi hagi públic, presència de Rafa Justa i Joan Laporta, directiva del Barça, plantilla de l'equip, i a les 7 Alexis jugarà el seu últim partit davant la Real Societat, tot costa especial, des del Johan Cruyff, que s'allargarà després de les 9 per explicar-vos amb tot detall l'adeu de l'emblema del Futbol Club Barcelona.
0: El Rayo Vallecano juga avui el partit més important de la seva història.
1: A Leipzig, final de la Conference League davant el Crystal Palace. L'equip de Vallecas mai ha tingut l'oportunitat de disputar una final europea. Íñigo Pérez és el seu entrenador.
2: És una història muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz. Un gran documental en el que todo ha salido bien.
0: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
1: Primera decisió, ratifica Manolo González a la banqueta de l'equip.
3: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: Victòria de la Penya 95-74 davant Unicaja a la Lliga de Bàsquet. El Barça, l'Igualada i el Calafell passen a les semis de l'Hockey Lliga. Queden així, Liceu-Calafell, Barça-Igualada. Arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró. El Catalunya i el Barceloneta juguen la final anada de l'Eurocup. I a Roland Garros, Marina Bassol juguen segona ronda contra Andreeva, vuitena cap de sèrie del torneig.
4: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
0: Són les 8:33. I aquesta hora al matí arrenca pendent de diferents temes. D'entrada, les vagues d'educació. Aquesta tarda, a les 3, hi ha nova reunió amb els sindicats. Seran un dia en què estan convocats a aturar-se els docents a tot Catalunya. Des de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
7: Hola, bon dia, Ricard. Doncs la direcció del centre ens diu que aquesta hora, entre els 48 docents, el seguiment de la vaga és d'un 65% del personal. I veiem també pocs alumnes. Bàsicament, ha vingut un grup dels més petits, els de primer i segon d'ESO. A banda de la vaga, avui accions repartides per tot el territori. A Barcelona es centralitzen en una concentració a les 10 del matí a Pla de Palau, que es preveu llarga, amb dinar inclòs, al migdia a la plaça Drassanes.
0: I un dels punts que també es preveu massiu és a Granollers, des del Palau d'Esports. Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora ja sí que hi ha força moviment de samarretes grogues aquí al voltant del Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és a les 9 del matí en aquest punt perquè aquí s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. De 9 a 10 faran sentir la seva veu al davant del Palau d'aquí del pavelló i després, a partir de les 10, una marxa cap a un lloc encara no concretat on els docents faran el seu contracongrés.
0: I un altre sector que avui s'atura és el de les refineries de tot l'Estat. Una vaga que pot afectar la producció de combustible. Tàrrega. Bona, Manel Sastre, bon dia.
9: Hola, bon dia. Som als accessos de la refineria de Repsol a Tarragona, a la Pobla de Mafumet. Aquí un centenar de treballadors estan concentrats bloquejant aquests accessos. També es fan accions similars a la zona de Cessa, al port de Tarragona, i a la zona de càrrega del Pantalà. Aquí aquest centenar de persones han fet alguna performance amb una mena d'escuts d'inspiració romana per simular aquest bloqueig que estarà actiu durant tot el dia. Ens comenten també que s'ha rebaixat una mica la producció d'aquesta refineria sobre un 30% aproximadament, amb una reivindicació única, que és l'avançament de l'edat de jubilació pel sector.
0: I molt pendents del que pugui dir també avui Pedro Sánchez sobre Zapatero, a l'atenció dels mitjans que farà a Roma. Aquest viatge farà que no sigui avui tampoc a la sessió de control al Congrés dels Diputats. La compareixença de Sánchez serà a les 11 del matí i també estarem pendents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Sí, avui a les 9, sense Sánchez, aquesta sessió de control centrada novament en el cas Zapatero. Alguns socis com PNB i Junts reclamen ja eleccions anticipades, tot i que les mirades estaran posades, com dius, a Roma. Després de veure's amb el Papa i a roda de premsa de Pedro Sánchez, primera vegada que els periodistes podran preguntar al president espanyol, que fins ara s'ha limitat a mostrar respecte a la justícia i donar tot el suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs aquest matí hi ha incidències al metro i al tramvia de Barcelona. A la línia 5 del metro no hi ha servei entre Can Boixeres i Sants Estació i, mentrestant, a les línies T5 i T6 del tramvia, les del Besòs, les freqüències de pas estan alterades per problemes en l'operativa. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos adverteixen d'alteracions en el recorregut en algunes ciutats, com Barcelona o Granollers, a causa de les protestes dels docents. I pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia.
0: Punts vermells.
6: Doncs mira, l'A2 del Papiol a Molins de Rei, en aquest punt hi ha un carril tallat per avaries, sentit Barcelona. També trànsit aturat a la B23, a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal de Barcelona i a la C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, trànsit molt dens.
0: I punts taronges?
6: Les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, i també en un punt habitual, a la P7 de Barberà a Mollet, en tots dos sentits de la marxa.
0: De seguida amb nosaltres, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en aquesta nova jornada de vagues, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
11: Doncs parlarem del cas Zapatero, ho farem amb Montse Mínguez, portaveu del PSOE. Cap a 9:45 analitzarem la visita del Papa, en aquest cas en conversa amb Iago de la Cierva, coordinador general de la visita de Lleó 14. I a la secció de sèrie i televisió parlarem amb Pol Rodríguez, creador i director de la sèrie Revelejar. I a les 11, molt pendents de l'adeu del Barça d'Alexia Putellas.
0: De seguida obrim l'Àgora, avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller.
12: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
13: Tuya, tuya.
12: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
13: Sí, tu prima.
14: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
15: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, a l'Eicordomí, quin temps ens espera?
16: Bon dia. Doncs mira, seguim amb aquesta tònica de sol, de calor. Avui amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, les màximes quedaran entre els 30 i 35 graus i a la costa de 28 a 30. Sense més conseqüències pel que fa a l'estat del cel, demà sí que podria créixer alguna nuvolada, poca cosa. La temperatura continua enfilant-se, continua fent-ho de cara a divendres. Fins i tot divendres en alguns llocs de Ponent es podria arribar als 20, als 37 o 38 graus. I a partir de divendres sí que començarem a tenir algunes tempestes de tarda. De moment al Pirineu, potser diumenge les tempestes podrien afectar en altres comarques i, per tant, després de la tempesta començaria una mica de refrescada.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
18: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Ahir, s'estrenà repartint bombones era debutar. Avui dimecres, un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
18: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
21: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
22: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
23: Les notes del nen, les obres a casa...
22: El manteniment del cotxe...
23: Ah no, això no és cap càrrega.
22: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
24: Peugeot. A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
25: Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass.es.
26: Carglass canvia, Carglass repara.
27: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
1: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
2: Skoda Karoq. El SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en skoda.es.
3: Fes-te entendre amb mi, Di.
4: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
3: Crec que m'he enamorat.
4: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
4: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
8: Perdoni, que ens acabem.
5: Mira, un altre.
26: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
27: Tot costa.
28: La temporada del 10.
29: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
30: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
31: 10 temporades ja.
32: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
33: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
32: Per molts anys i que en feu molts més.
33: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller. De què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
34: Una mica de futbol. El Marc ha fet una part amb el cap d'informatius de la casa, amb l'Òscar Fernández, per parlar del Girona, i la Laura ha sentenciat: n'estic farta del futbol. No pateixis, només queda el Mundial.
0: De Bad Bunny, no, Laura?
35: No, Bad Bunny, no, per favor, és impossible estar farta de Bad Bunny.
0: Clar.
35: Vaig anar al concert?
0: Sí, va agradar?
35: El divendres, bueno, una passada. M'encantava.
0: Estaves a baix allà apretada o...?
35: No, estava com a dalt, a la graderia.
0: Hi havia gent que ho ha passat malament, es veu, al concert, que hi havia molta gent allà embotida.
35: Doncs jo, la veritat, o sigui, hi havia moltíssima gent, evidentment, però jo, clar, veia com la gent que estava a la pista i veia forats, buits, és a dir, que tampoc no vaig veure com tantíssima gent com esperava. Va ser increïble. Jo estava, com podeu apreciar amb la veu que tinc, estava malalta, estava com encostipada, que estic, perquè ara quan arriba l'estiu jo m'encostipo, passen aquestes coses, i igualment, o sigui, vaig disfrutar moltíssim, estava, és increïble.
0: Fas una cara de escepticisme, Jordi, important.
36: No, al contrari, em fa una enveja espantosa, m'hagués agradat molt anar a aquest concert. I no sóc un superfan, però aquests dies l'he estat escoltant i m'ha semblat boníssim.
0: Espectacular, un espectacular.
35: És espectacular, exacte.
0: No, eh? Marc, no vas
37: dir. Jo ja us vaig dir l'últim cop en antena, no era el meu estil.
0: Bueno, tampoc era el meu i vaig anar i vaig gaudir molt.
36: Hi ha una predisposició,
37: hi ha una predisposició, evidentment, i recordo que aquell dia en Ricard va fer un... Recordar-ho?
0: Sí, tant. No sé què vaig fer, però...
37: Bueno, una imitació bastant bona.
0: Això.
36: Home, això no ens engresca anar-hi, francament.
0: No, però...
37: Canta més o menys igual, crec.
35: No, però hi ha una cosa important amb això, perquè l'estil de Bad Bunny s'ha anat modulant, ha anat tocant diversos gèneres, i en aquest últim àlbum en toca molts de molt diversos. O sigui, aquesta com a concepció que alguna gent té d'associar Bad Bunny només al reggaeton, ell treballa amb molts gèneres molt diferents i realment és molt ric d'escoltar. Si a tu t'agrada, com en saps de música, és molt ric i té moltes, com moltes coses molt interessants en aquest, tant en les lletres com en els sons que treballa, no?, en aquest últim àlbum. Per tant, és molt xulo i és molt interessant d'escoltar, jo penso.
0: I no deixa sorprendre veure una foto de Salvador Illa també amb Bad Bunny.
35: Sí, això sí que a mi em va parar el cap.
0: Això explota. Nacho Corredor, bon dia. No sé si tu hi aniràs, en aquest cas, a Madrid. Fa 10 concerts a Madrid, Bad Bunny.
38: Sí, i coincideix amb el Papa. Hi ha expectació per si es troben o no, de fet. L'arcabisbat ha dit que potser sí que es troben entre ells.
0: Home, això seria sorprenent.
38: Un plot twist, sí.
0: Vaja,
38: més que el de l'Illa i el Bad Bunny.
0: Però és veritat que més enllà, diguéssim, de l'anècdota, sí que estem en un moment en què sembla que s'alinia el món, no?, cap a aquest nou ordre mundial, en el qual veiem que hi ha unes dins d'una diversitat, evidentment, però unes posicions molt, molt Trump o anti-Trump. I en això, doncs, Bad Bunny i el Papa, doncs, estan, o Salvador Illa, estan alinyats.
38: Exacte, sí, jo també.
0: Tu també. Iolanda Segura, porteu d'Ustec, bon dia i bona hora.
39: Hola, molt bon dia.
0: No li preguntaré per Bad Bunny, tot i que si vol fer algun apunt, no sé si va anar o li agrada la música.
39: No hi vaig anar, no tinc ara mateix energia per anar.
0: Molt bé.
39: Ni temps ni res, però m'hagués agradat.
0: Avui hi ha una nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya. És la segona al conjunt del país, que és de que van començar les aturades en aquesta recta final del curs, tot plegat l'endemà que els sindicats convocants i el Departament d'Educació acostessin posicions, sembla, després de setmanes de postures allunyades. Senyora Segura, veig que 40 euros poden arribar a solucionar el bloqueig. Va de diners, això?
39: No. No va de diners, ja sabeu que encara no hem entrat en el punt de la inclusiva, en el qual doncs, també hem d'aconseguir un augment de dotacions perquè és absolutament necessari, perquè el col·lectiu clama crits, no? El curs que ve hem de poder veure no? un increment, que ja ara sembla que ja hi ha hagut una proposta que no estan a l'acord, però que bé, que l'han situat de 1.700 dotacions, doncs bé, en els propers anys hem d'incrementar molt més aquestes dotacions, perquè 1.700 no solucionem ni de bon tros, diguéssim, la dotació de recursos necessària en els centres educatius, així que aquest tema també l'hem de batallar. Però bueno, ahir es va començar per la qüestió salarial, i la proposta bueno, la qüestió positiva, podríem dir, no? on podem dir que va començar a sonar la mateixa música és que vam partir del document de la nostra, no? que vam presentar, la nostra proposta que vam presentar els sindicats de vaga i bueno, i ells van venir amb aquesta proposta de primer avançar el pagament dels 200 euros en 3 anys. Ja sabeu que ara el desplegament és en 4, avançar-lo en 3 anys, situar doncs, un augment salarial d'uns gairebé 40 euros a aquest primer any, no? com a un complement singular o addicional, per dir-ho d'alguna manera, i la qüestió que per nosaltres és més interessant, perquè els 40 euros els trobem absolutament insuficients i aquí doncs, hem d'anar a batallar per augmentar aquesta xifra de forma significativa, però sí que hi ha un element en el que hem fet un pas endavant, que és la recuperació, que ells en diuen compensació, tant és com sigui, però és doncs que les persones que van patir una retallada a causa de la retallada dels estadis, per tant, una pèrdua salarial per culpa de la retallada dels estadis, veuran recuperada en un termini d'anys a acordar, recuperat doncs aquesta pèrdua, no? Se'ls compensarà per aquestes pèrdues salarials patides per aquesta retallada dels estadis. Això per nosaltres és un element clau, un element significatiu, però evidentment hem d'avançar en termes salarials, hem d'avançar en augmentar doncs, el salari base, per dir-ho d'una manera, perquè 40 euros no és un avenç molt ínfim i no és suficient. Però sí que s'han obert a valorar doncs aquest increment, així que avui es tracta d'entrar a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim doncs, millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fem les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
0: Sí que han dit en les últimes hores que sembla que ara parlen el mateix idioma, no? Fins ara semblava sí. Que no s'acaben d'entendre, o veien que no hi havia possibilitat d'entesa, perquè parlaven un altre idioma, literalment, i ara veuen que hi ha voluntat, per tant, entenc d'acord.
39: Bueno, és que fins ara nosaltres els hi presentàvem unes propostes i ells et venien amb una cosa absolutament diferent que no tenia res a veure amb el que tu, del que tu volies parlar, no? Com per exemple l'última mesa, doncs que nosaltres ja unitàriament els havíem fet una proposta que ells ens van dir que se l'estudiarien i se'ns presenten a la mesa amb una cosa absolutament diferent, que ni està a l'acord ni forma part del desplegament de l'acord i que no té res a veure amb les demandes ni tampoc és un augment salarial lineal, no? En termes salarials, perquè en termes d'inclusiva van presentar la seva proposta, ens van explicar quin era aquest desplegament, que nosaltres ho havíem demanat, perquè volíem doncs, poder treballar a partir d'aquí, no? Però en termes salarials, clar, era absolutament diferent, i vam dir, home, no, aquí estem en dos marcs diferents, ens hem de centrar en el marc que nosaltres situem, que és doncs, aquest augment salarial lineal per totes les persones treballadores, perquè situar una millora en la retribució d'uns càrrecs, això no li repercuteix a tothom, i a part això és un reconeixement d'una tasca, però no és una recuperació de poder adquisitiu. Per tant, ara finalment han vingut a parlar d'aquesta proposta i situant ells els elements que de moment estan disposats a donar. Avui ens han dit que hi ha voluntat d'avançar en aquesta qüestió, doncs anem a veure com anirà i destinem-hi les hores que faci falta. No sortim d'allà fins que realment...
0: Clar, però quan diu això, abans m'ho ha dit, és a dir, diu que entrarà a les 3 i no sortiran fins que hi hagi acord. És a dir, vostè ho factible que avui hi hagi un acord?
39: Bé, això és el que ens agradaria, evidentment.
0: Però, si no sortiran literalment fins que hi hagi acord?
39: Sí.
0: Per tant, sortirem d'acord.
39: Per nosaltres, la nostra intenció és estar allà fins que aconseguim... Home, sí, estem allà, i evidentment el departament arriba un moment que diu no, fins aquí,
0: i veiem que allò però, és insuficient. Però vostè està en converses amb el departament, per tant, entenc que vostè quan diu això és que veu marge per acordar avui i desconvocar les vagues demà mateix.
39: Bueno, nosaltres estem en converses a la mesa sectorial. No sabem què ens poden portar avui. Estem a l'expectativa, No ho sabem, però també penseu que també hem d'avançar amb el tema de la inclusiva. Vull dir que són aquests dos elements clau.
0: Però hi ha marge? Per desconvocar les vagues hi ha marge?
39: Sí, hi ha marge. Sí.
0: Per desconvocar les vagues de demà. Si avui s'arriba una cosa, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
39: Bueno, desconvocar definitivament dependrà, ja ho sabeu, de que surti a la consulta, perquè que avui acostem posicions, imaginem-nos que avui es dona aquest escenari optimista que nosaltres no volem que es doni.
0: Perdoni, jo potser no m'ho diu perquè també fa la part de la negociació, sí. Però de quin marge de diners estem parlant de la discrepància? És a dir, de quants diners estem discutint i de quants recursos estan discutint per la inclusiva?
39: Bueno, nosaltres en la proposta que els hi vam fer arribar, els hi vam situar un augment salarial entre 400 i 500 euros, sí. Una mica més. Aquesta és la proposta. I per tant, hem d'acostar posicions per arribar a aquesta xifra, el màxim que puguem. I pel que fa als recursos de la inclusiva, nosaltres en vam situar 6.500. 6.400, 6.500. També hem d'intentar acostar posicions per arribar al màxim que puguem aquesta xifra. Aquesta és una mica la proposta en aquest marc. També si podem parlar de burocràcia i si podem parlar de democràcia, millor, perquè també volem parlar d'aquests temes, o sigui, volem tractar-ho tot. Però aquests dos punts, ja ho sabeu, són els
0: aquests
39: punts...
0: Aquests dos punts desbloquejarien les vagues i l'altre punt...
39: Si aconseguíssim un preacord, perquè diguem-li així, l'acord serà en el moment que el signem, no? Si aconseguíssim un preacord que pogués passar a consulta, nosaltres, evidentment, això ho sotmetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient. Que també,
0: i llavors, quants dies necessiten?
39: Podria ser que nosaltres féssim un alto foc per dir, bueno, ara parem, per fer la consulta, que la gent doncs, ens digui si això és suficient, si la gent ens diu que sí, ja està, s'atura tot, si la gent ens diu que no, doncs, evidentment haurem de tornar a convocar i fins i tot escalar el conflicte, no? Vull dir que es poden donar molts escenaris, però està molt clar que nosaltres avui destinarem tots els esforços màxims perquè realment puguem arribar a uns marges que s'acostin al que nosaltres els hi demanem.
0: I per fer la consulta, quant de temps necessiten?
39: Doncs entre 2 i 3 dies. Per tant, dèiem dijous, divendres i com a molt enllà dissabte. Perquè la gent té un marge de temps.
0: Per tant, la vaga territorial de demà entenc que és difícil de desconvocar ara mateix, si hi hagués un acord.
39: Depèn de l'hora que acabem, igual hi ha la possibilitat de desconvocar. Nosaltres podem...
0: Val.
39: Sí, però bueno, que en tot cas, en aquest escenari, si es dona la vaga territorial de demà, però la de demà passat igual podem fer l'alto el foc, ja seria si no ens donés temps la del dijous, perquè no només és desconvocar-la, això s'envia una notificació a l'hora que sigui i no hi ha problema. El problema és avisar la gent. Clar, que la gent doncs, se n'assabenti que aquella vaga s'ha desconvocat. No ho pots fer unes hores abans perquè, evidentment, la gent no està tot el dia mirant... Bueno, sí, però no tothom, no? I podria generar conflicte. Així que sí que necessitem el marge necessari com per dir, vinga, ara fem un alto el foc i valorem aquesta proposta perquè vosaltres ens digueu si és acceptable o no. Sí, el tempos una mica condicionaran tot, també.
0: I una última qüestió, és a dir, si hi ha acord, entenc que l'any que ve hi hauria colònies?
39: Doncs aquesta seria la intenció, perquè també nosaltres demanem que la compensació per les colònies doncs també sigui una mica més generosa, perquè realment la proposta que hi ha ara és ridícula, i a més només doncs, és per dos docents, per màxim dues pernoctacions. Home, què han de fer? Repartir-s'ho. No toca ni a 2 euros per persona, no? És una mica, diguéssim, ridícula, i sí que estaria molt bé que en aquest sentit doncs hi hagués doncs millora, i ens van dir que sí, que estaven disposats a fer una revisió, mirant també en funció de les ràtios, etcètera, etcètera. Per tant, bé, també igual podem fer avenços en aquest sentit. Bueno, s'han d'anar pulint detalls.
0: Desescalant, doncs. Aleshores, si ja fem un alt al foc, sí. Entenc que la següent fase és desescalar.
39: Sí.
0: Molt bé. Doncs ho seguirem. Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, gràcies per acompanyar-nos. Bona jornada de vaga.
39: Doncs moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies a vosaltres.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Bona nit! Aquest dijous és l'últim fanzón de la temporada.
9: Estoy un poco triste también.
8: I que esperem amb convidats especials.
10: Ya muy cabrón.
8: Amb sorpreses.
11: ¿Te gusta?
8: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a fanzón.
6: Fanzón amb Gerard Romero. Dijous, últim programa. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem

0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
2: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
1: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
3: És que fots cada pregunta, de veritat.
4: És dels entrevistes lleig que s'ha vist.
3: Avui soc... Avui
2: estic... Perdona, que fi, això, però... És que no tinc una resposta.
3: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
2: No.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller.
7: Són les 8:57, jornada de vagues a Catalunya. No sé com heu valorat o com valoreu aquest canvi de to de Yolanda Segura, i també entenc de posició del govern, perquè això vol dir que el govern haurà també sigut més flexible a l'hora de plantejar aquesta negociació. Nacho.
8: Bueno, doncs pues és un bon símptoma, no? Perquè portem gairebé tot l'any amb aquest tema encallat, i que a més va coincidir doncs amb l'absència del president de la Generalitat durant unes setmanes, i és raonable que el curs acabi amb això encarrilat. La realitat és que, mira, qualsevol persona que faci vaga mereix respecte perquè renuncia a ingressar el seu salari. I, per tant, diguem-ne, el compromís del seu sacrifici amb el que està disposat a fer, és ben coherent. No sé si, a més de perdre capacitat salarial, els membres de l'USTEC, d'aquest sindicat, han perdut més coses durant aquest procés, no? Jo crec que el favor de l'opinió pública i de la comunitat de gent a la que et dirigeixes també és important per legitimar les teves causes en moltes ocasions. I probablement hi ha dos motius, que fan que sembli que s'apropa al final. Un, que és molt difícil mantenir una renúncia constant o intermitent però permanent al teu salari amb jornades de vaga. Dos, que és probable que les posicions de les dues parts s'hagin anat adaptant. I tres, que estic convençut que la complicitat de la resta de la comunitat educativa amb els membres d'aquest sindicat no és avui la mateixa que fa uns mesos, perquè a més, gran part de les demandes que estan fent tenen a veure amb una cosa que és legítima, que són les seves condicions salarials, però que, com hem parlat algunes vegades en les últimes setmanes i mesos, doncs no tenen per què tenir un impacte directe en la qualitat de l'educació, perquè la realitat és que el pressupost educatiu augmenta, especialment en el que té a veure en la inversió en recursos pel professorat, però en canvi el nivell de l'educació al nostre país tampoc està augmentant al mateix ritme que augmenten aquestes inversions. Ergo, els problemes de l'educació segurament van molt més enllà de les condicions materials dels membres de l'USTEC. I aquest és l'element que mai es tracta quan hi ha problemes associats a l'àmbit educatiu. No hi ha ningú que es mobilitzi per elements que no tinguin a veure amb temes materials, per elements extramaterials, pedagògics, i l'educació al setembre no serà exponencialment millor malgrat s'hagi fet un augment de la inversió considerable després d'aquest pacte, no?
7: Laura.
9: Sí, jo dues coses. Jo crec que el que estan demostrant aquestes vagues és que l'organització col·lectiva i la pressió davant del que es considera una injustícia, amb les eines de què es disposa, la vaga és una d'aquestes eines, funciona com a mínim per restablir negociacions amb el govern, que va ser qui va trencar aquestes negociacions unilateralment, no? Per tant, doncs jo crec que això és una bona notícia, i que tant de bo més sectors tinguessin aquesta capacitat per exercir aquesta pressió quan hi ha alguna qüestió que es considera injusta. Jo crec que, i amb això estic d'acord amb el Nacho, crec que les reivindicacions de millores salarials són molt legítimes, sobretot quan a més tinguem en compte que enmig d'aquest cicle de protestes el govern va acordar un augment de sou amb un altre col·lectiu, com són els Mossos d'Esquadra, i en aquell moment, doncs, si es va aconseguir aquesta millora salarial, és lògic també que que un altre col·lectiu que a més té molta capacitat mobilitzadora i molta capacitat d'incidència, com són els professors, també reclamin millores salarials. Crec que això és molt legítim i que està bé, o sigui que no crec que desprestigiï per res el que s'està produint, la protesta, la mobilització i la vaga, és a dir, és un altre element que es posa sobre la taula i que crec que és molt legítim de reivindicar, però tot i així, les reivindicacions d'aquest col·lectiu s'estenen més enllà i tenen a veure amb recursos que ara plantejava el Nacho i que fa molt de temps que aquesta reivindicació s'està arrossegant, més recursos per l'escola pública, tenen a veure amb la inclusiva, tenen a veure amb les ràtios, amb colònies i amb sortides valorades i remunerades, i tenen a veure també amb dotacions de plantilla, i aquí jo veig un decalatge molt important entre el que s'ha acordat i el que reivindiquen els sindicats. S'ha acordat una ampliació de professionals de 1.700 i el que volen els sindicats és que això, aquesta xifra, arribi a 6.400. No sé fins a quin punt es pot arribar com a un intermig o un pacte que sigui satisfactori per les dues parts. Veurem, però jo crec que l'aprenentatge d'aquest cicle de protestes és que està molt bé que hi hagi col·lectius amb capacitat d'organitzar-se i amb capacitat de protestar per intentar millorar les seves condicions, tant en l'àmbit en el qual treballen com les seves condicions materials. Jo crec que això és una molt bona notícia, la veritat.
7: Són les 9 i 3, tenim una última hora que afecta la seu del PSOE, Tània Tàpia.
10: Podem confirmar que la Guàrdia Civil està registrant la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid. És en el marc d'una peça que està secreta a l'Audiència Nacional que investiga un possible finançament irregular en el partit. Estan ja en aquestes instal·lacions. També estan previstos altres registres arreu de l'estat espanyol. Aquest tribunal està perseguint si el partit va tenir diners per vies irregulars, si devia haver anat a les eleccions dopat per un finançament extra no declarat. I per tant, com diem fins ara, s'ha conegut aquesta notícia quan arrenca el ple del Congrés dels Diputats. Molts ministres miraven cap a una altra banda, però ja ho podem confirmar. La Guàrdia Civil està registrant en aquests moments la seu del Partit Socialista a Madrid.
11: La situació d'agonia política en la que estem vivint, l'ambient irrespirable de la política espanyola, necessita i urge a que los socios del gobierno digan se acabó. Convoque usted elecciones de forma...
7: I aquest és Feijó, ara mateix, a les portes del Congrés dels Passadissos, del Congrés dels Diputats. La UCO està entrant ara mateix a la seu de Ferraz. És un operatiu que està en marxa contra aquesta trama de finançament il·legal del PSOE. Nacho, cada vegada més evident que hi ha una acceleració també judicial per assenyalar el socialisme.
8: Sí, potser és casualitat que en qüestió de dues setmanes l'Audiència Nacional hagi iniciat procediments d'aquestes característiques, no? No és que hi cregui, sinó que hi confio en el funcionament de l'Estat de Dret. El problema de les investigacions no són les investigacions. De fet, investigar quan hi ha indicis o quan hi ha denúncies forma part del desitjable. El problema és la dilació, la dilatació d'aquestes investigacions, no? En el cas del cas del president Zapatero, alguns els juristes apuntaven que potser es trigaria 8 anys en treure conclusions i dictar sentència. No és factible tenir obertes investigacions durant una dècada mentre es van transcendint elements aïllats de les investigacions als mitjans de comunicació i genera un estat d'ànim que conclou en una direcció determinada. I això aplica a tots els casos. Jo crec que el que ara has explicat, la notícia que has explicat, políticament és rellevant perquè crec que fa 24 hores justament Gabriel Rufián deia que per ella línia vermella tenia a veure amb el finançament il·legal del Partit Socialista, no? I per tant, és un element més de dificultat una setmana després de l'inici de la investigació contra Zapatero i una setmana abans de l'arribada del Papa, que serà un parèntesi informatiu al nostre país, però que segurament, com a mínim, d'aquí al final del curs, que encara queda, i per alguns es farà llarg, condicionarà el nostre debat públic, no?
7: Passa que no és la UCO, és la UDEF. És la UDEF la que estaria entrant ara mateix a la seu de Ferraz del PSOE, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Marc.
12: Sí, una més. És evident que en aquests moments tenim poquíssima informació de si pot estar relacionat amb alguns dels molts casos que estan oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez, perquè és que té tantes mines, Ábalos, Koldo, Zapatero, Santos Cerdán, la seva dona, el germà, que el judici comença demà, que el clima s'està fent completament irrespirable i estem veient aquests darrers dies com els socis s'estan desmarcant. Rufián, que habitualment es desmarca poc, ja parlava de si això es confirmava era una autèntica merda. El PNB també ja va deixar anar que hi hauria d'haver-hi eleccions anticipades i veurem sobretot què diu avui Pedro Sánchez, que està a Roma a fer una roda de premsa i ell mateix, quan li preguntaven sobre Zapatero, deia no, espereu que visito el papa i faig aquesta roda de premsa i evidentment tot irà al voltant d'aquesta entrada a Ferraz i si en els propers minuts, hores segur que sabrem més detalls, evidentment si està relacionada amb un aspecte o altre. Deixa'm dir també un aspecte de l'UDEF, que aquests últims dies també els que som independentistes ho hem anat repetint, que la policia patriòtica a vegades no ens la creiem gaire. Veurem com acaba aquest cas. Només dic que tenim molts antecedents a Catalunya de relats que s'han intentat fer judicials quan eren polítics i amb proves inventades. No dic que aquest sigui el cas, perquè evidentment no en tinc cap coneixement, però sí que hi ha una sèrie d'indicis al voltant de Zapatero, poques proves de moment, i hem de veure també com es desenvolupa, però completament d'acord amb el que deia Nacho, que una investigació de 8 anys o com la que hem viscut del cas Pujol, que s'han estat 10-12 anys, com hem vist fins i tot, com la seva figura al començament que hi hem picat i ha arribat el judici completament rehabilitada des d'un punt de vista polític, pot acabar canviant tota una història judicial i política.
7: Clar, aquí una cosa o sigui, pot haver-hi motius suficients per investigar i pot haver-hi també guerra bruta, és a dir, incompatible. Com a societat, els ciutadans, és molt difícil destriar el gra de la palla, no?
12: Exacte.
7: I penso en un cas que no té res a veure, que és el cas del fill de l'Andic. Si no ha comès l'assassinat, li queda per tota la vida una ombra, no?
12: És a dir, aquesta presumpció d'innocència que tots ens inventem, però que al final no acaba existint.
7: Sí, que sigui la veritat, Zapatero ja té una ombra que mai podrà esvair.
12: És el que li va passar a Pujol, perdona. Al final sí que la seva figura, repeteixo, s'ha anat rehabilitant, però al començament aquella ombra hi era, encara hi continua sent, però ja no tan forta després de 10-12 anys.
7: Jordi.
13: No, que el Nacho deia, confio en l'estat de dret, no? Llavors, no sé si el Nacho ho diu perquè sap que ho hem de dir.
12: Segurament.
7: O perquè hi confia.
13: O perquè hi confia.
7: Yeah.
13: Llavors, jo vull confiar en l'estat de dret. Llavors, la pregunta honesta de si aquesta coincidència en el temps de tants casos vinculats al PSOE em sembla políticament innocua, si m'he de ser honest a mi mateix, he de dir que no m'ho sembla. No? I llavors, i diria que tots ho pensem. Tots ho pensem. Voldríem que no fos així. Voldríem pensar que no hi ha una voluntat política en l'afany de creació d'aquest clima irrespirable, però el fet és que honestament pensem que això no és casualitat. Llavors, la sensació dominant no és que Zapatero sigui innocent, que no ens toca dictaminar-ho a nosaltres. Tampoc és dictaminar si ha exercit d'una manera pulcra aquest càrrec informal que és la expresidència d'un president del govern espanyol. El que tendim a pensar, diria, és que hi ha una voluntat de creació d'aquest estat irrespirable que porti, com deia el líder de l'oposició que hem sentit en el tall de veu que heu posat, a que tant Junts com el Partit Nacionalista Basc diguin que fins aquí hem arribat. Val? Això no vol dir que siguin innocents, simplement que hi ha unes estructures de poder que funcionen, que tenen un objectiu, que és acabar amb aquest govern, perquè hi ha motius perquè acabi, perquè aquesta és una legislatura estèril, perquè va néixer amb forceps, perquè la polarització és útil en el projecte polític de Zapatero. Jo voldria confiar en l'estat de dret, tinc dificultats en moltes situacions.
9: Bueno, que es vol que s'acabi fonamentalment perquè hi ha estructures de poder que consideren des del principi aquest govern il·legítim, que això és greu en si mateix. Però parlàvem d'aquesta ombra que es demostri o no a tots els temes dels quals s'apunta Zapatero. Hi haurà una ombra sobre ell, però hi haurà una ombra també sobre les sigles. Perquè, i això em sembla rellevant, perquè jo crec que ara mateix hi ha un problema de credibilitat del partit, perquè a dia d'avui, l'estratègia política que segueix el socialisme veu molt de com entén la política el propi Zapatero, no? I per tant, jo crec que la crisi és profunda en aquest sentit, es demostri o no, que de moment hi ha, com ara apuntàveu, hi ha indicis, no hi ha proves, però que els indicis semblen sòlids, caldrà investigar i veurem què passa. En relació amb l'estat de dret, És cert, que sempre que hi ha un indici s'ha d'investigar, però sembla que el que és discrecional és a qui s'investiga i a qui no i per què se l'investiga. Perquè jo crec que no és casualitat que una persona com Zapatero, retirat de la primera línia política des del 2011, estigui en el punt de mira de la justícia...
13: Retirat molt relativament.
9: No, retirat a nivell orgànic, com si diguéssim, quan som en un país, i ho apuntava el Marc també, que qui va desenvolupar la policia patriòtica, qui va desenvolupar l'operació Catalunya, qui va fabricar proves falses en contra d'adversaris polítics, no s'han investigat judicialment aquestes persones. Per tant, jo crec que qui s'investiga, hi hagi indicis o no, que sempre s'hauria d'investigar quan hi ha indicis, però qui s'investiga i qui no és bastant discrecional. I sobre el tema aquest del presumpte o possible finançament il·legal del partit, jo crec que després dels casos de Valós i de Cerdán, el que ha mantingut viva la legislatura ha estat bàsicament això. És a dir, que no s'ha pogut establir una connexió entre aquests casos puntuals o aquests casos particulars, personals, i una via de finançament irregular del partit, al marge de que a ningú dels socis del govern li convé anar ara a eleccions, vist una miqueta doncs les enquestes i els resultats que no obtindrien. Però tot i així, el que ha permès als socis no fer un moviment en aquesta direcció ha estat perquè no hi ha hagut res que apunti a aquest finançament il·legal del partit. Si això canvia, és molt difícil de sostenir la legislatura, jo crec.
12: Sí, i també fa gràcia, no?, quan sents Aznar que diu el que pot fer que haga.
9: Ja ho han fet.
12: Exacte.
9: Ja ho estan fent.
12: Crec que hi ha una dita catalana que és que cap geperut no es veu el seu gep, i aquí encaixa perfectament amb un senyor que va mentir descaradament amb els atemptats de l'11M, que no li va passar absolutament res judicialment en aquell moment, sí que va perdre el govern.
7: Mira, just ahir va dir això, per posar-ho.
12: Sí.
14: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
9: No ha deixat de tenir sentit mai, perquè no. Sempre ho han fet.
12: Exacte. I respecte al que deies, Laura, que els socis puguin deixar caure. Ningú s'està obrint una moció de censura, ni Junts ni PNM, i ningú vol ser el culpable de prem el botó, el que estan és aquesta pressió perquè hi hagi eleccions anticipades. Ara, clar, el panorama que ve, on alguns socis segurament tampoc els interessa. Totes les enquestes han d'anar en un PP-Vox, Esquerra sempre ha dit que aquest govern no el vol veure de cap manera, i evidentment que hi hauria uns quants retrocessos, però també és cert que davant de si realment es confirma aquesta presumpta trama de corrupció, tampoc et pots escudar amb que ai que ve la por, ja que ve un govern PP-Vox.
7: De seguida... Amb nosaltres anirem cap a les portes de la seu del PSOE i també tindrem nosaltres Montse Mínguez, portaveu del PSOE, per saber i entendre què és el que està passant. Però abans, Luis María Pardo és advocat personat com a acusació popular en el cas Zapatero. Senyor Pardo, què tal? Bon dia, buenos días.
15: Buenos días.
7: ¿Qué es para usted lo más relevante que se ha conocido con el sumario del caso Zapatero?
15: Bueno, creo que lo más relevante es la reapertura del procedimiento a través de las comisiones rogatorias de las fiscalías anticorrupción de Francia y de Suiza tras detectar que 15 millones de euros del rescate de Plus Ultra fueron supuestamente a parar a una red de un posible blanqueo de capitales. A partir de ahí, de esa instrucción por parte de Suiza y de Francia, se remite todo el procedimiento a España a la vista de que los testaferros se encontraban en territorio nacional. La Audiencia Nacional recibe una querella de la Fiscalía Anticorrupción y luego el juzgado de instrucción número 15, a la vista de la magnitud de todo lo que estaba sucediendo, puesto que fue el primer juzgado que estudió en España respecto del rescate de Plus Ultra, decidió que la causa retomase en la Audiencia Nacional con la imputación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras los dos informes de la UDEF que apuntaran indicios sobre su posible participación en un posible tráfico de influencias.
7: Hay un contrato en el que se acuerda una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. ¿Hay algún indicio de que se haya ejecutado?
15: Dentro de lo que es el informe de la UDEF, partimos siempre de que los informes de la policía son indicios y que tienen que ser después ratificados en sede judicial. Pero lo que sí que se desprende es una trama a través de varias sociedades interpuestas. Una es análisis relevante, luego están las empresas que tienen las hijas de Zapatero, donde se generó una estructura en la cual el expresidente, en principio, se quedaba de alguna manera no directamente implicado en los negocios, sino a través de los testaferros, por ejemplo, Julio Martínez, por ejemplo, su secretaria Gertrudis, por ejemplo, la facturación a través de las empresas de sus hijas, que hacen que se intentara desvanecer la responsabilidad que pudiera tener, como si todo estuviera preparado para tener una coartada en el caso de que fueran finalmente pues investigados.
7: Mm. O sea que al final lo que hay que saber es si esto son comisiones derivadas del rescate de Plus Ultra o es una punta del iceberg de algo más grande.
15: Correcto. Creemos que el rescate de Plus Ultra podríamos utilizar un símil, son como las mascarillas, es decir, a través del rescate de Plus Ultra, que es una cantidad muy importante porque son 53 millones de euros que se acordaron en el Consejo de Ministros del 9 de marzo del 2021, donde nosotros, por cierto, hemos presentado una querella contra todo el Consejo de Ministros precisamente por ese acuerdo, y el 1% de los 53 millones coincide, según la UDEF, con la posible comisión que se habrían repartido por el rescate, que serían 530.000 euros.
7: Pero estamos hablando, o sea, en el que todo el caso, ¿de cuánto dinero hablamos del caso Zapatero? ¿De bueno, 530.000 euros?
15: No, 530.000 no, porque los registros que se han efectuado tanto en el despacho del expresidente del gobierno como de otras personas, al parecer, según las últimas informaciones, que creo que son públicas y notorias, han ido apareciendo una serie de pues joyas, brazaletes, relojes, que habrá que determinar por parte de la UDEF el valor que tienen, ¿no? Y también es importante de que en el auto del magistrado Calama no solamente es el rescate de Plus Ultra, se nombra específicamente posibles transacciones comerciales con valores, con el percoque, con el oro y con otra serie de productos que vienen denominados productos físicos, sin dar más detalles.
7: ¿Diría usted que hay piezas secretas relacionadas con el caso? ¿Que hay alguna pista que se investiga que en ellas que aún no conocemos?
15: Es sustancial que la audiencia conozca de que existen 3 atestados más, al parecer, de la Unidad de Delincuencia Financiera, que han dado lugar a 2 piezas separadas, que son secretas y que pueden albergar diferentes tráficos de influencias. Mire, nosotros presentamos en las últimas horas una denuncia, y esto es una última hora, una denuncia contra en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, porque en ese informe de la UDEF aparece una conversación mantenida por Rodolfo Reyes, que era uno de los accionistas de Plus Ultra, respecto de una fiscal jefe que aparece, que decían que era amiga. Pues bien, la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid ha incoado expediente gubernativo y ha remitido a la Inspección Fiscal nuestra denuncia, puesto que nosotros entendemos de que ha podido haber algún tipo de irregularidad por parte de la Fiscalía de Madrid.
7: ¿Ustedes van a pedir prisión provisional cuando el expresidente vaya a declarar?
15: Nosotros fuimos los primeros que íbamos a solicitar la prisión provisional, pero ahora mismo, como todo el mundo sabe, ha sido pospuesta esa declaración para los días 17 y 18 de junio. Vamos a ver si durante este tiempo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional puede avanzar en los dispositivos intervenidos, en los registros que se realizaron en los despachos del señor expresidente del gobierno y también de otros posibles partícipes en la trama, y desde luego que si se mantiene todo como hasta ahora solicitaremos el ingreso en prisión provisional porque entendemos de que existe un elevado riesgo de fuga.
7: ¿Y si no se fuga antes de la declaración, por qué tendría que hacerlo después?
15: Estamos en la misma situación que el caso de José Luis Ábalos Meco, es decir, son en los mismos fundamentos que con el caso de José Luis Ábalos Meco. Por tanto, entendemos de que es procedente la prisión provisional.
7: Mañana también empieza el juicio contra el hermano del presidente Sánchez. ¿Qué petición de condena mantienen ustedes contra él?
15: Nosotros estamos también personados en la acusación contra el hermano del presidente del gobierno, y más allá de David Sánchez hay otros 10 acusados, pues tenés toda la diputación, desde el diputado general a las diferentes áreas que pudieron haber intervenido, tanto en la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música, como en la posterior transformación en la famosa ya conocida Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. Nosotros vamos a mantener la acusación que se marcó en su día respecto del el posible nombramiento ilegal respecto de David Sánchez y el posible tráfico de influencias que se pudo haber ejercido para que al final el hermano del presidente de gobierno obtuviera esa plaza en Badajoz.
7: ¿Han denunciado a alguien que no sea directamente relacionado con el PSOE?
15: Sí, claro. Nosotros estamos personados en todas las causas de corrupción. Por ejemplo, en el tema del caso Montoro, en el juzgado de instrucción de Tarragona, donde ahora mismo estamos esperando de que la Audiencia Provincial resuelva los múltiples recursos interpuestos contra ese auto de secreto que fue prorrogándose durante diferentes años y que consideramos también que es una de las mayores causas de corrupción que ha podido existir en España, ¿no? Y que, bueno, ahora mismo está todo centrado en el Partido Socialista, pero nosotros pensamos que la corrupción es total, es moral y además es sistémica. Por tanto, esto no va del Partido Popular, del Partido Socialista. No, no, no. Esto es algo que entendemos de que ahora mismo nuestro país se encuentra en una corrupción moral y sistémica decadente absoluta.
7: Ayer el expresidente José María Aznar publicó un vídeo donde dice que su frase de quien pueda hacer lo que haga, digamos, cobra más sentido que nunca. ¿Ustedes están haciendo lo que pueden?
15: Bueno, nosotros somos sociedad civil y nosotros intentamos poner a disposición de las autoridades judiciales denuncias que nosotros consideramos de que existen delitos penales, y son los jueces los que tienen que decidir. También nosotros nos querellamos contra el señor Mazón por el tema de la lana de Valencia, porque considerábamos que podía haber sido responsable de lo que sucedió. Pero al final nosotros respetamos las decisiones judiciales, vengan de donde vengan, y si son los jueces, en este caso un poder judicial independiente, creemos que bueno, es el mejor camino para tener una democracia real en España.
7: Luis María Pardo es personat com a acusat d'acusació popular en el cas Zapatero. Gràcies per acompanyar-nos.
15: Un saludo, muchas gracias.
7: Són les 9:22. La notícia d'aquest matí és que la Policia Nacional està registrant ara mateix la seu del PSOE al carrer Ferraz. Tania Tàpia.
10: Sí, sabem que és la Guàrdia Civil. Ens apunten que és un requeriment d'informació, que per tant formalment no es pot parlar registre, sinó que els agents s'han personat allà per demanar certa documentació. És una actuació que s'està fent per ordre de l'Audiència Nacional en una peça que està secreta i que investiga des de fa alguns mesos si el partit s'ha finançat de manera il·legal. És un tema que ha fet que avui corri com la pólvora pels passadissos dels Congrés dels Diputats i que se suma ja a d'altres casos de corrupció que comentàveu, com el cas Zapatero. Per tant, avui també pendents de les reaccions sobre aquest assumpte que diem s'està produint des de primera hora d'aquest matí.
7: I des del Congrés dels Diputats ens escolta aquesta hora la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Senyora portaveu, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Hola, molt bon dia.
7: Què és el que està buscant la policia a la seu de Ferraz?
16: Doncs no ho sé, de moment el que podem dir és màxima tranquil·litat. Ja sabeu que, a més, el Partit Socialista col·labora amb la justícia i col·labora amb la policia, i tota aquella informació que se'ns requereixi avui, doncs així serà traslladada. Per tant, màxima tranquil·litat, col·laboració amb la justícia. El Partit Socialista és diferent, i ho hem demostrat en moltes ocasions, al Partit Popular. Aquí no hi ha destrucció de proves, aquí no hi ha mirar cap a un altre costat, i per tant tota la informació que sigui requerida serà traslladada. Com que tot això ha sigut d'aquest matí a primera hora, doncs més enllà del que esteu publicant els mitjans de comunicació tampoc us puc facilitar més informació, però com sabeu, donarem totes les explicacions que calgui i explicarem tot el que ha passat quan puguem.
7: Perquè és la UCO o és l'UDEF la que ha entrat a Ferraz?
16: Doncs és que també tinc aquest dubte, perquè uns estan dient la UCO i semblava que era l'UDEF, també deien que era un registre i ara és un requeriment d'informació. Per tant, tot això està sent ara en qüestió de minuts, i en quan tinguem més clara la situació, doncs ja us ho traslladarem, com hem fet sempre, màxima transparència, màxima col·laboració i, per tant, respecte a tot. Vull dir, al final és el que ja fa temps que s'està buscant. Jo ja vaig ficar un tuit fa una setmana que vaig dir no pararan, i és que no pararan. Però també us vaig dir que els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabrem, som transparents, i per tant que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
7: El que passa és que no és el primer cas que assenyala el socialisme. Aquestes últimes hores també hem vist com un far també espiritual del socialisme, i un llegat també molt important present per Pedro Sánchez, com és l'expresident Zapatero, doncs també està veient-se investigat per la justícia. Vostè hi veu alguna relació en el que estem veient en aquesta entrada de la UCO o de la UDEF que falta confirmar a Ferraz?
16: Doncs li he de dir que sembla que això també ve de l'Audiència Nacional. Jo l'únic que sé és que ja fa uns mesos que també se'ns va requerir informació, la vam aportar excels mensuals, els comptes quadraven, quan quadre tot. Fa molt temps que s'està fent una campanya en contra dels socialistes, i també és veritat que després, i jo insisteixo, és a dir, hi ha la presumpció d'innocència, aquí hi ha diferents escenaris, hi ha un escenari que és el judicial, hi ha un altre escenari que és el mediàtic i l'altre que és el polític. Jo els he de dir que mentre jo soc socialista i m'està entrant mentre està entrant a l'hemicicle, i precisament ha sigut una periodista la que m'ha informat, i jo veig a tots els diputats del Partit Popular que ja venen amb l'argumentari fet avui i hores i per tant minuts abans sobre la sessió de control preguntant sobre aquest registre. I això és el que està veient la ciutadania també. És a dir, que la ciutadania el que està veient és que aquí hi ha uns determinats polítics, i concretament el Partit Popular, que està jugant amb les cartes marcades.
7: És cert, en la línia del que diu, que Feijó mai s'atura els passadissos, i avui just ha avisat abans que es publiqués aquesta notícia que ho faria.
16: Doncs és que és el que dic, la gent que està veient, doncs, que el cap de gabinet de la senyora Ayuso tot ho prediu, ho sap abans que ningú al Twitter, està veient que el senyor Feijó la setmana passada ja anunciava lo del senyor Zapatero, estem veient que ara mateix doncs, ho acabes de dir tu, el comportament del Feijó és que ell ja ho sabia, mentre que els propis diputats socialistes no sabíem res i mos estàvem informant per la premsa. Per tant, aquí hi ha una campanya de desprestigi, aquí hi ha una campanya de linxament cap a tot el que és el representem els socialistes i concretament el president Pedro Sánchez.
7: Però per tant hi ha una relació directa entre el Partit Popular i la justícia.
16: Jo no dic això, jo dic el que estem veient molts ciutadans, i el que estan veient els nostres militants, però jo ho faig amb, jo ho amplio al que està veient també tota la ciutadania i el que esteu comentant a les taules. Vull dir, és tot molta casualitat, o mira, escolta'm, són tots no preveuen el futur i encerten sempre, no? I això és que tenim exemples molt clars i molt evidents del que està passant.
7: Però aleshores parlem de persecució judicial, parlem d'un cas de l'Ofer.
16: No, jo el que estic dient és, primer, col·laboració amb la justícia. Segon, respectem els procediments judicials i respectem a la justícia com no pot ser d'una altra manera. Tercer, presumpció d'innocència. I el que us comentava abans, aquí hi ha una campanya mediàtica i política i la justícia necessita el seu temps i moltes de les informacions que estem coneixent un dia són un titular, el dia següent o al cap d'unes hores estan desmentint. Per tant, jo el que dic és que hi ha una determinada campanya mediàtica i una dreta a la que li interessa barrejar-ho tot, a la que li interessa doncs, fer això un cas molt gran o un cas i fer molt soroll i fer d'un titular la gran notícia, quan la justícia el que necessita és temps. Necessitem temps. I també existeix la presumpció d'innocència. És que aquí s'està acusant a tothom de corrupte quan el que encara no hi ha cap sentència. Deixem fer i treballar la justícia. El Partit Socialista sempre ha col·laborat amb la justícia. Nosaltres no mirem cap a un altre costat. Nosaltres no ho taparem. Hem demostrat que tenim una manera totalment diferent d'actuar davant supòsits i casos de corrupció. Tenim ganes de legislar contra tot això, però el que no podem acceptar és que partits polítics i diputats que formen part d'un partit polític que ha sigut condemnat precisament per corrupció ens donin lliçons cada dia quan estan rodejats de casos molt greus. Fins i tot ahir mateix el senyor Granados, que també ha passat desapercebut, torna a haver una causa, una peça separada d'un cas tan de corrupció a la Comunitat de Madrid. Per tant, no és jugar a empatar, perquè és que ni molt menys, sinó que és la diferència, i això és el que està veient els ciutadans, la diferència que tenim els uns i els altres de combatre a la corrupció. I amb això estem. La ciutadania se pot donar compte, i és el que li deia abans. Vull dir, hi ha gent que aquí juga amb cartes marcades.
7: I la prudència i tot plegat, però clar, estem veient que hi ha molts casos que afecten directament al PSOE i a l'estabilitat del govern, perquè estem veient com veus...
16: El que estem veient és casos que poden estar oberts i, per tant, col·laboració
7: sí.
16: absoluta, però també, per favor, també utilitzem la presumpció d'innocència.
7: Evident, però el que sí que veiem és, per exemple, com el PNB o Junts doncs, posen en posició molt crítica el suport al govern, no? No sé si vostès, en aquest sentit, se senten forts per seguir endavant o la convocatòria d'eleccions que demana Feijó és un escenari que no descarten ara mateix veient com està evolucionant el panorama i precisament per tenir la responsabilitat de rebaixar aquesta tensió.
16: Nosaltres ens veiem forts per seguir acabant amb la legislatura i nosaltres el que li diem als socis d'investidura és que val la pena. I és que aquest país no té res a veure com està avui a com estava l'any 2018 i que els grans avenços, els drets, les conquestes que hem aconseguit, la revalorització de les pensions, la política de vivenda, la pujada del salari mínim interprofessional, la reforma laboral, s'ha signat ara un pacte per solucionar el tema de la vivenda a les comunitats autònomes, el finançament de les comunitats autònomes, el com està posicionat el nostre país a nivell europeu en temes d'economia, en drets internacionals. És que a tot això els socis d'investidura comparteixen aquests èxits de país. I per tant, clar que val la pena continuar. Nosaltres entenem la política des de l'esquerra,
7: però a qualsevol preu,
16: des del progrés, entenem la política per millorar la vida de la gent. És que estem aprovant...
7: Però la política es basa en majories i en suports. I no creu vostè amb tot el que està passant i veient...
16: Com que no tenim majories i suports?
7: No, li pregunto si vostès valoren alguna possibilitat de posar a les urnes la confiança dels ciutadans o no. Bàsicament és això.
16: Les legislatures són de 4 anys i val la pena, insisteixo, continuar. I per què? Perquè també s'està dient que tenim un congrés que no està fent res o que no s'està legislant o que el govern no s'està... I això és totalment fals. Si aquí només cal que, a més, els companys periodistes de casa vostra ho poden veure. Hem aprovat 64 decrets i lleis en aquesta legislatura, tots per millorar la vida de la gent. Clar que val la pena continuar. Clar que val la pena continuar. I cal la pena també dir que tot això és gràcies a aquesta majoria d'investidura que, i no enganyarem a ningú ni als oients, de dir que hi ha molts que des del començament de l'inici d'aquest govern el que s'han dedicat durant aquests 3 anys és a intentar tombar-lo. I ara més que mai, i ara ja amb tot. Per tant, clar que val la pena continuar apostant per la política útil, per la política que ajuda les famílies, i les legislatures són de 4 anys, i això és el que diem. Els èxits de país són compartits amb els socis d'investidura, i per tant, jo crec que val la pena repetir una vegada més de que cal, que val la pena seguir treballant per a que aquesta legislatura arribi al seu final.
7: És a dir, aquestes veus de García Page, de Celestino Corbacho, per exemple, també hi en aquest programa, Felipe González, no sorprèn tant, diguéssim, no?
16: Però Page no, tampoc, no?
7: No, Celestino Corbacho tampoc, ara que ho diu, tampoc.
16: Bueno, però també no... vam sentir ahir el president Illa, que és una altra veu socialista important, i a més a Catalunya, president de la Generalitat de Catalunya, que diu exactament el contrari, i com en Salvador Illa, tants i tants militants socialistes que diuen que val la pena seguir avançant, perquè és evident, i les dades econòmiques així ho demostren, des de l'objectivitat i des de val la pena continuar treballant i seguint impulsant les millores, les reformes i garantitzant els drets dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, hi ha moltes veus. Evidentment, les discordants són les que més surten, però hi ha moltes més veus de suport que no pas de discordants.
7: Una feina entenc noble, i per tant tenen la voluntat de seguir-la aplicant perquè creuen en el seu programa, diguéssim. Però el que jo bàsicament li demano és si valoren la possibilitat de posar sobre la taula de nou la confiança dels ciutadans per tenir més força per poder tirar endavant aquesta acció de govern, perquè encara que no vulguin, tot això en bruta, ja ho sap, i està afectant sens dubte no només a la imatge, sinó també a la capacitat de tirar endavant mesures legislatives, perquè els suports dels partits es van desgastant. I veurem què és el que passa, perquè el mateix cap de premsa, cap de gabinet de la senyora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la setmana passada va dir que el següent és Pedro Sánchez. I la pregunta és què passaria si el següent fos Pedro Sánchez.
16: Doncs pues escolti, és el que li deia jo abans, que aquí hi ha gent que juga amb les cartes marcades. Vull dir, això és el que està veient la ciutadania. I nosaltres el que diem és que no ens doblegaran per moltes amenaces que tinguem. I vostè diu que la legislatura està estancada...
7: Però és una qüestió de
16: fe i
7: de confiança, això que vostè diu, que ens demana. Sí, sí.
16: Vostè me diu que la legislatura o dona la impressió de que està estancada, i jo el que vull transmetre als ciutadans i als nostres oients és que la legislatura està en ple rendiment, que s'han aprovat 64 lleis i que aquesta mateixa setmana hi ha 4 ponències de llei més. Uh-huh. Que és que ahir es va aprovar la llei del canvi dels mutualistes cap al sistema del
7: RETA. Que mentrestant no s'atura el govern.
16: Clar que no s'atura.
7: Però manté, per exemple,
16: i el dijous i demà esperem aprovar un decret de que millora el copagament farmacèutic, és a dir, que rebaixe el que la gent està pagant pels productes farmacèutics. Per tant, la legislatura continua, que hi ha un soroll mediàtic molt brut, i vostè ho ha dit, que intenta tapar tot d'altre, també és una evidència. Però és una evidència saber a Espanya on es troba avui i on es trobava l'any 2018, Catalunya on està avui i on es trobava l'any 2018, com estava amb el salari mínim interprofessional, què passava amb les pensions, què passava amb el mercat laboral, uh-huh. Que de tot això també se pot parlar. Quins recursos tenien les comunitats autònomes l'any 2018, quins tenen ara?
7: Sí,
16: quina política d'habitatge hi havia abans i quina política d'habitatge hi ha ara?
7: Que
16: per tant, nosaltres reivindiquem aquesta agenda legislativa, reivindiquem aquesta agenda de progrés i, per tant, diem que clar que val la pena esgotar la legislatura.
7: Entenc, per tant, que la intenció és portar els pressupostos al Congrés.
16: El tema dels pressupostos ja n'hi ha, però els pressupostos estan prorrogats. I hi ha
7: fa
16: uns pressupostos...
7: Anys, sí.
16: Sí, fa 3 anys, però hi ha uns pressupostos que fixis el que li estic dient. El pressupost és un document que és viu i el pressupost ha permès, aquest pressupost que tenim aprovat, ha permès que es pugui adaptar a les necessitats que hem anat tenint i que ha vingut sobrevingudes. És a dir, ha sigut un pressupost que ha pogut cobrir l'impacte d'una guerra d'Iran que feia pujar els preus. És un pressupost que ha pogut cobrir temes importants com doncs, la reforma de les pensions. És un pressupost que pot cobrir un pla d'habitatge de 7.000 milions d'euros que s'ha firmat ara amb totes les comunitats autònomes. És un pressupost que permet cobrir ara un pla per la descarbonització de 9.000 milions d'euros. Per tant, el pressupost, i ho saben tots els alcaldes i alcaldesses que ens puguin estar escoltant i també els presidents, tothom que gestioni un pressupost públic, és un document que és viu i, per tant, se permet i és capaç d'atendre les diferents situacions que hi pugui haver. Que hi haurà o no hi haurà pressupost? Jo l'únic que li dic és que hi ha 64 lleis que ja hem aprovat i, per tant, la ciutadania també ha d'entendre que és molt difícil posar-nos d'acord entre 10 partits polítics que són els que possibles per aprovar un pressupost. És el que els ciutadans van votar i és, per tant, amb aquestes regles del joc del democràtic i de respecte cap al que la gent va votar, doncs el que ens hem de posar d'acord. Que ens agradaria que hi hagués un pressupost ja fa més temps? Sí, però al final les coses també són molt difícils. Posar-te d'acord amb 10 partits polítics. 10. Ja no conto ni el PP, ni conto Vox, ni conto UPN, que tots aquests és el trio que sempre voten que no a tot. Voten que no a tot, però després se n'aprofiten de tot, això també ho hem de dir. Però, per tant, la ciutadania ha d'entendre que és una legislatura que té les seves dificultats, però, escolti'm, és que estem aprovant moltes coses i el Congrés està a ple rendiment. Jo insisteixo, aquesta setmana hi ha 4 ponències en marxa i s'està treballant i, per tant, votació a votació, anem, doncs, la nostra agenda es va desenvolupant i la nostra agenda, el nostre objectiu quin és? El nostre objectiu és la política útil i ajudar a les empreses i ajudar als treballadors i les treballadores i ajudar a la ciutadania en general. I, per tant, val la pena i val la pena seguir continuant. I això és el que jo crec que també la gent ho està veient. És a dir, aquí hi ha un partit que és el Partit Popular, que el seu objectiu únic és acabar, és fer un linxament al Pedro Sánchez. Només hi ha aquest objectiu. Mm-hmm. Aquest. I nosaltres el que venim a demostrar és que nosaltres entenem la política com una altra cosa que no el desgast ni el linxament personal de ningú.
7: Jordi Amat.
13: No, una pregunta. Vostè ha insistit molt en les lleis que han aprovat al llarg d'aquesta legislatura i m'agradaria que em digués quines tres creu que són les més rellevants, perquè des del meu punt de vista, a banda de la llei d'amnistia, amb tota la disrupció que ha tingut en Espanya, no sóc gaire conscient de quines han tingut l'abast de les que va haver existit en la legislatura anterior. És a dir, durant aquesta legislatura s'ha hagut de comptar per la investidura en partits que ideològicament eren contraposats, cosa que dificultava que tirar endavant una agenda social fos molt més complicat. Llavors vostè insisteix en que s'han aprovat algunes lleis i m'agradaria saber quines creu que aquesta agenda social s'ha materialitzat.
16: Bé, doncs jo li vull recordar, vull dir, amb aquesta legislatura hem viscut l'impacte d'una guerra i dels preus important. Hi ha hagut decrets importants que s'estan aprovant per ajudar a la gent a plenar la nevera per a que l'impacte d'aquesta guerra no fos tan brutal per pal·liar els efectes o les conseqüències del que té una guerra en la que creiem que és il·legal i injusta. Jo li vull recordar que en aquesta legislatura hi ha hagut una dana i, per tant, també hem ajudat a les persones perquè, escolteu, en aquest país, i vaig a fer una altra reflexió, en aquest país hem tingut governs de dretes i governs d'esquerres. Els governs de dretes també han tingut que gestionar crisis. També. I jo m'agradaria que algú me digui quin decret d'ajudes a les famílies i a la ciutadania en general ha aprovat aquest país o aquest Congrés dels Diputats quan hi ha hagut una crisi gestionada pel Partit Popular.
13: Sí, però una cosa és la reacció a la crisi, que això és evident que s'ha produït perquè les crisis apareixen quan no te les esperes. Però en el cas de la legislatura, tant l'augment del salari mínim com la reforma laboral, a mi em sembla que són polítiques que defineixen l'agenda del govern progressista, i que són fruit de l'acord de la majoria progressista.
16: Però s'aproven cada any, eh? L'augment del salari mínim interprofessional s'aprova cada any, i la reforma i l'augment de les pensions s'aprova cada any. I jo els vull recordar que en aquest hemicicle hi ha grups que voten en contra de la pujada del salari mínim interprofessional i que voten en contra de la pujada de les pensions. I és que ja van votar en contra de la mateixa reforma que provoquen això. És a dir, tinguem clar quina és l'agenda dels uns i quina és l'agenda dels altres. I per tant, ahir es va aprovar, insisteixo, la ponència per que els mutualistes passin al sistema del RETA. Això és molt important. Estem també amb una ponència per reconeixement dels funcionaris de presons. És que això és molt important. És que estem parlant de que en matèria d'educació també s'està treballant la baixada dels ràtios. És que estem parlant de més transferències perquè creiem amb el sistema de les comunitats autònomes i la seva finançament, i mai a la vida les comunitats autònomes havien tingut tants recursos com tenen ara. És que estem parlant de la sanitat a nivell universal. Escolti'm, és que clar que es fan coses, clar que són lleis importants, és que aquí els drets no cauen del cel i els recursos no cauen del cel perquè així. Jo insisteixo que la gent pot ser, i els que tenim ja una certa memòria, ens podem anar com va anar la legislatura anterior o com governa la dreta el nostre país, on sálvese quien pueda, és la frase, on només els poderosos tenen uns determinats privilegis, i això ho podem veure en com gestionen a les comunitats autònomes i com se governa quan hi ha una perspectiva d'esquerra o de fer política útil i de fer política que millori la vida de la gent. És molt evident la diferència. I aquests tres anys, jo insisteixo, és que la setmana passada és que es va aprovar també el reconeixement a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església perquè no paguin a l'IRPF. Clar que és important. Tot és important, i a la seva mesura és important. I s'ha aprovat la llei del dret de... Ai, em sortirà... La de la L.
7: Sí, sí.
16: Per favor, és que hi ha lleis... jo insisteixo, és que no puc entendre com... no podem dir que no s'aproven lleis. 64 lleis i reals decrets. I és... tots amb un enfocament. Majors drets, millorar la vida de les persones i fer política útil que abasti amb una majoria social, i la gent pot comprovar que és que aquest país és que és el motor d'Europa des del punt de vista de l'economia. És que han demostrat, i això és el que hi ha molta gent que no pot suportar, és que han demostrat que es pot gestionar l'economia d'una manera totalment diferent al que és la mentalitat neoliberal, no? O de conservadora o de la dreta. O sigui, amb receptes que no tenen res a veure amb les que proposa el Partit Popular, perquè a totes votes que no, han demostrat que Espanya és líder de recuperació econòmica a Europa i que el nostre país està molt millor situat de lo que estava abans. I això és el que hi ha un determinat sector que no ho suporta. Bueno, doncs han demostrat que tot allò que la dreta, quan teníem la crisi financera, deia que no podia ser, doncs han demostrat que pot ser.
7: És la portaveu del PSOE, Montse Vinguet, des del Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
7: Arribarem al punt de 9:45. Ara ho comentem.
17: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
18: Hola, molt bon dia. Què, t'imagines tenir aquell televisor de gran polzada que tant t'agrada per mirar el futbol? O el mòbil d'última generació que acaben de llançar? O aquell nou sofà que et quedarà genial al menjador? O la consola? O el videojoc que estaves esperant? Fes-ho tot realitat amb el finançament 100% per a clients amb targeta El Corte Inglés. El finançament que més bé et va. Mira, tens fins a 12 mesos per pagar. TAE 0% sense interessos. Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports, consoles i videojocs. I molt més, amb avantatges com el servei carta de compra. Activa'l i així ho pots finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés el finançament que més bé et va i fer realitat els teus somnis només fins dimecres 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i recorda una cosa. Aquest diumenge, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. I res més per avui. Fins demà, bon dia.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
21: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
22: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
23: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
22: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
23: Apa.
22: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
24: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
26: I què?
25: Negra nit.
26: Uf.
25: I perduda no sé on.
26: Oh.
25: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
28: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
29: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
30: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
31: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
32: Perdoni, que ens acabem.
31: Mira, un altre.
33: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
34: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
35: Blanco de verano, Don Simón.
36: Blanco de verano, Don Simón.
35: Nou blanco de verano, Don Simón.
37: Quina raó mou el teu món?
38: Lo futur del Pere.
39: Algun dia tenir el meu propi piset.
40: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
41: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
42: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
0: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: 10 minuts seran les 10 del matí amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i Marc Bataller. Marc Bataller, ja ho diré bé. La notícia d'aquest matí és que la Policia Nacional està registrant aquesta hora la seu del PSOE al carrer Ferraz. Anem en directe cap allà. Dani Santiaja, bon dia.
43: Bon dia, Ricard, què tal?
7: Què sabem?
43: Doncs per ara el que veiem aquí són molts periodistes, càmeres, enfocant la seu del Partit Socialista, carrer Ferraz, només una patrulla de la Policia Nacional i a dins sí que hi ha en marxa l'escorcoll, ens confirmen fons de la investigació, que és de la Guàrdia Civil, de l'entrada central operativa. Es tracta, diuen, d'un requeriment d'informació, no parlen d'escorcoll, i fins aquí s'obren diferents hipòtesis que hem d'anar confirmant, perquè hi ha diferents investigacions en marxa a l'Audiència Nacional. No estem parlant del cas Zapatero, que ho porta l'AUDEF de la Policia Nacional, sinó més aviat hi ha altres causes, com la de Leire Díaz, que també s'investiga per suposats adjudicacions irregulars de contractes públics, públics. També hi ha el cas Cerdán o el cas de finançament irregular vinculat al cas Coldo, recordareu, per aquells pagaments en metàl·lic que suposadament feia Ferraz a l'ajudant de l'exministre Ábalos. Per ara no hi ha més moviments dins de la seu del PSOE, que està tancada amb un guàrdia de seguretat a l'entrada, i això sí, veiem passar alguns veïns sorpresos i altres que amb el cotxe fan sonar el claxon i profereixen insults cap aquí a la façana del PSOE.
7: Sí que hi ha mitjans que apunten que podria ser la causa que afecta l'Eire 10 i la CEPI. En tot cas, això no ho tenim confirmat ara mateix, Dani?
43: No, això ho estem demanant a l'Audiència Nacional, però sí, de diferents mitjans i agències ja confirmen o parlen de què es tracta del cas que afecta l'exmilitant socialista, que, si ho recordeu, està investigada juntament amb l'empresari del cas Cerdán, en Xon Alonso. Són peces diferents. Pel cas Cerdán, la policia Luco ja va registrar o ja va demanar informació l'estiu passat al despatx del qui va ser secretari d'organització del PSOE en aquell moment, i la causa de l'Eire Díaz està o estava sota secret de sumari. Per tant, veurem si a partir d'esta entrada d'informació se coneixen noves novetats.
7: I tot això arriba també, com dèiem, una setmana després de conèixer la imputació de Zapatero, que el que hem explicat avui és que la declaració, en aquest cas a l'Audiència Nacional, serà més tard del que estava previst.
43: Serà cap al 17 o 18 de juny, s'han habilitat dos dies perquè Zapatero, el seu advocat, havia demanat al jutge José Luis Calama més temps per estudiar l'extens sumari que hem conegut darrerament el dilluns passat i que té més de 1.000 pàgines i diferents volums. Això endarrereix, dona temps a Zapatero, guanya temps per tal de preparar la seva defensa, però també, com hem anat comentant, allarga l'agonia del PSOE, que està esperant en candeletes que Zapatero pugui donar explicacions i esvair els dubtes.
7: És Dani Sáenz de Aja des de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Gràcies, Dani.
43: Adéu, bon dia.
7: I també en l'Àgora volem comentar les paraules, en aquest cas de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, fa pocs minuts, en el qual deia, de fet ho ha dit bastant clarament, que el Partit Popular sabia que això passaria i que per tant hi ha una vinculació directa entre el que anem coneixent i el que sap abans el Partit Popular. Nacho.
1: Bueno, jo crec que hi ha una vintena de mitjans davant de la seu del Partit Socialista i, per tant, ho sabia molta gent, no? Quan parlàvem abans de l'estat de dret, jo crec que hem d'incorporar també un element que és rellevant, que és presumir la innocència de qualsevol persona que està investigada. No només confiem en l'estat de dret per les resolucions, sinó també pel que es pressuposa i pel que es confia en les resolucions. I és important, sobretot, en procediments que s'allarguen i en procediments que anem coneixent en directe, no? Perquè jo aquest matí crec que ha estat molt interessant, des de la lògica de la creació dels estats d'ànims, veure algun titular parlant de la UCO registra Ferraz, projectant una imatge, doncs, de la imatge gairebé de gens encaputxats, dient quieto todo el mundo i traient en documentació, perquè al cap de 20 minuts s'hagi començat a aclarir que ha entrat un policia a fer un requeriment d'informació. Alguns fins i tot assenyalen que aquest requeriment d'informació el podria haver fet un funcionari de justícia. Clar, durant 30 minuts la commoció ha estat major que la que hi haurà els propers 30 minuts, perquè se sobreentén que si hi ha un registre amb la imatge projectada que he compartit, la gravetat dels indicis és major que quan hi ha un requeriment d'informació. I a més s'explica també al cap de 20 minuts, s'aclareix, que té a veure amb una causa que ja ha transcendit a l'opinió pública, que té a veure amb la senyora que era fontanera del partit, amb l'Eire Díaz, em penso que es deia, i per la qual ja es va fer algun requeriment. Clar, és molt difícil protegir el dret de defensa de ningú, no? El president Zapatero el dia 15, penso, 17, a declarar finalment. Si cada dia hi ha una petita píndola aïllada que genera en l'opinió pública un estat d'ànim i que precondiciona el propi procediment, perquè jo crec que tothom, bueno, una bona part de l'opinió pública ja té interioritzat en funció del seu viatge si això és greu o no és greu. I jo crec que per començar haurem d'escoltar el president Zapatero,
2: Sí, sí. Perquè però no l'hem escoltat de moment.
7: L'hem d'escoltar, però ja, ja s'ha mogut la, la declaració. Per tant, aquí són 15 dies més d'agonia pel PSOE.
2: Sí, sí.
3: Però, Nacho, no sé si et referies, quan descrivies l'inici de la commoció, al titular del Confidencial, no? Que és el que hem, jo, vaja, jo he rebut en el meu telèfon. Llavors, aquest és un digital...
4: De més diaris, també t'haig de dir, sí, que jo he rebut l'alerta.
3: Sí, però segurament han sigut tots de... no ho sé, això, perquè jo només he rebut l'article del Confidencial. És un diari amb una línia editorial molt clara respecte del govern. Claríssima. És a dir, treballa activament per tombar-lo en la seva agenda editorial. Tots els mitjans, molt generalment, tenen una posició política. Llavors, la qüestió és... hi ha aquest titular que jo he llegit i que al cap de mitja hora sabem que era enormement exagerat respecte del que estava passant. I el que no sabem és si en la campanya política en el que estan aliats informalment determinats mitjans i determinats partits han aconseguit el seu propòsit. I que probablement en aquesta campanya, si es tenia la informació prèvia de que hi hauria aquesta intervenció, que hi hauria aquest registre, aquest requeriment d'informació a la seu de Ferraz, i que per tant hi havia hagut alguna filtració que ha de ser del jutjat que està...

0: pregunta és per què passen al PSOE.
1: Jo crec, o sigui, crec que es pot pensar la resposta. És a dir,
0: la pregunta
2: no,
0: és
2: no l'has de pensar, l'has de dir.
1: Jo la puc dir, sense cap tipus de problema.
3: Per la llei d'amnistia, no?
1: O sigui, jo crec que el Partit Socialista contra l'independentisme i contra els partits d'esquerres vivia molt millor. Jo crec que això és així. Els socialistes...
0: A l'oposició.
1: A
0: l'oposició.
1: A l'oposició o defensant un model d'estat diferent al que s'ha vist forçat a defensar a dia d'avui, bàsicament per una qüestió pura i simple d'aritmètica. És a dir, deia l'entrevistada, deia, els socialistes no ens doblegaran. És que clarament ara són els socialistes en el punt de mira de l'aparell judicial, mediàtic, policial, que hi ha hagut una aliança informal o a vegades fins i tot molt visible entre aquests tres poders, bàsicament per destruir projectes polítics. En un moment determinat, el socialisme es va posar de perfil davant de tot això. Quan això li passava a l'independentisme i quan li passava als partits d'esquerres, tant a Catalunya, en el cas de l'independentisme, com en els partits d'esquerres a Catalunya i a l'estat espanyol, el Partit Socialista es va posar absolutament de perfil i no denunciar aquestes ingerències i aquesta actuació, aquest quien puede hacer que haga que no, comença quan Aznar diu això, comença des de fa molt de temps i molt més enllà. Llavors, en un moment determinat, el PSOE, perquè no li convenia o perquè no estava alineat amb les mateixes tesis que ara, en teoria, està alineat, ja sigui per supervivència política o per convicció, això no ho sé, però en aquell moment no s'hi va posar de perfil davant d'aquesta situació i ara està pringant. I això és greu, però això és, jo crec, producte d'un molt mal anàlisi de com concep la dreta i l'extrema dreta la patrimonialitat de les institucions. En un moment determinat en què un partit del règim, com és el Partit Socialista, el règim del 78, com és el Partit Socialista, representa una altra cosa diferent a l'interès d'aquests aparells, jo crec que està en el punt de mira i és objecte també de persecució. Què passa amb tot això? Que en realitat, i tornant a l'entrevista, en realitat que l'argumentació sigui és que el Partit Popular a nosaltres no ens pot donar lliçó de corrupció, aquest i tu Mas, perquè l'altre en realitat està més pringat del que jo he estat o sóc o estaré presumptament, no? No només és estèril, sinó que a més és contraproduent, és munició contra partits que et diran que qualsevol de les formacions que han governat són exactament el mateix i que per tant és millor anar-te'n cap a opcions que representen un canvi en l'estructura de com entenem la democràcia, no? Tot i així, a mi em sembla que per això, aquest no pot ser l'argument i crec que s'equivoca molt el Partit Socialista si tira aquesta carta, perquè no crec que hagi estat mai útil, però ara penso que és munició per a altres formacions que jo crec que són preocupants que si realment escalen.
2: Sí, agafant el fil que deia la Laura, on era el PSOE quan hi havia aquest lawfare o aquesta denúncia de lawfare. Jo no només diria el PSOE, les esquerres espanyoles. Recordem aquella famosa frase de l'any 2019 de l'Iñigo Errejón, que era Catalunya me pilla lejos, quan li van preguntar sobre la suspensió dels diputats independentistes. I ara estan patint allò que molts independentistes vam dir, us acabarà passant a vosaltres, o, si més no, acabareu denunciant que us està acabant passant de vosaltres. El tema que abans parlàvem, de que els mitjans de comunicació o fins i tot mateix Feijó ja sabia que potser hi havia aquest escorcoll o registre, digue-li el que vulguis. Recordo, per exemple, amb el cas de Sandro Rosell, que ell explicava que abans que arribés la policia ja hi havia un munt de mitjans de comunicació davant de casa seva sense saber què passava. Ell no sabia res i de cop al cap de mitja hora apareix la policia als escorcolls a la seu de la conselleria abans de l'1 d'octubre. Hi ha molts exemples que demostren aquesta unió o aquesta conxorxa política que va haver-hi a Catalunya i que ara sembla, els últims mesos, que el PSOE estigui sorprès o descobrint aquests aparells d'estat i judicials.
1: És la conseqüència d'haver permès la creació d'aquestes estructures que serveixen bàsicament per perseguir i rebentar projectes polítics.
2: El senyor Villarejo
1: és la conseqüència d'haver-ho permès per activa, implicant-te directament o per passiva, posant-te de perfil.
2: I t'acaba rebotant quan tu estàs al poder i segurament tocant ulls de poll que certes estructures d'estat polítiques i econòmiques no volen que toquis.
3: Nacho.
4: És molt interessant repescar com els mitjans, diferents mitjans, i posaré tres mitjans, diguem, esbiaixats a l'esquerra d'exemple per fer el contrafactual, han anat evolucionant la notícia. Perquè jo volia posar sobretot el focus en el paper que té l'opinió pública a l'hora de concloure investigacions judicials. I aquí els mitjans tenen un paper. Público, el titular inicial que posava era la UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una investigación por financiación ilegal. Després entres a la notícia i aleshores han canviat registra la sede del PSOE por entra en la sede del PSOE i després han dit para pedir información de presuntos pagos a l'Aire 10. La Sexta

0: que també, diguem-ne, doncs, té, diu, la UCO registra la sede nacional del PSOE en Ferraz. Ahí en marcha más registros por orden judicial. I després entres a la notícia i és la UCO entra en la sede nacional del PSOE. O sigui, hi ha hagut molts mitjans, i jo crec que hi ha una ansietat per donar l'últim minut i resultat d'absolutament tot, i aleshores
1: sí, sí, clar,
0: té una conseqüència això, que és que es creen estats d'ànim. I jo continuo pensant el mateix, diguem-ne, que a l'inici del programa. Jo confio en l'estat del dret en totes les seves fases. I el que dic és, Gabriel Rufián l'altre dia va dir d'una forma molt poc tècnica però molt clara, parlant de la investigació de Zapatero, diu, si todo esto es verdad es una mierda y si no lo es, todavía más. Y si no lo es, todavía es más mierda, perquè efectivament doncs, evidenciaria alguns aspectes que esteu assenyalant. Però jo crec que és bo que de tots aquest tipus de processos les democràcies surtin millors i no pitjors. I això vol dir que quan parlem de les investigacions agafem tots els elements...
1: Sí.
0: Els destriem...
1: Per respondre, Nacho, el que dius, el primer titular l'ha tret al Confidencial, parlava d'escorcoll, nosaltres ho hem vist, hem confirmat la informació amb les fonts del PSOE, que ens han dit que sí, que era veritat, que era un escorcoll, i després, minuts després, han aclarit que no és un escorcoll, que era un requeriment d'informació. Vull dir que el mateix PSOE hauria de tenir cura a l'hora de donar aquest tipus d'informació, perquè si no, doncs, evidentment, passa el que passa.
0: Sí, i Público i La Sexta i altres mitjans.
1: La cuina,
0: sí, sí.
1: Diguéssim. De...
0: Sí, però si és que no crec que sigui... nominal a la reflexió o l'anàlisi. O sigui, crec que l'opinió pública va a un ritme molt accelerat, sí, i s'han de treure conclusions. Bueno, a mi se m'ha demanat els 30 segons que es faci pública la notícia.
2: Sí, sí. Home, ets un oracle. Ets un oracle.
0: I entenc, diguem-ne.
1: I ara, per exemple, la SER està explicant que l'UCO està registrant els domicilis de Santa Cerdán, de Gaspar Zarrías i de Javier Pérez Dulcet.
0: Sí, i com anem en directe analitzant la realitat, també anem inferint conclusions en directe quan els ritmes de les investigacions judicials, justament perquè són garantistes, són antagòniques a aquest ritme nostre. I aleshores aquí es produeixen disfuncions. Algú ja ha afirmat avui, no, tot això és l'ofer. Bueno, per què és l'ofer? Jo què sé. O sigui, ja veurem si és l'ofer o no. Ja veurem quines són les conclusions, ja veurem les garanties finals que hi ha hagut en la investigació, ja veurem quins delictes s'han comès o no, però les conclusions de que o un és innocent o un és culpable, o aquesta investigació és una puta merda o el contrari, en funció de l'estat d'ànim creat per la velocitat del ritme de la informació, això també danya l'estat de dret,
1: Sí. El que passa és que en polític, no sé, penso en Esperanza Aguirre va dimitir quan va haver una investigació de la seva, em sembla que era la seva segona, no? On hi havia també un cas de que l'implicava, diguéssim, a la segona, a la mà dreta d'Esperanza Aguirre. Vull dir que aquí també s'han d'assumir coses, i les coses, vull dir, responsabilitats, i no sé què vol dir assumir responsabilitats, No sé en el món en què estem.
0: Des de la lògica política, perdona, ja us deixo, diguem-ne, que em critiqueu. Des de la lògica política, escolta'm, jo em penso que el juny, juliol, quan va sortir tot l'afer Cerdán, vaig ser de les poques persones que s'han manifestat públicament, diguem-ne, amb el seu plantejament progressista a nivell espanyol, que va demanar una qüestió de confiança, perquè crec que era la forma que tenia políticament un govern d'articular i donar-li sentit a la legislatura. Això és una conseqüència política evident, entre altres coses,
1: sí,
0: perquè efectivament...
1: És l'argument de Colau per no plegar quan l'han denunciat, sí.
0: Bueno, I això és el que dic, no, ni més ni menys,
1: em sembla malament, només ho poso sobre la taula, com que hem de reflexionar sobre què vol dir assumir responsabilitats en casos com aquests, en el qual, doncs, com dius tu, Nacho, hi ha d'haver presumpció també d'innocència, i és complicat, és complexa, perquè si és cert, doncs són anys que fan molt mal a la institució, i si no també fa mal.
2: I després hi ha l'assumpte de qui té capacitat per aconseguir que l'ambient polític es vagi fent cada vegada més irrespirable, que jo crec que aquest és l'adjectiu que avui hem fet servir, i és el que ha fet servir Feijó. O sigui, hi ha algú que li interessa que això passi, i davant d'aquesta capacitat de crear ambients irrespirables, que vol dir estats d'ànims en tensió amb com es dilata un procés judicial, i que per tant són ritmes diferents al de la política, hi ha gent interessada en que hi hagi una acumulació histèrica d'informació que no sabem en què desembocarà, que ens porti a pensar que la situació és irrespirable. I llavors la capacitat per contrarrestar aquesta dinàmica és tremenda. A mi em sembla que el cas de l'alcaldessa Colau és un cas d'estudi molt evident de com va existir una campanya sistemàtica de creació d'un estat d'opinió en el que la majoria dels processos judicials amb els que se volia implicar s'anaven descartant, però el que la ciutadania anava consolidant-se com a estat d'ànim és que, vaja, que això no s'aguantava per enlloc, no? I llavors jo diria que estem en aquest punt. Llavors, si tu ets el president del govern espanyol que volen emporar el teu germà i la teva dona, que no sé si hi ha arguments per fer-ho o no, i que ets conscient que l'estat d'esperit dominant és el de la irrespiribilitat...

I comencem, com sempre, amb l'editorial del dia. Avui destaquem les altes temperatures, l'estiu que ja arriba, i és que estem a finals de maig i Europa viu unes temperatures que fins fa pocs dies doncs haurien semblat excepcionals. El Regne Unit registra rècords històrics en gairebé 35 graus, França activa alertes per canícula i lamenta víctimes relacionades amb la calor, mentre a casa nostra les nits tropicals doncs s'han avançat setmanes al calendari. La notícia no és només que faci calor, la notícia és que cada any ens sorprèn menys. El que abans era doncs extraordinari, ara es converteix en habitual. Les onades de calor arriben abans, duren més i afecten territoris que tradicionalment doncs gaudien d'estius moderats. Londres, per exemple, supera rècords centenaris. París viu temperatures pròpies de juliol i Catalunya enceta pràcticament l'estiu abans d'estrenar el mes de juny. Els experts fa temps que adverteixen que la crisi climàtica no és un fenomen futur, sinó una realitat present. Les dades del Meteocat apunten a un augment progressiu de les nits tropicals i fins i tot de les nits tòrrides. Això significa menys descans, més impacte sobre la salut de les persones vulnerables i una pressió creixent sobre els serveis sanitaris i els recursos energètics. Però més enllà de les xifres, hi ha una pregunta que ens hauríem de fer com a societat. Estem preparats per conviure amb aquest nou clima? Adaptar-nos implica repensar les nostres ciutats, els espais públics, els horaris laborals, els sistemes de refrigeració i fins i tot els hàbits quotidians. Sant Just d'Esvern, per exemple, com tants altres municipis, no és aliè a aquesta realitat. Les ombres als carrers, els refugis climàtics, la protecció de la gent gran i també la promoció d'aquests espais verds deixen de ser mesures complementàries per convertir-se en necessitats. La calor d'aquests dies és una alerta, no només meteorològica, sinó també social, perquè el repte no és suportar una setmana de temperatures extremes. El repte és entendre que allò que consideràvem excepcional està esdevenint la nova normalitat. I davant d'aquesta nova normalitat, d'aquesta nova realitat, la indiferència ja no és una opció. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I comencem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui, dimecres 27 de maig, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit, en aquesta primera hora, tindrem també l'espai de les efemèrides i l'espai del temps amb en Carles Rius. Tancarem el programa d'avui, doncs, com ho fem sempre, amb les dues últimes hores, amb els dos trams de programa. Primerament tindrem l'entrevista del dia amb Miracle Serra i l'Àlvaro, que són doncs persones importants en la restauració de Sant Just. Recordem que la Miracle Serra doncs tenia el restaurant Cuina Miracle. L'Àlvaro és el successor, la persona encarregada a continuar aquest restaurant. En aquest sentit, doncs no el d'Avinguda Indústria, sinó la rostisseria que hi havia situada a la zona del barri Nord. Recordem que aquella rostisseria tenia ja molts anys d'història i la Miracle doncs la va tancar ara fa uns mesos. L'Àlvaro, un extreballador, agafa el relleu i continuarà amb aquest llegat. Recordem, aquesta és l'entrevista del dia d'avui. Seguirem parlant de vins amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata. I ara sí, tancaríem el programa d'avui amb Va de Llibre, recomanacions literàries. Ho farem amb l'Arnau Cònsul. I també parlant d'emocions amb l'Elisa Linares. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a Ràdio d'Esvern. Sigueu benvinguts a la 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí un matí més. I ara comencem amb una cançó que es diu Dancing in the Moonlight, Top Loader, aquí a Ràdio d'Esvern. Bon dia.

0: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvel, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
1: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
2: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador. Faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla i és moment d'arrencar amb els titulars de la jornada, amb els titulars de casa nostra. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, fent la lectura curta d'aquestes tres notícies, i és que els titulars de la jornada passen pel ple de maig, que abordarà les bases dels nous habitatges protegits i també els canvis en l'ordenança d'activitats. Parlarem també dels animals del bosc, que protagonitzaran una nova sessió de l'Hora del Conte al Parc del Mil·lenari, i tancarem amb perquè el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya, una nova conferència de l'AUJA amb Josep Perpinyà. Comencem parlant de política, comencem parlant del ple del mes de maig.
1: Exacte, i parlem de que se celebra, com has dit, aquest dijous, 28 de maig, és a dir, demà. Ara, a partir de les 6 de la tarda, amb el torn de pregs i preguntes de la ciutadania, i a les 7, amb els punts vinculats doncs, a habitatge, activitat econòmica, urbanisme i equipaments municipals. Entre els assumptes destacats hi ha l'aprovació inicial de les bases per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial gestionats per Promunsa, que fixen els requisits d'accés i el sistema d'adjudicació per sorteig públic. També es debatrà l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'activitats, que limita entre les 7 del matí i les 11 de la nit l'activitat dels establiments de menjar per emportar i repartiment a domicili situats en zones properes a habitatges. També en l'àmbit urbanístic el ple votarà la presentació de recursos judicials contra dues sentències del TCJ relacionades amb la transformació del front nord de la carretera Reial i el pla de millora urbana del sector 01. La sessió inclourà igualment l'aprovació inicial dels reglaments dels equipaments socioculturals municipals i l'ordre del dia també preveu la proposta de festes locals pel 2027, els dies 17 de maig i 6 d'agost, i una moció presentada per Sant Just en Comú de suport a la reforma de la llei de dependència, que reclama mesures com la reducció de les llistes d'espera i l'ampliació dels serveis d'atenció.
0: Molt bé, doncs aquesta és la primera notícia de les tres que us portem avui en aquest espai, i ara marxem a parlar d'educació, Mariona.
1: Parlem de la jugueteca del Parc del Mil·lenari, que acollirà demà dijous 28 a una nova hora del conte amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la jugueteca ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es farà de 6:15 a 7:15. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins el cicle L'Hora del Conte, que durant les pròximes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer, el 9 de juny, i Aquí hi ha gat amagat, l'11 de juny, totes dues a la jugueteca ambiental del Parc del Mil·lenari.
0: Molt bé, doncs aquestes són les dues notícies amb les que hem arrencat aquest espai. Cloem amb una relacionada amb cultura i en aquest cas doncs, també relacionada amb aquella activitat que es du a terme cada dijous que ja tenim per costum presentar. Mariona, tot teu.
1: Sí, parlem de la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran de Sant Just i d'Esplugues, que porta per títol Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya? De l'urgència al compromís. I anirà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. L'acte tindrà lloc el 8 de maig, a les 6 de la tarda a l'auditori de la residència de la Mallola d'Esplugues, com totes les conferències de l'aula d'extensió universitària. La conferència analitzarà les causes que expliquen l'encariment de l'habitatge a Catalunya i abordarà aquest fenomen des de la perspectiva de les polítiques públiques i els reptes socials associats. La sessió plantejarà una reflexió sobre la situació actual del mercat residencial i la necessitat d'avançar de l'urgència cap al compromís en la recerca de solucions. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta per a les persones associades i una aportació de 5 euros per la resta d'assistents.

0: Destaquem de forma ampliada els tres titulars de la jornada. Avui hem parlat del ple de maig que abordarà les bases dels nous habitatges protegits i canvis en l'ordenança d'activitats. La sessió també debatrà recursos urbanístics vinculats a la carretera Reial, el reglament dels equipaments socioculturals, les festes locals de 2027 i també una moció sobre dependència. Hem parlat també en aquest mateix espai dels animals del bosc que protagonitzaran una nova sessió a l'hora del conte al Parc del Mil·lenari. La Berta del Poblet conduirà el 28 de maig l'activitat Contes al Bosc, inclosa en el programa Narració Oral de la Biblioteca Joan Margarit i també de la Jugoteca Ambiental. I han tancat amb Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya, una nova conferència de l'AUJA amb Josep Perpinyà. L'exalcalde de Sant Just analitzarà la situació de l'habitatge el 28 de maig a la residència de la Mallola d'Esplugues. Set minuts per 2:15 del matí. Marxem a una petita pausa per publicitat. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
0: I seguim avançant al nostre magazín quan queden 5 minuts per 2:15 del matí. I ara, portades de diaris. Mariona, acostem als nostres oients les portades dels diaris de casa nostra, en aquest cas començant amb la portada del diari Ara.
3: El diari Ara obre amb el conflicte educatiu, dient que sindicats de mestres i govern acosten posicions. La conselleria puja l'oferta salarial i proposa un nou complement d'uns 40 euros per tots els docents. Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la jornada de vaga general. En fotografia principal veiem Alexia Putellas, amb una cita seva que diu «He estat i sempre seré una culer». La davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols en 14 temporades. Altres notícies d'avui de la portada de l'Ara. Veiem que els Estats Units i Israel ataquen l'Iran i el Líban, malgrat la negociació, que Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i parla també d'una nova jubilació activa que vol promoure el treball dels pensionistes. Tanca portada avui el diari Ara parlant del jutge que dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa.
0: Més qüestions, més portades. Marxem al periòdico en català que destaca l'arribada de la calor extrema. Avança més d'un mes l'inici de l'estiu. Llegim també en portada el periòdico Relleu en una empresa clau de la indústria espanyola de defensa. Indra elegeix a Requesens com a conseller delegat. La companyia aprova el nomenament del directiu procedent de Renault com a substitut de Los Mozos, en plena reordenació de la cúpula després de l'arribada de Simón a la presidència. I en imatge principal, avui Alexia Putellas en un partit del Barça al Johan Cruyff amb el puny alçat i es llegeix en aquest titular el Barça perd la seva reina. La capitana Alexia Putellas deixa el club després de 14 anys convertida en una de les grans símbols de la història blaugrana. En clau d'investigació, el periòdico destaca que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre el fill i el pare, Isaac i Jonathan, i que en aquest sentit doncs, seria previ a la caiguda. En 100 municipis, també ens destaca, el govern activarà abans de l'estiu el Pla de Pobles amb 100 milions. Parlem també del 28 de juny al 2 de juliol. Els 6 comissaris del Congrés de l'Arquitectura de Barcelona analitzen la seva funció social. Ho trobareu a les pàgines 30 a la 32 de l'Espai Persones del periòdico en català. I tanquen portada amb el Reial Decret, els jubilats podran treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió, i també amb els 6 indicis que apuntalen en el sumari la imputació de Zapatero. De la portada vermella a la blava, La Vanguardia, Mariona.
3: Doncs La Vanguardia avui obre amb l'ombra de la corrupció. Diu que Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Illa advoca per continuar la legislatura i Page insta a posar fi a l'agonia mentre Feijó pressiona els aliats parlamentaris de l'executiu. En fotografia principal, veiem la notícia que diu que Europa es resigna a la calor extrema. Països com França i el Regne Unit es comencen a habituar a la calor extrema, fins i tot abans de l'estiu. França va informar ahir de 8 morts per la calor. Igualment, el Regne Unit va batre dilluns el seu rècord de temperatura màxima al maig, i a la imatge veiem doncs vianants amb roba d'estiu davant del Palau de Westminster de Londres. Que clar, són, tant França està una mica més a baix, però tant França com Gran Bretanya són dos països que no acostumen a tenir aquestes calors tan extremes, si més no, tant d'hora.
0: I menys, exactament, i menys a finals de maig, vull dir, és una imatge insòlita, la destacàvem ahir també en portada en aquell parc de Londres, i avui una altra imatge de la ciutat britànica, en aquest cas doncs, amb el Big Ben de fons.
3: Sí, sí, que se'ls veu vestits més frescos que aquí.
0: Totalment.
3: Que això no sol ser lo normal. Aquí ens posem roba d'estiu bastant abans que la resta d'Europa. A la resta d'Europa, que està per sobre nostra. I clar, veure doncs, els londinencs i londinenques completament d'estiu a ple maig vol dir que bé, doncs, que tenen aquestes calors que són cada cop més normals, però que no ho haurien de ser.
0: Jo que tinc vols per marxar a Regne Unit pensant que faria fresca, jo fugint de la calor,
3: doncs
0: em vaig comprar uns vols per anar-me al Regne Unit a l'agost i em penso ara que l'he espifiat, però bé.
3: A veure, no sé, l'agost en principi no hauria de
0: ja
3: baixarà, fer tampoc aquesta calor.
0: Ja serà hivern, no?, a l'agost allà.
3: Jo vaig anar a Londres a l'agost i vaig passar una miqueta de fred i tot.
0: Sí, sí, jo també, però clar, estic parlant de fa 6 anys ja.
3: Jo de fa un parell d'anys, però
0: sí.
3: Esperem que no continuï així, perquè no és una bona notícia que faci tanta calor a aquests llocs.
0: Sí, sempre portes com una jaqueteta per si un cas, no?,
3: sí,
0: a Londres, perquè en qualsevol moment donat doncs, et pot agafar fred i el paraigües i la jaqueta doncs, o el paravents ha
3: són
0: de ser sempre.
3: Sí.
0: Sí, sí, totalment. Què més llegim a La Vanguardia avui?
3: Doncs altres notícies que veiem avui a La Vanguardia, per exemple, que els enginyers catalans demanen un pla ambiciós pel futur. Experts de prestigi sol·liciten consens per replantejar les insuficients infraestructures actuals de cara al 2075. També veiem que Indra aposta per Requesens, directiu de l'automoció, com a CEO. També pel que fa a foros de Vanguardia, fan entrevista a Iñaki Gabilondo, que és periodista, i diuen que el periodisme consisteix a explicar el que la gent té dret a saber. També veiem que parla del Cercle d'Economia, que alerta de les mancances en tecnologia i productivitat. I veiem també, per tancar la portada de La Vanguardia, un parell de cares. Una d'elles, Alexia Putellas. Alexia se'n va. El Barça perd la seva reina. I aquí posen que se'n va al London City, però jo tenia entès que encara no estava confirmada, no estava confirmat el lloc on acabaria Alexia Putellas, però sí que és veritat que el London City és el dels que té més punts.
0: Doncs la veritat és que no tenia ni idea d'on havia d'anar Alexia Putellas, però sí, aquesta teoria va agafant força, no?, sembla. És a dir, després de 14 anys, la Blaugrana doncs, podria ser que marxés al London City, ho estem llegint també al nacional.cat, per tant, sembla que la teoria doncs, va agafant pes, Mariona.
3: Exacte. I l'última cara que veiem avui a La Vanguardia, Jonathan Andic, que deixa el càrrec de manera temporal.
0: Doncs amb aquestes dues cares, que podrien ser perfectament les dues cares d'una moneda, marxem directament a l'espai del Punt Avui, aquest espai doncs, que ocupa aquest quart diari del nostre país, el qual doncs, destaquem en aquest últim bloc d'aquest espai informatiu. Marxem a parlar de l'entrevista a Gustavo Deco, professor d'investigació d'ICREA, a la Universitat Pompeu Fabra. Diu, el cervell és potser l'òrgan més reactiu, que existeix. Pel que fa doncs, a l'Observatori Municipal, s'aturen avui a Tarragona i podem llegir més sentit comú. Associacions locals assenyalen entre els reptes del municipi garantir habitatge, una millora de la mobilitat i també de la cohesió territorial. En aquest cas, també destacant la diversificació del model econòmic. Pel que fa a Sabadell, llegim. Sabadell vol aixecar el vol. Empreses i operadors de l'aeroport reclamen a Aena les inversions previstes al 2001, mentre s'hi vol impulsar un hub d'innovació aeronàutic. I en aquesta imatge podem veure doncs, això, avions d'aquests petits instal·lats en aquest aeroport. També hi podem llegir helicòpters en una zona que sembla com una espècie d'andana per aparcar aquest tipus de vehicles. Marxem a parlar també de l'Espai Aldaí, signat avui per Irene Casellas, que destaca als rics no els falten els amics. Zapatero envia un col·lega a defensar la seva innocència. En Dic, fill, plega de mango i els termòmetres s'enfilen. Marxem a parlar de les cròniques, on destaquen la gestió del 100% de l'IRPF, ara el 2029, i també demà continuarà sent un altre dia, oi? T'arribes? Diu la crònica de Jordi Camps Linel. En aquest cas, tanca en portada amb l'esportiu, com no podia ser d'una altra manera, destacant Alexia Putellas, que tanca una etapa de llegenda com a blaugrana, líder d'una revolució, deixa el Barça després de 14 temporades. I repassades les portades de l'Ara, del periòdico en català, de La Vanguardia i també de El Punt Avui, marxem, tanquem aquest espai, tanquem aquest bloc, també acomiaden a la companya Mariona Sales. Mariona, gràcies, t'escoltem els butlletins i també l'informatiu Edició Migdia.
3: Doncs fins ara, Dani, ens escoltem.
0: Fins ara, amb vosaltres. Petita pausa, tornem de seguida amb què? Amb les efemèrides, amb el temps i amb alguna cosa més. I mentrestant, Here Comes the Sun, The Beatles, aquí, a Ràdio Desvern. Bon dia.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
5: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.

I ara, efemèrides. Marxem a destacar les efemèrides de la jornada, començant pel Dia Mundial. Avui, 27 de maig del 2026, celebrem el Dia Mundial de la Llúdriga. I als esdeveniments trobem l'any 1931 el físic suís Auguste Piccard, que arriba, doncs, en aquest cas, per primera vegada a l'estratosfera en un globus aerostàtic, cobrint una nova etapa en l'exploració científica. Això passava tal dia com avui de l'any 1931. Més coses que han passat tal dia com avui. A l'any 1941, el cuirassat alemany Bismarck, aquell vaixell que, doncs, tan característic que sentíem tant anomenar i que en aquest sentit doncs, formava part de la Segona Guerra Mundial, va ser enfonsat per la Marina Britànica a l'Atlàntic Nord durant aquesta etapa, durant aquest període a Europa. Marxem també a l'any 2015, 7 dirigents de la FIFA són detinguts a Suïssa acusats de corrupció internacional. Pel que fa a naixements, trobem a l'any 1923 que neix Henry Kissinger, polític i diplomàtic nord-americà, figura clau de la política internacional del segle XX, i també en defuncions trobem l'any 1964, quan ens va deixar Jawaharlal Nehru, el primer ministre de la Índia i una de les figures principals de la independència del país. I en efemèride musical, amb què us deixem avui? Doncs marxem a l'any 1963, com tal dia com avui es va estrenar doncs, l'àlbum de Bob Dylan, de Freewheeling, en aquest cas, de Freewheeling, que és doncs, un àlbum considerat una de les obres clau del folk i de la cançó protesta dels anys 60. Escoltem una de les cançons, Blowing in the Wind, aquí a Ràdio d'Esvern, signat per Bob Dylan.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Smooth Jazz Volume.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, passa un minut de 3:15 del matí.
3: Empezaría con un me levanto, pero no tengo energía para tanto.
0: I mireu, avui us vull parlar d'una cosa que passa cada any i que, tot i així, doncs sempre ens agafa una mica per sorpresa. El moment exacte en el que arriba l'estiu. Perquè, clar, oficialment hi ha doncs un dia concret, hi ha calendaris, hi ha equinocis, hi ha gent doncs que sap d'astronomia i de meteorologia, d'aquestes coses, jo no, la veritat. Però la realitat és que cadascú té diguéssim, doncs, les seves pròpies senyals. Té com aquell moment en el que comença l'estiu d'alguna manera, no? I és que hi ha qui diu que l'estiu arriba amb el primer dia de platja, d'altres amb la primera revetlla. També hi ha doncs qui diu doncs que aquell moment en el que canviem l'hora, i inclús doncs de cop i volta doncs sortim de treballar i encara és de dia i pensem, ostres, hi ha alguna cosa que està canviant, no? Les tardes s'allarguen, et ve de gust doncs quedar, fer una cervesa, caminar sense pressa, i sembla que la vida durant unes setmanes es relaxa una mica. A mi m'agrada molt aquesta sensació de les tardes d'estiu, aquelles tardes que semblen petits caps de setmana infiltrats entre setmana, que dius, va, avui sí que podem improvisar una mica. I és que acabes sopant a qualsevol plaça, fent un gelat a les 10 de la nit o allargant converses que a l'hivern probablement no existirien perquè tothom vol marxar ràpid cap a casa. També hi ha altres indicadors més curiosos. El primer ventilador, el moment en què dorms destapat, per exemple, també, o també quan et menges el primer gelat de veritat, aquell gelat que dius, no és aquell gelat de febrer perquè et venia de gust, no. El primer gelat que ja forma part del ritual estiuent. Cadascú té la seva mesura, la seva manera doncs, de dir ha començat l'estiu, i és que després hi ha un clàssic, un clàssic absolut, les picades de mosquit. I tota aquesta història, aquesta xapa que us estic fotent, ve doncs, a petar aquí, a les picades de mosquit. Clar, i aquí entra una cosa molt personal, perquè jo sempre he estat d'aquelles persones que sempre diu no, a mi els mosquits no em piquen. I és que era veritat, a mi els mosquits no em picaven. A la redacció de Ràdio Desvern, per exemple, tothom es queixa, tothom es rasca els braços, les cames, i jo intacte, tranquil, allà al meu ordinador, treballant, i vinga, i aquí no ha passat res, com si tingués doncs algun pacte secret amb els mosquits. Però ahir, mentre estava escrivint tranquil·lament unes notes, doncs vaig notar que em rascava el braç de forma inconscient. Aquell gest automàtic que no controles. I de cop miro i allò semblava una medalla olímpica. Una picada espectacular, històrica. Jo crec que no m'havien picat mai així en la vida. I en aquell moment doncs ho vaig entendre. L'estiu ja és aquí. Ja ha arribat oficialment a la meva vida. Potser no havia arribat amb 26 anys i ha arribat ara en el que en faig 27. Doncs, aviam. Sí, com sigui, no ha arribat amb una posta de sol bonica, no ha arribat amb una cançó a la platja, ni amb un mojito. No, ha arribat amb una picada monumental al braç. Per tant, crec que tots tenim aquella mena de petites tradicions involuntàries que anuncien que canviem d'estació, que entrem en una altra energia. I potser això és el que ens fa especial i també el que fa especial aquesta època de l'any, l'estiu, que cadascú el rep d'una manera diferent. I ara sí, doncs, obrim aquesta temporada d'estiu 2026 amb ganes de veure què ens porta, què ens passa i, sobretot, compartir-ho plegats a on? Doncs a casa vostra, a casa de tothom, aquí, a Ràdio Desvern. Modern. I ara us deixem amb una cançó. Estàvem escoltant aquest artista, Miqui Núñez, que a mi m'encanta, i ara l'escoltem amb una altra cançó, Gelat. I d'aquí breus, doncs ja ho sabeu, El temps amb en Carles Rius. Seguim!

0: Doncs ja ho sabeu, com diu aquesta cançó de Miqui Núñez, l'estiu que torna, perquè torna i torna de valent, i ha tornat doncs abans d'hora. Però no avancem a aconteixements, perquè ja sabeu que ara tenim l'Espai del Temps amb en Carles Rius. Carles, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, què tal? Sí, l'estiu torna, però a mi em torna l'estiu com si fos l'all. Saps quan torna l'all que et dona aquell mal rotllo?
0: Que et torna el què?
1: Hola? A l'all.
0: A l'any.
1: Saps quan et repete? Quan et,
0: que se a l'all, el ajo.
1: Sí.
0: Havia entès l'any i jo l'any torna?
1: No, l'any no.
0: Per favor. doncs sí, una mica, repeteix una mica. Si no, també pregunta-li a la Mari, la nostra companya d'aquí de Ràdio Desert.
1: Ah, sí, perquè ella, que normalment rondina amb 3 graus sota zero, imagina't ara.
0: Sí, o que calor al mes de febrer. Sí, o que calor el mes de febrer, o sigui que ara ja et pots imaginar, pobreta. Però bueno, ja s'ha tallat el cabell, s'ha quedat així molt, molt guapa, molt fresqueta, perquè és important tallar-nos el cabell. Tenim molts amics, amigues, companys, doncs, que ara s'estan tallant el cabell, perquè és l'època, ara està fresquets i fresquetes.
1: Sí?
0: I bueno, tu vas fer fa molt poquet també tallar-te el cabell.
1: Sí, tenia un problema capilar bastant important, que no sabia on fotre'l, i vaig... El que passa que vaig acceptar recomanacions i m'ho vaig tallar potser una mica més del compte, però bueno, ja està bé.
0: Està bé.
1: Ara trigarem una miqueta més. Sí, trigarem una miqueta més a anar.
0: Molt bé,
1: doncs
0: perfecte.
1: Parlem d'aquest temps avorridot, si vols. Una mica pal aquesta història. Ja tenim el primer 29 a Sant Just d'Esvern. Benvingut sigui el 29. És el primer, però segur que no és l'últim aquest estiu, tot i que encara estem a la primavera. 29,4 a l'Escola Montseny, temperatura realment brutal. Són temperatures que són una animalada, que és una animalada altes que són, perquè és que penseu que entre avui, demà i divendres afluixa una miqueta, es poden assolir els 33 graus. Penseu que de mitjana Sant Just a finals de maig haurien d'estar 23-24. Estem parlant de 8 a 10 graus per sobre del que és la mitjana climàtica d'un mes de maig. I això no sé mitjana des de l'1 de maig fins al 31 de desembre. És una mica... Els mesos de maig, els últims 20-30 anys, doncs el que hem tingut de temperatures. I, ostres, és que són 8 o 10 graus per sobre. Hi ha altres llocs d'Europa, com és Londres, que també estan disparadíssims. Allà encara tenim una olla més càlida, i tot i que l'Atlàntic en aquella zona és freda. Imagineu-vos la quantitat d'aire calent amb aquest anticicló de les Açores que tenim a sobre i que és tan potent que, clar, quan aquestes coses són tan potents, triguen molt a fotre el camp. I és el que estem patint una miqueta. Sí que és cert que de cara als propers dies, deixant de banda demà dijous, que serà el dia clau d'aquesta calorada, deixant de banda el dijous, sí que és cert que comencen a baixar un palet. Però clar, portem un parell de dies en 28 i tenim la sort de la marinada, perquè és que si no tinguéssim a mitja tarda la marinada estaríem superdistrets amb la temperatura. Però és que demà dijous hi ha una previsió de 33 graus a Sant Just. La previsió d'aquesta nit, tot i que les nits estan baixant una mica les temperatures, que també és una mica normal, avui han baixat fins als 17 graus, és bastant probable que aquesta propera nit, la de dimecres o dijous, ens quedem amb 18 o 19. A Barcelona ja han tingut nits tropicals. La nit tropical és aquella que la temperatura no baixa dels 20 graus. Doncs ja n'han tingut, sobretot al barri del Raval i cap a la zona de la Barceloneta, en aquestes zones han tingut temperatures ja per sobre dels 20 graus des de fa dies. Aquí a Sant Just encara, doncs, amb la marinada, i estan una mica separats del que és l'àrea metropolitana, tot i que tenim Collserola que ens fa de barrera i ens fa de ventilador, doncs les temperatures poden baixar un palet més. Però és que, clar, a les 6 del matí estàvem a 17 graus, ja estem a 27. O sigui, són 10 graus en molt poca estona, és una pujada de temperatura brutal. És pràcticament el que passa al mes de juliol. O sigui, no estem parlant ja de temperatures del mes de juny, parlem de temperatures del mes de juliol, temperatures que demà poden ser caniculars. O sigui, si normalment tenim dies molt càlids a Sant Just, que estan entre els 32 i els 35 graus, demà dijous serà un dels dies més càlids de l'any. Perquè probablement a l'estiu, normalment, si és com sempre, doncs tenim 3-4 dies que superem els 32-33 graus. Doncs bé, serà un 29 de maig el dia que superem aquesta temperatura. Perdó, un 28 de maig, que és demà dijous. Llavors, el que dèiem, divendres, dissabte, diumenge, hi ha uns petits canvis. Quins són? Doncs per la gent que foti el camp fora de Sant Just, es trobaran ja a l'inici d'unes tempestes. Divendres molt tímides cap a la zona del Pirineu de Lleida, però dissabte ja podrien abarcar molt més terreny i podrien ser una miqueta més destacades. O sigui, Sant Just fins i tot les encluses doncs també farà acte de presència. Això farà que la temperatura no arribi als 32 o 33, però vaja, que ens quedarem amb 30 o 31. I amb un problema, perquè dissabte tindrem núvols de les encluses, això vol dir humitat, amb temperatures elevades, ja tenim l'aixafogor sobre la calor intensa. O sigui que la sensació la nit de dissabte i diumenge serà bastant horrorosa, perquè hi haurà molta humitat de les tempestes que no ens hauran caigut, però sí que tindrem els seus efectes, i les temperatures aquestes tan elevades. El que deia

0: i amb sol i estabilitat, començarem el juny amb sol, amb estabilitat i amb molta calor.
1: Mm-hmm. Doncs queda dit, Carles, nosaltres seguirem ampliant informació, però sembla ser que la cosa va per llarg, aquesta estabilitat i aquesta calor que ha arribat per quedar-se aquest mes de juny, que encara no hem entrat, entrarem dilluns.
0: Encara no hem entrat.
1: Però això és fort, és que el titular ha de ser complet, aquest mes de maig que ens ha vingut ja amb aquestes temperatures estivals. Gràcies, Carles, cuida't i demà més.
0: Demà més, que vagi bé, bon dia a tothom.
1: Merci.

0: Molt bé, doncs nosaltres fem ara una petita pausa. Tornarem de seguida després dels butlletins informatius de les 11 del matí. Sabeu que ara us deixem amb Catalunya Ràdio i Ràdio d'Esvern, amb els butlletins horaris. I tot seguit doncs tornarem amb l'entrevista del dia. Avui, 27 de maig, avui dimecres, tenim l'entrevista a Miracle Serra i també doncs ens visitarà l'Àlvaro, que en aquest cas doncs fan el relleu d'aquest negoci, el negoci situat al barri nord d'aquí de Sant Just, al carrer Creu, concretament. Estem parlant de la rostisseria Cuina Miracle, que passa a dir-se La Cuineta, i de la qual doncs parlarem a continuació en els propers minuts, després dels butlletins. Petita pausa, tornem de seguida aquí, a Ràdio d'Esvern. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. I ho estem seguint al llarg de tot el matí al matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE per buscar informació vinculada al cas de l'exmilitant socialista Leire Díez. Els agents de l'UCO de la Guàrdia Civil també han entrat al domicili de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. S'investiguen suposats pagaments irregulars des del partit per aconseguir informació privilegiada. Anem, doncs, a aquesta seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Dani Sendeja, bon dia.
3: Bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que condueix la Guàrdia Civil des de primera hora del matí. Agents de l'UCO han entrat, almenys que sapiguem, a la seu del PSOE del carrer Ferraz i també al domicili de qui va ser secretari d'organització del PSOE fins fa un any, Santos Cerdán. Ho han fet, segons fonts de la investigació, per demanar informació que es pugui vincular al cas Leire, l'exmilitant socialista, que està investigada pel cobrament de comissions i per pressionar jutges i fiscals. S'ha mostrat així de sorpresa en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
5: ¿Pero existieron pagos?
4: No.
3: Entre els investigats també hi ha l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxón Alonso, amic i soci de Santos Cerdán. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
2: I continuem amb derivades d'aquesta notícia, Natàlia Ramon.
6: En plena operació de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha garantit als micròfons del matí de Catalunya Ràdio que el partit col·laborarà i proporcionarà tota la documentació que demanin els investigadors.
7: Els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabrem, som transparents i, per tant, que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
2: I mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions immediates i reclama un cop més als socis del govern espanyol que deixin de donar suport a Pedro Sánchez. Per Feijóo, les actuacions de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE fan encara més agònica la situació.
8: La situació de agonia política en la que estem vivint, el ambient irrespirable de la política espanyola, necessita i urge a que los socios del gobierno digan: se acabó.
2: A aquesta hora està previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegui davant dels mitjans al Vaticà després d'haver-se reunit amb el papa Lleó XIV.
6: En marxa diverses mobilitzacions de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes protestes que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Les primeres dades del Departament d'Educació, recollides fins ara en aproximadament un terç dels centres convocats, situen el seguiment de la vaga en un 9%. Anem cap al Pla de Palau a Barcelona, David Mendoza.

0: Mendoza, Sara Cañete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Natàlia. Èxit de convocatòria aquí al Pla de Palau en aquesta marxa que ara comença a caminar cap a la plaça Drassanes i que afectarà la mobilitat aquí al centre de la ciutat. Les negociacions es reprenen aquesta tarda i aquí tothom té una mica la mirada posada en el que pugui passar. Des dels sindicats rebaixen l'eufòria, rebaixen l'expectativa de poder arribar a un preacord per avui mateix. Diuen, però, que si avui el departament fa la seva última proposta, ells la sotmetran igualment a la votació del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Si avui, en el context de negociacions, no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, doncs, evidentment, això suposarà un trencament, per dir-ho d'alguna manera, però nosaltres ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
1: David Mendoza i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: I els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui vaga, també en aquest cas per reclamar un avançament de l'edat de jubilació. A Tarragona hi ha accions de bloqueig al principal centre de producció del poble de Mafumet, el polígon químic Nord. Manel Sastre.
4: Bon dia. Un centenar de treballadors de la refineria de Repsol al polígon petroquímic nord de la Pobla de Mafumet han tallat els accessos al centre des de primera hora de la matinada. També ho han fet els accessos del polígon de Constantí i al pantalà del Port. L'acció, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, de STR, el sindicat majoritari convocant, estan aconseguint una paralització de gairebé el 80% dels treballadors i una reducció en la producció del 30%.
5: Perquè diu els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament per la reducció serà un 40% de producció.
4: La patronal no dona xifres, però assegura que la vaga de 24 hores no tindrà afectacions sobre la distribució de combustibles. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, refineria de la Pobla de Mafumet.
3: I un apunt més sobre la informació amb què començàvem aquest butlletí d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a buscar informació vinculada en el cas de l'exmilitant socialista Leire Díez. Segons hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio, Ana Maria Fuentes, gerent del PSOE, ha estat imputada per aquest cas i també ho ha estat l'ex número 2 socialista Santos Cerdán, que va ser, recordeu, secretari d'organització d'aquesta formació.
6: En això Joan Bota, Santos Cerdán imputat pel cas Leire, per tant, ara.
3: Efectivament, Santos Cerdán i també Ana Maria Fuentes, gerent del PSOE. Són les dues informacions d'última hora relacionada amb aquesta informació que esteu seguint al llarg de tot aquest matí. I de seguida tornem l'antena al matí de Catalunya Ràdio. Abans, els esports, Marta García.
7: A punt de començar l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas amb el Barça, un acte que se fa en el Camp Nou. Allà tenim Ruth Vilar, bon dia. No està a punt, Ruth Vilar. Ara sí, Ruth.
8: Hola, bon dia, Marta. Un acte que es fa just al costat de les banquetes del Barça, en ple sol. Ja hi ha a l'estadi bona part de la directiva blaugrana. Ara mateix entren els familiars d'Alexia Putellas, a la gespa també una pantalla on hi diu que Alexia és llegenda i tots els títols que ha guanyat Alexia amb el Barça. Durant aquest homenatge sentirem la pròpia jugadora, el president electe, el president actual Rafa Juste, gent del passat d'Alexia Putellas aquí al Barça. Un acte que començarà en uns minuts. Encara no hem vist la jugadora ni tampoc la plantilla del primer equip. Alexia marxa del Barça després de 14 temporades vestint la samarreta blaugrana. Ruth Vilar, Catalunya Ràdio, Camp Nou.
7: Una Alexia que jugarà avui el seu últim partit, per tant, en casa. Barça-Reial Societat a partir de les 7 a les 9, Deportivo Espanyol. I en la competició masculina, precisament l'Espanyol ha anunciat la renovació una temporada més de Leandro Cabrera.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 11. Us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà aquest dijous 28 de maig a les 7 de la tarda el ple ordinari municipal amb diversos punts vinculats a l'habitatge, activitat econòmica, urbanisme i equipaments municipals. Entre els assumptes destacats hi ha l'aprovació inicial de les bases per adjudicar habitatges de lloguer amb protecció oficial gestionats per Promunsa, que fixen els requisits d'accés i el sistema d'adjudicació per sorteig públic. També es debatrà l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'activitats que limita entre les 7 del matí i les 11 de la nit l'activitat dels establiments de menjar per emportar i repartiment a domicili situats en zones properes a habitatges. En l'àmbit urbanístic, el ple votarà la presentació de recursos judicials contra dues sentències del Tribunal Superior de Justícia relacionades amb la transformació del front nord de la carretera Reial i el pla de millora urbana del sector 01. La sessió inclourà igualment l'aprovació inicial del reglament d'ús dels equipaments socioculturals municipals. L'ordre del dia també preveu la proposta de festes locals pel 2027, els dies 17 de maig i 6 d'agost, i una moció presentada per Sant Just en Comú de suport a la reforma de la llei de dependència, que reclama mesures com la reducció de les llistes d'espera i l'ampliació dels serveis d'atenció. Pel que fa a educació, la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari acollirà el dijous 28 de maig una nova hora del conte amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la Jugoteca Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà de 6:15 de la tarda a 7:15. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins el cicle L'Hora del Conte, que durant les pròximes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer el 9 de juny i Aquí hi ha gat amagat l'11 de juny, totes dues a la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari. I pel que fa a cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol «Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya? De l'urgència al compromís». I anirà a càrrec de Josep Perpinyà, director del sector públic i exalcalde de Sant Just. L'acte tindrà lloc el 28 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues de Llobregat. La conferència analitzarà les causes que expliquen l'encariment de l'habitatge a Catalunya i abordarà aquest fenomen des de la perspectiva de les polítiques públiques i els reptes socials associats. La sessió plantejarà una reflexió sobre la situació actual del mercat residencial i la necessitat d'avançar de l'urgència cap al compromís en la recerca de solucions. L'acte és obert al públic amb entrada gratuïta per les persones associades i una aportació de 5 euros per la resta d'assistents. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I així arrenca la segona hora de la Rambla amb aquest Don't Go Breaking My Heart del nostre estimat Elton John. Fem una petita pausa per publicitat, tornem de seguida amb l'entrevista del dia.
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Doncs ara és moment de l'entrevista del dia i avui a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, posem el focus en un canvi important dins del teixit comercial i gastronòmic del nostre municipi. Després de més de 30 anys d'història, el conegut establiment Cuina Miracle, que va tancar definitivament els seus dos locals al municipi, torna a obrir les portes de la rostisseria al barri Nord amb una nova cara. El negoci ha format part de la vida quotidiana de moltes famílies del poble i ara posa punt final a una etapa, però també dona pas a una nova continuïtat amb la reobertura de la cuina petita, com li deien doncs, de forma familiar. I és que, per parlar de tot plegat, avui ens acompanyen la Miracle Serra, fundadora de Cuina Miracle, i també l'Álvaro, que és ex-treballador del negoci i actual conductor de la nova etapa, propietari de la rostisseria La Cuineta, que inicia aquesta nova etapa. Bon dia, família, com esteu?
1: Pues encantats, encantadíssims d'estar aquí amb tu i amb els oients.
0: Álvaro, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos una mica, Miracle, començo amb tu.
1: Sí.
0: Final d'etapa, inici d'una nova, ara ja sense tu, però sí. Diguéssim, amb aquesta continuïtat. Quan mires enrere, sí. Què representa per tu el conjunt d'aquests anys?
1: Home, el conjunt d'aquests anys ha sigut un conjunt de passió, de lluita, d'amor a la cuina i d'amor que he rebut dels amics, clients. Els meus amics han sigut els meus clients, perquè tampoc no tenia més temps de fer amics a fora, és la veritat.
0: Clar.
1: Llavors, pues, jo feliç, un balanç molt, molt, molt feliç i molt agraïda. Molt agraïda per tot, perquè he fet el que m'ha agradat, m'hi he guanyat la vida, m'ha permès moltes coses, aquesta feina. I, a més, és que ha sigut fonamental per mi. Però, bueno, el fonamental és ara ja, amb l'edat que tinc, també frenar, saps? I amb això hem fet. Hem frenat, hem posat el freno i hem canviat les coses. I ara, feliç i contentíssima de que ho porti a l'Álvaro, junt amb el Lluís, que el Lluís fa 20 anys que està amb mi, l'Álvaro també me'n fa molts ja, i, en fi, que fan la nostra cuina, treballen igual que nosaltres, tenen la mateixa passió, la mateixa il·lusió. Això, per mi, ha sigut fonamental. Fonamental. Si no hagués sigut... Va haver-hi altres possibilitats i les vaig descartar. Perquè, no, vaig prioritzar valors i vaig prioritzar persones. Diferent persones, per això, perquè volia que contingués una continuïtat, que hi hagués aquest passió i aquest amor per el que es fa, i amb ells jo sé que hi és. I això per mi era fonamental.
0: Clar, al final és un projecte que ha estat molt vinculat doncs, a la teva vida personal i professional.
1: Naturalment, per això.
0: I a mi m'agradaria saber com es gestiona tot això, com has gestionat el tancament en aquests mesos.
1: Bueno, pues plorant. Com vols que el gestioni? Molt malament, perquè la meva vida ha sigut aquesta i és molt difícil tancar etapes, molt, molt difícil. Però, per una altra banda, he assimilat que hem d'acabar la nostra vida d'una altra manera. No podem estar sempre al davant, a la primera línia de la guerra, no? De la frontera, i tens que estar una mica per tu, una mica de... Ja no demano disfrutar, jo la meva disfrutar ara és estar tranquil, jo no vull fer res més. Jo vull la meva vida ara, jo vull tranquil·litat, vull poder pintar, això sí, per mi és importantíssim, perquè és altra meva part de la meva vida. I seguiré fent exposicions i seguiré fent l'altra part de la meva vida, que és diferent. Però feliçíssima, contenta, molt contenta. Contentíssima perquè estan ells, perquè...
0: Doncs ara parlem amb ells, parlem concretament amb l'Álvaro. Tu has format part de Cuina Miracle com a treballador, has viscut, diguéssim, en plena efervescència doncs, el moviment de la cuina gran i la cuina petita. Com vius el pas cap a liderar doncs, aquest projecte propi?
2: Bueno, ha sido muy importante para mí, ¿verdad? El pas por de aquests anys por la cuina, ¿verdad? Donde he sentit aquesta passió de la Miracle per la cuina casolana, per la cuina de veritat, la cuina de aquí i jo m'he integrat molt con aquesta passió, ¿verdad? Donde he aprendido mucho de ella y me hace mucha ilusión darle continuidad a un proyecto de tantos años donde la gente ha estado tan vinculado con este tipo de cocina que se hace aquí y sobre todo en el Barrio Norte, donde creo que es donde ha nacido y donde sí, empezó este proyecto que després s'expandió per tantos anys més.
0: Sí. Clar, un projecte que, com bé deia l'Àlvaro, va començar, diguéssim, al carrer Muntanya, no?
1: Sí.
0: Amb el supermercat, amb la carnisseria...
1: I tant.
0: Aquesta història que hem sentit de la Miracle.
1: El carrer Muntanya, ja hi feien pollastre l'as fa, pues, 50 anys, Dani. Uh-huh. 50 anys. Amb 50 anys teníem un tiet que en sabia molt, que es dedicava a això, havia sigut director de la Piara i després va muntar una primera empresa de menjar cuinat que jo crec que va haver-hi en tota Catalunya, per lo menos. I llavors ella feia pollastre a l'as, estava a Manlleu, i ens va donar una màquina i vam començar a fer pollastre a l'as. No estàvem ni casats, el Josep i jo. Uh-huh. Vull dir, parlo de fa molts anys. I ho fèiem els diumenges i quan acabàvem de fer els pollastres teníem que fregar la màquina i després, quan estàvem ben cansadets, després anàvem a passejar perquè el que hi havia de joves era així. El nostre noviatge va ser així. Uh-huh. I vull dir que sí, la nostra vida sempre està molt vinculada amb la gastronomia, primer amb el súper i, bueno, però jo molt contenta, i molt feliç perquè ha sigut una cosa que m'ha agradat.
0: Clar.
1: I això està molt bé. I que ells segueixin això, bueno, és que no saps el contentíssima que estic, però clar, molt,
0: són
1: molt,
0: gent de confiança. Exacte. Gent amb la que has convertit també parts de la teva, part de la teva vida
1: molt,
0: professional.
1: Sí, molt.
0: Álvaro, en aquest sentit, m'imagino que també deus sentir certa responsabilitat, però il·lusió també d'obrir aquesta nova etapa. Ara decideixes reobrir sota el nom de la cuineta.
1: Sí.
0: Quin model de cuina, quina filosofia vols impulsar en aquest nou espai?
2: Bueno, el model de cuina és el de cuina natural, de cuina de 100% sense additius, cocina de la iaia, la cocina de tradicional, que jo crec que és molt important ara al menjar aquest tipus de aliment, sobretot que jo crec que una part molt important de la gent que ja és molt conscient de los processats, de los ultraprocessats, que no va bé per nosaltres consumir. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, és una cocina que va ser sin additivos, 100% natural, és com la comida de tu casa, però hecha per nosaltres, per a vostès. Entonces, ¿qué es lo que venía siendo la Cuina Miracle ya desde hace muchos años atrás? Y ahora nosotros continúen con este proceso y iremos aportando, por supuesto, poco a poco nuevas cosas. Claro. Yo soy cuiné de hace muchos años atrás también, pero he aprendido y me he arraigado mucho a esta gastronomía de aquí. O sea, a ver, yo tengo dos hijos, mis dos hijos son nacidos aquí, y tienen la gastronomía de aquí dentro, ¿sabes? Claro. Y eso yo lo comparto. En mi casa se come la comida de aquí, ¿sabes? Uh-huh. Y les agrada mucho. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a las personas. O sea, nosotros comida 100% natural, iremos cada día, cada semana al mercado, compraremos productos frescos, productos de temporada, productos de proximidad. Uh-huh. Y depende de a qué producto, entonces... formaré un menú per cada cap de setmana.
0: Uh-huh. Un menú variat on podrem trobar plats que m'imagino doncs, ja formen part una mica de l'ideari doncs, Sant Justenc, perquè jo recordo doncs, gent no, de dir... Ah, no, experiències personals, no? De, ah, no, perquè jo quan sortia de festa me'n recordo que el dia següent doncs anava a buscar els macarrons a la Miracle, sí. Perquè és lo típic, no? O venia gent doncs a dinar a casa i anàvem a buscar els pollastres, una mica seguir també amb aquesta idea i que Sant Just doncs no perdi un espai gastronòmic que ha tingut des de fa molts anys.
2: Sí, sí, eso es muy correcto. De hecho, en estos pocos días que ya hemos reabierto la cuineta ahora, la gente te lo hace llegar y te lo hace saber y estamos muy contentos porque, bueno, son muchos años yendo la gente a Cuina Miracle, conociendo el producto, teniendo una forma de vida, porque al final Cuina Miracle termina formando parte de la vida de cada uno de estos clientes y nosotros lo que queremos es que continúe siendo así, ¿me entiendes? Uh-huh. Nosotros queremos seguir siendo parte de la vida de cada uno de ellos y que tenga la confianza en nosotros como la tuvieron en su momento con la Miracle, sí. ¿Me entiendes? Que nosotros ya tenemos años atrás, detrás de bastidores, como digo, porque, a ver, la Miracle era la que estaba allí, era la que nos dirigía, sí. Y decía cada paso cómo tendríamos que hacerlo y nosotros ejecutábamos. Ahora esto cambia un poco, sí. Sin embargo, siguiendo las mismas directrices que ella tiene y nosotros y aportando poco a poco lo que podamos.
1: Claro.
2: Yo estoy, como he dicho, la Miracle con el Luis cada día y con mi esposa, con Verónica, que es un apoyo fundamental también.
1: Claro.
0: Mm-hmm. Clar, la Miracle m'ho explicava fora de micròfons per telèfon, sí. Quan preparàvem aquesta entrevista, la importància, sí. Que té per ella doncs el fet de que la cuina que ella ha fet durant tants anys es segueixi fent i es segueixi trobant a Sant Just.
1: Home, clar. Sí, és molt important per mi, però ja no només per mi és important, però i els clients, Dani, és que no et pots imaginar, jo ara baixo una miqueta, un ratet els diumenges per veure els clients, que si no els veig. I no vegis la il·lusió, l'alegria que tenen de veure que això segueix obert, que seguirà amb els mateixos materials, els mateixos productes, i que ells, el que ell comentava, doncs que aniran aportant. Doncs esclar, perquè aniran aportant, diran, bueno, doncs va, anem a fer un cap de setmana de menjar així, el menjar així. I tot això és positiu, és molt, molt positiu. Jo molt feliç, molt contentíssima, no té nom l'alegria que em donen de veure doncs que hi ha una continuïtat.
0: Uh-huh.
1: I els clients encantats, eh? És que els clients, cada diumenge que he baixat, Álvaro, que contentos que estan molt contents.
0: Clar, m'imagino que és la sorpresa de veure la persiana aixecada de nou, no?
1: Exactament. Sí, I de veure'ns a nosaltres.
2: Exacte.
0: Ha estat uns 5-6 mesos tancada aquella persiana i ara de cop i volta passar pel carrer Creu i tornar a la veure oberta, de donar un cop d'ull, no?
1: Esteu oberts.
2: Sí, han vuelto a abrir, que bueno, però són los mismos, però seguiran siendo...
1: Sí.
2: Digo, sí, seguiremos siendo los mismos.
1: Clar. De fet, ja cuinaven abans, ja cuinaven ells. Jo no cuinava,
0: sí.
1: Cuinaven ells.
0: De fet, l'Álvaro ja havia estat a la cuina petita.
1: Clar, ell ja cuinava, coneix els clients pel seu nom. Vull dir, ell ha portat uns quants anys ja a la cuina petita, sap el que els agrada amb aquest client, amb l'altre. Vull dir, no, ja et dic que jo m'han tingut totes altres possibilitats i no les he fetes,
0: Per tant, si has triat aquesta, m'imagino que és perquè tens la sensació de que el llegat queda en bones mans.
1: Exacte, això mateix, sí. Que seguiran i que continuen amb il·lusió, amb ganes, i això és important per mi i pels clients, i per ells també. Així que fem una bona, un bon equip entre tots.
2: Un bon equip, correcte. Mm-hmm. Sí, nosotros seguiremos aún las instrucciones y las ideas de Cuina Miracle. A ver, desde un principio hasta ahora continúen. O sea, es una continuidad de lo que Cuina Miracle venía haciendo, con algunos matices nuevos que se irán viendo a lo largo del camino. No va a ser de un pronto. Ahora mismo, si vas a la cuineta, verás lo que hacíamos en Cuina Miracle, ¿verdad? Y eso es lo que ahora mismo la gente le está agradando, porque era lo que estaba echando en falta, lo que se había ido, que ha vuelto, o que en realidad nunca se fue, sino que simplemente hizo una pausa.
1: Exacto.
2: ¿Me entiendes?
1: Claro.
0: No, totalment és així. I en aquest sentit, Álvaro, tu com gestiones la responsabilitat de continuar aquest projecte?
2: Bueno, es una responsabilidad molt gran, però estoy molt agradecit perquè la Miracle ha confiat en mi, ¿verdad?
1: Claro.
2: Ha confiat en mi, ha confiat en Verónica, ha confiat en el Luis, i jo crec que eso tiene mucho valor. Para mí es muy, pero muy importante que el client vaya molt content, ¿vale? O sea, sí. Només tres plats, aquest tres plats tienen que ser impressionant, ¿vale? Si puc ser 20, los 20 tienen que ser impressionant. Y eso es lo que en lo que estamos trabajando, ¿vale? O sea, que a cada plat sea impressionant. Porque ya lo era así y la continuidad tiene que seguir siendo así. Y esa es la mayor responsabilidad que tengo. Donde cada cliente que venga se vaya muy, pero que muy contento con lo que trobé de la tienda.
0: Clar, és una casa que ja existia, una casa de menjars que ja existia, i a l'obrir la porta de nou, mantenint una mica doncs, la mateixa estètica, el mateix, diguéssim, no nom, perquè el nom recordem que canvia a la cuineta, però al final el que la gent es trobarà doncs, és gairebé el mateix, el que no poden fer és, a l'hora de posar-s'ho a la boca, que no tinc aquesta diferència, no?
2: Exacto, sí, és un recuerdo, és un recuerdo com el que diga que jo tenia molts anys que no me provava els fideos de la meva mare i després de 4 o 5 anys me lo volvo a posar i digo, ostres,
1: aquest... Això és el que menjava, sí.
2: M'entè? Esto era el que jo menjava.
0: Clar, perquè això és important i els que en algun moment de la nostra vida ens hem dedicat en el món de l'hostaleria, de la cuina, o que ens agrada cuinar i ho fem a casa pels amics, sabem que és important, perquè al final també és com el record, no? L'experiència aquesta d'això, d'aquella paella que vas fer aquell dia, no sé què, no?
2: I jo crec que una mica aquest és perquè en Cuina Miracle sempre s'ha cuinat com producte 100% naturals. O sea, en Cuina Miracle nunca ha existit additius o alguna cosa d'aquesta. I és el que continuem fent. I esto és molt important perquè avui existe moltes coses que puc trobar en el mercat o en algun rincón, però cocina 100% natural, 100% saludable és aquesta, ¿vale? La que nosaltres farem.
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs ara per anar tancant, Álvaro, d'alguna manera ara m'imagino doncs, que el projecte també ocupa moltes hores de la teva vida perquè és aquell moment no, d'estructurar, de treballar, de seguir amb l'essència, de no deixar-te res, no? Però si pares un moment, respires i penses en la cuineta d'aquí uns anys, com te la imagines? Com t'imagines amb el negoci d'aquí uns anys?
2: Bueno, me gustaría que la cuineta d'aquí a unos años ya la gente la recuerde como recuerda hoy en día a Cuina Miracle, diciendo que cada día hemos logrado mantener la calidad, hemos logrado satisfacer las necesidades de cada quien y donde nosotros podamos cubrir todas las expectativas que tenga cada persona que entre por la puerta de la tienda. O sea, que salgan muy, pero muy contentos, Dani. Eso es lo que nosotros más queremos hacer allí.
0: Sí. Doncs Miracle, una mica seguint la teva estela, no?
1: Sí.
0: T'emociones amb aquestes
1: paraules d'Àlvaro? Sí, molt, sí. La veritat que... Em sembla que no sé si acabo jo...
0: Estem acabant l'entrevista.
1: No sé si acabo jo sense alguna llàgrima per aquí. Pues sí, home, a mi m'emociona perquè veig les ganes, veig la il·lusió, després també veig els clients quan entren, que veuen que són ells, que jo hi estic un moment, però és que ells ho veuen i diuen, ostres, però si és el que ja el conec, que home, clar, si porto aquí uns quants anys treballant, jo m'ha fet molt feliç que ho agafin ells, la veritat, perquè estic tranquil·la, perquè sé que funcionarà. I que funcionarà per tothom, pels clients contents, ells també, i jo contenta perquè segueix. I això m'agrada. Vull dir, això és lògic que m'agradi, perquè va ser un projecte d'il·lusió, de passió, i s'hi ha posat molt aquí. Uh-huh. S'hi ha posat molt l'esforç, tota una vida. Llavors, clar, a veure, si es pot seguir, això és, dona gust, és la veritat, i jo contentíssima. Tant amb ell com amb la Verònica, i el Lluís, per descomptat, també. El Lluís és un noi que sempre s'havia fet ell els pollastres a l'as, porta 21 anys amb mi, és que són molts anys, i a ell hi podia confiar-hi perquè sap fer les coses, i a l'Àlvaro també, que porta uns quants anys ja bastants amb mi, vull dir, la Verònica. Pues llavors són persones amb les que confio, i això, és que la confiança no té preu, de veritat.
2: Sí.
1: no es pot avaluar amb res, perquè la confiança és bàsica.
0: No, totalment.
1: I la confiança que també té el client en nosaltres és exactament el mateix. Uh-huh. Vull dir, quan entren i compren alguna cosa, pues, saben que quedaran contents.
0: I que al final no és només donar-los al local, a l'Àlvaro, la Verònica i al Lluís, sinó que estàs donant una cosa molt important, que és el receptari de tota una vida.
1: Sí.
0: I també no el dones a qualsevol, el receptari de tota una vida.
1: No.
0: El dones a persones amb confiança, entenc, exacte, i amb persones amb les que creus que això pot funcionar i poden fer aquells plats que tu feies amb el mateix carinyo, amb el mateix amor, doncs, amb el que tu doncs feies aquest pollastre rostit o feies aquells macarrons o aquells canelons, no?
1: Pues sí, això és la realitat i la meva passió perquè segueixi. Vull dir, jo els ajudaré amb tot el que pugui sempre, perquè és que és com si seguís jo, sense ser-hi jo, però jo sé que segueix. I ells, com a molt, el que faran serà millorar, perquè són joves, tenen il·lusions, també tenen projectes i poden millorar coses, és clar, perquè tot sempre és millorable. Uh-huh. Ells poden millorar, inclús poder dir, pues mira, anem a fer pues un menjar especial per aquest cap de setmana. Pues ho faran, però és que jo ho trobo això que és enriquidor.
0: I tant.
1: Perquè la gent també li agrada provar coses noves o provar coses diferents. Però sí que hi ha d'haver-hi, la base ha de ser la mateixa. Que de moltes tu inclueixes coses noves, fantàstic, perquè la gent ho accepten molt bé, eh? Estic molt contenta. Jo he fet moltes coses. He fet menjar brasiler, menjar italià, menjar tailandès. A veure, tot menjar grec, com fem moltíssimes vegades. Vull dir, a veure, tot això agrada, però no pot faltar el teu. Lo d'aquí, lo d'aquí no pot faltar, perquè el client ve a buscar lo d'aquí, que de més a més troba això, doncs potser li agrada, saps? I doncs, aquesta és la idea.
0: Aquesta és la idea, aquesta és la història, així l'hem explicat. Història, avui hem conegut doncs aquestes dues etapes d'una mateixa història, el tancament d'un establiment referent com Cuina Miracle i també el naixement d'aquesta nova etapa com la Cuineta. Miracle, Álvaro, gràcies per venir a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a ti.
1: Merci. Gràcies. Adéu.

0: Sorry, scrolling.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
2: I sense més preàmbuls, Astrid Goldstein, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Com estàs?
3: Bé.
2: Tot bé?
3: Sí, com una superestrella.
2: Com una superestrella, eh? Estàvem aquí escoltant l'Aitana i ara ja de pet amb Amy Winehouse a la Casa del Vi, que ja arriba a Ràdio Desvern una setmana més, doncs l'espai del celler, que ja ho sabeu, doncs, que ens visita l'Astrid un cop a la setmana menys, aquella setmana que ve l'alcalde. Que ve l'alcalde. Quan ve l'alcalde, doncs, ho hem de parar tot, perquè ja sabeu que ocupa dos trams, ocupa el tram de 11 a 12, i llavors...
3: Una curiositat.
2: Doncs, sí.
3: La quantitat de preguntes a l'alcalde. En sí. Reps moltes, no? La gent passa de preguntar?
2: Normalment, a l'entrevista del mes entren 8 i 10 preguntes
3: sí.
2: cada mes. És a dir, a dins de guió, eh? A vegades...
3: Sí. Però deixes fora...
2: A vegades s'ha de quedar alguna fora per temps perquè no entrem, però normalment, per timing, entren entre 8 i 10. També és veritat que hi ha preguntes que estan desglossades, que són
3: en
2: una mateixa pregunta, tres preguntes, no?
3: Sí.
2: Que ens hi hem trobat molt. L'última vegada, la curiositat, eren totxacos de preguntes. Preguntes llarguíssimes, de mitja hora, que li havia de dir, alcalde, jo li llegiré tot i després diu el que cregui, però primer li llegeixo tot perquè és que ha d'haver context i s'ha d'explicar tot, no?
3: Bueno, però, jo també vaig fer una que la vaig fer així en directe per no fer-la escrita i també és allò que... Per això et vaig dir, que concreti.
2: No, és que avui el que hem fet... Avui no tenim els nois de pràctiques, avui estic jo sol aquí en Tel Peligro a la taula de so, que ja m'haig d'anar acostumant perquè se'ls hi acaba l'estada amb nosaltres, acabaran a principis de juny, o sigui que jo estic una mica trist, perquè me'ls estimo molt i són molt currantes.
3: Sí,
2: però...
3: i aprenen molt.
2: Sí, molt, molt. Però nosaltres el que hem fet avui, li vaig dir al Sergio, deixa'm preparat la píndola, és a dir, el moment exacte en el que li vam fer la pregunta de l'Astrid, perquè recordeu que l'Astrid ens va deixar una pregunta.
3: Sí.
2: Ens va dir l'Astrid, pregunteu-li sobre això.
3: Sí.
2: Sobre tema agrícola al nostre municipi, etc.
3: Molt així, molt obert, eh?
2: Exactament.
3: Molt tema agrícola, el que,
2: perquè
3: es parla, es diu, però no es concreta, que és el que et vaig dir. Sí, sí.
2: Total.
3: Però què? Què es planta? Perquè dir es farà què? És un titular.
2: Ha quedat un clip de 2 minuts, que escoltarem a continuació,
3: el
2: qual jo faig la pregunta i tot seguit doncs l'alcalde respon.
3: Anem a veure
2: què diu i després ho comentem aquí en directe. Molt bé, doncs ara sí, última pregunta i escombrant una mica cap a casa, perquè en aquest cas la setmana passada, a la secció de vins amb l'Astrid Goldstein, aquí al mateix programa de la Rambla, vam parlar d'un oli d'oliva verge, en aquest cas doncs, produït a Can Calopa, amb oliveres de Sant Just. Una part d'aquest oli està fet doncs, amb oliveres del municipi. L'Astrid destacava la importància de recuperar el passat agrícola i el paisatge dels municipis. I en aquest sentit, alcalde, ens agradaria saber si l'Ajuntament té previst impulsar projectes vinculats a la vinya, les oliveres o la recuperació de patrimoni agrícola a Sant Just.
4: Sí, ja ho estem fent. Nosaltres vam aprovar un document ambiciós en què establíem com fer un mosaic agroforestal a la vall de Sant Just, que tenia com un dels objectius principals, precisament, la recuperació de conreu perdut. En aquest sentit, el Parc de Collserola ja ha adjudicat dos terrenys a la vall de Sant Just, una al costat de l'Isard, l'altra sota de la masia de Can Oliveres, on molt properament ja començarem a veure com es conreen amb aquest objectiu de recuperar, crec que són vinyes. Per tant, ja fa temps que estem treballant en aquesta línia. Aviat es començaran a veure els resultats i et convido que un dia convidis aquí, en aquest mateix plató, la regió de Medi Ambient, que és qui està liderant aquest projecte, i et podrà explicar amb molt més detall totes les accions que es aniran fent, que de moment s'estan fent de la mà del Consorci del Parc de Collserola, amb una fundació que està dedicada precisament a la recuperació d'aquest tipus de terres.
2: Doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies,
4: és
2: Joan.
4: És un projecte molt interessant. Ell us el podrà explicar d'una forma molt més detallada que jo.
2: Perfecte.
4: Però sí, per la tranquil·litat de l'Astrid, ja fa temps que hi estem treballant i molt properament ja es començaran a veure els resultats d'aquesta feina.
2: Aviam, la tranquil·litat de l'Astrid li preocupa a l'alcalde. Això és una cosa important, a destacar. Uau. La tranquil·litat de l'Astrid, ara és mateix que, és assumpte
3: home,
2: municipal.
3: Home, fa anys, que estem apretant, molt suau,
2: Sí, apretant suau.
3: Que si haguéssim volgut, haguéssim anat...
2: Aviam, t'ha respost, però... no t'ha respost... Sí que és veritat que...
3: Ha quedat una mica ambigua.
2: I ens fa una mica...
3: És el que et vaig dir, resposta política.
2: Clar.
3: Només a un any d'eleccions, el Joan és més.
2: Sí. No, i el que diu, no, pregunteu-li al regidor de Medi Ambient, Just Fossalba, si no vaig errar.
3: L'haurem d'atacar pel carrer.
2: Sí, sí, no, el fem venir al Just un dia i li preguntem, no?
3: Sí.
2: Però realment, aviam, si s'acaba fent, seria doncs tota una fita històrica pel municipi.
3: Sí, molt, que molt és això, molt hi té veure el parc en el sentit d'això, de que es parla del... Ja no només de la part de recuperar, que això ja hauria hagut de sortir per part de tots els ajuntaments que formen part o que estan dins del parc de Collserola, sinó aquestes associacions com de prevenció pel foc que estan sortint tant en l'àmbit d'oliveres com de vinya, perquè al final és això, no? Aquest mosaic paisatgístic que fa com d'aquesta barrera natural enfront d'un possible gran incendi, que es parla tant cada estiu, no? D'aquesta bomba que tenim aquí, que cada estiu es va secant. Ara, aquesta última setmana s'ha vist, ja comença a haver aquest punt de canvi de color, que és allò que dius, ostres, una setmana temperatures altes i baixa humitat, com es nota, com el paisatge ja es va abarronant una mica, no?
2: Doncs
3: per tant, sí, és urgent, perquè...
2: Ja portem molts
3: anys,
2: no?
3: És la forma més natural que tenim de prevenir. Haurien moltes, I la més natural o que ha format part del paisatge ha estat els diversos cultius, no?
2: No, i que es parla molt del sotabosc últimament, no? També de la importància de que hi hagi doncs, certa neteja d'aquest sotabosc per tal doncs, de prevenir els accidents doncs, que hi ha cada estiu, no? A nivell d'incendis, no? Prevenir incendis...
3: Que es parla molt això de la neteja en el sentit de traient branques, a veure, fins a cert punt. El que més urgeix és la quantitat d'escombraria, literalment.
2: Totalment,
3: sí,
2: sí.
3: Que hi tenim a dins, no? És que hi trobes encara de tot. És que encara, sembla mentida, n'hi ha gent que va a abocar.
2: Sí, sí, encara passa, encara passa.
3: Encara passa, no? Per tant, és allò que dius. El netejar sempre és relatiu, Com diu el Narcís, sempre és relatiu al que entenem per brutícia, perquè també forma part de vida, no? Tot el que pugui ser això amb material en descomposició no deixa de ser vida per altres. Per això a vegades diu, es neteja, sí, però no el deixem pelat,
2: clar.
3: Que potser sí, de tanta neteja quedarà mort. És allò que dius,
2: ha d'haver
3: aquell equilibri.
2: Una previsió,
3: sí,
2: però no...
3: Està sobretot allò molt brut de deixalla i de deixalla en dies que trobes llaunes per tot arreu.
2: Clar, amb el tancament del Parc Natural de Collserola no sabem què ens trobarem quan tornem a entrar.
3: No.
2: Vull dir,
3: no.
2: Que jo crec que ja serà de cara...
3: Això també comença la gent
2: a mosquejar una mica,
3: estar... Sí, perquè al final dius, a veure, alguna fórmula havia d'haver-hi pel tema d'aquestes... Una cosa és aquesta infecció i l'altra és què fem amb els senglars, o sigui, també serien diversos àmbits, no?
2: Clar, el que fem amb els senglars el van resoldre amb batuda, no? Però,
3: clar, però
2: tampoc és que se sentin molts trets.
3: És.
2: No, primer que tampoc és. És a dir, una batuda general per controlar, diguéssim, l'ecosistema, encara ho podríem arribar a entendre. Però una batuda...
3: Com a control, però un control relatiu, però el problema clar. Encara hi és.
2: Sí,
3: per tant...
2: Sí. No. I fa pinta que va per llarg, perquè si el Tour de França ha canviat el seu dispositiu, el seu recorregut, de cara a l'edició del mes de juliol, això vol dir que això
3: que
2: va per llarg.
3: Bé, perquè tot això ha d'estar previst, per tant...
2: Per després de l'estiu, potser,
3: correcte.
2: No sé.
3: Ara quedaran xitxerrats allà, ples.
2: Sí.
3: A vegades penses...
2: La carretera reial...
3: Totes aquestes activitats tan estiuenques potser també s'hauran de recol·locar, O sigui... els calendaris i horaris.
2: Sí, perquè, pobres, amb la calor que deuen passar... Bueno, tu no podries, sí.
3: No, jo ja pateixo per vindre aquí. Vaig enganxada. Vaig com les sargantanes, però
2: sí.
3: A la banda contrària,
2: Enganxada a l'ombra.
3: Jo vaig per les façanes amb ombra, allà, cangru.
2: Sí.
3: I no deixo passar ningú.
2: Astrid, hem parlat ja de,
3: sí, de vinya,
2: tema.
3: De tot això, i t'ho enllaço. Enllaça-m'ho. Perquè l'últim cop que vaig fer la pregunta, que ja deu fer 2 setmanes,
2: sí,
3: no recordo si teníem data o estàvem, acabada de posar la data, havíem parlat de l'oli i crec que vaig comentar que faríem un tast de
2: sí,
3: vins a l'olivera.
2: Sí, ho vas dir, però havies de
3: però
2: fer contacte.
3: Així, eh?
2: Havies de
3: doncs
2: fer contacte.
3: Ja està, dijous 4 de juny, tast de vins de l'olivera, on tastarem un parell de vins elaborats a Vallbona de les Monges i també un parell de vins elaborats a Can Calopa i als olis.
2: Home,
3: per
2: que
3: tant,
2: bé.
3: Tastarem quasi bé allò de forma popular a l'oli i hem trucat a les portes de Cal Reverter per si ens pogués acompanyar algú per explicar una miqueta més el projecte i d'on venim i cap a on anem, doncs millor que millor. Fins aquí puc dir i seria molt xulo que s'apuntés força gent, però jo crec que pot ser un tast d'aquells macos i sobretot a poder tastar coses que estan encara en aquest inici i veure cap a on podem anar, doncs complementaria molt més del que ens ha dit el Joan.
2: Totalment, totalment. Doncs sí, sí.
3: I tastar-lo, no? Ni que sigui per un percentatge d'oliva.
2: Cooperativa L'Olivera, que en aquest cas doncs, serà un tast dirigit per a Josep Maria Fàbregas, no?
3: Sí.
2: On ens explicarà doncs, el projecte social.
3: És el nostre comercial i cooperativista, jo diria que dels inicis, per tant, fa doncs, 25 anys llargs ben bons que ens coneixem.
2: Déu-n'hi-duret.
3: Sí.
2: Sí, sí.
3: Ara fa un any, mira, era en sala que va per la Festa Major de l'Ateneu, que es va fer aquella xerrada.
2: Cert, a mi em va encantar aquella xerrada.
3: Va ser molt xula, com vam comentar l'altre dia. Dic, mira, i coincidim ara en tastar, no? I veiem que ja hem fet un pas més. O sigui, l'any passat es presentava el xarel·lo de Can Calopa com a novetat i ara ja dius, ja el podrem tastar una miqueta més tranquil, més reposat. L'any passat estava allò com molt acabat de fer i ja amb l'oli. Per tant, és allò que dius, anem creixent.
2: Sí, sí, totalment. I, de fet, després, avui al programa en parlarem amb l'Arnau Cònsul de l'acte que es va dur a terme ahir, que, doncs, vau enllaçar això, no?
3: El molt llibre, interessant. Eren molt llibre, poquets. Vi... Em consta que hi havia altres activitats. Però molt interessant la vida de qui el va escriure.
2: Carles Bosch de Trinxeria, que
3: sí.
2: Parlarem després al programa.
3: Molt, molt, molt interessant. Va vindre l'editor. Per tant, és allò que era com un personatge desconegut. Sí que Narcís Oller es menja potser tota la fama de l'època. A part que les seves obres són molt bones. I després és allò de qui és aquest el personatge i què escriu, no? Perquè comença a escriure ja ben gran. I escriu del que coneix, l'Albera, la part nord, la part sud, i sobretot el que és el cultiu de la vinya i amb aquesta època coincideix amb la fil·loxera, no?
2: Per interessant, tant, com una novel·la acaba enllaçant
3: sí.
2: aquesta crisi, no?
3: Sí.
2: Que va suposar la fil·loxera al sí. camp català.
3: A més, que... com que ells tenien vinya, per tant, coneixedor.
2: Coneixedors.
3: Coneixedor. Per tant, és allò que dius, el que s'exposa allà és cert, és real i poca literatura tenim que ens parli d'un canvi tan radical, d'un canvi sobretot econòmic, com va ser el de la fil·loxera.
2: Sí.
3: No només a Catalunya, sinó arreu. Per tant, és allò que dius, el tinc encara allà calentet per començar-lo a llegir, perquè... Promet.
2: I abans tu m'enllaçaves una cosa amb una altra, jo
3: sí.
2: faig el mateix,
3: vinga.
2: Perquè també ho

Bon dia, passen 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament de Sant Just celebrarà aquest dijous 28 de maig a les 7 de la tarda el preordinari municipal amb diversos punts vinculats a l'habitatge, activitat econòmica, urbanisme i equipaments municipals. Entre els assumptes destacats hi ha l'aprovació inicial de les bases per adjudicar habitatges de lloguer en protecció oficial gestionats per Promunsa, que fixen els requisits d'accés i el sistema d'adjudicació per sorteig públic. També es debatrà l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'activitats que limita entre les 7 del matí i les 11 de la nit l'activitat dels establiments de menjar per emportar i repartiment a domicili situats en zones properes a habitatges. En l'àmbit urbanístic, el ple votarà la presentació de recursos judicials contra dues sentències del Tribunal Superior de Justícia relacionades amb la transformació del front nord de la carretera Reial i el pla de millora urbana del sector 01. La sessió inclourà igualment l'aprovació inicial del reglament d'ús dels equipaments socioculturals municipals. L'ordre del dia també preveu la proposta de festes locals per al 2027, que són els dies 17 de maig i 6 d'agost, i una moció presentada per Sant Just en Comú de suport a la reforma de la llei de dependència, que reclama mesures com la reducció de les llistes d'espera i l'ampliació dels serveis d'atenció. Pel que fa a cultura, la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari acollirà dijous 28 de maig una nova hora del conte amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la Jugoteca Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà de 6:15 a 7:15. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sotes les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins del cicle L'Hora del Conte, que durant les properes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer, el 9 de juny, i Aquí hi ha gat amagat, l'11 de juny, totes dues a la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari. I encara en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran d'Esplugues i Sant Just porta per títol Per què el preu de l'habitatge és tan a la Catalunya, de l'urgència al compromís, i anirà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. L'acte tindrà lloc el 28 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues de Llobregat. La conferència analitzarà les causes que expliquen l'encariment de l'habitatge a Catalunya i abordarà aquest fenomen des de la perspectiva de les polítiques públiques i els reptes socials associats. La sessió plantejarà una reflexió sobre la situació actual del mercat residencial i la necessitat d'avançar de l'urgència cap al compromís en la recerca de solucions. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta per les persones associades i una aportació de 5 euros per les restes d'assistents. I això ha estat tot. Tornem amb l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I això de prop del riu hi ha una verneda, a mi em remet directament, no sé si és aquella història, aquella fàbula o aquella teoria de la conspiració, no?, que diu que Sant Just d'Esvern es diu així precisament pels verns que hi havia a la Riera. Després, troba-t'ho el vern, Arnau.
1: Fals absolut.
0: Troba-t'ho el vern, perquè jo no n'he vist cap.
1: Puc avançar-vos en primícia que no hi havia verneda a Sant Just i que el nom té a veure, el nom de Desvern ve de vers i de vers deriva de Versius, nom romà, i que el nom probablement ve d'aquí. Versius, doncs devia ser algun propietari rural dels últims aquí. Anys de l'imperi romà. Sabem que a Sant Just hi havia algunes finques, algunes viles, i d'aquí probablement va quedar, allò és la zona del Versius, i del Versius després doncs, hi van posar una capella que dedicada a Sant Just i ja la cosa es va anar fent mix. Però tot sí, això sí. Ho explicarem més endavant algun dia en un capítol.
0: Ah, mira,
1: però és cert, ha acabat derivant cap a Vern, i com que pels voltants hi ha altres pobles que remeten a arbres, per exemple, Ses Rovires vindria a ser de Rourera, no? D'Espí, claríssimament. Doncs va acabar en Desvern, dius, bueno, per aquí hi havia una verneda, a Barcelona hi ha un barri que es diu la Verneda, per tant dius, ah, mira, cert. Zona de Verns. Potser hi havia algun exemplar esponerós de Vern, eh? Però sembla que el topònim va per una altra banda.
0: Doncs si tot això ho hem tret d'aquesta cançó d'Anselm Clavé, que no venia ni al cas amb el llibre que parlarem avui, però sí que...
1: Però podem anar avançant coses que passaran en aquest poble aviat. I no diré res més.
0: Ens agrada fer aquests spoilers i en aquest sentit, doncs, avui convidàvem els oients a escoltar aquesta cançó, Les Flors de Maig, de Josep Anselm Clavé, interpretat per la Societat Coral Joventut Terrassenca.
1: Però hauria pogut ser el Pont de Flors, sí, perfectament. Podia... Passant, hem trobat la gravació.
0: Sí, sí, aquesta la canten, a Pont de Flors, perquè jo l'he sentida. Jo l'he sentida. Arnau, de què parlem avui? Quin llibre
1: doncs
0: és?
1: Doncs avui ens anem al segle XIX, com d'alguna manera la música ja ens remet. Avui el viatge musical no és especial, no? Allò que busquem una música que tingui a veure amb el lloc on passa l'acció del llibre o d'on és l'autor, sinó que ens anem a l'any 1889. Haguéssim pogut posar l'Empordà, perquè, de fet, la novel·la d'avui passa a l'Empordà, en un Empordà finals del XIX, on no ha arribat encara un cuquet molt petit, que va fer molt mal. Primer havia enriquit a mitja Catalunya i després va empobrir tothom. Parlem de la famosa filoxera. El llibre és l'Hereu Noradell. L'autor Carles Bosch de la Trinxeria el van presentar ahir al celler Can Mata, evidentment amb un vi com il faut, verd d'Albera. De fet, això passa exactament no tant a l'Empordà, que sí, com a les Alberes. Carles Bosch de la Trinxeria és un autor desconegudíssim, tot i que comença a reivindicar-se. Barcino ha publicat ara aquest llibre, L'Hereu Noradell, la seva primera novel·la, molt celebrada en l'època. I quan va sortir, el senyor era certament conegut. Després, coses que passen, doncs, si comencem a preguntar així popularment autors del segle XIX, en sortirà un poeta, tothom dirà Verdaguer, en sortirà un dramaturg, tothom dirà Guimerà, i en sortirà un novel·lista, tothom dirà Narcís Oller. Però n'hi havia d'altres, de tots plegats, no? De tots els registres. Carles Bosch de la Trinxeria va ser un novel·lista molt popular al seu moment. Val la pena que googlegeu el seu nom i us sortirà un senyor que el veureu clarament cantant amb un cor d'aquests, amb una barba i un bigoti d'aquests llargs, allò, un senyor que devia ser imponent, tot i que al final mor molt jove. A la foto no ho diries que sigui tan jove, però clar, això ja és l'aire del temps, no? I en tot cas, ell era un propietari rural, o fill d'un propietari rural, amb terres a banda i banda del Pirineu. Ell era nascut a Prats de Molló, per tant, actual França, Vallespí, però, en canvi, es casa amb algú i té família a la Jonquera. De fet, tota la seva família s'havia relacionat amb l'alcaldia de la Jonquera. Ell va ser alcalde accidental, però el seu pare ho havia sigut, el seu avi ho havia sigut, el seu fill ho serà. Per tant, estem parlant d'un senyor que es mou en l'àmbit polític, es mou en l'àmbit dels terratinents, potser no tan grans perquè aquí sempre són petits, però de propietari agrícola, on bàsicament tenien dos productes estrella: la vinya i l'alzina surera. L'alzina surera d'alguna manera acabarà salvant la cosa, perquè ell confia moltíssim en la vinya, perquè hi ha un moment, això que dèiem, la filoxera, ja sabem, va a ras de França, i aleshores la producció de vi a Catalunya i a Espanya es dispara perquè França de sobte no pot produir vi i tothom ve a comprar aquí, per tant es comença a produir a granel, es comença a plantar vinya a tot arreu. Doncs ja està, això és el futur, fins ara semblava que això de la vinya era només cosa dels francesos i nosaltres en fèiem per consumir prou, no se'ns havia acudit que també el podíem comercialitzar perquè els francesos ens passaven per sobre, no, ja els francesos no poden produir, doncs calla. Com que la filoxera es creia no passarà del Pirineu, el Pirineu és massa alt i el cuquet aquest es morirà a les altures, doncs ja està, ja s'apanyaran ells. Bé, finalment la filoxera va passar i tots aquells que havien confiat en que el vi seria, a la vinya seria el seu gran producte, que es farien rics tots, doncs van acabar arruïnadíssims. Està, perquè no van fer...
0: Molt, eh?
1: Es van arruïnar molt, sobretot perquè està ningú va gosar molt, fer allò que calia fer, que era, bueno, per parar la filoxera bàsicament no hi ha les muntanyes, el que has de fer és que hi hagi bastanta separació entre les vinyes, que el cuquet no pugui passar, has d'arrencar molts ceps i que els camps no es toquin uns als altres, no? En fi, de tot plegat, Bosch de la Trinxeria, que insisteixo, era polític, era terratinent, era excursionista, és, ens el podem imaginar tranquil·lament amb Verdaguer fent les muntanyes, eh? Perquè eren d'aquests que agafaven les espardenyes i caminaven, un dels seus primers llibres és justament explica relats d'un excursionista, i explica tot de històries que va recollint per les muntanyes. Doncs bé, un personatge així havia fins i tot estudiat això de la filoxera a França abans de plantar-ne i ell sabia, o creia saber, la solució contra la filoxera. Per tant, és un personatge molt complex, un personatge que, del qual acaba de sortir també una biografia a l'Avens, però em centro en l'hereu Nora d'ell. Perquè ara direu, home, però ara una novel·la del segle XIX, doncs no sé, per què, no? Doncs perquè us explicarà moltes de les coses d'avui en dia. Carles Bosch de la Trinxeria, en aquest hereu Nora d'ell, no només explica una epidèmia, sí, d'acord, afecta els ceps, però el que és epidèmies, últimament en sabem unes quantes. Cada dos per tres ens arriben ara que si l'èbola, que si el hantavirus, no cal que us recordi què va passar l'any 2020. Però és que sobretot és un llibre que explica la corrupció política. La corrupció política en un lloc molt concret, Madrid. Us sona això? Bàsicament és una cosa que ens va arribant de tant en tant.
0: Sí, sí.
1: Doncs l'hereu Nora d'ell és algú, el protagonista de la novel·la, és algú que això té tots aquests camps, és algú que tothom el té com a molt honrat, i com que, com tots els la gent en possibles, fa política local, la gent del camp li demana, escolta, presenta't tu per ser diputat a Madrid, perquè si no, aquesta gent de Madrid ens ve a presentar allò que es feia abans, i de fet abans... Encara ara passa una mica, allò dels paracaigudistes. Us sona aquella gent que ocupa un lloc en un poble que no ha trepitjat mai i que sobte és cap de llista? Però clar, és que ningú del poble volia presentar-se amb nosaltres i vam haver de buscar algú. Doncs això al segle XIX ja es feia, i molt, i aleshores per evitar que un senyor de la capital que aterra allí, que no parla ni català, que és un senyorito que ningú el pot veure, com molt desagradable, el presentin i acabi sent el diputat de l'Empordà, per dir-ho d'alguna manera, li demanen al protagonista de la novel·la que presenta't tu. Home, que a més tu ets, no sé, tens idees molt clares, ens ajudaràs i faràs que el camp torni a... Vaja, vetllaràs pels nostres interessos. I, efectivament, doncs es presenta, guanya i se'n va a Madrid. I què passa a Madrid? Doncs a Madrid el corrompen. A Madrid es corromp. A Madrid li comencen a dir, escolta, home, no visquis amb una pensió de mala mort, ara tu tens prou diners i a més en faràs més, compra't una... Es compra una casa al carrer d'Alcalà, amb un carruatge, cavalls, s'ho gasta tot. Ell confia de dir, però és igual, perquè com que ara amb el vi ens farem rics, i aleshores passa el que passa. Per tant, és una novel·la que, malgrat se situï en un moment molt concret, parla de corrupció política, parla d'epidèmies, parla de com funciona la política encara avui. I a banda, i sobretot, és una gran descripció de dir com era el camp català, espanyol, europeu, això no només abans de la filoxera, sinó al segle XIX, com es funcionava, com s'anava al mercat. La primera escena de la novel·la és fantàstica, és ell anant al mercat a portar els productes i tothom el pare per parlar, per tant, és allò, va trobant ganxos per tot arreu. I tu vas llegint i vas veient la càmera, clarament dius, això és una pel·lícula, algú que arriba i que no pot arribar al lloc perquè tothom, escolta, Tam, digue'm això, i va quedar en converses amb un, amb l'altre. És una modernitat terrible i realment un autor que aplaudeixo moltíssim que Barcino, i a banda l'Avens amb la seva biografia, hagin posat altre cop sobre la taula les llibreries i entenc que les biblioteques. Perquè, insisteixo, no crec que més enllà dels filòlegs que haguessin estudiat branca literatura del segle XIX, ningú conegués a Carles Bosch de la Trinxeria, i és una llàstima, però bé, sembla que hi podem posar remei.
0: Doncs sí, totalment, aquesta descoberta que hem fet avui amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, en Carles Bosch de la Trinxeria, que ha nascut a Prats de Molló el 15 de maig del 1831, esdevé també una de les grans figures de l'escriptura.
1: De la Renaixença.
0: De la
1: ell s'havia educat en francès, perquè neix a França, els seus pares diuen anem a estudiar els jocs on de veritat. No? Aquí, al sud del Pirineu això aquí no són seriosos. Per tant, el porten a estudiar a Tolosa i a Montpellier. Té una educació francesa, però quan es posa a escriure, tot i que fa algun article en alguna revista a França, decideix que ell no, que ell ha d'escriure en català, que és la seva llengua i que ell ha d'escriure... ell vol ser Balzac, és el seu gran propòsit, que ell l'ha llegit en francès, diu, però jo vull fer un Balzac català. I té molt mèrit, realment, plantejar-se una cosa així. Té molt clar que Catalunya necessita, perquè en aquest sentit ell de fet participa a les bases de Manresa, a la redacció de les bases de Manresa, que és on es diu neix el catalanisme polític, no? Per tant, tot un personatge a descobrir i de debò, i trobareu molt de suc i molta ironia també amb aquesta novel·la.
0: Doncs Arnau, una gran descoberta avui la d'aquest personatge, la de Carles Bosch de la Trinxeria. Dic personatge perquè he fet aquest Google que tu has dit i la imatge és molt característica.
1: Si me'l trobés ara pel carrer Bonavista, no sé, sí. Reverència d'entrada, no?
0: Sí, totalment.
1: És aquests senyors que devia impressionar, sí.
0: I què, explica'ns alguna cosa més abans d'anar tancant l'espai d'avui, perquè la primavera ja ha arribat, la gent d'activitats també, ens deies l'altre dia, bueno, ja anirem avançant, que ja toca o encara no?
1: Sí, home, més que primavera, 15, que ha caigut l'estiu de cop, sí. No? Nosaltres havíem titulat la gent d'aquest mes Camí de l'estiu, com vulguem dir, bé, va arribant, no? I d'aquí fins a Sant Joan farem cosetes, bé, l'estiu ens ha caigut de cop.
0: Sí.
1: I, per exemple, ahir va anar molt bé que un vi blanquet fresquet acompanyés aquesta presentació de l'Hereu Noradell a Can Mata. La setmana que ve tindrem un parell d'actes, tots dos amb l'ajuda inestimable d'Òmnium. Primer, amb les CEAS, vindrà un meteoròleg, a banda d'escriptor, el Jordi Creuz, que ens parlarà de la famosíssima tragèdia del Balandrau. És un llibre que es diu Tres nits de torb i un cap d'any, i en què explica això, des de la banda meteorològica i a través dels testimonis recollits, de dir què va passar, com, per què, quines circumstàncies es van produir, no? I, en fi, i per què s'hi van trobar, per què no van poder reaccionar. Tot plegat amb un llibre molt amè i molt científic, perquè, insisteixo, ell és meteoròleg, a banda és autor també d'un llibre d'un títol preciós que es diu 40 noms de la neu, i ens parlarà d'això, la neu té molts estats i moltes maneres de ser això. Potser alguns esquiadors ho saben, però sembla que n'hi ha més encara, no? Per tant, l'any que ve, la setmana que ve, al local de les CEAS o a la Sala Piquet, en tot cas a l'Ateneu, i en Marc CEAS farem una literatura de muntanya.
0: I a més, ara que està tan a la boca de tothom, no?, el Balandrau per la pel·lícula,
1: justament,
0: el documental que també es va fer fa poc, vull dir que d'alguna manera és el moment àlgid, no?, per poder parlar d'aquesta tragèdia.
1: És el que vam pensar, perquè de fet aquest llibre va sortir ja fa, no sé si un any o una cosa així, fa temps, no és que sigui una novetat, la novetat és més aquest altre, el 40 noms de la neu, però és cert, i vam trobar a través d'Òmnium la possibilitat de fer aquesta xerrada i vam dir, bueno, si la fem, això ens hem d'ajudar de les CEAS ens van dir que encantats, i per tant això dimecres que ve, dia 3 de juny ja, més que bé, doncs farem aquesta xerrada, i el dissabte 6 vindrà el Marc Artigau.
0: Molt bé.
1: Guionista, col·laborador de RAC1 i guanyador de l'últim Premi Mercè Rodoreda de Narrativa, amb un títol, amb un llibre que es diu que aquest serà el nostre pou, que ja va venir a signar el dia 19 d'abril, el dia de Sant Jordi a Sant Just, però clar, va ser una signatura així, on va tenir mitja hora, va poder signar una mica, i vam quedar amb ell que un dia n'hauríem de fer una presentació com il fo. És a dir, parlem dels contes, on t'has inspirat, què has fet, quins personatges, quins no, i per tant això, doncs, la setmana que ve. 3 i 6, dimecres i dissabte. Dimecres al local de les CEAS o a la Sala Piqueta, en tot cas a l'Ateneu, dissabte davant de Cal Llibreter, a l'Ombreta, esperem, i acompanyat d'un vermut.
0: Doncs aquesta és l'agenda per als propers dies. Arnau, t'emplacem a la setmana vinent per seguir parlant de llibres, de Cal Llibreter, de Sant Just, del que calgui, perquè aquest espai és teu, i al final, doncs, mira, mentre ens portis una música així, doncs, anava a dir amena, bueno, no sé si amena o no.
1: Si més no sorprenent, deixem una xuta.
0: Però a mi m'agrada, també, jo tinc aquell moment de... el meu moment habanera, el meu moment
1: també,
0: de música...
1: També, haguéssim pogut posar una habanera, també,
0: tradicional,
1: veus?
0: També. Sí. Arnau, cuida't.
1: Veurem la setmana que veiem.
0: Adéu-siau.

0: Doncs ja per tancar el programa d'avui dimecres, amb nosaltres amb moltes ganes de saludar a la nostra col·laboradora i amiga, l'Elisa Linares, que ja la tenim aquí als estudis de Ràdio d'Esvern per fer l'espai Emociona't, com cada 15 dies, ja ho sabeu, que doncs, ens porta temes per reflexionar i també per fer una mica de tertúlia i debat. Elisa, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda.
1: Doncs avui estic així, eh?
0: Així.
1: Això també s'ha de poder dir.
0: I tant.
1: Estic tenint... Pues els meus reptes amb el meu sistema digestiu.
0: Ostres!
1: Que al final és molt important, perquè també no només són el que ens passa físic, sinó també tot l'emocional que segurament comporta, vaja, seguríssim que comporta, i tot el que és digerir, que permet tenir energia per la vida i... Bueno, vull dir que està totalment
0: lligat
1: a aquest espai.
0: Sí, totalment.
1: D'emocions viscudes des del cos, al final. Bueno,
0: doncs sí.
1: Avui et vull parlar de l'aferrament. Aferrament és una paraula que no coneix ni Déu, ja t'ho dic. Tothom parla en castellà, es diu el apego. Llavors tothom parla de l'apego. I ara cada cop més se sent com una paraula que la gent comença a fer servir... sobretot quan et comences a treballar una mica, no? Et diuen, no? Quan comences a fer pues, a buscar-te o si tens problemes, per exemple, amb trobar parella o, saps, com que les teves relacions costen molt, etc, et comencen a dir, no? Ai, això és un tema d'apego, tienes apego ansioso, tienes apego evitativo, no? Això et sona més, oi?
0: Em sona bastant.
1: Et sona bastant.
0: Lo d'apego ansioso està molt de moda últimament dir-ho, no?
1: Oi que sí? Doncs aquí us vinc a explicar què és i què hi podem fer.
0: Vinga.
1: Vale, en català es diu aferrament, vale?
0: Que ens quedi clar i diguem-ho bé, si us plau.
1: Perquè ens quedem amb la copla de que jo ara parlaré d'aferraments. Mira, a veure, què és aferrar-se, no? La mateixa paraula ja ho indica. Què vol dir, Dani?
0: Doncs agafar-se alguna cosa.
1: Això mateix, agafar-la i no deixar-la anar. Això és el que seria un aferrament, vale? Enganxar-se perquè no vols o que s'acabi o perquè vols retenir-ho. És una necessitat, doncs d'això, de que aquella cosa sigui també d'una determinada manera, no? No em serveix de qualsevol manera. Vull que sigui així, saps?
0: Clar.
1: Llavors, això, a què està lligat? Doncs a la por al canvi, a sortir d'aquesta zona de confort, vale? Pues ens pot passar amb moltes coses. Dels aferraments que et parlaré més són en les relacions humanes i sobretot pues, això en la intimitat, sí? Les relacions de parella. Però pot haver-hi pues, aquestes mateixes situacions es poden donar pues, amb la feina, aquesta sensació de que estàs ja cansada, que no et motiva, que no sé què, no sé quants, però com que és sortir de la zona aquesta de confort, entre cometes, que ara ja és un gran disconfort, fins que no sigui un disconfort increïble, no et mouràs, no? Com que tens aquesta immobilitat a fer canvis, i això passa. Després, també, i això es veu molt amb les criatures, quan, saps allò, un nen al parc petitó, una nena, que comença a agafar joguines... I les va acumulant, que al final dius, és que no tens més mans ni més braços per agafar més trastos.
0: Sí.
1: Però és com que els hi costa molt encara, n'hi ha alguns que els hi costa molt. Jo ara, per exemple, faig els tallers d'anadons a la biblioteca i me n'adono, no? Que a vegades els hi dono material musical i després els hi mostro el sac per deixar-lo i em van mirant en plan...
0: Com no.
1: No, l'ou me'l quedo, saps?
0: Sí.
1: I és tot aquest... aprenentatge del desaferrar-se. Al final, aferrar-se és por a perdre allò. Si la criatura em torna aquell ou estarà per la pròxima vegada, però ella sent com això és meu, ho tinc ara, saps? I és això, després hi serà. I aquesta és una gran pregunta que se'n genera en l'inconscient, no? És aquesta por a que després no hi sigui. I això és important. Bueno, l'aferrament amaga aquesta por a l'abandonament, a la solitud, a sentir-se insuficient i aquesta també necessitat, per tant, de que el de fora em pugui mostrar pues, que jo valc, que jo sóc suficient, que jo sóc important, etc, etc. I el desaferrament és aquesta capacitat de viure amb la impermanència de les coses, de reduir la necessitat de control i de tenir una actitud més flexible al final. Pues amb això, sense aquesta necessitat de voler canviar l'altre, sinó acceptar-lo tal com és, no? Hi ha una frase que m'agrada que és quan necessites controles, quan estimes permets.
0: Ostres.
1: Què et sembla?
0: Molt interessant.
1: Fa reflexionar, eh? Només
0: sí, sí.
1: Aquesta frase ja és com posar-te-la.
0: M'he quedat callat perquè dic, ostres.
1: Sí. Quan necessites controles, quan estimes permets. Evidentment, posant límits, sí. Cuidant-te, no permetent-ho tot, no anem per aquí. Però sí que és veritat que vivim en una societat amb una tendència molt gran al control. Que és un fals control, perquè en realitat no, ni la feina estable...
0: Què controlem?
1: Estable,
0: no controlem
1: exacte.
0: Res. No controlem
1: I
0: res.
1: Un Covid t'ho demostra, m'entens?
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment.
1: Bueno, doncs aquesta idea, tornem a fer la mateixa, una altra frase, t'estimo i alhora no et necessito per existir. Aquesta també és molt potent per l'inconscient i per...
0: Sí.
1: Perquè
0: I molt
1: vegades...
0: I molt dura per aquells que tenim aquest tipus d'aferrament, no? És a dir, moltes vegades tenim com... en el cap posat, ficat, tatuat, digue-li com vulguis, allò de... No, és que ens han ensenyat a que quan arribes a una certa edat doncs has de tenir parella, o... I al final el que acabes generant és una dependència cap a una persona o cap a un tipus de vincle, no?
1: Sí.
0: I aquesta frase és molt, molt lapidària per a aquelles persones doncs, que tenim, no?, aquesta situació de dir, no, si jo lo valgo i jo sola, no?, puc tirar endavant i no necessito de ningú més, no? Però amb aquesta dependència que a vegades ens han creat és durillo.
1: Sí, i alhora aquest, no?, com més plena de mi estic, jo per això el meu lema... Jo et confesso, Dani, confesso tots els oients i per això sento que puc ajudar les persones perquè jo vinc d'un apego ansiós i llavors encara, evidentment, se'm pot despertar. El que passa és que tinc moltes més eines per tornar al meu centre, saps? I és important anar-te omplint de tu. Jo va haver un moment que amb tots aquests conflictes, no?, amb les parelles i no parelles... vaig començar a fer servir el mantra de «soc una poma sencera». Prou hi ha de mitges taronges, jo sóc una poma i a més estic sencera, saps? I anar-me omplint de mi em va ajudar a poder-me compartir després amb un altre sense tanta necessitat de ni complaure, ni de dependre, ni de demanar-li la valoració de tot o l'opinió de tot, m'entens? Com... més capacitat d'estar en mi. Perquè al final ho fem quan estem solters i solteres. Però quan ens ajuntem amb un altre, no?, i hi ha també molt de desig d'ajuntar-se amb l'altre, des de quin lloc, saps? Perquè jo no és que digui que no estiguem en parella, ni molt menys, eh?
0: Clar, clar, clar.
1: Es tracta que hi puguem ser des d'un lloc que ens cuidi.
0: Des d'un lloc sa per
1: clar.
0: Nosaltres i per l'altre.
1: Però
0: sobretot, doncs, això, pensar en nosaltres i pensar en allò que ens convé, no?, i que moltes vegades doncs, ens aferrem a aquelles relacions i lligant-ho avui doncs, amb aquesta paraula que ens has ensenyat i que ens demostra que la tenim més a l'ordre del dia del que ens pensem, tot i que a vegades la fem servir en castellà, no?, amb l'apego, però al final doncs tenim aquesta condició humana de que tenim aquest aferrament a persones, dèiem, posant l'exemple de la parella, però podem també als pares,
1: els
0: no?
1: Pares,
0: si ens han cuidat, si ens han mimat, si...
1: I tant. Els fills també,
0: els
1: sobretot
0: fills també.
1: El tema del niu buit, no? Quan els joves se'n van...
0: Totalment.
1: Que ara ja no són tan joves, però bueno. Quan aconsegueixen marxar.
0: Sí, no, però...
1: La marinera,
0: la meva experiència, per exemple, no? Ara que parlàvem d'experiències personals, jo em vaig independitzar ara fa un any i una mica la sensació aquesta, no?, de tu adonar-te en compte també de que has de mimar a l'altra persona o les altres persones perquè també estan deixant de tenir-te a casa cada dia,
1: clar.
0: Perquè estan... I no sé si el dolor o l'emoció, més ben dit, que estan vivint ells, doncs és una emoció concreta d'això, doncs, no?
1: De pèrdua. Totalment, ho dius bé, Dani, és així, eh? Sobretot amb aquestes mares patidores, cuidadores,
0: totalment.
1: No?
0: Sí,
1: que,
0: sí.
1: Que, bueno, que al final és el que hem mamat i el que hem vist en àvies, en besàvies i en de tot. O sigui que, bueno. Doncs sí, de què creieu que depèn l'aferrament aquest famós? Doncs depèn de la teva seguretat interna, la seguretat interna que tinguis en tu mateix i en la vida. I això, tornem com sempre, a la infància. Això depèn de la infància. I depèn del nadó. Depèn del que hagis viscut de nadó. Tot això, i fins i tot intrauterí, es va gravant ja en el teu cos i la teva psique. Els nadons són molt vulnerables, perquè al final és un petit Bambi, no? Que s'aixeca i els dos dies està caminant. L'has vist, no? Pues el nadó,
0: són
1: no?
0: Són més monos.
1: Oi que sí? I quan veus que aixeca el cul
0: clar,
1: així i en un plis està caminant.
0: Es col·loquen així, plap, plap, plap, i van caient. Pum, i s'aixequen.
1: Però en un plis estan caminant. En canvi, els nadons humans...
0: Ens costa.
1: Triguen molt.
0: Triguem.
1: I és correcte, perquè el seu sistema nerviós no està format. No tenen aquesta capacitat de posar-se a caminar a la mínima. Per tant, són molt vulnerables i depenen de la seguretat, l'afecte i la nutrició que ens donen, pues, sobretot, la mare, la figura principal, sigui qui sigui el cuidador principal, sí? Per anar-nos desenvolupant. Llavors, quan neix, realment sent una fusió amb la mare, fins i tot ha estat a dins de l'úter i ha sentit ja que jo i la mare sóc un. De fet, el nadó pren totes les emocions de la mare mentre a la mare li van passant coses a l'embaràs. I llavors, progressivament, doncs, va conformant el seu cos i el seu sistema nerviós i es va enfortint per ser capaç de separar-se, per fer això que fa el Bambi els dos dies, vale?
0: Sí.
1: Doncs nosaltres necessitem això, un temps. El nadó no té la part de la ment racional com per entendre què està passant amb la seva mare, tot el que li està passant a la feina, per què no està per mi, no sé què... Vale? El nadó tot això no ho entén. El nadó el que fa és percebre des del seu cos les sensacions. La mare hi és, però potser no hi és present, i això afecta molt el nadó. Vale? O la mare directament no hi és, o hi és estones, i el nadó no pot entendre quan hi serà o quan no, perquè no és suficient que em canviï els bolquers, sí? O clar, em doni de menjar. El nadó necessita un vincle emocional i això s'aconsegueix, Dani, amb presència. També pot ser que la mare estigui molt alterada, no?, per això, coses que li estan passant a la vida, o que estigui passant un dol de, jo què sé, la mort del seu pare, o... M'entens? Vull dir, hi ha moltes connotacions que al final conformen que aquest nadó entengui la vida d'una manera. I llavors, d'aquí neix aquesta sensació de l'aferrament, sí? Ara en parlaré amb més detall, eh? Però, bueno, al final el nadó el que necessita és un aferrament segur, per això sempre es parla de l'apego seguro.
0: Sí.
1: Necessita que se li doni consol i que se li respongui a les seves necessitats quan ho necessiti. I això, evidentment, Dani, quan sents un nadó bramar o tal, no és tan fàcil saber què li passa, eh? Vull dir, pot tenir gana, pot tenir un còlic, pot tenir que se li hagi de canviar el
0: moltes
1: bolquer.
0: Coses.
1: Vull dir, que després, evidentment, els mapares van aprenent i es genera una comunicació intuïtiva, no verbal i de tot, que és increïble, eh? Però, clar, si d'entrada ja hi ha pues, el que estigui passant a la família, pues, tot això el nadó ho va rebent. Llavors, què passa si la mare no pot estar prou per mi? Doncs que el nadó es torna distant i fins i tot pues, aprèn a que, com que no poden estar per mi, i això és molt dolorós de veure, pues, jo m'espavilo sol, demano menys. Perquè si demano menys, noto menys que em falta.
0: Em Val, segueixes? Entesos, sí.
1: Llavors, doncs això, comença a ser un nadó que hi ha vídeos, són increïbles de veure, si tens una estona t'ho recomano. Són nadons que són com retrets, suspicaços, saps? Que estan jugant amb l'objecte i van com, saps, mirant a fora, a veure què està fent a l'exterior, què està passant, però ells no demanaran ajut, m'entens? Estan així, com més lluny. L'ansiós, en realitat, es diu apego ansioso ambivalente. Aquest és el nom sencer.
0: Val? Entesos.
1: Perquè el que ha passat és que la mare ha estat estones i estones no. Pot haver estat físicament sempre, però no ha estat sempre emocionalment parlant. No ha estat en presència pel nadó. Vale? Llavors, el nadó té aquest anhel de fusió amb ella i de contacte i es torna ansiós i ho reclama. Sí? És com... Té aquesta por, no? Ai, m'abandona, però torna. Llavors necessita... Saps? És aquesta ànsia de que li confirmi l'amor. Sí? Em vas seguint?
0: Entesos, sí, sí.
1: I després hi ha el desorganitzat. Que el desorganitzat és que hi ha hagut a la família doncs, desordres molt més grossos, experiències traumàtiques o abusives, no? Tant per la mare, el pare, el nadó, no? Com que poden haver passat mil coses, hi ha mil casuístiques, però al final el que el nadó percep són o perill per la meva vida o sentiments molt contradictoris, saps? Com... I això se li diu el desorganitzat. Vale? I el segur, que ja l'he comentat abans, que és quan realment el nadó sent que la mare o la figura principal està en contacte i presència. Sí, emocionalment disponible.
0: Val.
1: Vale? Que sí. No vol dir que no plori davant del nadó si se li està movent alguna cosa. Saps? Al revés, una persona molt freda, potser el nadó també la percep com a freda, saps? Vull dir que estar disponible vol dir poder estar present quan el nadó... Pues això, a vegades hi ha moments molt durs, nadons d'aquests que no dormen, saps? I llavors estar disponible tota l'estona és molt difícil, per tant... Al final, tots tenim, no?, graus diferents. Lo important és què sents com a adult, sí? Perquè aquesta relació que es va generar al principi és la que s'extrapolarà al llarg de la teva vida. I això afectarà la teva autoestima, la capacitat de sentir-te estimat i valorat i la forma de relacionar-te i moure't amb autonomia i capacitat inclús de regular-te emocionalment. Vale?
0: Val, entesos.
1: Llavors, partint d'això, es configura el que són els aferraments dels adults, val?
0: Clar, des d'aquell comportament que nosaltres com a nadons hem tingut, hem anat desenvolupant també a partir del nostre entorn.
1: Clar.
0: Quan som adults, d'alguna manera, doncs, acabem recollint aquests fruits, no? És a dir, tal com hem anat fent, doncs, després acabem fent i a vegades s'ha de corregir. Hi ha algun aferrament que s'hagi de corregir.
1: Clar, el pròxim dia parlaré més de què hi podem fer, des del cos podem fer molt. Sí, o sigui, aquí lo interessant és entendre el teu origen per acompanyar-te millor, per veure't les tendències, sí? Per veure, perquè és algo que és tan instintiu, et surt visceral, que quan l'altre pues, fa algo que et fa sentir que perilla l'amor, algo molt gran dins teu creix i és... Les persones amb apego ansiós, doncs això, no? Quan senten això, llavors posen a prova l'amor i els hi surten, pues, això, conductes que fan que inclús l'altre s'allunyi més. Però clar, és des de la protecció. I les persones amb apego evitatiu el que fan és que desapareixen, se'n van, perquè quan veuen que la intimitat creix, ostres, estic incòmoda, perill, què passarà després, saps? Llavors és un tema superimportant i és complex per això, perquè no és només una etiqueta, sinó és entendre quines actituds, quines maneres de funcionar la vida. Una persona amb un apego segur se sent amb confiança a la vida. La vida sempre em proveirà. Per què? Mm-hmm. Pues perquè ja em proveïa pues, la teta, l'escalf, l'abraçada, la regulació del sistema nerviós, perquè el propi nadó no sap regular-se. Llavors és gràcies a que el pare i la mare siguin capaços d'estar més o menys serens, sostenint-lo...
0: El que fa que...
1: Fa que ell vagi aprenent i el seu sistema vagi entenent, vale, així és com em regulo, saps?
0: Mm-hmm.
1: Llavors és un tema realment, pues això, molt, molt important. Bueno, les persones amb aferrament segur, mira, ja l'hora que és, potser sí. Ja t'ho deixo pel pròxim dia, eh? Però les persones amb aferrament segur tendeixen a ser persones més positives,
0: mm-hmm.
1: amb més confiança, amb una autoestima més alta i més habilitats socials. Se senten més còmodes en les relacions i també en les relacions íntimes. S'atreveixen a expressar les seves emocions sense necessitat de desbordar-se i confien, com et deia abans, en la vida i l'abundància de la vida.
0: Mm.
1: Llavors, a partir d'aquí ve tota la resta, que si de cas ja t'ho aniré desenvolupant el pròxim dia amb calma. Vale?
0: Perfecte.
1: Deixo una reflexió escrita per qui vulgui.
0: Endavant.
1: Vale? Simplement, res, tres preguntes per apuntar i pensar què faries, no? Quan algú important s'allunya, jo... Punts suspensius.
0: Uh-huh.
1: A respondre això. Quan no rebo l'atenció que vull, jo... Patapim, patapam. El que més temo en una relació és... Ti-ti-ti-ti-ti. I
0: perfecte.
1: Seguim el pròxim dia.
0: Doncs em sembla meravellós. Aquella gent que ens estigui escoltant i que s'hagi apuntat doncs, aquestes reflexions, que les vagi fent a casa i d'aquí 15 dies doncs, ho acabem de comentar. Una abraçada, Elisa. Cuida't
1: igualment.
0: Molt i que tinguis bona setmana.
1: Igualment. Adéu.
0: I de l'Espai Emociona't amb Elisa Linares marxem a una petita pausa musical abans de cloure el programa d'avui dimecres.

tot seguit per cloure la primera hora. Hem tingut l'espai d'efemèrides i també del temps amb en Carles Rius i després dels butlletins de les 11. A l'entrevista del dia hem parlat amb la Miracle i l'Álvaro sobre aquest relleu que hi haurà, doncs, a Cuina Miracle, a l'establiment del carrer de la Creu. També hem parlat de vins amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata i hem tancat el programa d'avui amb llibres, amb l'Arnau Cònsol i amb emocions amb l'Elisa Linares. Tornem demà. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple de maig abordarà les bases dels nous habitatges protegits i canvis en l'ordenança d'activitats. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 27 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Els animals del bosc protagonitzaran una nova sessió de l'Hora del Conte al Parc del Mil·lenari el 28 de maig. Perquè el preu de l'habitatge està anant a Catalunya, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Josep Perpinyà. L'exalcalde de Sant Just analitzarà la situació de l'habitatge el 28 de maig a la residència de la Mallola d'Esplugues. Cuina Miracle reobre Sant Just com la cuineta, de la mà d'antics empleats.

L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern celebrarà aquest dijous 28 de maig a les 7 de la tarda el ple municipal ordinari amb diversos punts vinculats a habitatge, activitat econòmica, urbanisme i equipaments municipals. Entre els assumptes destacats hi ha l'aprovació inicial de les bases per adjudicar habitatges de lloguer amb protecció oficial, gestionats per Promunsa, que fixen els requisits d'accés i el sistema d'adjudicació per sorteig públic. També es debatrà l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'activitats que limita entre les 7 del matí i les 11 de la nit l'activitat dels establiments de menjar per emportar i repartiment a domicili, situats en zones properes a habitatges. En l'àmbit urbanístic, el ple votarà la presentació de recursos judicials contra dues sentències del Tribunal Superior de Justícia relacionades amb la transformació del front nord de la carretera Reial i el pla de millora urbana del sector 01. La sessió inclourà igualment l'aprovació inicial del reglament d'ús dels equipaments socioculturals municipals. L'ordre del dia també preveu la proposta de festes locals pel 2027, els dies 17 de maig i 6 d'agost, i una moció presentada per Sant Just en Comú de suport a la reforma de la llei de dependència, que reclama mesures com la reducció de les llistes d'espera i l'ampliació dels serveis d'atenció.

La Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari acollirà demà dijous 28 de maig una nova hora del conte amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la Jugoteca Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà de 6:15 a 7:15. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins del cicle L'Hora del Conte, que durant les properes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer, el 9 de juny, i Aquí hi ha gat amagat, l'11 de juny, totes dues de la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran de Sant Just i Esplugues porta per títol «Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya? De l'urgència al compromís». I anirà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just d'Esvern. L'acte tindrà lloc el 28 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues de Llobregat. La conferència analitzarà les causes que expliquen l'encariment de l'habitatge a Catalunya i abordarà aquest fenomen des de la perspectiva de les polítiques públiques i els reptes socials associats. La sessió plantejarà una reflexió sobre la situació actual del mercat residencial i la necessitat d'avançar de l'urgència cap al compromís en la recerca de solucions. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta per les persones associades i una aportació de 5 euros per la resta d'assistents.

0: el teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Àlvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de dues dècades d'experiència al costat de la fundadora, i la seva dona Verònica. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Àlvaro i al Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades.
1: Molt agraïda per tot, perquè he fet el que m'ha agradat, m'hi he guanyat la vida, m'ha permès moltes coses, aquesta feina, i a més és que ha sigut fonamental per mi. Però bueno, el fonamental és ara ja, amb l'edat que tinc, també frenar, sap? I ara feliç i contentíssima de que ho porti a l'Àlvaro, junt amb el Lluís, que el Lluís fa 20 anys que està amb mi, l'Àlvaro també me'n fa molts ja, i en fi, que fan la nostra cuina, treballen igual que nosaltres, tenen la mateixa passió, la mateixa il·lusió. Uh-huh. Això per mi ha sigut fonamental. Uh-huh. Fonamental. Si no hagués sigut... Va haver-hi altres possibilitats i les vaig descartar. Perquè no, vaig prioritzar valors i vaig prioritzar persones. Diferent persones per això. Perquè volia que contingués una continuïtat, uh-huh. que hi hagués aquest passió i aquest amor per lo que es fa. I amb ells jo sé que hi és. I això per mi era fonamental.
0: El nou propietari, l'Àlvaro, ha destacat que el model gastronòmic de la Cuineta mantindrà l'essència tradicional que va fer popular a Cuina Miracle, apostant per una alimentació saludable i lliure d'additius. Els eixos principals del nou establiment inclouen producte fresc i de temporada, compres setmanals al mercat per oferir plats elaborats amb ingredients de proximitat, elaboració 100% natural, amb plats tradicionals cuinats sense conservants ni additius artificials i continuïtat del receptari, mantenint manteniment de les receptes clàssiques de la casa, com els pollastres a l'ast i els macarrons.
2: El model de cuina és el de cuina natural, de cuina de 100% sense additius, cocina de la iaia, la cocina de tradicional, que jo crec que és molt important ara al menjar aquest tipus d'aliment. Sobretot, que jo crec que una part molt important de la gent que ja és molt conscient de los processats, de los ultraprocessats, que no va bé per nosaltres consumir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, és una cocina que va ser sin aditivos, 100% natural, és com la comida de tu casa, però hecha per nosotros, para ustedes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que venía siendo la Cuina Miracle ya desde hace muchos años atrás? Y ahora nosotros continúen con este proceso y iremos aportando, por supuesto, poco a poco, nuevas cosas.
0: Amb la persiana novament aixecada al carrer Creu, els impulsors de la Cuineta enceten aquest projecte amb l'objectiu de consolidar-se com un espai de referència per la clientela de tota la vida, introduint de manera progressiva noves propostes culinàries sense perdre l'origen familiar del negoci. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu, una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins del municipi. La parada inicial actual de Masllui passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut pel barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vincles, a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni, Rosa Leveroni amb el passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon i Cajal.

0: El portaveu i regidor de la CUP Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa La Rambla, de Ràdio d'Esvern, per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant un especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a l'Ajuntament, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys, sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual consideren necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible o infogràfica. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, Tost ha recordat que Sant Just té unes dades de criminalitat molt baixes, situades a la meitat de la mitjana de Catalunya. El regidor ha criticat la contradicció de defensar un model urbanístic de cases unifamiliars disperses i alhora exigir una presència policial constant. Des de la CUP es defensen dues línies d'actuació clarament diferenciades per abordar la seguretat. Una vessant preventiva, incentivar la vida del poble i el teixit comunitari per evitar l'aïllament i la desconnexió entre veïns, una vessant policial, reduir la rotació constant de personal a la policia local, que provoca un desconeixement de la realitat i del teixit associatiu del municipi.
1: La preocupació és evident. Ara bé, el que ens hem de preguntar és si la preocupació és infundada o respon a una problemàtica real. I aquí és on segurament entrem una mica més en discrepàncies amb altres grups del consistori. Nosaltres creiem que el deure dels partits polítics és no instar o no incentivar el desori, saps? És a dir, el deliri de les persones, i per tant creiem que el nostre deure, i més quan a Sant Just tenim unes dades de criminalitat baixíssimes, que és el que dèiem, si les nostres dades de criminalitat són la meitat de les de la mitjana de Catalunya, per tant podem estar tranquils en certa manera. Evidentment tots desitjaríem una taxa de criminalitat zero, però entenent que això és difícil, doncs també hem de saber veure la part positiva de tot això, i és que estem unes taxes molt inferiors.
0: Durant l'entrevista, el portaveu també ha valorat positivament l'aprovació de l'inventari de camins municipals, tot i recordar que es tracta d'una obligació legal. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, ha assenyalat que cal temps, regulació i pedagogia per garantir la convivència a l'espai públic. D'altra banda, Tost s'ha mostrat molt crític amb les polítiques de promoció del català de l'Ajuntament, titllant-les de cara a la galeria. Ha posat com a exemple la concessió del bar del Parador, on el coneixement del català només pondera un 2% del total dels punts, i ha exigit l'aplicació del marc sancionador del Codi de Consum als establiments que incompleixen la normativa lingüística.
1: Són purament de cara a la galeria, si no, i explico. El que no pot ser, o el que a mi em xoca, és que en altres aspectes de la vida tenim una normativa que regula com ens hem de comportar, què hem de fer, què no hem de fer, on es pot aparcar, quina hora es pot fer soroll, no sé què, i amb això són implacables en aplicar la normativa. Ara, quan tenim una normativa que regula l'ús del català i on és obligatori fer servir el català, de cop sembla ser que aquesta normativa no existeixi i no es pugui aplicar un marc sancionador. I és tan palpable com que al ple de febrer nosaltres vam presentar una moció, que el que juntament amb Esquerra Republicana i Junts, que el que volia era blindar l'ús del català en els contractes, en les concessions municipals i en els contractes de serveis externalitzats per part de l'Ajuntament, perquè veiem que era un àmbit de lluita lingüística que estava completament abandonat, i nosaltres ens preocupava i vam dir és important que tenir el compromís del govern municipal. I va haver-hi, perquè hi vam votar a favor.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La convocatòria pel concurs del cartell de Festa Major de Sant Just 2026 ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig i les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats al municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal.

0: L'agrupació fotogràfica de Sant Just commemora aquest 2026 el seu 15è aniversari amb una nova edició del Juny Fotogràfic. Una iniciativa complirà el municipi d'exposicions, xerrades i tallers formatius durant tot el mes. L'entitat, fundada l'any 2011, ha preparat una programació especial que arrencarà el pròxim 1 de juny amb l'objectiu d'apropar la disciplina artística a tota la ciutadania i celebrar aquesta fita històrica.
1: Doncs mira, des de que es va crear l'agrupació l'any 2011, que per cert, aquest any fem 15 anys, doncs des de la creació de l'agrupació, el mes de juny l'hem dedicat a fer com una festa major de la fotografia, la nostra festa, en el sentit de que agrupem una sèrie d'actes, començant per un que ja és icònic a Sant Just, que és l'exposició als Jardins de Can Ginestar, amb veïns del poble. Això va començar així, doncs aleshores s'hi afegeixen exposicions, depèn de l'any, en fem més, menys, més triades, més específiques, i també tallers fotogràfics per una mica per donar formació tant als nostres socis o sòcies com a tothom que s'hi vulgui apuntar. Són tallers oberts, totes les activitats són obertes, i més aquest any tenim també una festa col·lectiva, una festa que farem a la plaça de la Pau, que en principi era un acte dedicat a fer fotografies una mica especials de ball i de foc, però que vam pensar que, doncs, que igual estava bé obrir-ho al públic, i doncs així a la plaça de la Pau doncs farem una mica d'espectacle amb bailarines, amb ballarines, i després amb espectacle de foc.
0: La programació d'enguany destaca per la diversitat de mostres que es podran visitar en diferents espais emblemàtics de Sant Just. Els punts clau d'aquesta edició inclouen l'Espai Mercat, que acollirà a partir de l'1 de juny les obres premiades del 17è Concurs Internacional de Fotografia, una mostra amb imatges de gran qualitat procedents de diversos països. També els Jardins de Can Ginestar, que s'instal·larà a l'exposició Dones de Sant Just, un projecte de llarg recorregut realitzat en col·laboració amb l'Ajuntament que busca retratar la diversitat femenina del municipi. El Claustre de les Escoles, que acollirà una mostra col·lectiva de temàtica lliure dels socis de l'entitat, que s'inaugurarà oficialment el dimarts 2 de juny, i La Vagoneta, que mostrarà una exposició individual dedicada a l'obra d'un dels socis de l'agrupació.
1: Les tres exposicions són molt peculiars i molt diferents, no? Perquè la de les Dones de Sant Just, de fet, és una iniciativa de l'Ajuntament.
2: Val.
1: També s'ha de dir que l'Ajuntament en recolza en tots aquests actes que fem, eh? Això també cal dir-ho, cal ser agraït, no? Que diuen. Però aquesta de les Dones de Sant Just, com dic, és una iniciativa que es va plantejar des de l'Ajuntament i que nosaltres ens hi vam enganxar, que és fer fotos a Dones de Sant Just. Fotos per una mica, doncs, per tenir com un arxiu de persones, de dones, i l'exposició és això, és a dir, és una mostra, però és el que vull remarcar és que aquesta idea, aquest projecte de fotografiar dones o les dones de Sant Just no s'acaba en aquesta exposició. De fet, diré que comença perquè el projecte segueix. Seguirem fent fotografies de dones de Sant Just una mica en conjunció amb l'Ajuntament. Vull dir que és un projecte a mig i llarg termini.
0: Més enllà de les exposicions, el Juny Fotogràfic comptarà amb activitats obertes al públic general. El pròxim divendres 5 de juny, la plaça de la Pau serà l'escenari d'un espectacle de dansa i foc, pensat especialment per oferir una experiència visual única i facilitar la captura d'imatges singulars. Pel que fa a la formació, l'entitat oferirà un taller de fotografia de viatges i reportatge d'autor impartit pel prestigiós fotògraf i docent José Benito Ruiz, una activitat que tindrà lloc durant un cap de setmana, que combinarà sessions amb una sortida pràctica per aprendre a construir relats visuals. Totes les activitats del Juny Fotogràfic són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania, i les inscripcions pels tallers formatius ja es poden realitzar a través del web oficial de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. De moment, podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just als Jardins de Can Ginestà, una exposició de fotografies fetes per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. I demà dijous a les 9 del matí es farà la lectura de nivell elemental 3 de Català Fàcil al Servei Local de Català a les escoles. A 6:15 de la tarda, hora del conte, amb Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet, a càrrec de la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari i la Biblioteca Joan Margarit. I també dijous a les 6 de la tarda, a la Vagoneta, es farà el taller Repara't, fem coixins d'olors. El dijous a les 6, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya, a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. I dijous, a partir de les 6 de la tarda, se celebrarà el ple municipal ordinari del mes de maig. A les 6 de la tarda, una visita guiada a l'exposició Distopies Íntimes, al celler de Can Ginestà, a càrrec del seu autor, Pepe Jiménez. I també dijous, a 6:45 de la tarda, lectura trimestral de nivell intermedi 3, al Servei Local de Català de les Escoles. I divendres 29 de maig, a partir de les 6 de la tarda, comença la programació de la Festa Major de l'Ateneu de Sant Just. Podeu consultar tota la programació a la seva pàgina web. Dissabte, a partir de les 10 del matí, es continua amb la Festa Major de l'Ateneu i a les 10, al Walden, al voltant de l'edifici, es farà la segona edició del Mercat de Segona Mà, el Re Walden. Dissabte 30, a partir de les 12 del matí, Jugoteca Ambiental, amb la fauna secreta del parc i taller de petjades, al Parc del Mil·lenari. Una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia. I a 6:15 de la tarda es farà discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. A les 7, terrasses musicals al Paula Franco Pastisseria, amb música en viu. I també a les 7, música en viu a la Trinis Café Bistró, dins la programació de terrasses musicals. I a partir de les 8 del vespre, dissabte, la primera edició del Summer Fest, amb una festa Far West al Parc del Canigó. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 31 de maig, a les 10 del matí, se celebrarà el Dia Mundial Sense Tabac, sota el lema Inhala la vida. I a partir de 11:15 del matí del diumenge començarà la programació de l'últim dia de la Festa Major de l'Ateneu 2026. I per acabar amb les activitats de la setmana Sant Just, diumenge 31 a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, Jugoteca Ambiental, amb una activitat sobre escoltar els ocells del parc. És una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple de maig abordarà les bases dels nous habitatges protegits i canvis en l'ordenança d'activitats. Demà a partir de les 6 de la tarda. Els animals del bosc protagonitzaran una nova sessió de l'Hora del Conte al Parc del Mil·lenari. La Berta del Poblet conduirà el 28 de maig l'activitat Contes al Bosc, inclòs en el programa de narració oral de la Biblioteca Joan Margarit i la Jugoteca Ambiental. Per què el preu de l'habitatge està a la Catalunya? Nova conferència de l'AUJA amb Josep Perpinyà. L'exalcalde de Sant Just analitzarà la situació de l'habitatge el 28 de maig a la residència de la Mallola d'Esplugues. Cuina Miracle reobre Sant Just com La Cuineta, de la mà d'antics empleats.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 27 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista Santos Cerdán en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
2: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment, el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit i en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
0: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tenim... Ara sí, digues, endavant, Dani.
3: Sí. Ja fa més de 5 hores que els agents de la UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota secret de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
4: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet mà dura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
5: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
0: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
2: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions a diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
0: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
6: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
7: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
0: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
8: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits. La P7 a Torredembarra afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt. La carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu. Tallada també en els dos sentits, la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra, la 27 i la P2 i a Lleida la P2.
0: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelià assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
2: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
2: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap del grup municipal Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable, això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants com el de l'advocat Jaume Alonso Cavillas.
0: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats antics.
2: Ho farien per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
4: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
9: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
4: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició i un comiat que podreu seguir en un tot cost especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
0: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Podríem passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor, sí. Cada dia una mica més.
11: Cada dia una mica més i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria pulveritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
12: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquestes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats. Són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pérez Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
13: No entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
14: ¿Pero existieron pagos?
13: No.
12: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
0: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitja el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE a Ferraz ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
4: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
5: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
4: I ha arribat a insinuar que la investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez, a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
4: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
0: I mentrestant, el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijó no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijó a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia. Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
16: La situació de agonia política en la que estamos viviendo. El ambiente irrespirable.
15: Un Feijó que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres a TV3, Borja Semper, al matí a Catalunya Ràdio.
17: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
15: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
19: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
15: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
20: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
15: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz de sumar. No li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Migdia. I també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant un minut per arribar a un quart de tres, estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
21: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca, Vallesca o el dels professors de centres de màxima complexitat per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris i, de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
1: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
21: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
3: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs, més o menys a aquest objectiu.
21: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3 i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com ara la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
0: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la ronda litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que l'USTEC eleva el seguiment fins al 60%. Comencem per Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
6: L'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a final de curs. Els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga d'avui, malgrat que les xifres de participació han baixat. A Barcelona, els manifestants continuen concentrats al passeig Josep Carner, però s'ha reobert la circulació a la plaça de les Drassanes, i això vol dir a la Ronda Litoral i també a l'Avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les concentracions mentre durin les negociacions aquesta tarda. Entre els manifestants que hi ha avui aquí, mestres i professors, molt escepticisme sobre la possibilitat que avui mateix es pugui tancar un acord i recorden que més enllà del sou el col·lectiu s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
22: Que al final el sou evidentment és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
23: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
6: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues, que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny, es mantinguin o no.
0: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més en carreteres molt principals. Repassem les accions que, en molts casos, encara continuen a hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
7: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra. Mentre a l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia, també hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
24: La millor manera que se'ns ha acudit és organitzar-nos, tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
7: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de la P7 abans de les 5 de la tarda.
25: El tall a la P7 de Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
26: És molta xarxa, també puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
25: El tall està previst que s'allargui fins la tarda, fent-hi taules rodones sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Paral·lelament, també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
7: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen la P7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda, quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen, tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
27: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, tots lluitem per lo mateix.
2: estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i a més en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
4: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
0: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
8: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda, a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
9: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ISTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
10: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosè, fuels, gasolines.
9: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
8: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
11: Catalunya migdia.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
28: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
27: I amb productes del territori.
28: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: Vinga, va, comencem!
28: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
29: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
30: 20 anys construint junts. Obramat.
31: Mira, mama, un estel fugat.
32: Demana un desig, corre.
31: Vull viure unes colònies així tots els estius.
30: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. Al sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
33: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandants comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. A l'altre, front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
0: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
33: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
1: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
3: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
33: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
0: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
1: Aparentment, van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
5: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
0: Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalán.
12: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà el procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment, no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten: l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha quatre detinguts i dos investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarque.
15: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de reg pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia troba el barans de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bairon és sotsinspector dels Mossos.
16: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
15: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, dues furgonetes, un turisme i una moto.
8: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors. I d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
4: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac. Assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
4: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
2: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals. És a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
4: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels encastats.
8: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sant Riera.
6: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
7: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
6: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
8: Una cosa més abans de la publicitat. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual, tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
17: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs a les finques de Sergi Baluer de Jarc.
18: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venda és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
17: Si les pedregades no ho espatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
8: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
19: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
20: La nit dels ignorants s'hereda.
21: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
20: Pot arribar a travessar oceans.
22: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
20: Veu com creixen els seus oients màgics.
9: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
20: I posa la pell de gallina.
10: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
10: I és que m'heu posat la pell de gallina.
13: Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts de dos quarts. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
4: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
14: Triar és difícil, eh? No tenies el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
4: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
14: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura, i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etcètera. Que és una cosa d'aquesta és difícil d'imaginar.
4: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
14: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
4: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu «Tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina».

0: Aquesta que sentim, la Rosalia, ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callau.
1: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
2: En aquesta edició hem volgut situar al centre escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
0: I d'un festival a un altre. Pensa tu. Pablo Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del festival Sons del Món a Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria, amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20 anys després, es tornaran a unir a l'escenari Gossos i l'Exambustó. I de l'altra, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet protagonitzaran el que han batejat com el so d'un una generació. I una cosa més abans dels esports. Atenció a aquesta notícia, perquè és d'aquelles que sorprèn. Llibreters de vell de tot el món, també catalans, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats, molt vells, per entrenar la intel·ligència artificial. I després, un cop els han utilitzat, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
3: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
4: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes.
5: En qüestió de mitja hora en feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gent central d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
3: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
6: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
3: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen al llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
0: Catalunya migdia. Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
7: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: Avui el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo en què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho va fer amb un vídeo llarg, amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, Baja s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Ruth Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, en un acte a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era quarts de 12. Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: A la graderia hi havia tot l'equip i bona part de la directiva, també familiars, amics d'Alexia, exjugadores, un excapità del primer equip com Carles Puyol. També hem vist un vídeo, missatges d'exjugadors, d'exjugadores, de companys del primer equip actualment com Rafinha o Pedri. També hi havia famosos com els Estopa. I Alexia ha confessat en aquest acte que pensar a continuar al Barça podia esgarrar la seva trajectòria al club.
4: Amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
3: Una quarta Champions que també li ha servit per acabar totalment convençuda que les noves generacions amb futbolistes com Vico Serra Jordi, que s'han fet un fart de plorar aquest matí durant l'acte, estan preparades per fer que l'equip continuï guanyant títols sense Alexia.
4: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que ja se'ls menjaran. Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment, això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
0: I en tot aquest comiat, Ruta, ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
3: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
0: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Ruth. Després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Gutmann.
5: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser un partit, l'últim partit, per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
0: I l'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
6: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre. És una informació que explica avui el Mundo Deportivo. Deco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postures. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. Deco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que Deco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
0: Acabada la temporada, l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
7: La samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta, que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentando estar a la altura.
0: I avui, Sergi, estreneu un nou capítol de l'Espanyol reservat, que ja expliqueu?
7: Doncs mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi. Intentem descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi. Ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
0: I el Girona continua sense pronunciar-se sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
9: El Girona de Futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta, amb les trobades que han de tenir, ja han tingut el director esportiu Quique Cárcel i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte, i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada donant les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre, i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba, en català, amb un sempre Girona.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace.
0: Y... Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
12: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
11: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
15: Tuya, tuya.
14: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
18: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
17: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
19: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
20: Quina raó mou el teu món?
21: Lo futur del Pere.
22: Algun dia tenir el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
27: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament econòmic i que representen tot el barri de Vallecas.
28: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
27: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
0: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montse Raya les propostes dirigides al soci.
29: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet. I fa aquesta proposta.
30: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
29: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
0: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubac, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
31: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gracienques jugaran seran com a locals en aquest primer duel, on tots els equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
31: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
2: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
31: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
0: Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder, després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Ràdio Volta, amb una novetat important d'última hora, Jacques Vilalta.
3: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i un altre al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, ho farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada d'última hora per la baixa d'una companya.
4: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport possible a les noies. Estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
3: És una informació que us podem avançar a Catalunya Ràdio. A Ràdio Volta també protagonisme per a Roger Drià, l'únic ciclista barceloní que serà present al proper Tour de França. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més a futbol. El Consell del Nàstic ha valorat avui la temporada que va acabar el cap de setmana passat. Hi ha hagut autocrítica amb errors esportius i fins i tot tocs d'atenció a membres del Consell, Carles Vila.
5: El president del Nàstic, Lluís Fàbrega, es troba lamentable veure com s'ha hagut de celebrar haver aconseguit a l'última jornada de Lliga la salvació en lloc d'estar lluitant per l'ascens a la segona divisió. Ha deixat també entrever una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
6: Tenim clar que el Nàstic, per entitat i per club, és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectius, no tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
5: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva, ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
0: I un apunt més, Marta García.
7: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista de fa molt pocs minuts.
0: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia, a les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3. Són les 3.

0: artistes i que preval l'interès general. Fa uns minuts hem tingut accés a la interlocutòria que justifica aquesta entrada a la seu del PSOE i de seguida us en donem els detalls. També hem repassat els diversos talls de carreteres que mestres i professors en una nova vaga avui a l'educació tenen encara obertes a aquesta hora i que estan a l'espera que a aquesta hora també reprenguin les converses entre el govern i els sindicats. Ara mateix hi ha cues quilomètriques a l'AP7 a Torredembarra, a la Roca del Vallès o a Salt i també a l'A2 a Lleida. Això entre altres punts. De seguida ho ampliem també. I ens hem fixat en una organització que la policia ha desmantellat i que es dedicava a proveir de material altres organitzacions que en s'encarreguen del cultiu de marihuana. Bàsicament, els subministraven adobs, ventilació, llums o sistemes de rec i els oferien també el servei de blanqueig dels diners obtinguts en el narcotràfic. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
1: Doncs desenvolupem això que estaves explicant. D'una banda, el PSOE va posar en marxa un grup per intentar boicotejar les investigacions que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de l'esposa del president del govern espanyol. Això és el que diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, on el jutge assegura que s'haurien fet 4 pagaments de 4.000 euros al mes a l'exmilitant Leire Díez perquè intentés frenar les causes judicials. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
2: Bona tarda, sí. La trama arrenca, segons el jutge, 2 dies després de l'imputació a Begoña Gómez, l'abril del 24, i coincidint amb el procés de reflexió de Pedro Sánchez, diu el jutge que els imputats es van reunir a la seu del PSOE Ferraz per impulsar una operació per desactivar aquest cas de la dona de Pedro Sánchez, però també per destruir, diu el jutge, el procediment que s'havia obert contra el germà de Pedro Sánchez. Segons el jutge, en aquest escrit d'unes 90 pàgines, la trama la dirigia l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que encarregava les maniobres a Leire Díaz, a qui el PSOE, el partit, hauria pagat diversos viatges i també hauria cobrat com a mínim 16.000 euros a través del despatx de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrias, també imputat avui. Per això, avui, la Guàrdia Civil en aquest registre a la seu dels socialistes buscava factures, correus, registres de visites que apuntalin el que apunta sobre aquesta trama i fins i tot s'havien d'emportar per ordre del jutge un contracte de la campanya publicitària de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, encara pendents de saber, de veure quina relació té això amb aquesta causa.
1: Doncs és una informació que us anem explicant mentre anem llegint aquesta interlocutòria. Us n'oferirem detalls properament. Mentrestant, a aquesta hora s'han de reprendre les negociacions al Departament d'Educació per tal de desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. Les últimes hores el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents. És el que demanaven els sindicats, però la xifra d'entrada el sembla insuficient. Connectem amb el Departament d'Educació ara, Cristian Roldán.
3: Doncs tot just estan arribant els representants sindicals, però està clar que ho fan molt reforçats per l'èxit de convocatòria de les manifestacions que s'han fet avui arreu del país. Asseguren que els docents catalans s'han expressat un cop més i que ho han fet amb claredat. Damunt la taula, l'increment salarial continua sent el principal punt de fricció entre les dues parts. Des d'ahir, Educació ja accepta negociar un augment de salari lineal per a tots els docents, en comptes dels complements específics que defensava la setmana passada, però les xifres que proposa el departament i les que demanen els sindicats continuen força allunyades. Les principals incògnites recauen a saber si ara la Generalitat augmenta la seva oferta econòmica, en quant de temps també preveu aplicar-la i si aquesta acaba satisfent les demandes dels sindicats majoritaris. De fet, els representants dels treballadors no descarten sotmetre a votació noves protestes si la Generalitat no sabe augmentar les xifres i aquestes no acaben de convèncer els docents a la reunió d'avui.
1: I aquesta hora el que fem és connectar amb l'equip viari per saber com està la situació a les carreteres amb tots aquests talls que estan protagonitzant mestres i professors. Carmina Malagarriga.
4: Bon dia. Els talls es mantenen a la 2 a Lleida en tots dos sentits, també a la P7 entre Vilaseca i el Vendrell en sentit nord, el Vendrell i Tarragona en sentit sud, pel que fa al tram nord de la P7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la Roca en sentit sud, de Riudellots de la Selva a Girona en sentit nord, de Girona a Vilablareix en sentit sud i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Tot i que hi ha previstos desviaments per aquests talls, hi ha retencions quilomètriques abans i després dels talls i també les vies alternatives a la P7, com ara l'N340 a l'entorn de Tarragona i tant l'N2, la C65, com la 2 a l'entorn de Girona.
1: Atenció també a això, la televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometrien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors a la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també s'han desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'endesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Com passa habitualment amb aquest tipus d'informacions, quan ha transcendit la notícia, hi ha hagut moviment als mercats, el preu del petroli està baixant, ara se situa el barril de Brent al voltant dels 95 dòlars. I un últim apunt, Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions. Proposa que estiguin en mans d'europees 2/3 de les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci de les companyies nord-americanes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forte.
5: Hola, bona tarda. La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles com la seguretat i la defensa. Només per a les telecomunicacions d'ús comercial, com l'accés a internet dels mòbils o els ordinadors, sí que hi haurà una part oberta a empreses estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències dels satèl·lits. La vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
6: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
5: Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit. Ara mateix, la Unió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.
0: Passen 7 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
8: Què tal? Molt bona tarda.
0: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
9: Què tal? Què tal?
0: I l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
10: Molt bona tarda.
0: Tot bé?
10: Tot molt bé.
0: Ideal. Molt bé, escolta'm, perfecte. El primer tema, a més, avui arriba... Diguem que és especialment sucós,
8: oh,
0: perquè promet, sí, assegura... Espera, que encara no t'he saludat.
11: No, però és que ja t'aviso abans.
0: És que no t'he saludat.
11: No, però ja t'aviso abans, a veure com em presentes avui.
0: No, no, anava a dir que avui has promès...
11: Una presentació. No.
0: Has dit que avui te l'havies preparat, realment. Que bueno, tenia, és el dia que, el primer dia, has dit, no. Apunteu-vos el dia.
11: Sí, però a veure com em presentes. Vull dir, ara m'hauràs de posar alguna categoria, vull dir alguna cosa, m'hauràs de dir...
0: Espera, primer... Alguna, primer
11: molt bé, o posi en castellà, el elegido, no, saps? Vull dir,
9: no, el multipremiat...
0: Cap problema. No. Ara ho farem, ara ho farem. Ara ho farem. Primer canviem la sintonia.
11: Espero que t'hagis preparat alguna cosa,
0: no? I com cada dimecres, el comunicador multipremiat, encantat d'haver-se conegut i convidat... No,
11: escollit,
0: a la casita,
11: escollit.
0: A la casita de Bad Bunny.
11: Ah, molt bé.
0: Què? Santi Villas, bona tarda.
11: Hombre, què tal? Bona tarda. No, clar que me l'he preparat, perquè ara... Bueno, calla, que és que resulta que ara me'n vaig donar compte, perquè tinc el mòbil que se'm mor cada 2x3, sí. I es veu que m'havia enviat un missatge, ho vaig veure ahir, per anar a la tarda de Catalunya Ràdio,
0: sí,
11: a parlar d'aquest
0: sí,
11: tema.
0: Sí.
11: Jo, però avui... clar, jo no ho havia vist, perquè ara m'he de canviar el mòbil aquesta tarda.
10: Era mirant-nos l'exclusiva.
11: Clar, i ara
0: estàs
11: de res quedaré malament.
0: Estàs utilitzant ara l'antena per demanar disculpes als companys de la tarda que et van buscar perquè anessis el dilluns.
11: No saps la de missatges que tinc.
0: Et dic una cosa, ens van demanar permís, ens van dir, teniu algun problema els del migdia que els de la tarda?
11: No, el problema tenia jo, que tinc un mòbil de merda.
0: I avui, quan ens has proposat això, dic, escolta'm, el Santi ens proposa això, vosaltres no el veu fer al final, no? Perquè sento el programa bastant en diagonal i em van dir, no el van fer.
11: Ja m'hagués tombat el tema, també. Si ho hagués explicat en un altre programa, però quin tipus de cadena que és això, Mediaset?
9: O sigui, ens haguessis deixat per anar a la tarda.
11: No, és que no vaig...
0: No, hagués fet una cosa pitjor. O sigui, hagués tret dues seccions per preu... O sigui, hagués cobrat dues vegades la mateixa secció.
11: No, aquella devia ser gratis.
0: Oh, clar, sí, aquella era gratis.
11: Ah, no, estàs cobrant. Per cert, una cosa et vaig a dir. Ja ho us he dit a tots vosaltres, perquè aneu tocant el telèfon, ara que esteu aquí, que amb la mateixa música tireu tota secció.
0: Ai.
11: Vull dir, a mi em va dir aquesta que em va convidar...
0: Que aquesta ja... que m'acomides és la tarda de
11: no,
0: Catalunya Ràdio?
11: No, ja estic parlant de Bad Bunny.
0: Ah,
11: no,
0: perdó.
11: De Benito.
0: D'en Bat.
11: De Benito. Ja em va dir, i si mateix t'ho dic perquè ho tinguis clar, i ho passis a les instàncies superiors necessàries i pertinents, que quan vas a la casita de Bad Bunny,
0: sí,
11: ja directament et puja el caché.
0: Carai.
11: T'ho deixo.
9: Però i et donen un certificat?
11: No. Es veu que ja ets un altre tipus de persona, ja pots demanar més per col·laboració a Catalunya Ràdio, ja pots dir el que sigui.
0: Molt bé.
11: Vull dir-te que ara, de moment, aquí, feu com vulgueu a acabar la temporada, els hi traieu una miqueta a cada una, no doneu a mi, no ho sé, perquè jo crec que entenc, ara obrir pressupostos, deu ser un
0: clar,
11: lío.
0: Ara està difícil, ara està difícil.
11: Encara
0: clar.
11: No m'han acceptat les factures de fa 3 mesos, vull dir que m'arriba si no... l'altre dia un mes, no he cobrat des de febrer.
9: A veure, som una ràdio pública.
0: Però això, per què no ho has fet bé, tu?
11: Bueno, no ho he fet bé, ho he fet bé. Vull dir, tampoc és... vull dir, no presento les factures tipus de Aldama, saps què vull dir? O sigui, estan clares, són quatre merdes. Bueno, no, és que a més no cal que... pregunteu-me.
10: Exacte, no, primera pregunta.
0: No, l'Alícia t'està esperant.
1: Sí, avui, l'Alícia vol fer la llista.
11: Avui em dic una cosa. Avui està aquí preparada per entrar a la consellera Paneque i no entra.
10: Totalment. Tu i jo piqui-piqui fes les coses. Bueno, primera pregunta. A veure, Santi Villas, venga. Tu vas estar a la casita de Bad Bunny.
0: Però deixa'm posar una mica de context, perquè potser no tots els oients saben què és la casita de Bad Bunny. En els concerts de Bad Bunny hi ha una mena d'escenari més... exclusiu, podríem dir, que es diu La Casita, en el qual pots veure el concert pràcticament des de dins de l'escenari mateix, a tocar de Bad Bunny, i allà hi van convidats selectes.
11: Sí.
0: Gent famosa. Per exemple, els de Barcelona es va veure Lamine Yamal, mira, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Alejandro Valde, Ferran Torres...
9: Tampoc. Qui és tota tampoc. Aquesta
0: Marc Giró. Tota aquesta gent es va veure a La Casita.
11: Aquelles
0: de l'Espanyol.
1: Són enemics de l'Espanyol, bàsicament.
0: I també Santi Villas.
11: Bueno, i després va vindre Batguiel. I l'endemà,
10: Úrsula Corberó.
11: Sí, Úrsula Corberó. Sí, sí. I després, influencers.
0: Sí, sí.
11: Però, bueno, res a comparar amb el primer dia.
0: No, no, clar.
11: Si és que això era...
0: On estiguis tu, queda clar que és el primer.
11: Obrir la gira per Europa.
0: Clar.
11: També t'he de dir que jo era Marc Giró más uno. Más uno era jo.
0: No et van fer una convidada nominal?
11: Sí, després sí, però...
0: Però clar, tu eres el acompanyant.
11: Sí, però ja fa temps, que sóc acompanyant. Vull dir, no t'ho sé.
0: Què passa?
11: Ara, però a veure, vull dir, saps? Vull dir,
0: també assumir-ho bé.
11: Som majordom Farrete.
10: La meva pregunta és, en quin moment...
11: Sí.
10: Bad Bunny pensa, jo vull convidar a Marc Giró i el seu acompanyant.
11: No, això jo crec que no deu funcionar així. Ah. O sigui, a mi em van trucar per si volia anar al concert.
10: Mm-hmm.
11: Jo he de dir que...
0: Hi ha bufetades per aquestes entrades.
10: Bueno, funciona, jo, per exemple, jo vaig perdre una quantitat d'hores.
0: A casa meva tinc dos que estaven desesperats d'haver-hi pogut anar.
11: Jo ja et dic que no he anat mai a tants concerts com a la vida. Jo a la vida meva vida personal, des de fa un any enrere, jo crec que he anat a un concert d'atenció a la meva cultura musical, de Ole Ole, Mecano, Ole Ole, Mecano, Luis Miguel i Madonna, que vaig anar a una de Barcelona.
9: Ole Ole, esto es lo que yo he visto. Marta Sánchez o en Vicky Larraz?
11: Ole Ole a Marta Sánchez. Ja no, Vicky Larraz no. Marta
9: Li felicitem l'aniversari, que ha fet 60 anys aquesta setmana.
0: Qui, Marta Sánchez?
11: Sí, és que de veritat. Sí, bueno, des que va fer lo de l'himne, segueix. Clar. Bueno, total. Però ara només faig que pujar a Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, tot, amb una valla, més de tota la costa.
0: T'has habituat ja als grans escenaris.
11: La sala no sé quantos, a quan va l'aigua, tot. Vull dir, tot el dia amunt, cap aquí, cap allà, el d'est, el de l'altre.
0: Tens una agenda molt, molt carregada.
11: Jo no he sent molt de
10: però
11: música mai.
10: Però et contacten.
11: Bueno, et truquen i et pregunten si tu vols anar al concert. Jo vaig pensar, bueno, doncs no ho sé, perquè, claro, jo els divendres marxo. cap a Barcelona. Yeah. Saps què vull dir?
10: Molt bé.
11: Ja veurem.
0: M'agrada molt aquest punt sobrat. Vols venir al concert de Bad Bunny, que hi ha bufetades per aconseguir...
11: Moment, no
0: que és divendres, i jo els divendres habitualment marxo.
11: Jo no me'n recordava ni que hi havia concert de Bad Bunny. O sigui, comencem per aquí.
0: Molt bé.
9: Però tu sabies qui era Bad Bunny?
11: Sí, home, sí.
9: Ah, vale.
11: Sí, tu saps qui és Marta Sánchez. Cadascú té el seu
0: menjó.
11: Total, aleshores, clar, a mi em van dir que havia d'anar el dissabte, i vaig dir, avui dissabte. Pues dissabte ja m'han fotut el cap de setmana en l'aire.
0: Millor divendres.
11: Saps què vull dir? No, i jo vaig dir, bueno, pues ja d'això. I vaig dir, bueno, vale, pues venga, vale, pues anem dissabte. Bueno, pues anem dissabte, vale. I ja, pues jo havia d'anar dissabte. I aleshores, el divendres, a les 3 de la tarda...
0: Ui, que poca antelació, no?
11: Em van trucar i em van dir, no, ha de ser avui a La Casita. I jo automàticament vaig dir... Vaig sortir a la redacció, que hi ha castellanoparlants, també, i vaig dir, tengo que ir a una casita, ¿esto qué es? I aleshores van començar a enviar vídeos. Esto, però vas a... I bueno, vaig notar jo...
10: Molt,
11: com que de repent jo era pues, la verge de Lourdes.
0: No, clar, hi ha molta gent que pagaria molts diners per estar al teu lloc.
11: De plàstic, amb la meva cara i el meu cos, com a Lourdes...
0: Igual.
11: Vens d'aigua.
0: Clar, clar. O sigui, hi ha molta gent que et donaria un dit de la seva mà per poder estar en aquesta
10: casa. O sigui, que no sabem per què, no? En plan, algú va pensar que era bona idea que hi fóssim.
11: A mi em van explicar que tu proposen gent i llavors ells trien qui sí, qui no.
10: Val.
0: Llavors ells són el sèquit de Bad Bunny, no?
11: Els bonis. M'imagino.
10: Sí, sí.
11: I aleshores, pues, pues bueno, vale. Llavors em van dir, tens que estar entre les 7...
0: Això, quantes hores d'antelació?
11: A mi, entre les 7 menos cuarto i 7.
0: Molt bé.
11: Nosaltres vam arribar a les 8 menos 5.
9: I a quina hora començava?
0: Una hora tard. Ja
11: pensàvem que no hi havia ni casita,
9: però
11: ni,
9: i a quina hora començava això?
11: Ni res. Això començava a les 8.
0: Oh. I vas arribar 5 minuts abans del concert,
11: 5 minuts.
0: Bueno, va anar molt, la teva sobramenta.
10: La teva sobramenta és
0: tremenda.
11: Jo què sé, és que hi havia molta cua. Ja. O sigui, jo, clar, jo no m'ho imaginava. I clar, de repente tu veies els pares tirant a les filles al mig de la costa de dalt de Montjuïc, els cotxes allà parats i les nenes corrent cap a dalt com a boges, vaig pensar, però bueno, això deu ser importantíssim.
0: Oh,
11: bueno, i aleshores, pues ja està. Llavors,
0: t'havies de vestir d'alguna manera diferent o era igual lliure?
11: Jo em vaig vestir bé.
0: Sí, però no, però no perquè et donessin instruccions.
9: Defineix vestir bé.
11: Pues mira, em vaig posar un pantaló suec.
9: Què és un pantaló suec?
0: De l'Ikea.
11: Pues de Suècia.
9: Però què té? Té pinces?
10: Perquè és aquest estil així molt quadrat.
11: Un pantaló bo.
9: Val.
11: Un pantaló bo.
9: Molt bé, et felicitem.
11: I una camisa japonesa.
0: Molt bé.
11: Ampla, diguéssim. Ampla
0: molt internacional tot. Suècia i Japó.
11: Sí, no?
0: Molt bé.
11: Una barreja bona.
0: Eclèctic.
11: Bueno, i aleshores, clar, vaig pensar, ves així perquè allò serà una mica mini short.
10: Sí.
11: Saps? Jo crec que allò serà una mica biquini, una mica samarreteta, tal.
0: Al·lèrgia a la roba.
11: Bueno, no, vull dir, una cosa com més de, pues, de caseta de
10: Puerto Rico.
11: De, sí, bueno, de Puerto Rico, jo què sé. Vull dir,
10: de la platja. De Puerto Rico, ell fa aquesta caseta és una rememoració d'una caseta puertorriqueña.
11: I aleshores, fixa't tu què et diré, que jo vaig anar vestit així. Clar, jo quan vaig arribar allí vaig veure que allà hi havia pues, molt polièster.
0: Clar.
11: I aleshores, molta cosa com molt d'així com de...
0: Chandal.
11: No, sí, bueno, tal. Pues els jugadors del Barça posen sí. Una cosa d'Adidas, amb una samarreta que posa al darrere Valenciaga, tota l'esquena.
0: Però, sí.
9: Quin horror.
11: Una cosa molt així. I fixa't tu què et diré, i t'ho vaig a dir a tu, que va arribar un moment que va venir Bad Bunny, aquest, al Marc i a mi, se'ns va apropar mentre es cantava, al Marc li va agafar la solapa, li va tocar el teixit de la solapa i li va fer...
0: Ah, veus?
11: I a mi em va agafar la camisa i va veure també que allò era bo.
10: I va fer mentre cantava.
11: Ens va tocar... Bueno, jo he tingut a Bad Bunny...
0: L'enveja d'Alicia Puig ara mateix és...
9: Llàstima que no hi hagi la càmera que sempre demana.
0: S'està morint d'enveja, eh?
11: Que som les dues úniques persones, també et diré que nosaltres triplicàvem l'edat de tota la casita, però no de la casita, fins i tot del constructor de la casita, vull dir, del que va posar el cipa. I nosaltres vam ser les dues persones en les que va interactuar i va tocar el teixit... Allò que va com encorbadet, que s'apropa com encorbadet a la gent, com una mica de tal. Després, he de dir que la casita pues, també està, és mona, el que passa és com si estiguis al clot, que mola al terra, diguéssim. Si passes al metro, tota l'estona...
9: Però hi ha catering, què té a dintre?
11: Sí, llavors a dintre de la casita, tu entres a la casita. A veure, vas per part. Tu entres allà, llavors et porten a la casita, entres a la casita, et presenten el mòbil, et donen una bossa i et posen el mòbil dintre de la bossa.
0: Perquè no agafis imatges ni gravis.
11: Perquè no agafis imatges ni agafis res, tot molt bé. També et diré que després, quan surts, semblava allò un concurs d'aquells del País Basc de trencapedres, perquè per treure l'alarma el imant aquell pobre home fotia uns cops que deia, fotre el mòbil en l'aire. Bum, bum, bum!
9: Va, per això ara tens el mòbil fet una merda.
11: No, jo no el vaig portar perquè com que no em va, me'l vaig deixar al cotxe. Dic, no, és que no em serveix de gaire. I aleshores... Tu entres allà i la casita pues, és pues, una casa que hi ha pues, un sofà, una taula, una barra de bar...
0: I durant el concert estàs allà o durant el concert estàs més a fora amb una mena de porxo per poder veure les...
11: A nosaltres la noia,
0: però si
11: la
0: estàs
11: Paula...
0: dins el sofà, no veus l'espectacle.
11: Hi ha una
0: no veus...
11: pantalla. Hi ha una tele.
0: La pantalla, bueno,
11: però clar,
0: casa,
11: la noia,
0: no?
11: La Paula, la noia que ens va portar, molt simpàtica, ens va dir, bueno, si quieren quedar-se... Clar, ens va veure dos abuelos.
0: Clar,
11: nosaltres no ens va... Vull dir, no ens va veure de... O sigui, ella va considerar que nosaltres, baixar el cul fins a terra amb els genolls doblegats, no ens tornaríem a aixecar.
0: Perrear no perreraríeu
11: no.
0: Vosaltres.
11: I aleshores va pensar, bueno, pues aquestos que es quedin als sofàs. Uns sofàs grans, marrons, molt macos, color xocolate.
0: Molt bé.
10: Xocolat. I de catering que hi havia?
11: Hi havia una barra, no hi havia menjar, eh?
0: Ah, beguda.
10: Ah, beguda.
11: Hi havia beguda.
10: Ah, vale.
0: Has de fer coixí, eh? Si no...
9: Clar, hi hauria d'haver-hi menjar porto-riquenyo, mofongo i aquestes coses.
0: No, diu que
9: coses.
0: No, només beguda.
11: Bueno, potser hi havia menjar. Jo, com que vaig... Bueno, és que jo també et diré, semblava...
0: Clar, vas arribar tard.
11: Jo vaig arribar, que vaig entrar, que acabava de sortir Bad Bunny, perquè em vaig haver d'esperar que passés i sortís. Vaig veure passar cap a l'escenari. I aleshores jo vaig entrar i estàvem... Cuidado, eh? Lamine Yamal, la nòvia...
9: La d'ara.
11: La d'ara, sí. La d'abans, no. La d'ara.
10: I et, us van ser els jugadors del Barça?
11: No.
10: No.
11: És que no ens deuen conèixer, ja.
10: Yeah.
11: Però jo tampoc, perquè jo vaig dir, però qui són? Jo vaig conèixer ja Lamine Yamal, i deien, aquest és Gavi. Doncs pues jo, Gavi, Miliki, Fofito i Miliquito.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
11: No sé qui són.
0: Tens sort que ara mateix no t'està soldant, per exemple, el meu fill. Perquè si l'Alícia si t'enveja per haver gairebé tocat Bad Bunny, el meu fill, saber que estàs a un mig metre de Bad Bunny, i a més, a mig metre de Lamine Yamal, no, Gavi, Lewandowski, Ferran Torres...
11: Ferran Torres no sé qui és. De Lamine Yamal ens separava una tauleta que la gent deixava els mòbils i un bolso. Una tauleta que feia com aquest ordinador, un pam i mig.
0: Això sí que em fa enveja.
11: I després hi havia qui... Bueno, després hi havia un que es diu Lewandowski, perquè vaig entendre que li deien Lewandowski, Lewandowski, no te vayas, no te vayas, o quédate, li cantava...
8: No creu, bueno, no ho sé, no sé què penses tu, però
11: com
8: jo sempre...
11: Com un déu grec.
0: Jo, vols dir, físicament?
8: Cada vegada que el veig penso que és el Miquel Àngel del segle XXI.
11: Ui, ah, sí? Ui, ui, ui, ui, ui, ui,
8: en marbre de Carrara.
11: No. I després, no, eh? Va, i després estàvem tots aquests, i aleshores arriba un moment que ell va baixar, que baixa, salta d'un escenari on va vestit amb traje, passa a l'escenari de la casita, que ja va amb bermudeta... I aleshores allà venen uns senyors i diuen, va venir. I aleshores porten més gent. I aquí van portar més jugadors del Barça que no sé on estaven.
0: Ah.
11: Llavors va aparèixer uno que vaig conèixer perquè fa un anunci de paqueteria, Pedri.
0: Sí, sí.
11: Fa com un anunci al Nadal de tienes que enviar este regalo o algo així. Que té una... Bueno, que té veritat que si et quedes amb la cara...
9: Ni jo amb tota la meva maldat,
11: però, per exemple,
9: hagués dit una cosa així.
8: Sí, això m'ha sabut greu, eh?
11: Pues t'ho juro que vaig pensar.
0: És dels que ell va conèixer, ell va conèixer Pedri perquè fa un anunci de paqueteria.
11: Bueno, jo després ja vaig veure, si aquest es diu Gavi, ja sabia que era Gavi, allà el tenia, amb un polet marró, també molt bé.
10: I us van dir que no podeu tocar Bad Bunny?
11: No.
10: Això no us ho van dir?
11: No, això es veu que li diuen a la gent, a nosaltres no es va dir que deu pinta de tocons. Tant que de pensar que no el tocaria, però ens va tocar ella a nosaltres, que també nosaltres haguéssim pogut dir...
0: Clar, perquè no ve toca la camisa. La camisa
10: no
0: s'ha de
10: dir. No, perquè quan et conviden a la casita et diuen tu pots ballar, i a més hi ha moltes càmeres que et graven, però com per la integritat de l'artista no el pots rotllo abraçar, tocar, tal, saps?
11: No.
0: No, pensa una cosa, si l'abraça un... Tots s'hi abraonen, i per tant aquell home no pot seguir cantant, perquè deu tenir 30 o 40 persones a sobre.
10: Una imatge com de normalitat, d'aquella està cantant i tots ballant, com si estiguessin fent una festa a una casa puertorriquenya, saps?
0: Veus?
11: Nosaltres estàvem més contra la paret. Jo he de dir també contra la paret, perquè vam pensar, és que nosaltres amb tot això no podem, vull dir-te, perquè clar... Allà hi havia una, ja va aparèixer una noia i un noi que es van fotre al perreo, que vaig estar a punt de recollir-los de terra, perquè arriben molt fondo, eh?
0: Sí, sí.
11: O sigui, arriben fondo, eh? Amb lo que seria l'ojete.
0: Sí, sí.
11: Però
0: sí, sí.
11: Toca terra, eh?
0: Cool brut,
11: o sigui, jo vaig quedar, vaig pensar...
0: Té mèrit, això, eh? Té mèrit, eh? No, no, no, no podíem fer, no, home, no, perquè després has de pujar, eh?
11: Però és cuclilles, no, clar, bueno, clar. Jo em quedo allà.
0: No, ja.
11: Bueno, i després, el que vaig passar molta d'això és molta estona, això també jo crec que m'ho agrairà la casita de Bad Bunny, vaig estar tancant i obrint, tancant-me la porta, perquè la gent entrava i no tancava la porta.
0: Clar.
11: O sigui, el portero d'aquí no hi ha qui en viva, no l'ha tancat tantes vegades...
0: Feia corrent d'aire, i feia corrent d'aire i havies d'anar tancant.
11: Home, la gent ve que entrava a la porta oberta, torna a tancar la porta. O un altre cop, torna a tancar la porta. Vaig tancar molt la porta de la casita.
0: Ben fet.
11: I vaig donar una Coca-Cola, i aleshores sí... Va arribar un moment que llavors va aparèixer a Bad Gyal amb el nòvio, molt bé, també, estàs, pues, també la conec, pues, bueno, almenys una alma amiga, vull dir, perquè jo del Barça, et dic, no ho coneixia ningú. I llavors va cantar, va tornar a venir Bad Bunny, pa aquí, pa allà, pa allà, pa aquí, pa allà, pa aquí, cap allà, i llavors ja quan va, se'n va anar. I van pensar, ara, deu ser quan ja es torna a anar a l'altre puesto, i es posa el gorro de llana o algo. I aleshores va venir un senyor... i se'n van dur, va dir, ja, i se'n van portar tots els jugadors del Barça. I al Barça vam dir, seleccionados. Ens van fotre la mateixa filera i on vam anar, abans del Barça. O sigui, jo vaig sortir d'allà, pues, amb tu vaig a dir, amb Pedri, Gavi,
0: Lewandowski,
11: Yamal, un altre també amb gorra, no sé... Ja, bueno, mira, perdona, m'hauria pogut posar la gorra així, no, avui?
0: No, va, sí, gorra cap enrere, vols dir la gorra, molt bé.
11: I ja està.
0: Molt bé.
11: I també és veritat que un senyor... Bé, que li van fotre un rotllo a un senyor de Bad Bunny que ens havíem llegit al País el cap de setmana anterior, que estava del País Semanal, i aleshores el pobre home ens va preguntar què canció les gusta més de Bad Bunny. Pues mira, cric, cric, cric.
10: Quina injustícia.
11: Després sí que ja, després ja me van sonar totes, però clar, vaig pensar, a veure si la de Nova York no es diu Nova York. Clar, jo no em sé el títol.
10: Pues sí.
11: Ara, doncs, és que era molt malament.
0: La de Nova York, i ja està.
11: Després ja sí que ja, quan ja el dissabte me'n vaig anar cap a Berga, Bad Bunny al cotxe a tot.
8: Ja, això passa com a
11: ja te puc fer Nueva York, ja te puc fer la mudança, molt ja bona. Te puc fer lo que tu vulguis. I ja
0: tienes muchas novias i totes aquestes coses, no? Titi, me pregunto.
11: I vas trobar molt bé, vas trobar un senyor bastant... Vas trobar un concert, jo crec que no havia mai un concert tan, tan gran, vull dir que allò és el Estadi Olímpic. Bueno, vaig trobar... Bueno, bé.
0: Repetiries a la casita? O una vegada vista
11: bueno,
0: ja prou ja?
11: Jo sí, jo a la casita.
0: Amb una plega
11: bueno,
0: de prou,
11: jo
0: eh?
11: També t'ho dic, o sigui, jo ara quan me conviden a concerts dic, bueno, on està el pàrquing, primera? Perquè jo aquella costa no me la penso fotre. Vull dir que jo tota aquella baixada de tota aquella gent allà... Mare de Déu, és que em suïcido. Vull dir, és que no arribaries mai. Mm-hmm. I llavors jo demano que em deixin un pàrquing, llavors jo vaig amb el meu cotxe, que ha passat alguna cosa amb les colles del Zapatero.
0: No passa res, no. Ara hi anirem,
11: Vale.
0: Però no és Zapatero, no vull dir una altra cosa.
11: I vaig amb cotxe i llavors surto una mica abans, jo vaig al concert. Aleshores, demano el setlist, miro totes les cançons, les vaig seguint,
0: molt
11: i
0: bé.
11: Quan veig que en queden 3 o 4,
0: te'n vas.
11: Dic, mira, en aquesta... Em podeu venir a buscar? A veure, es veu un muchacho, una muchacha, em venen a buscar i vaig al cotxe, baixo...
0: És com el tribunero del Barça, que al minut 85 ja marxa perquè, si no, hi ha embolica.
10: Bueno, és que saps què passa? Sisplau, a la propera convida'm a mi.
11: És que jo saps què passa? Que hi ha tanta gent... Clar, jo veia... Bueno, jo només arribo a la casita, que em vaig posar de la casita a mirar d'això, van treure'n un en braços, eh?
0: Ah.
11: Gitat, el pobre, que s'estava morint. El portaven entre dos, com si fos un paquet, però no havia ni començat.
0: Ja.
11: I vaig pensar que ja li falta l'aire. I aleshores, pues, jo me vaig ficar cap a la paret...
0: Per si de cas.
11: I vaig esperar que vingués Bad Bunny a tocar-me la camisa. Però fixa't tu, la gent... Com no té
0: el poderio,
11: el
0: eh?
11: El vol.
8: La cosa distingida.
11: Ah. Sí.
8: Clar. Però, hòstia, aquests tios maneguen.
11: Bueno, ja ho notes, ja. Clar, tu dirà, clar, és que vull dir...
0: Van bermuda, però bermuda bona.
11: Van bermudeta, sí.
0: Però bermuda
11: és garrigueta, no et pensis, eh?
10: Garrillet. És garrilet, què vol dir?
11: Vull dir que és de bessonet fi. Saps què vull dir?
8: Sí, sí.
11: Calma, jo el vaig tenir... Jo l'hagués pogut fer perreo, eh? Perquè no, tenia el cotxe. I m'hagués pogut jo posar detrás i fer perreo. Perreo i...
8: I el que surt.
11: Perreo i tren. Vull dir, perquè...
0: Doncs,
11: no, una cosa... Bueno, doncs trobo que...
0: Molt bé.
11: Aquesta... Clar, jo he de fer coses que només hagi de preparar.
0: Clar, ja es veu. Vull dir, has arribat quasi dos quarts, és que haurien d'anar acabant.
11: Clar.
0: Perquè s'estan esperant a Madrid per explicar-nos tot l'embolic que tenim al PSOE. Home, tenim el PSOE, la Guàrdia Civil allà i la UCO dins de la PSOE.
11: Els de la UCO haurien d'anar a la casita.
0: Ah, bueno.
9: Ja hi han anat.
0: Però una altra casita.
8: Del Sánchez.
9: Sí, ja hi han
0: anat. Doncs aquesta és l'experiència de Santi Villas a la casita. Jo crec que no, ja està.
11: No, però molt bé, ha estat molt simpàtic tot. Vaig trobar molt llestet aquest nen.
0: Molt bé.
10: És molt llestet.
11: El vaig trobar interessant, vull dir, un senyor que fa coses que estan bé. I bueno, i ara a veure, no, crec que hauré d'anar, vull dir, per baixar una mica el nivell a Maria del Mar Bonet.
0: Per exemple, per exemple.
11: Una cosa així, no?
0: És un altre estil, no és baixar el nivell, és un altre estil, totalment diferent, totalment diferent.
11: Hauré d'anar al gòtic.
0: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Falta, un minut per arribar a dos quarts, una pausa i de seguida entrem en matèria.
7: Catalunya migdia.
12: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
13: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
10: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
18: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
19: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
20: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
19: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
20: Fes del Palau el teu ritual.
21: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
7: Catalunya migdia.
22: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
23: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
24: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
23: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
25: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
24: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
23: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
0: Passen dos minuts de 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre, el dia en què la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid. De fet, fa 6 hores que és dins de la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. La policia busca documentació que aclareixi si el partit va pagar per les maniobres d'alguns dirigents destinades a frenar o a incidir en les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la hipòtesi del jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional i per això han declarat com a investigats la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán. A la seu del PSOE, des de primera hora, hi tenim el Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
28: Què tal, Òscar? Bona tarda.
0: 6 hores que fa que la Guàrdia Civil és aquí dins i, de moment, no hi ha cap indici ni cap pista que això estigui acabant.
28: No, hem tingut diferents moviments de cotxes, fins i tot de persones que podien ser els agents de la UCO que han entrat i sortit, però encara hi ha aquí muntat un dispositiu de seguretat de la Policia Nacional, custodiant la seu del PSOE al carrer Ferraz, a l'altra banda de la vorera, justament davant del despatx de l'expresident Zapatero, que recordeu ha estat just al davant de la seu del PSOE. Som encara moltíssims periodistes, càmeres de televisió, esperant a la imatge de la sortida, i bé, unes hores en què hem tingut temps de veure diferents imatges curioses, a banda de veïns, que ja és habitual aquí al carrer Ferraz, veïns que passen per davant, insulten, gent que passa amb el cotxe i ha apretat el claxon i també insulta. Hem vist també a un violinista que ha portat Hazte Oír i ha començat a tocar la sintonia o la música que tocaven els violinistes del Titanic mentre el barco s'afonava. Era una metàfora bastant clara. I també, ara, a última hora, un grup de mariachis, que també és una altra
0: clàssic, ja,
28: de les estampes típiques d'estos moments.
0: Bé, i mentrestant, hem tingut accés a Catalunya Ràdio a la interlocutòria del jutge. Què és el que sospita el jutge que ha provocat aquesta entrada, no només aquí, sinó també a casa de Santos Cerdán, per buscar documentació? Què és el que diu aquesta interlocutòria del jutge, Dani?
28: Doncs el que es dibuixa és una mena de clavegueres del PSOE, un grup organitzat per Santos Cerdán, el secretari d'organització del partit, en la que Leire Díez era la seva encarregada de buscar informació, de desacreditar les investigacions contra el Partit Socialista o les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez i el Partit Socialista, un dispositiu que hauria començat al voltant de la imputació de la dona del president espanyol allà cap a l'abril del 2024. De fet, l'auto del jutge diu molt clar, diu Santos Cerdán, en tant que secretari d'organització del PSOE, hauria posat a disposició d'esta estructura criminal la pròpia estructura del partit. Des dels seus inicis va suportar el cost de l'activitat, va permetre reunions que el personal del partit atengués a funcions administratives d'este grup, van pagar bitllets d'avió, a través de les campanyes institucionals, campanyes publicitàries que feia el partit, per exemple, en les eleccions al Parlament de Catalunya, que això també surt a l'auto, s'haurien pagat pagat de forma opaca a periodistes, en este cas... Bé, no sé si se sent també.
1: Insulta sí. Pedro Sánchez, sí.
28: Perdó, és que m'he quedat una mica parat.
1: Sí, fill de les quatre lletres, li estan dinant.
28: Hauria d'estar acostumat, sí, ja, però... Bé, doncs, a la mateixa Lerer i Díaz se la pagava de forma opaca a través d'empreses d'un dels dirigents socialistes, que també avui ha estat investigat, i a una altra periodista, la Patricia López, que va morir recentment, també se l'hauria pagat a punta l'auto a través de campanyes institucionals a una publicació en el marc de la campanya electoral del Parlament de Catalunya. Què feia aquest grup? Doncs es fixava objectius, com per exemple desacreditar el fiscal anticorrupció Alejandro Luzón, i ho feien a través de temptar a un altre fiscal, el fiscal Grinda, temptar-lo amb suborns o amb un ascens de lloc. També buscaven canviar la declaració de Carmen Pano, esta empresària que va afirmar que duia bosses de diners a Ferraz, és a dir, diferents operacions entorn a investigacions en marxa contra el Partit Socialista que s'haurien finançat, com diu l'auto, això creu el jutge, s'haurien finançat amb fons del PSOE.
0: Doncs això és el que diu aquest auto i veurem si això s'acaba confirmant o no. De moment el que està la Guàrdia Civil algú buscant informació, documentació en la seu del PSOE, a la seu del carrer Ferraz i també, com dèiem, a la casa de Santos Cerdán per tal de buscar aquesta documentació que avalaria o no tota aquesta teoria del jutge. Dani, et deixem pendent d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz i si hi hagués qualsevol novetat, òbviament, ens demanes pas. Fins ara.
28: D'acord, perfecte. Fins ara.
0: Natàlia Ramon, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Què és el cas Leire? Perquè estem parlant molt de Leire, ja fa dies, aquesta que deien que si era la fontanera del PSOE, que en deien en castellà. Què és el cas Leire?
10: Doncs abans de res hem de dir que hi ha dos casos, o fins ara, fins avui hi havia dos casos que s'entrellacen. Un és aquest que coneixem com el cas Leire, que investiga l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, per un suposat delicte de suborn i de tràfic d'influències per mirar d'influir en això, en els processos judicials que afectaven el PSOE. Aquesta causa està en un jutjat de primera instància de Madrid. I després hi ha un altre cas, que fins ara es deia cas CEPI, que investigava si a través d'aquesta entitat pública, que actua com una empresa inversora del govern, es van prendre decisions que comportaven comissions il·legals. I aquest cas el porta el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Però a partir d'avui, probablement aquests dos casos quedaran tots dos junts, i el que estava en primera instància se'l quedarà també Santiago Pedraz. Ara, però, avui el jutge ha fet una peça separada per investigar si el PSOE era el que pagava a Leire Díaz per extorsionar jutges fiscals que portaven causes obertes de l'entorn de Pedro Sánchez. Per això, com dèiem, la Guàrdia Civil ha anat a la seu dels socialistes a buscar tota aquesta informació que ha sol·licitat el jutge i que, de moment, ja ha provocat la imputació de la gerent del partit, Ana Fuentes, i també en aquesta causa de l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán.
0: Perquè fins ara Leire Díaz sempre deia que havia fet el que havia fet per iniciativa pròpia, sense que ningú no li demanés. I el que sospita el jutge és que això no és així, sinó que hauria estat el PSOE o dirigents del PSOE els que l'haurien encomanat aquesta feina i fins i tot li haurien pagat un sou d'uns 4.000 euros al mes, el que diu el jutge.
10: Exacte.
0: Per tant, és un cas nou que s'afegeix a la llista dels que hi ha oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez.
10: Exacte, aquesta és una nova causa oberta. Aquesta setmana se suma al cas plus ultra, amb la ramificació que implica l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que finalment haurà de declarar 16 i 17 de juny, però és que, a més, demà comença el judici a Badajoz contra el germà de Pedro Sánchez, acusat juntament amb l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura per un cas de tràfic d'influències a l'hora d'atorgar, us en recordareu, a David Sánchez una plaça de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. I encara el dia 9, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, haurà de presentar-se davant del jutge Peinado, que li ha de notificar l'obertura de judici. El jutge li ha advertit que hi ha d'anar presencialment, no s'hi val que hi enviï l'advocat, i que si no ho fa podria prendre mesures cautelars per, diu, evitar el risc d'eludir la justícia. I encara, en l'últim punt, abans de l'estiu s'hauria de saber la sentència pel cas Mascaretes, que recordem-ho, manté a la presó l'exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador Koldo García.
0: Veja, doncs tots els casos que afecten o al Partit Socialista o a l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu tots plegats.
2: O negre. Negre, sobretot per Pedro Sánchez i pel PSOE. La roda de premsa que ha fet aquest migdia, més o menys, a Roma, em sorprèn la calma que destil·la, fins i tot estan en una jornada en què hi ha hagut un requeriment d'informació a la seu del PSOE, però rellevant, que t'entri la UCO a la seu sempre és greu. Recordem què passava quan entrava la Guàrdia Civil a la seu de Convergència. El PSC s'afanyava a dir que Convergència era un partit corrupte. Segurament ara aquesta recepta no se l'estan aplicant. I també crec que hauríem de fer un exercici de política ficció, de pensar què diria Pedro Sánchez si Mariano Rajoy, José María Aznar o qui fos del PP, Alberto Núñez Feijóo ara mateix, fos l'inquilí de la Moncloa i estiguessin entrant agents de la UCO a la seu del PP, en aquest cas al carrer Gènova de Madrid. Em costa molt de veure, la veritat, com el president espanyol pot aguantar fins al final de la legislatura. Ell avui ha vingut a dir que si no convoca és perquè ell no pot afavorir els seus propis interessos partidistes.
0: Perquè n'ha fet com broma, eh? Ha dit, alguns companys em demanen que avanci les eleccions perquè així tindré una majoria més folgada i podré governar amb més tranquil·litat.
2: És un missatge de fiar paja i ja està.
0: Com que no puc prendre decisions per al meu interès particular, que és guanyar aquesta majoria absoluta, com deia ell, per això no les convoco. He fet un punt de broma, però bé.
2: Tots estem d'acord que si el CIS fos veritat, Pedro Sánchez hauria convocat eleccions fa temps, perquè el CIS diu que trauria més o menys, pràcticament estaria al voltant de la majoria absoluta més històrica de la història d'Espanya, i no ho està fent perquè segurament no li arriba. I ja veurem també què triguen els socis a deixar anar llast en relació amb el PSOE, perquè la setmana passada, per exemple, Gabriel Rufián va venir a dir que si això del Zapatero era veritat era una merda i que si no era veritat també era una merda. Són paraules textuals, no són meves.
0: O el diumenge el PNB va venir a dir-li que si aspirava a arribar al 2027 era irresponsable, va ser la paraula que utilitzava
2: Víctor Esteban. Per mi això és especialment rellevant, perquè sabem que el partit més sòlid d'Espanya és el PNB i que quan el seu polze comença a girar cap avall, més aviat ja pots començar a encarregar una caixa de pi. I segurament Sánchez es troba en aquesta tessitura de pensar com aguanto jo fins al 2027 i com afronto una més que pràcticament la podem donar per feta, una derrota electoral l'any que ve, si és que hi arriba, que hi vol arribar.
0: Podem sentir un moment com Pedro Sánchez avui des de Roma, perquè avui Pedro Sánchez tenia una visita amb el Papa, Lleó XIV, i per tant estava prevista la compareixença que ha tingut. Ell esperava que fos per parlar sobre la visita del Papa i per tant per treure-li una mica de pressió, però òbviament totes les preguntes han anat pel que estava passant al carrer Ferraz i per la possibilitat que avanci eleccions. I ell, vaja, ben tranquil, com deia l'Oriol.
3: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: En canvi, Alberto Núñez Feijóo insisteix, l'ambient actual polític a Madrid és irrespirable.
4: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable.
0: En canvi, des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras desmenteix algunes informacions que diuen que el Partit Popular hauria parlat amb Junts de la possibilitat de presentar una moció de censura. Diu Nogueras que a ells, a Junts per Catalunya, de moció de censura ningú no els ha parlat.
5: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
0: Un altre dels partits que tothom mira, el PNB, diu una senadora que si el Partit Popular deixi d'especular amb una moció de censura, si la vol presentar, que la presenti.
6: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
0: I des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que diu que si hi ha sentència, llavors sí que demanaran eleccions.
8: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Doncs aquestes són les reaccions que hi ha hagut avui, un cop s'han conegut aquestes actuacions de la UCO a la seu del PSOE.
10: Jo estic d'acord en aquest cas amb el que diu Gabriel Rufián, que fins que no hi hagi sentència, jo crec que hem de tenir molta prudència. Jo, per les informacions que anem coneixent tant, bueno, que hem conegut ja perquè hi ha hagut el procés, amb Ábalos, el cas de Begoña, i ara el cas de Zapatero, jo crec que aquests tres casos quedaran en no res. S'ha de veure aquest de Leire, que planteja, és veritat, més complexitats. Però en tot cas, el que són ara mateix, quan la Natàlia feia aquest superbon resum de tot el que té en marxa, sembla que la veritat és que hi hagin d'haver sentències condemnatòries de tot plegat. I jo crec que hi ha una intenció d'acoso i derribo, perdó per l'expressió, cap al govern de Sánchez, i que segurament hi poden haver coses que acabin sortint acusatòries, o sigui, alguna cosa que sí que hi hagi una acusació, però jo crec que la majoria acabaran en no res d'aquí 4-5 anys després d'un embat de manera molt directa durant molts anys. I de tots aquests que deia la Natàlia, de veritat que jo crec que aquest últim, el de la Leire i Sepi, és el que podem veure que poden haver-hi coses més complicades. Ara, tant amb Ábalos com Begoña com Zapatero, jo no sé on hi ha les proves que poden portar a una condemna d'aquests dos casos. Ara, bueno, haurà quedat un embrutament molt gran d'aquesta legislatura i, per tant, una situació molt difícil en el que, evidentment, l'ambient és irrespirable perquè cada dia hi ha una notícia nova. Ara, bueno, no ho sé, jo són molts anys, vivint a Catalunya i hem après tots moltes lliçons i és, jo crec, esperar sentències.
9: Home, efectivament, hi ha un embrutament de la legislatura que, de cop i volta, dones que malauradament per elles es dediquen a la prostitució aconsegueixin durant el Covid un passe i es converteixin en assessores del ministre de Transports del govern d'Espanya, és embrutar que l'expresident del govern espanyol Rodríguez Zapatero de repent tingui una empresa a Dubai, és embrutar que Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, de cop i volta sapiguem que tenia una empresa que es deia Servinavar, que cobrava comissions des d'abans de que Sánchez estigués al govern per obres en el govern de Navarra dirigit pel PSOE, efectivament és embrutar. I lo d'avui és encara pitjor, perquè avui no només s'està investigant l'ús de diner negre en el PSOE i de pagaments en efectiu, mentre aquell mateix govern feia lleis perquè una empresa o un particular no pugui fer anar diners en efectiu, sinó que el que avui s'està investigant és quines són les persones del PSOE que van rebre diners i instruccions per pressionar a policies, a jutges i a fiscals per tal de que no investiguessin aquestes coses que... com tu has dit, en un sentit diferent del que estic dient jo, embruten una legislatura. En realitat, què és el que jo crec que aquí està passant? El PSOE té una estratègia, que és dir, no, jo tot el respecte a la justícia, mentre que totes les seves terminals properes i no tan properes es dediquen a dir que això és un cop d'estat i és lawfare. O sigui, és un govern corrupte, és un govern que coacciona la policia i els jutges, tot presumptament, òbviament, però a sobre és un govern que el que fa és, de forma d'amagat, llançar a tothom per generar un clima de polarització que li permeti a Sánchez aguantar, i això és amb l'únic que jo crec que Sánchez no menteix, encara que crec que el d'avui a l'ambaixada espanyola a Roma és d'un cinisme difícilment tolerable amb un dirigent polític, amb una situació com la que ell està patint en aquests moments, en la que ell vol aguantar fins al final de qualsevol manera. O sigui, és una situació insostenible, però la que s'aguantarà, perquè Rufián, en aquests moments, amb el que ha dit avui, és el militant més disciplinat que té el Partit Socialista, i per tant no hi haurà cap dels socis que vulguin trencar.
0: Deixeu-me dir que l'únic que pot convocar eleccions és Pedro Sánchez. Sí, sí. És a dir, encara que apareguessin tots els seus socis de... investidura demanant eleccions, no té per què, perquè a més l'única manera de fer-lo caure, si no convoca ell les eleccions, és amb una moció de censura, i amb una moció de censura s'ha de presentar un candidat alternatiu amb un programa de govern, i per tant implica votar a favor d'un altre. Per això dic que, però que no, o sigui, si ara es posessin d'acord Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PNB, Compromís, etc., tots ells, per retirar-li el suport a Pedro Sánchez, això no implica que hi hagi eleccions, ha de ser ell el que convoqui les eleccions, si no hi ha una moció de censura.
9: La moció de censura no hi serà, però només perquè tinguem totes les dades. Sánchez va ser investit amb 179 diputats, per tant, el que fa falta és que hi hagin 6 diputats, que poden ser d'un grup o de diversos grups, o diputats sueltos de diversos grups, que són dos temes que es va plantejar al cap de setmana amb aquesta reunió que sembla que van tenir a Saragossa, el PNB i Junts, de que fossin diputats sueltos de diversos partits. O sigui, estem parlant, en realitat, de 6 escons. En tens un que ja dic que ell ho votaria, que és Coalició en Canària, te'n falten 5.
10: Te'n falten 5, que seran molt difícils d'aconseguir perquè és
9: impossible.
10: Difícil alinear-se amb gent que diu i repeteix en dia d'ahir, com l'expresident Aznar, el que puede hacer que haga, el que puede hacer que haga, que és bàsicament una crida a un petit sollevament que, si et sembla cínic el que avui ha dit Pedro Sánchez, a mi em sembla antidemocràtic que revisqui aquesta frase de la vergonya a l'expresident Aznar. I és veritat el que tu dius de l'embrutament de la legislatura. Ara, aquesta desconfiança cap als jutges i aquesta idea d'una guerra entre poder legislatiu i poder judicial, perdó, poder executiu, hi ha un punt en què jo crec que hi ha un punt que està justificat, i aquest cap de setmana, per exemple, amb Zapatero, hem conegut tot el cas Zapatero a través de filtracions judicials. Les mateixes filtracions judicials que van portar a carregar-se el fiscal general de l'Estat. Per tant, sí, es pot entreveure a partir de molts jutges, Peinado entre ells, que hi ha un embat contra aquest govern. I això també embruta les legislatures.
9: Hem de recordar que el fiscal general de l'Estat ha estat condemnat per el Tribunal Suprem perquè va utilitzar...
10: Per una pràctica absolutament comuna en la justícia.
9: Va utilitzar el seu càrrec amb tal de perseguir amb un adversari polític de qui l'havia nombrat per aquell càrrec, que és Pedro Sánchez.
10: No,
9: en teoria no. En teoria no. És una sentència judicial del Tribunal Suprem. Jo ja entenc que anar dient per la vida que és l'Ofer està molt bé, però clar, quan apareix la UCO, li fot la mà al clatell a Rodrigo Rato a la porta de casa seva i el fica en un cotxe de la policia, no ens sembla l'Ofer. Quan Bárcenas entra a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat Valenciana del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat de Madrid del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. I dic especialment el cas de Rato, perquè és el mateix que està fent el cas Zapatero. És exactament el mateix jutge. És la mateixa persona. Per tant, el que no podem establir és una categoria a la que algú, perquè té una ideologia determinada, que és o amic de l'independentisme o d'esquerres, ens sembla que té dret a fer el que li doni la gana i a trincar, i en canvi els altres, perquè són persones que no creuen en l'esquerra i no són independentistes, aquests són sospitosos de tot.
10: I en això estem absolutament d'acord.
9: Això és el missatge que s'està llançant en aquests moments per part de moltes terminals mediàtiques properes en aquest govern.
10: No. Jo el que dic és que crec que després d'uns quants anys hem d'haver pres tots una lliçó, que és tenir certa prudència a l'hora de fer grans afirmacions i de demanar certes dimissions. I el que jo plantejava del fiscal general és que no és tan comú que s'acusi algú i se'l tregui del seu lloc de feina per una pràctica que és habitual a la justícia, que és les filtracions.
9: No,
10: i que, per
9: és
10: tant...
9: que no és una filtració. Perdona, el que va fer aquest home no és una filtració. Aquesta persona va cometre un delicte, i ho afirmo, no és presumpto, és un delicte condemnat molt pitjor, que va ser no complir la seva responsabilitat de confidencialitat i filtrar una informació d'un ciutadà particular només perquè era la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid a Moncloa, a fi efecte d'intentar destruir Isabel Díaz Ayuso.
10: Igual que la filtració d'aquest cap de setmana de Zapatero és de manera directa per atacar el Partit Socialista. I, per tant, és una pràctica habitual la filtració de documents judicials.
9: Jo sempre celebro discrepar amb tu, però el que estàs dient, amb tot el meu respecte i amb tota l'educació del món, és no conèixer quina és la funció que té la Fiscalia General de l'Estat. Jo dic amb tota la consideració del món, de veritat.
10: Sí, és que si vols ens posem a discutir la sentència del fiscal general i com...
9: No. Jo les respecto totes, les que...
10: No, jo, evidentment, les respecto i no crido al sollevament.
9: I a les que fiquen a la presó amb uns i els altres. Però només dic una cosa, és evident que en el passat els governs del PP i actualment els governs del PSOE han intentat sempre que una cosa fonamental, que és la separació de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial, hi hagués un poder que era un poder preeminent, en aquest cas el poder executiu. Això ja passa amb el legislatiu, perquè òbviament Moncloa, i és igual que sigui Sánchez, que fos en el passat Rajoy, manen sobre el que passa al Congrés, i per això és el president del govern qui decideix que sigui Francina Armengol o abans qui fos,
10: sí.
9: I tal. En el tema judicial, tal com és aquest país, amb el nivell de corrupció sistèmica que pateix Espanya amb tots els seus nivells a l'administració, malauradament, que hi hagi una justícia independent, en aquests moments és algo fonamental, perquè per la gent que ja té una certa edat com jo, això té una pinta de Tangentopolis a la italiana molt, molt semblant.
10: I per això, com creiem en un poder judicial independent, és intolerable que Aznar repeteixi la frase el que puede hacer que haga.
9: Perquè...
10: No,
9: Aznar no és un càrrec del seu partit. Aznar, com Felipe, és només un expresident del govern. No és un senyor que faci mítings
10: totalment
9: pel PP.
10: Però jo no faria bandera de que el PP hagi lluitat gaire per la independència judicial.
9: Però si m'has escoltat, t'acabo d'explicar què és el que hi ha d'uns i dels altres.
2: No, només has de mirar la composició del poder judicial o quan es vol canviar la cúpula. Sí, es va canviar després de molts anys caducat i és evident que els partits hi van tenir alguna cosa a dir, i segurament és el gran acord per la porta del darrere que han arribat el PSOE i el PP en aquesta legislatura, per no dir segurament l'únic que hi ha hagut. I en certa manera amb el que dieu és veritat que els corruptes sempre són els altres, i també és veritat, jo estic super d'acord amb tu, Alicia, amb la qüestió de que veient tot el que ha passat els últims anys és millor esperar la sentència abans de prendre qualsevol decisió. El tema està que hi ha decisions que no poden esperar les sentències perquè les sentències triguen molt. Si s'hagués hagut de prendre una decisió definitiva sobre Jordi Pujol i la seva família, hauríem esperat 12 anys. I també és veritat que això dels indicis a vegades va per barris. Quan es feia circular, també a través de jutges, que Carles Puigdemont i els seus amics havien anat a Rússia a pactar la independència de Catalunya, Gabriel Rufián li va faltar temps per anar a dir que eren uns senyorets que anaven a fer de James Bond, quan hi ha un problema a Rodalies. En el cas d'Òscar Puente, surt Gabriel Rufián a defensar el ministre Puente més que alguns diputats del seu partit, i quan es tracta de Zapatero, de Pedro Sánchez, surt Gabriel Rufián a defensar abans el PSOE que alguns presumptes companys de viatge. Vull dir que al final tothom fa anar els sumaris i les filtracions dels sumaris com els interessa, perquè és una manera molt efectiva de fer mal. És molt més efectiu una fotografia d'un collaret d'una caixa forta fora de context de José Luis Rodríguez Zapatero
11: i sense saber el valor real. Exacte. Perquè a través d'una foto és impossible saber si és bo o dolent.
2: Ah, jo tinc amics que tenen Rolex que no ho són.
11: Ah, per això.
2: I ja diuen, ah, mira com s'assembla. I no passa res.
11: Bé, doncs en tot cas, tot just acaba de començar això, perquè insisteixo que els agents encara són a dins de Ferraz, per tant encara estan fent aquesta investigació, aquest escorcoll, i buscant aquesta informació i aquests documents per intentar, doncs, reblar la tesi que defensa el jutge en el seu escrit. Per tant, en els pròxims dies segur que seguirem pendent d'aquesta operació i de totes les altres, perquè a més demà, insistim, comença també el judici al germà de Pedro Sánchez d'Extremadura. Oriol Marc, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
12: Que vagi
2: molt bé.
11: Una mica de publicitat per arribar a les 4, que tenim pendent, i després, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
13: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: Sí.
11: I després a ca la meva mare, Olot.
12: Mm-hmm.
11: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
15: Tota comunitat necessita un cor.
16: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
16: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
16: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
17: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
18: Soc llavor, soc...

Smooth jazz gloom.

And was your death a mistake?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Xavier Vilà. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país, una jornada que coincideix amb la segona jornada de vaga a tot Catalunya i que està provocant talls molt importants de trànsit a diferents punts de la xarxa viària del nostre país. El Departament d'Educació, de moment, s'hi ha presentat en aquesta reunió d'ara amb una hora més tard del previst. Anem cap al Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
2: Bona tarda. La reunió havia de començar a les 3 de la tarda, però no ha estat fins pràcticament 4:45. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Un augment que sortiria de sumar el complement per tots els docents lineal i que no arribaria als 40 euros al mes, un complement nou que va presentar ahir el govern, i també de l'augment d'aquest 30% del complement específic. La portaveu

0: 17 enmig d'un ambient familiar i festiu. Anem cap allà, Unitat Mòbil, Ricard Buigues i Xavier Espel. Bona tarda.
1: Bona tarda aquí a Torredembarra. A la P7 ja estan fent l'aixecament d'aquest tall de l'autopista. Han començat a les 10 del matí. Ara queden al voltant d'una cinquantena de persones. Els Mossos estan retirant ja alguns cons per reobrir el trànsit tan aviat com sigui possible. La Marta Jové és professora d'un institut de Cunit i delegada de la CGT. Diu que avui han demostrat la capacitat de mobilització que continuaran si no es tanca cap acord amb Educació.
2: Com més trigui el departament, entenem que ara que cada cop estem més organitzades i més disposades a aixecar el nivell de conflicte.
1: Ricard Buigues i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Torredembarra.
0: Més notícies, Txell Vallespí.
3: Junts per Catalunya exigeix al president Salvador Illa explicacions al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE informació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Sentim la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a presumpte cooperador necessari en l'adjudicació a dit de contractes a l'empresa d'assessorament jurídic que liderava amb l'excap de files d'Iniciativa Joan Herrera, també imputat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla pels Comuns, Fèlix Alonso, que ara és diputat al Congrés per Sumar.
3: I l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir i va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn del president del govern, Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, el qual ha tingut accés 3cat.info, situa a l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol, apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'ex número 3, Santos Cerdán.
0: Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto el foc al Congo. YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia que cal i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Els esports, Sonia Olear.
5: Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional d'acomiad que ha fet aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. Ho ha fet envoltada dels seus familiars i amics més propers. Al tot costa, seguirà des del Johan l'últim adeu d'Alexia davant l'afició blaugrana. Aquest vespre no queden entrades per veure aquest partit. La tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta a aquesta tarda a la russa Mira Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. En waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de l'Europa Cup femenina. En paral·lel, a 9:00, comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. Una sèrie al millor de 3 partits. I aquest vespre juga a Alemanya la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
6: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Jugoteca del Parc del Mil·lenari acollirà el dijous 28 de maig una nova hora del conte amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la Jugoteca Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà de 6:15 de la tarda a 7:15. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins del cicle L'Hora del Conte, que durant les properes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer el 9 de juny i Aquí hi ha gat amagat l'11 de juny, totes dues de la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari. Encara en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran porta per títol Per què el relleu de l'habitatge és tan a la Catalunya? I anirà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. L'acte tindrà lloc el 28 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues. La conferència analitzarà les causes que expliquen l'encariment de l'habitatge a Catalunya i abordarà aquest fenomen des de la perspectiva de les polítiques públiques i els reptes socials associats. La sessió plantejarà una reflexió sobre la situació actual del mercat residencial i la necessitat d'avançar de l'urgència cap al compromís en la recerca de solucions. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta per persones associades i una aportació de 5 euros per la resta d'assistents. I pel que fa a comerç, el teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Álvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de 2 dècades d'experiència al costat de la fundadora. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Álvaro i al Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això és tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja estem al dimecres, ja hem arribat a la meitat de la setmana i una setmana amb molta, molta calor, eh? Avui fa una calorada impressionant. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero. Seguidament, curiositats del motor amb Liquer Blanco i posarem fi amb racons del món, amb l'Adrià Hernández.

Doncs ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu. Nou terratrèmol polític i judicial al PSOE. L'UCO de la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres a la seu socialista del carrer Ferraz, a Madrid, per requerir documentació en el marc d'una investigació de l'Audiència Nacional sobre una presumpta trama destinada a desestabilitzar processos judicials que afectaven el partit i el govern espanyol. El jutge Santiago Pedraz ha imputat diverses figures vinculades al PSOE, entre elles l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán, la gerent del partit Ana Fuentes, l'exmilitant Leire Díaz, l'exdirigent andalús Gaspar Tarrías i l'empresari Javier Pérez Dolcet. També ha autoritzat escorcolls a domicilis de diversos investigats. Segons la investigació, la presumpta trama hauria utilitzat pagaments camuflats a Leire Díaz amb factures falses per coordinar i impulsar campanyes de desinformació contra jutges, fiscals i membres de la mateixa UCO, amb l'objectiu de desacreditar investigacions que afectaven al PSOE. Els delictes investigats inclouen organització criminal, tràfic d'influències, revelació de secrets, suborns, falsedat documental i delictes contra les institucions de l'Estat. Tot plegat amplia considerablement el radi de la investigació judicial oberta els darrers mesos. Des del PSOE han volgut transmetre tranquil·litat i asseguren que col·laboraran amb la justícia aportant tota la documentació requerida. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha promès actuar amb contundència si apareixen nous casos irregulars dins del partit i ha aprofitat per reiterar el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, segueix pressionant a l'executiu i ha tornat a reclamar eleccions anticipades. La crisi al voltant del PSOE també està tensionant els socis de la investidura. Yolanda Díez ha admès el seu malestar pel clima polític actual i ha avisat que la línia vermella és un possible finançament il·legal del Partit Socialista. En la mateixa línia, Gabriel Rufián ha assegurat que Esquerra Republicana demanaria eleccions generals si es demostrés aquesta situació. Junts, per la seva banda, evita parlar d'una alternativa de govern, però pressiona a Pedro Sánchez perquè reaccioni davant els casos de corrupció. Míriam Nogueras, la seva portaveu, ha criticat que el govern ja travessa moltes línies vermelles i ha negat moviments per impulsar una moció de censura juntament amb el PP i Vox. Podem també s'ha desmarcat del PSOE i Ione Belarra considera que el problema no són aquests nous casos, sinó que és el Partit Socialista en si i defensa que la solució no passarà per pactes institucionals, sinó per la mobilització ciutadana. Per la seva part, Vox ha anat encara més lluny i Santiago Abascal ha demanat directament la detenció i el judici de Pedro Sánchez i també de José Luis Rodríguez Zapatero.

Nova jornada de vaga general a l'educació aquest dimecres a Catalunya i ja és la segona del mes. Milers de docents s'han mobilitzat i han tallat el trànsit de l'A2 i en diversos punts de l'AP7 com Girona, Torredembarra, Granollers i en alguns casos les retencions han arribat fins als 8 quilòmetres. A Barcelona, entre 7.000 i 15.000 persones s'han manifestat entre el Pla de Palau i Drassanes, mentre que a Girona els docents han arribat a tallar l'AP7 i han col·locat pupitres a la calçada. També hi ha hagut mobilitzacions a Tarragona, Lleida i Granollers. Els sindicats asseguren que les propostes del Departament d'Educació continuen sent insuficients, especialment en salaris i escola inclusiva, i amenacen de mantenir les protestes si no hi ha avenços reals. I aquesta tarda s'està duent a terme una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats, que continuen negociant després d'una nova proposta del Departament per intentar desbloquejar el conflicte a les aules. La conselleria ha plantejat per primer cop un nou complement salarial transversal per a tots els docents, d'uns 40 euros mensuals, una xifra que els sindicats consideren insuficient perquè reclamen que arribi almenys als 60 euros. També s'obre la porta a compensar els sexennis retallats des del 2012 i a augmentar aquest complement a partir del 2029. Els representants dels docents asseguren que hi ha hagut avenços, però insisteixen que encara són lluny d'un acord. Reclamen increments salarials d'entre 400 i 500 euros mensuals en diversos anys i ampliar molt més el reforç de les plantilles. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat optimista i creu que l'acord és més a prop. Si hi ha entesa, els docents podrien votar-la telemàticament entre aquest dissabte i divendres.

Catalunya afronta un inici d'estiu marcat per una calor totalment excepcional per a finals de maig. L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que les temperatures continuaran molt per sobre del normal, almenys fins la setmana vinent, amb valors que podrien batre rècords històrics per a aquest moment de l'any. Aquest dimecres hi ha avisos activats per calor en diversos punts del país, especialment en zones d'interior, i es preveu que durant el cap de setmana moltes zones superin els 35 graus. A més, també arribaran les nits tropicals, amb temperatures que no baixaran dels 20 graus durant la matinada. La situació també afecta bona part de l'Europa occidental, amb alertes també a França, Portugal o el Regne Unit. Segons els meteoròlegs, aquesta calor extrema és provocada per una potent dorsal anticiclònica, però recorden que el canvi climàtic està fent que aquests episodis siguin cada vegada més freqüents i més intensos. Ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El ple de maig abordarà les bases dels nous habitatges protegits i canvis en l'ordenança d'activitats. La sessió també debatrà recursos urbanístics vinculats a la carretera Reial, el reglament dels equipaments socioculturals, les festes locals de 2027 i una moció sobre dependència. Els animals del bosc protagonitzaran una nova sessió de l'Hora del Conte al Parc del Mil·lenari. La Berta del Poblet conduirà el 28 de maig l'activitat Contes al Bosc, inclosa en el programa de narració oral de la Biblioteca Joan Margarit i la Jugateca Ambiental. Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya? Nova conferència de l'AUJA amb Josep Perpinyà. L'exalcalde de Sant Just d'Esvern analitzarà la situació de l'habitatge el 28 de maig a la residència de la Mallola d'Esplugues.

I ahir a la tarda es va fer oficial la marxa d'Alexia Putellas i avui s'ha acomiadat del Barça després de 14 temporades i convertida en una de les grans llegendes del club. La doble pilota d'or ha viscut un acte molt emotiu al Camp Nou, envoltada de companyes, família i de tots els títols que ha conquerit amb la samarreta blaugrana. Entre llàgrimes, Alexia ha assegurat que marxa després d'haver-se buidat completament i convençuda que aquest era el final perfecte, especialment després d'aixecar la quarta Champions del Barça. La capitana deixa el club amb 38 títols i amb un llegat històric dins del futbol femení. Les seves companyes l'han acomiadat entre aplaudiments i mantejada sobre la gespa en el comiat de la reina al Barça. El Barça avança en el fitxatge d'Anthony Gordon. Segons ha avançat el Mundo Deportivo, Deco va aprofitar el seu viatge a Londres per reunir-se també amb l'entorn de l'atacant anglès del Newcastle, que prioritza el projecte blaugrana per davant del Bayern de Munic i el Liverpool. El futbolista de 25 anys és un dels grans objectius del club per reforçar l'atac gràcies a la seva polivalència. En aquesta temporada ha firmat 17 gols i 5 assistències. El Newcastle, però, el valora entre 85 i 90 milions d'euros, una xifra que el Barça considera inassumible, tot i que confia que la voluntat del jugador pugui ser clau en l'operació. I el Barça ha confirmat fa pocs minuts que Xavi Pascual deixarà la banqueta blaugrana a final de temporada. El tècnic pagarà la clàusula de rescisió de 300.000 euros i fitxarà pel Dubai Basketball, on signarà el contracte més alt de la història del bàsquet europeu. Pascual explicarà aquest dijous els motius de la seva sortida, tot i que, segons diverses informacions, marxa decebut amb la falta de reforços i pel fet que el club no hauria complert algunes promeses esportives. La seva sortida obre una nova etapa a la secció de bàsquet blaugrana, que també podria viure l'adeu de Joan Carles Navarro com a director general. El Barça ja treballa en el seu relleu a la banqueta i en la planificació de la pròxima temporada. El Rayo Vallecano disputa a les 9 de la nit el partit més important de la seva història, la final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig. Més de 12.000 aficionats vallecans acompanyaran l'equip per intentar conquerir el seu primer títol europeu. L'equip d'Íñigo Pérez arriba amb futbolistes claus com Batalla, Alemão o Isi Pelazón, mentre que el conjunt anglès té com a gran amenaça a Mateta o Jeremy Pino.

I avui anem amb una cançó que m'ha recomanat un gran amic del programa i també de Ràdio d'Esvern. Evidentment, parlo del Daniel Martínez, el presentador de La Rambla. La cançó d'avui ens transmet uns sentiments molt profuns des d'una subtilesa molt elegant. El missatge de la cançó gira al voltant de la incapacitat de prendre decisions clares quan els sentiments es barregen amb la por, la inseguretat o les circumstàncies personals. I davant d'això, la cançó ens parla d'esperar, de donar espai i d'acceptar que no sempre podem forçar les coses. La lletra ens convida a obrir-nos emocionalment, però alhora reconeix que això ens pot fer sentir petits o insegurs davant dels sentiments dels altres. I això és molt humà, perquè moltes vegades no és fàcil estimar quan no sabem què passarà després, quan no tenim garanties o quan intuïm que potser arribem en el moment equivocat. Darrere hi ha una banda australiana que ha aconseguit crear un estil molt propi, combinant funk, pop, soul i electrònica amb una sensibilitat molt especial. Amb el seu so característic, amb clares influències clàssiques, s'han convertit en una de les propostes més personals dels últims anys. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 2018. Aquest és el seu hit número 1. I tot i ser australians, resideixen a Alemanya. Què? Com ho tenim això? Doncs va, anem ja directament amb Tie It Up Right Now de Parcels.

Doncs una cançó espectacular, clar que sí, molt i molt chill, d'aquestes que et donen gust, no, de tirar-te la maca, escoltar-la tranquil·lament i, escolta, mare, que ve l'estiu, doncs és una cançó perfecta per descansar i per això, no?, per deixar la ment tranquil·la una miqueta. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 27 de maig, recordem un dia com avui del 1976, només 6 mesos després de la mort de Franco. Començaven llavors a la Universitat de Barcelona les Jornades Catalanes de la Dona, 4 dies de debat, reflexió i reivindicació que van reunir fins a 4.000 dones en un moment en què parlar públicament de feminisme encara feia molta por. Durant les dècades de la dictadura de Franco, les dones van viure reprimides, silenciades i relegades a un paper secundari dins de la societat. No podien decidir lliurement sobre el seu cos, sobre la seva vida, ni tampoc sobre el seu futur. I de cop, en plena transició, milers de dones van decidir posar-se al centre del debat i començar a parlar sense por. Aquelles jornades van ser una primera passa cap a la democràcia real. Allà es va començar a parlar obertament de sexualitat femenina, de drets laborals, de conciliació, de violència, de discriminació, de la cosificació de la dona i, fins i tot, de la necessitat de compartir les tasques domèstiques. Temes que, com podeu veure, encara avui continuen plenament vigents. I, sincerament, estic cansat de sentir gent dir que no és feminista o que el feminisme va en contra dels homes. I a vegades no entenc, doncs, què ens passa al cap, no? El feminisme no és odi, el feminisme és igualtat, ni més ni menys. No vull que les dones tinguin més drets que els homes, vull exactament els mateixos, i encara avui no ho hem aconseguit. Perquè encara hi ha moltes dones que tenen por de tornar soles a casa de nit, encara existeixen actituds masclistes, agressions, discriminacions o comentaris que encara es normalitzen. I això només vol dir que encara tenim molt camí per recórrer. No dic que tots els homes siguin masclistes ni de bon tros. Significa entendre que encara existeixen comportaments i estructures que fan que la igualtat no sigui completa. Per això, avui reivindiquem aquelles dones valentes que el 1976 van decidir aixecar la veu quan encara era molt difícil fer-ho. Dones que van obrir portes perquè les generacions futures poguessin viure amb més llibertat. El feminisme simplement és la defensa més bàsica i més humana possible, que ningú tingui menys drets, menys llibertats o menys seguretat pel simple fet de ser dona.

0: Doncs hem tingut un petit problema tècnic a l'estudi, així que anem a publicitat res. Un momentet de res i en seguida tornem.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausacs.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: I ara sí, comencem el món del vi amb Jordi Clavero. Jordi Clavero, què tal? Com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui estic acompanyat de Miquel per segon cop. Com estàs, Miquel?
5: Bones, bones. Molt bé, encantadíssim.
0: Doncs sí, estem molt ben acompanyats avui un altre cop pel Miquel, que recordem una mica qui era el Miquel.
4: El Miquel és una persona molt relacionada amb el món del vi i en aquest cas ell ha estat treballant en molts jocs on es fa vi, i en aquest cas parlarem d'un país on ell ha estat treballant.
0: Perfecte, doncs escolta, en quin país hem d'anar avui?
4: Avui ens anem a un país que la gent normalment no parla del seu vi, sinó parla de la gent que es posa cabells allà.
0: Per tant, parlem de Turquia, no?
4: Sí, exactament. Té la cinquena superfície de vinya més gran del món, amb aproximadament 448.000 hectàrees plantades de vinya. No totes són per fer vi, ni en algunes que s'utilitzen per fer panses.
0: Vale.
4: I tot i que creiem que l'Islam fa que no puguin fer vi o beure vi, sí que es fa vi a Turquia. L'únic que, sobretot,
0: sí,
4: molt...
0: Aquest és un dels grans clichés, no? Però que els països musulmans no beuen vi, a Turquia no passa.
4: Aquí ho desmuntarem una mica.
0: Vale.
4: Acull més de 600 varietats de raïm autòctones, ja que té una cultura mil·lenària, i la majoria dels quals no existeixen en lloc més de la terra. Pel sud-oest de Turquia, bueno, no era Turquia en aquell moment, és on es va domesticar la vinya per primera vegada, la vinya salvatge, i era en un dels jaciments arqueològics a l'Anatòlia Oriental, que era el nom que rebia Turquia en aquell moment. Han proporcionat llavors de raïm, de premses antigues i vasos revestits de residus que daten d'almenys del 5.000 abans de Crist.
0: Vale.
4: O sigui, hem de pensar que Geòrgia és el primer lloc on vam trobar, no?, doncs, jaciments arqueològics relacionats amb el món del vi, i el segon seria Turquia. O sigui, té una història molt, molt antiga de fer vi.
0: Per tant, sí, sí, història mil·lenària, 5.000 abans de Crist. Això
4: sí,
0: són
4: sí.
0: Molts anys enrere.
4: Són molts anys. Són
0: Escolta, Jordi, ara que hem presentat que parlarem de Turquia, presentem també el nostre convidat, no?, que crec que encara no ha parlat.
4: Sí.
0: Miquel, com estàs?
5: Jo molt bé. Jo estic encantadíssim de parlar de Turquia, que de fet he estat aquest gener i febrer, he estat treballant allà amb
0: aquest
5: un celler.
0: Aquest gener i febrer mateix, eh?
5: Sí, exacte. Treballant amb un celler, bueno, al celler no tant, a la vinya, passant fred, passant de tot, però sí, una experiència brutal.
0: Perfecte, doncs escolta, després ampliarem aquesta experiència personal del Miquel. Seguim amb la història, però, del vi a Turquia.
4: Els hidites van ser una població que va existir en Anatòlia, van construir un poderós imperi centrat a l'Anatòlia central, entre aproximadament el 1600 i el 1178 abans de Crist. Estan entre les primeres civilitzacions que van deixar registres detallats de la viticultura. Els codis legals que tenien establien penes per danyar les vinyes i regulaven el comerç del vi.
0: Mira, això ens aniria bé, ara, Jordi.
4: Bueno, hauria d'anar molta gent a la presó, no?
0: Sí.
4: Suposo que potser li tallaven un braç a algú, perquè en aquella època l'ésser humà era bastant més salvatge, no vulguem saber-ho. La seva capital, Atutxa, a prop de l'actual Bogatskale, no sé si ho dic bé, Miquel, el meu turc no és molt fluid.
5: Bogatskale, sí.
4: A la província de Corum, estava envoltada de vinyes i el vi tenia un significat sagrat en la pràctica religiosa, empleat a les libacions als déus i com a ofrenes també en els funerals.
0: Molt
4: o sigui, veiem que és algo que no ve ni dels romans ni dels grecs, que ve de molt abans.
0: Clar, que el vi sempre ha tingut aquest component... No, místic, no?
4: Exactament.
0: Bueno, la sang de Déu, li
4: Exactament.
0: Diuen, no?
4: Exactament.
0: Però veiem que ja ve de molt abans, eh?
4: Després aquesta civilització va col·lapsar i van entrar les frigis, que van ara les tradicions d'Anatòlia, i no sé si són el rei Mides, us sona?
0: Sí, home.
4: Sí. El rei Mides, no?
5: Hombre.
4: Doncs la figura llegendària del Toc d'Or va ser un rei frigi real i la seva tomba funerària a Gordion, prop de l'actual capital de Turquia. Quina és la capital?
0: Ankara.
4: Molt bé.
5: Molt bé.
4: Encara,
0: que no és Istanbul, que no és Istanbul.
4: Sí, és que Istanbul és la que coneix tothom i tothom visita, ningú va encara.
0: A mi em fa gràcia perquè molts cops aquest vídeo del Ankara Messi, molts cops Ankara Messi, els guiris, els anglesos, ho tradueixen com Ankara, literalment com si fos la capital de Turquia. Ankara Messi. No.
4: Miguel, tu has estat per Ankara?
5: He estat per fer escala, perquè tots els vols que van per tot Turquia, per als altres europeus petits, sempre passen per Ankara.
0: Vale.
5: I llavors, per anar allà on vaig anar, vaig passar per Ankara. Però és una ciutat molt petita en comparació amb Istanbul.
4: Vale. Aquí està la xitxa. Doncs es va trobar un jaciment que contenia els residus d'un opulent banquet funerari. L'anàlisi dels recipients per part de la Universitat de Pennsylvania va revelar que hi havia una beguda fermentada mixta de vi, de raïm, cervesa d'ordi i drumel, i del còctel, o sigui, diguéssim que seria el còctel més antic de la història, i això va ser l'any 740 abans d'en Crist.
0: Sé que s'ha parlat molt de l'hidromel, no?
4: Sí.
0: Com, per exemple, l'Astèrix i Obèlix, no? Sortia la hidromel i sí que és, bueno, el còctel més antic del món, imagina't.
4: Sí, el rei Mides, que a part de tot el que tocava ho transformava en mort, doncs es feia uns bons còctels.
0: Per això potser tot ho tocava.
4: Sí,
0: anava en el puntillo el rei
5: sí,
0: Mides.
5: Sí, sí, sí.
0: I escolta, Jordi, per Turquia van passar moltes civilitzacions, entre les quals també els grecs, oi?
4: Els grecs van establir-se en assentaments llargs a les costes de l'Egeu i del Mar Negre a Anatòlia, aportant tècniques vinícoles molt avançades i expandint el comerç de vi per tot el Mediterrani. Els vins de Plamonion, possiblement a la costa de l'Egeu, i també just davant de Turquia eren celebrats com en les obres d'Homer. O sigui, durant el domini, després va haver-hi el domini romà, Anatòlia es va convertir en una de les regions vinícoles més productives també d'aquest imperi. La província romana d'Àsia, o sigui, l'oest de Turquia, va exportar enormes quantitats de vi i la tradició de fer vi arrelant profundament en la cultura anatòlica.
0: Molt bé, per tant, aquí ja es va crear aquesta cultura a tope
4: del
0: vi.
4: Sí, després va venir el domini vincentí i el vi va continuar sent central en la vida quotidiana i la litúrgia cristiana. La regió de Capadòcia, amb les seves esglésies i monestirs excavats a la roca, van mantenir les seves vinyes extensives durant l'edat mitja i la d'Anatòlia Bizantina era un cor vinícola. O sigui, es va mantenir la tradició.
0: Molt bé. Capadòcia, que si algú no ho ubica, és aquesta regió tan famosa pels globus d'Heli... No, d'Heli no, els globus aerostàtics.
4: Sí. Has estat a Capadòcia?
5: No he estat.
0: És molt maco, És molt maco.
5: Ara mateix no sé on cau, en quina part cau.
0: No, això no ho sé, però és aquesta regió molt famosa pels globus aerostàtics.
5: Vale.
0: O sigui, la típica imatge de Turquia amb globus aerostàtics és la Capadòcia. Vale. I escolta, canvi d'imperi, domini bizantí i també després conquesta otomana, això quins canvis va portar? Perquè en tinc algun.
4: Aquí porta un canvi bastant important i és el que tenim associats tots a Turquia, no? La conquesta otomana va portar una relació més complexa amb el vi, ja que l'Islam prohibeix el consum d'alcohol. Les minories no musulmanes, particularment grecs, armenis i jueus, van continuar produint i consumint vi durant tot el període otomà, sovint amb aprovació tàcita o explícita, diguéssim que tampoc s'acaba a prohibir. La producció de vi estava subjecta a impostos com a font d'ingressos. Alguns sultans eren coneguts per gaudir de vi en privat, o sigui, de cap enfora deien que no, però a casa...
5: Exacte. Com li fotien.
4: Com li fotien, no? Diuen no, però sí. I la gran diversitat de la cuina otomana incluïa plats dissenyats per maridar amb vi. O sigui, era algo bastant obvi que se seguia consumint vi.
0: D'acord, es feia una mica d'amagat, d'amagatotes.
4: Sí, més d'amagat.
0: I quines conseqüències va tenir tot això?
4: Tot això doncs, va provocar segles d'inversió doncs, bastant limitada, comerç restringit i repressió periòdica van fer que la indústria del vi a Turquia doncs, entrés a l'època moderna molt més enrere que els seus veïns europeus.
0: Vale. Mm-hmm.
4: Però bueno, la diversitat antiga de ceps va sobreviure als camps dels agricultors als turons salvatges també, però el que passa és que la infraestructura vinícola havia quedat doncs, més estancada.
0: Mm-hmm. Ara em vols parlar d'una figura molt concreta, no?
4: Sí. Aquesta també la deu conèixer el Miquel, que és Mustafa Kemal Ertug, que va ser el fundador de la República Turca, que és quan ja podem dir Turquia. Això va passar a principis del segle XX, va fomentar personalment la vinicultura com a part del seu programa més ampli de modernització, però va establir cellers de propietat estatal i va promoure des d'aquest àmbit la viticultura i potser va ser un àmbit més d'industrialització, més de quantitat i no tant de qualitat. Sí que va tirar potser per fomentar no, la tradició, però no buscant la qualitat i durant la major part del segle XX el vi turc volia dir vi negre, barat, anònim i venut en ampolles sense etiquetar.
0: Ostres, mira... Mira, curiós,
5: De fet, el vi és més barat que la cervesa allà i la gent per emborratxar-se compra vi.
0: Compra vi, eh? Sí. És com el recurs econòmic, no?
5: Exacte.
0: Mm-hmm. Sí. I escolta, el típic barret de Turquia, quin és, Jordi?
4: És el Kalpak. L'has vist, Miquel?
5: Em sembla que no.
4: No l'has vist? També a la Unió Soviètica i a Rússia en si ho han portat diversos dirigents o soldats, no? Aquesta imatge no? d'un barret fet amb pell d'ovella molt típic de Turquia, Síria i Iran.
0: Molt bé. Doncs escolta, una altra dada interessant, eh?
4: I, bueno, doncs gràcies a principis dels anys 2000, la liberalització econòmica doncs, va permetre que la generació de nòlegs turcs, molts formats a França, Itàlia i Califòrnia, anessin cap a altres llocs del part del món i ho portessin cap a casa i augmentés la qualitat. Però aquí hem parlat una mica d'història i ara anem a parlar una mica amb el Miquel. Com vas viure tu aquesta convivència entre el vi i una religió que de portes cap enfora diu que el prohibeix, però quan estàs allà és diferent? Quina és aquesta convivència?
5: És una cosa que a molts ens pot xocar perquè, bueno, clar, els musulmans és que realment diuen que no ho veuen, però quan vas allà ho veus tot molt diferent perquè la beguda principal del país és el raki, que és una beguda alcohòlica que tothom beu, o sigui, vale. Tothom beu.
0: Què és el raki, però?
5: El raki és un destil·lat com l'anís,
0: vale.
5: Que es beu d'una manera tradicional, barrejat amb aigua i tal, i que es menja amb el menjar tradicional d'allà, que és el mese, que són com unes... com pinxos,
0: vale.
5: Un estil pinxos.
0: Vale. Per tant, sí que vas poder veure que el consum d'alcohol realment és constatat i
5: exacte.
0: És real allà.
5: Exacte, sí.
0: Molt bé, i hem parlat de molts llocs diferents de Turquia, però tu exactament on vas anar?
5: Vale, jo estava a la península de Gallipoli, que és quasi al costat on se va... Bueno, de fet, és on es va gravar la pel·lícula de Troia.
0: Vale.
4: Hola!
5: Perquè exactament el poble, bueno, la ciutat de Çanakkale, que és on estava jo, tenen allà la figura, la rèplica del cavall que van utilitzar per la pel·lícula allà al davant del mar. I
4: l'has vist, Jaume, aquesta pel·li?
0: Sí, clar que sí. clar que l'he vist.
4: No t'he vist molt sorprès, però és bastant èpic, eh?
0: No, sí, però és una rèplica feta com? En metall o en fusta?
5: No, en fusta.
0: En fusta també,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, és enorme. Que guai.
4: I quin clima té Gallipoli? És un clima més mediterrani?
5: Té un clima més... sí i no. O sigui, és un mediterrani ja més fresc. Allà jo vaig veure molta pluja i sobretot vent, perquè allò és un estret que passa... Bueno, és un estret superestret, el qual, com sona, perquè passen tots els barcos que al mar... Ara no em ve a quin mar és el que passa per dalt.
4: El Mar Negre?
5: Sí, me sembla que sí. Pues tot passa per allà, tots els vaixells, i és superpetit, superestret, i allà hi ha molt de vent.
0: Mm-hmm.
5: És
0: clar, perquè tu abans has dit que vas passar molt de fred.
5: Vaig passar molt de fred, perquè allà l'hivern fa molt de fred, o sigui, arribàvem a 2 o així, la humitat, clar, plou molt, fa bastanta humitat, i a més el vent, que Treballar a la vinya al gener a Turquia no és recomanable.
4: No
5: és recomanable.
4: A quants graus estaves? Has dit dos i a la mínima?
5: Dos, bueno, mínimes eren això, el 0, 1...
4: Hòstia, però, i humitat.
5: Però clar, imagina't tot tapat. Després, quan sortia el sol, tots resaven perquè sortís el sol i ja anava millor, saps? Però,
4: clar, feia fred.
0: Uau. Clar, perquè aquí normalment treballem la vinya en unes condicions una mica més caloroses, no?
5: Exacte.
6: Bueno, també depèn de la zona, perquè, per exemple, si estàs a costes del Segre,
0: també és veritat.
6: Et mors de fred. Mm. I en alguns jocs del Penedès també més d'interior. Potser en els jocs més de Mediterrani, no? Com pot ser el Massís del Garraf o l'Ella o l'Empordà, algunes parts més properes a la platja sí que està bé, però tot el que ja se'n vagi cap endins, l'hivern sempre és més dur.
0: Pendir és fred.
6: Sí, sempre és més dur.
5: Ja t'ho dic jo, que vinc de Montblanc.
6: Sí, per això. O sigui, a l'estiu us torreu de calor.
5: Exacte.
6: I a l'hivern pues, fa falta llenya o posar la calefacció. Això, nosaltres que tenim, vivim al costat del mar, no sabem el que és.
0: No ens n'adonem. No.
5: Teniu sort.
6: Quines varietats s'utilitzen?
5: Vale, jo parlaré, o sigui, del celler on estava, que es diu Chateau Ergenekon.
6: Sí.
5: Aquell celler és un petitet, però treballen varietats estrangeres. Vale. Tenen Merlot, tenen Sauvignon Blanc, però sí que tenen una miqueta de les varietats locals, que a Turquia hi ha moltíssimes varietats locals i autòctones d'allà, amb noms raríssims.
0: Ens pots dir alguna o no?
5: Sí.
6: Va, vinga, va.
5: La meva preferida és Kalesik Karasi.
6: Vale.
5: Que és una varietat negra molt top. O sigui, jo he provat vins d'aquesta varietat, que és més estil Pinot Noir.
6: Mm-hmm. O sigui, dona uns vins negres fàcils de beure.
5: Exacte.
6: Que s'han de posar en fred una hora abans.
5: Sí.
6: Vale.
5: Sí, i amb una bona acidesa. I
6: sí, amb bona acidesa. Sí. Aquests vins negres que a mi i al Jaume ens agraden moltíssim.
5: Exacte.
6: Sí.
0: Exacte. I escolta, i en quin moment vas dir, va, me'n vaig a Turquia a treballar en el món del vi?
5: O sigui, no va ser un moment, va ser...
0: Va ser un període de reflexió.
5: Sí, un període llarg perquè vaig haver de mirar moltes pros i contres, però clar, jo com que anava a anar a Nova Zelanda aquest any,
6: uh-huh,
5: i estava a La Rioja en aquell moment, fins al desembre estava a La Rioja, llavors vaig veure un tros allà al mig que dic, què faig? Em quedo més a La Rioja, vaig a fer alguna cosa diferent i pues, tenia aquesta oferta en ment i tal, i dic, bueno, anem a provar a Turquia, a veure què hi ha. I sí, una experiència totalment diferent.
0: Bueno, aquesta ànima aventurera, no?, que ja ens vas explicar quan vas venir el primer dia, que realment t'ha portat a tots els llocs del món. I com vas contactar amb aquest celler? Perquè et deixessin treballar en aquest celler a Turquia.
5: Bueno, totes les ofertes que jo trobo de cellers són amb un grup de Facebook.
6: O sigui, ostres,
5: o sigui,
6: qualsevol ho diria, eh?
5: O sigui, Facebook és la...
0: És l'Infojobs, no, del vi?
5: Per mi és la principal eina, per trobar feina, per trobar casa i tot.
6: O sigui, el LinkedIn és una tonteria.
5: No, el LinkedIn no el faig servir. Facebook.
6: Facebook, eh?
5: Facebook.
6: No ho he provat, eh? Ja... Miquel, ara que m'has dit, jo el LinkedIn aquest me'l borro i torno i miro el Facebook.
5: O sigui, hi ha un grup de Facebook que hi ha cellers de tot el món.
0: Mira.
5: Que pengen ofertes sempre per la barema i hi ha molta gent com jo que pues, troba la feina allà. Pues, per això vaig trobar...
0: Mira, és curiós, és curiós.
5: Sí, sí, sí.
0: I d'aquesta zona de Gallipoli, on tu vas estar, i de la teva ciutat, on t'hi vas allotjar, què és el que més et va sorprendre positivament?
5: Pues em va sorprendre les vistes, o sigui, és un lloc preciós.
0: Vale.
5: És un lloc preciós.
0: I força desconegut, no?
5: Sí, però la gent d'Istanbul, que ve a estiuejar allà, i cada cop s'està posant més popular per la gent d'Istanbul, perquè aquell lloc a estiu ha de ser guapíssim.
0: Clar,
5: el que passa que és una pena... el tema, la situació econòmica del país, que no ho tenen tan ben cuidat.
6: Mm.
5: Però allà tens unes vistes increïbles, un paisatge increïble, i no, és un lloc molt xulo i també em va sorprendre molt el menjar, perquè jo mai havia estat a Turquia i el menjar turc, ostres, molt bo.
0: Sí, sí, després en parlarem, en parlarem del menjar, però abans de passar al menjar, que això t'ho vol comentar més el Jordi, jo t'ho vull preguntar també, què és el que l'altra cara de la moneda, el més negatiu que vas veure d'aquesta zona?
5: El més negatiu, clar, no és més de la zona, sinó seria més del celler, o de les condicions en les que estava treballant, perquè, bueno, jo estava visquent en un pis, sí que tenia unes vistes increïbles, però era un pis que jo estava visquent amb 5-6 persones, llavors la neteja, també a Turquia la neteja, tampoc és que vagi tan bé.
0: Amb 5 persones turques?
5: No, de tot el món.
0: Vale.
5: De tot el món. I llavors també, clar, tens aquell piset que està una mica brut i compartint habitació que no tens privacitat.
7: Clar, buah.
5: Massa divertit no és.
7: No.
5: Massa divertit
7: si
5: no és.
7: Si hi ha alguna mica guarro, ja,
4: ja l'has cagat.
7: Sí, ja l'has cagat.
5: I la paga també va ser molt baixa.
7: O sigui, vas cobrar poc.
5: Sí, cobràvem $2 l'hora.
7: Uau.
4: O sigui, allà el nivell de vida és... O sigui, si tu vas allà amb estalvis d'aquí, podràs viure més tranquil·lament?
5: Sí. O sigui, és més barat les
0: tant,
5: coses.
0: Anar a Turquia a treballar és més per l'experiència que no per,
5: exacte,
0: no per fer diners ni per altra cosa.
5: No, per fer diners... No,
7: està clar que no.
0: L'experiència.
5: No. És dels pitjors llocs que he anat per fer diners.
4: I en quins vins et quedes dels que vas fer anar al celler? Quins vins et van sorprendre més, et van agradar més?
5: Mira, tenien un vi negre.
7: Sí.
5: Un vi negre que es diu Bon Dia, que és un cupatge tipus els de Bordeus.
7: Sí.
5: Que és Merlot i Cabernet Sauvignon i alguna varietat seva autòctona que estava molt bo, em va agradar molt, em va sorprendre el cos, l'acidesa, o sigui, es podia comparar perfectament amb un vi de Bordeus.
7: Vale.
5: I a mi em va sorprendre molt positivament. Però si hem de parlar d'altres marques com Subla, Subla és la més coneguda, més gran a Turquia.
7: I es pot comprar aquí, Subla?
0: Això és el que t'anem a preguntar jo també.
5: No ho sé, no ho he provat, però és un celler... Igual sí, perquè,
7: igual sí.
5: Perquè tenen 70 referències.
7: Mm-hmm. Vale.
0: Clar, algú, tu, Jordi, algú... has vist en alguna tenda vins
4: jo no,
0: turcs?
4: Jo no he vist una tenda, però en el meu gimnàs hi ha una persona que és turca i que es dedica a distribuir vi turc i que em va conèixer perquè va venir al lloc on treballo i em va explicar bueno, que van anar als restaurants allà, que aquests els hi ven vi turc, que quan vulgui, pues, vagem algun dia a ell a provar el vi turc que fan perquè fa tastos, així.
5: Doncs...
4: Parla amb anglès, saps? Per això no l'he portat aquí.
0: Però que té ell un restaurant? O...
4: No, no té un restaurant.
0: Fa de ell comercial, no?
4: Fa de comercial, deu representar alguna marca en concret, no, ara no sé ben bé quina, i a part també treballa a part de sommelier, saps? Mm-hmm. I doncs va distribuint a tendes de potser al restaurant aquell d'Ivan de Sants o algun així, saps? De diversos llocs que combini la cuina i una mica la tradició amb vins turcs, que no són tants, saps?
0: Sí, no, i menys aquí sí que no ens han arribat.
4: No ens han arribat massa.
0: I Jordi, abans parlaves de gastronomia.
4: Sí.
0: Que això és un tema que t'agrada.
4: Sí. Volia preguntar-li al Miquel que quins són els plats tradicionals de la zona i després que me'ls expliquis que amb quina quedes i amb quin vi el combinaries.
5: Doncs mira, el típic kebab.
7: Sí?
5: Però kebab turc. Un kebab veure, turc explica. Que em va sorprendre moltíssim, no ho sabia que existia. Jo pensava, el kebab per mi és el kebab que compres aquí...
0: El del barri, sí, de tota la vida.
5: Després de sortir de festa,
7: sí,
5: saps?
7: Sí.
5: Pues no, allà el kebab turc és a la brasa. Tens peces de carn tal qual, les fiquen a la brasa, amb brasa a brasa, allà al restaurant, i tu, bueno, tu pots menjar sense enrotllar o enrotllar. Però a mi em va flipar. O sigui, el gust canvia completament.
4: Perquè està fet a la brasa.
5: Clar, és brutal.
0: Clar, el toc de la brasa és espectacular.
5: Sí.
0: Jo n'he provat algun aquí a Catalunya així, de kebab de veritat, amb la seva brasa i amb la seva carn, doncs això, feta a la brasa amb el seu toc a fum, i la veritat és que...
5: Canvia moltíssim.
0: És una... Jo a vegades ho he comentat a algun amic, no? Dius, ostres, això no és un kebab, perquè no estic acostumat a menjar aquest kebab, però realment aquest és el kebab.
4: És el kebab de veritat.
0: Clar. No estem acostumats a menjar el kebab de veritat, i quan es posen un kebab de veritat diem, ostres, això no és un kebab.
5: Sí. I bueno, a part d'això també tenen el mese, que he dit, que són com a tapes, són com a pinxos.
7: Sí, no?
5: I dintre d'aquest mese, sempre a les taules tens dolmes. No sé si sabeu què són dolmes.
7: No, no sabem què són.
5: Dolmes és un menjar que em va sorprendre moltíssim, bueno, un pica-pica, més aviat, que són les fulles de vinya.
7: Hòstia.
5: Les enrotllen, o sigui, fan com un arròs, una espècie de barreja amb arròs i tal, i les enrotllen amb fulles de vinya.
4: Vale. Recorda això un plat romà que és bastant semblant de Romania.
5: Vale.
0: O sigui, és... Fulla de vinya amb vi... Ai, amb vi, amb arròs.
5: Amb arròs.
0: I tot això embolicat, no?
5: Sí. Amb arròs i altres coses que hi posen.
0: Espècies i
5: sí,
0: així,
5: sí,
0: suposo.
5: Sí.
4: I el falafel també és bastant utilitzat o...?
5: Sí, però jo falafel no...
0: No em vas menjar gaire.
5: No.
0: I a part una altra cosa molt, molt, molt famosa de Turquia són els seus dolços. Això sí, no?
5: Sí. Els dolços sí. Tot i que jo no sóc fan de dolços, però sí. Ostres... me'n recordo que tu t'anaves pels basars i tenies, bueno, dolços, més que dolços, formatge.
4: Mira, també.
6: Formatge.
5: Formatge a punta pala. O sigui, tu anaves pels basars i la gent t'oferia formatges d'un costat cap a l'altre. Tots te'n donaven per tastar. Brutal. Sí, sí, sí. Però sí, dolços també.
6: I aquell kebab que has comentat a la brasa, tan bo, que vas provar, en què el combinarien allà? En quin vi es combinaria?
5: No, allà el que combinen majoritàriament a fora de casa és amb una llet especial, que ara no me'n recordo del nom, que beuen de beguda.
6: Vale. O sigui, es fan un batut amb una llet i...
5: És una llet i tal que ho beuen pel picant, per contrarrestar el picant.
4: Ah, sí. D'acord.
0: Sí, sí,
4: sí, té molt de sentit.
0: A Bosnia fan el mateix. Amb el kebab, que és una variant una mica difuminada del kebab, ho fan això, ho mariden amb un iogurt que és com una llet, és sí. Un iogurt líquid.
6: Sí, té molt de sentit, sí, sí. Mm-hmm.
0: I per tant, el vi turc, amb què el mariden allà?
5: El vi turc...
0: Oh, no, només és per veure-la així a copes.
6: Veure-la a copes?
5: No, no, però amb un kebab d'aquests a la brasa doncs queden perfectament vale. Bé amb tot, amb tot. Pots estar fent mese amb una copeta de vi blanc i també queda perfecte.
0: És que el Jordi sempre té una teoria que el kebab...
6: Amb l'orange wine.
0: Amb l'orange wine.
6: El kebab amb un vi briset així natural,
0: seva,
6: potent.
0: És la seva proposta, la seva patada personal.
6: L'hauria de combinar potser amb un bon kebab, saps? Vale. Perquè té salses picants, sí. Saps? I algú així que tingui una acidesa bastant agressiva, vale. Saps?
5: Sí.
6: Per aquest punt picant.
5: I canviant el tema de peixos, allà en aquella zona és brutal.
0: També sí. Important, eh?
5: O sigui, sí, sí. Tenen unes sardines... autòctones d'allà que joder. Són espectaculars. Són espectaculars i pues, allò, unes sardinetes que et fan amb una copeta de vi dels seus, mm-hmm. Blanc, buah.
0: Buah, espectacular, eh? Per tant, Miquel, per anar de turista a Turquia, perfecte, per anar a treballar, no, eh?
5: No tant.
6: Va,
5: no
6: ja, tant. Ja ho apuntem.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, nois, gràcies per venir un cop més al refugi de Ràdio d'Esvern. Això ha passat molt ràpid i ja ens acomiadem. I ens veiem, espero que molt aviat.
5: Moltíssimes adéu, gràcies. Que vagi bé.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
9: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora continua la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de tancar les millores laborals que exigeixen mestres i professors. La trobada d'aquesta tarda arriba després de la jornada de vaga convocada a tot Catalunya pels representants dels treballadors i que ha tingut un seguiment de prop del 30% segons la conselleria i del doble, per tant del 60% segons els sindicats. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, nou recés a aquesta hora a la reunió entre sindicats i govern, una reunió que ja fa una hora i mitja que està en marxa per debatre principalment la qüestió salarial, però també el reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Segons fonts sindicals, les primeres xifres de la proposta del govern s'acostarien als 350 euros de més, una xifra que s'hi acabaria arribant d'aquí 4 anys. Sortiria del complement nou que el govern ha afegit per tots els docents i també per l'augment del 30% del complement específic que es pagarà en 3 anys i no 4. El govern també s'hauria compromès a retornar el pagament dels estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
9: Més notícies, Montse Pujol.
11: La Guàrdia Civil continua aquesta hora dins de la seu del PSOE a Madrid. Els agents estan recopilant documentació del suposat entramat que l'Audiència Nacional sospita que van orquestrar membres de la direcció del partit per mirar de frenar les causes judicials de l'entorn de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.

0: de Pedro Sánchez. El jutge apunta que el PSOE la va idear, la va finançar i la va dirigir, tot això en contra del que ha explicat fins ara l'exmilitant socialista Leire Díaz. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Mentrestant, les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació de la Dana aprovant el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. Aquest acord evita parlar de cap responsabilitat de la Generalitat Valenciana. València, Alba Barbosa, bona tarda.
2: Bona tarda, PP i Vox, que sumen majoria a la comissió, han defensat el dictamen de conclusions com un text objectiu i rigorós. L'escrit no assenyala el govern valencià ni apunta cap responsabilitat política i insisteix en la falta d'informació per part d'organismes estatals. Fernando Pastor, del Partit Popular.
3: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
2: L'oposició ha demanat perdó a les víctimes per una comissió que titllen d'immoral i de farsa i que ha servit per apuntalar el relat polític del PP. José Muñoz, del PSPB.
4: Este dictamen es ilegal e inmoral. Todo con la finalidad de no atribuir ninguna responsabilidad política a la Conselleria d'Emergències i, por tanto, a la Generalitat Valenciana.
2: Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
5: Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en tres províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto el foc per afrontar la crisi.
1: A més del 80% dels ciutadans els preocupen les notícies falses. Ho diu una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. I més d'un 90% creuen que circulen massa rumors que són una amenaça per la democràcia i que s'haurien de regular i sancionar. Segons aquesta enquesta, els ciutadans consideren que la política és el principal l'àmbit en què es produeix la desinformació i Vox, el partit que més divulga rumors o notícies falses, seguit del PSOE. Ara els esports, Sònia Olert, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. El Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. L'oferta blaugrana al Newcastle pel traspàs gira al voltant de 60-70 milions d'euros. A banda, el club té la intenció de tancar també un davanter centre i segueix treballant en les incorporacions de Julián Álvarez i Joao Pedro. El Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva a final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat al Johan, en presència de la seva família, de les seves companyes d'equip, del president Rafa Juste i del president electe Joan Laporta. La capitana ha reconegut aquest matí que la decisió de marxar del Barça ha estat molt difícil de prendre. La tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta a partir de 6:45 a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. I en waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de l'Europa Cup femenina. En paral·lel, a les 9 comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, una sèrie al millor de 3 partits, i aquest vespre juga a Alemanya la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
7: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Jugoteca del Parc del Mil·lenari acollirà el dijous 28 de maig una nova hora del conte amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la Jugoteca Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà de 6:15 de la tarda a 7:15. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins del cicle L'Hora del Conte, que durant les properes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer el 9 de juny i Aquí hi ha gat amagat l'11 de juny, totes dues de la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari. Encara en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran porta per títol Per què el relleu de l'habitatge és tan a la Catalunya? I anirà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. L'acte tindrà lloc el 28 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues. La conferència analitzarà les causes que expliquen l'encariment de l'habitatge a Catalunya i abordarà aquest fenomen des de la perspectiva de les polítiques públiques i els reptes socials associats. La sessió plantejarà una reflexió sobre la situació actual del mercat residencial i la necessitat d'avançar de l'urgència cap al compromís en la recerca de solucions. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta per persones associades i una aportació de 5 euros per la resta d'assistents. I pel que fa a comerç, el teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Álvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de 2 dècades d'experiència al costat de la fundadora. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Álvaro i a Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

I ara arrenquem la segona hora del refugi, són les 6 i 9 minuts, i arrenquem amb una mica de música. Anem amb Lost My Mind, de Don Toliver i Doja Cat.

Tots vosaltres, veus de la parròquia, compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: I ara sí, arrenquem Curiositats del motor amb Iker Blanco. Bueno, Iker, avui t'he canviat la sintonia, eh?
2: Sí.
1: Avui t'he canviat la sintonia, no passa res. Clar que no. Com estàs? Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé.
1: Amb el cap de setmana llarg, no? Vas tenir pont dilluns.
2: Dilluns, sí.
1: Per tant, vam començar la setmana ahir. Doncs ens va prou bé, no?
2: Sí, sí. Sí.
1: Ens va prou bé. Molt bé, Iker. Doncs avui de què ens toca parlar?
2: Doncs avui es parlaré d'una marca que quan la gent en sent normalment pensa en una d'aquestes tres coses. En luxe, esportivitat o postureig.
1: Ah, mira. D'aquestes tres coses, eh?
2: Sí.
1: Per tant, parlem de...
2: BMW.
1: Perfecte.
2: Una marca alemanya que ha passat a convertir-se en una de les marques més famoses del món.
1: Uh-huh.
2: I sincerament tenen una història bastant interessant darrere de la marca.
1: Molt bé, doncs escolta, anem a descobrir-la avui, clar que sí. Comencem pels seus inicis.
2: Sí, ens situem a Alemanya a l'any 1916. I aquí ve la primera sorpresa, que BMW no va començar a fer cotxes, sinó que feia motors d'avió militar.
1: Mira, hem començat amb algunes marques que també comencen amb motors d'aquest estil, eh?
2: Fiat.
1: Per exemple, Fiat.
2: Sí.
1: Molt bé. I el nom de BMW, d'on ve?
2: Doncs ve d'alemany, que vol dir Bayerisch Motoren Werke.
1: Vale. Complicat de pronunciar, això,
2: sí,
1: eh? Que en català, com seria?
2: Fàbrica Bavarseva de motors.
1: Fàbrica Bavaresa de motors. Vale, perfecte. Un nom tampoc
2: sí.
1: Gens complicat, eh?
2: No.
1: Un nom molt fàcil. Fàbrica Bavaresa de motors. Cortita i al pie, que dirien en futbol.
2: Sí.
1: Molt bé. Seguim.
2: Bavaresa ve perquè la marca va néixer a Baviera, que és al sud d'Alemanya.
1: Perfecte. I després de la guerra va haver un moment complicat, no, per
2: sí.
1: la marca?
2: Després de la Primera Guerra Mundial, Alemanya té moltes restriccions i BMW ja no podia fer motors d'avió.
1: Vale.
2: Així que la marca va reinventar-se. Primer fan motos i després cotxes.
1: Per tant, van començar motos, eh, BMW?
2: Sí.
1: Mira, això no ho coneixia.
2: Jo tampoc.
1: Per tant, aquí podem dir que comença la història real de BMW, no?
2: Sí.
1: I quins són els primers models?
2: Doncs els primers models ja destacaven per una cosa, que és la conducció esportiva. BMW no volia fer només cotxes elegants, sinó volia que fossin més divertits de conduir. I això encara avui és una de les seves marques d'identitat.
1: Uh-huh. I quina és la frase que defineix BMW?
2: Doncs hi ha un lema molt famós de BMW, que és The Ultimate Driving Machine.
1: Què seria?
2: La màquina definitiva de conducció.
1: Sí que l'he sentit alguns cops, eh? Sí que l'he sentit. I escolta, creus que resumeix bastant bé la seva filosofia,
2: sí,
1: no?
2: Sí, la resumeix bastant bé.
1: Uh-huh. BMW què? Què transmet?
2: Doncs sempre vol que ho transmetre l'esportivitat, la precisió i sensacions al volant.
1: Uh-huh. I hi ha també una divisió dintre de BMW.
2: Sí, que és la M. Ara arriba en una de les marques, una de les parts més mítiques de BMW.
1: BMW M.
2: Sí.
1: Uh-huh. I què significa això?
2: La divisió esportiva, que significa motorsport.
1: Vale.
2: I és bàsicament BMW però enfadat.
1: I què surt de BMW M?
2: Doncs surten models legendaris com el M3, M5 i M4.
1: Uh-huh.
2: Coneguts per accelerar molt, sonar brutal i són superdivertits de conduir.
1: Mira, doncs això sí que m'ho crec, eh? Aquests cotxes diuen ser potents i diuen ser molt, molt divertits
2: sí.
1: de conduir. Però BMW també és una marca que associa molt al luxe.
2: Sí. Bé, però BMW no és només esportivitat, sinó que és luxe models com la BMW Serie 7, que
1: uh-huh.
2: estan pensats per competir amb el Mercedes Classe S i l'Audi A8.
1: Vale, perfecte.
2: Amb interiors plets de pantalles, cuir, tecnologia, comoditat extrema.
1: Uh-huh. Sí, sí, aquest toc luxós de BMW que tots som conscients,
2: sí.
1: eh? Perquè a vegades veus un BMW pel carrer i ja tens mal de coll perquè t'has de girar, eh?
2: Sí, sí.
1: I Iker, com totes les marques de l'automobilisme, BMW també aposta
2: sí.
1: per l'electricitat, oi?
2: Per desgràcia, avui BMW també està posant fort pel futur, que són amb els elèctrics, que és a la seva gama i, com per exemple el BMW i8.
1: Vale. Uh-huh.
2: Que quan va sortir semblava directament del futur, o el i7.
1: Vale.
2: Que és luxe total, però elèctric.
1: Veig que BMW tampoc es complica gaire amb els noms, eh?
2: No,
1: M7, M6, simplets. I3... Són noms facilets.
2: Sí, sí.
1: I escolta, BMW té una rivalitat molt forta amb altres marques, oi?
2: Sí, sí. Una de les coses més mítiques del món del motor alemany és la rivalitat entre BMW, Mercedes i Audi.
1: Uh-huh. I de què es diferencien? Com es diferencien?
2: Doncs Mercedes és luxe, és la més, com, més senyorial, Audi, tecnologia, és la més futurista i BMW, esportivitat. És la més divertida.
1: Vale. I qui guanya?
2: No sé. Molts fans no discuteixen això.
1: Vale.
2: BMW, Mercedes i Audi no només competeixen venent cotxes, sinó que competeixen per veure doncs quina és la reina d'Alemanya. A més, que també competeixen en esport. DTM, que és campionat alemany de turismes, en Nürburgring i resistència. BMW, Mercedes AMG i Audi RS han passat dècades competint per veure qui fa doncs els esportius alemanys més bèsties.
1: Bueno, però ja diuen que a vegades contra més competència més bons són els cotxes, sí. Més bons són qualsevol producte, perquè t'has de bueno, seguir millorant constantment, no? Seguir...
2: Per guanyar,
1: sí. Sí, exacte, seguir i pues això, millorant fins que tens que ser millor que el teu rival, no? Que en aquest cas doncs, seria pues, Audi o Mercedes, en el cas de BMW. Però, escolta, aquesta guerra no és només de motors, no és només de vendes, sinó que també és d'anuncis.
2: Sí, sí, aquí ve la part divertida, que és, durant anys, aquestes marques s'han estat enviant indirectes en els anuncis, sobretot entre BMW i Audi. Per exemple, Audi felicitant BMW per guanyar premis, però vacilant-los.
1: Vale.
2: BMW contestant amb anuncis que encara més provocadors. Cartells gegants competint entre ells. Era com gairebé una guerra de memes, però entre marques milionàries.
1: Aquí sí que Mercedes es desmarca una miqueta, no?
2: Sí.
1: Aquí Mercedes no entra tant al joc perquè Mercedes, clar, té aquesta posada més senyorial. Luxosa, més senyorial. Sí. Molt bé. Escolta, anem a parlar del logotip de BMW, què?
2: Doncs ara toca parlar d'una de les coses més mítiques de BMW, que és el seu logotip.
1: Uh-huh.
2: Perquè segurament alguna vegada has sentit això de el logo de BMW és un hèlix de viatge gran.
1: Sí. Uh-huh. Però no és real, no?
2: No, però no.
1: I d'on venen aquests colors tan
2: típics? El logotip
1: típics?
2: Té blau, blanc i forma rodona. I el significat real principal d'aquest colors venen de la bandera Baviera, que és la regió on va néixer BMW.
1: Vale, vale. Per tant, representen la bandera de Baviera.
2: Sí.
1: Uh-huh.
2: Perquè BMW... Ai, me perdó.
1: No, res, això no, que és una marca bavaresa.
2: Sí, sí.
1: I tant. I escolta, per què tothom parla de l'hèlix de l'avió?
2: Doncs si no perquè real. BMW fabricava motors d'avió als inicis. I anys després, la mateixa marca va fer anuncis en el logotip apareixia sobre un hèlix girant. I a partir d'aquí, molta gent va pensar, ah, el logo és un hèlix.
1: I no.
2: No.
1: I no era real. Molt bé. O sigui, però podríem dir que després de tants anys ja podem dir que són les dues coses?
2: Més o menys sí. El significat original era els colors de Baviera, però amb el temps el logotip també es va relacionar molt amb el món de l'aviació.
1: Uh-huh.
2: I avui dia la gent pràcticament no sé si a BMW amb les dues coses.
1: Vale. I el logotip que ha anat canviant al llarg dels anys o no gaire?
2: Doncs el logo de BMW no ha canviat tant com les altres marques. Sempre ha mantingut la forma rodona, els colors blau i blanc i les lletres BMW.
1: Uh-huh. I abans com era?
2: Era més gruixut, més metàl·lic i més clàssic. I ara és més simple... Bueno, com totes, més simple, minimalista i més modern.
1: Mm-hmm, bueno, però no ha canviat gaire, eh? No ha canviat gaire,
2: no.
1: Segueixen amb la mateixa estètica.
2: Sí, però fins i tot hi ha versions transparents en alguns cotxes nous.
1: Mm-hmm.
2: Després, amb anuncis antics de BMW, la gent va començar a relacionar el logotip amb una... El girant, i el mite es va quedar encara que el significat original, doncs, era el color de Baviera.
1: Vale, vale, perfecte. Escolta, a moda de resum, anem amb les curiositats ràpides de BMW.
2: Sí, BMW va salvar Mini. Una curiositat important és que als anys 90 BMW compra Mini, una petita marca britànica amb molta història. BMW la reinventa completament i, doncs, la converteix en el Mini modern que en coneixem avui.
1: Mm-hmm, per tant, BMW té Mini, ara mateix també, eh?
2: Sí.
1: Encara tenen sí, sí. La propietat de Mini, molt bé.
2: Per això, dona un podcast sencer.
1: Doncs avui no dedicarem no. El programa Mini, anem amb BMW.
2: Sí, sí. Molta gent diu que els BMWs es condueixen diferent, encara que els fans de BMW tenen la fama de no posar intermitents.
1: Això és veritat o no?
2: No, a vegades m'ho crec, a vegades no, perquè no. Hi ha gent que ha vist el BMW que no.
1: No posen intermitents,
2: no. Sembla que li costa.
1: I que la lletra M és important, també.
2: Sí, és que ara ve una religió pels fans. Per molta gent, el BMW normal i el BMW M són dos mons diferents.
1: Mm-hmm, vale, d'acord.
2: El BMW M346 és considerat un dels millors BMW de la història. Hi ha fans que tracten gairebé com una obra d'art.
1: Mira, home, és que alguns cotxes sí que ho són, eh?
2: Sí. BMW també fabrica motos superpotents i alguns són bastant boges.
1: Sí, sí, sí, jo també n'he vist algunes motos que flipes, eh? Sí que és veritat que fan algunes motos molt, molt, molt potents. I escolta, el primer sub de BMW em dius que va enfadar molt, eh?
2: Sí, sí, va enfadar molt els fans. Va generar molta polèmica i quan va sortir el BMW X5 hi havia gent dient BMW no hauria de fer sub.
1: I ara què?
2: Doncs... Ara venen milions.
1: Clar, clar, si és que ara veiem un munt de subs de BMW i tenen molt d'èxit, oi?
2: Sí, sí, tenen molt. Alguns BMW tenen llums interiors que canvien de color. Pots anar amb vibe tranquil·la o en plena discoteca.
1: Molt bé, o sigui, pots anar més juvenil o més familiar, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. I el BMW i3, què? i3 no, i8.
2: i8, sí. Semblava que el del futur, quan va sortir, hi havia gent que pensava que semblava una nau espacial. Ja m'han pujant un i per mi, a mi em va agradar.
1: És xulo, no? És gran o no?
2: Sí, bueno, no és tan gran perquè és coupé i és més esportiu que no és com...
1: O sigui, és més esportiu, eh?
2: Sí. BMW ha fet anuncis super cinematogràfics. Alguns semblen més pel·lícules que anuncis de cotxes.
1: Vale. I escolta com sona el motor de BMW.
2: Doncs el famós ronroneig dels motors BMW és molt important pels fans. Hi ha gent que literalment compra BMW només pel so.
1: Vale.
2: I a Alemanya hi ha policies amb BMW com flats. I sí, alguns corren moltíssim.
1: Home, segur que sí, ja m'imagino que sí. I què fa especial BMW?
2: Doncs no és només el luxe, és, sinó és la sensació de conduir. BMW sempre ha volgut que el conductor es senti connectat amb el cotxe. I això és que molts fans estimen tant.
1: Vale, perfecte. I anem amb la conclusió, va.
2: Sí, BMW és una marca capaç de passar a fabricar motors d'avió a crear cotxes que molta gent reconeix. Doncs no és per al soroll.
1: Vale.
2: Sempre la mateixa idea, que és fer cotxes que no només es portin d'un lloc a l'altre, sinó que et faci gaudir del trajecte.
1: Home, això és important, no?
2: Sí.
1: Clar, que per anar del punt A al punt B tens molts cotxes, però que et facin gaudir d'aquest camí, doncs potser no hi ha tantes marques.
2: Sí, sí. Per mi, BMW és una marca que té molt d'equilibri, perquè pot ser elegant, esportiva o les dues coses alhora. I això, doncs, la veritat és que no és fàcil.
1: Gens fàcil, gens fàcil. I Iker, anem a la part preferida, anem a parlar dels teus preferits. Quins són els teus models, clau, els models que dius, ostres, aquests em tornen boig.
2: Doncs començo per un SUV, que és el BMW X1, que és el SUV petit de BMW. Compacte, però molt modern i pràctic.
1: Ja sabia jo que començaríem per un SUV, perquè a tu t'agraden els cotxes alts, eh?
2: Sí. Un altre SUV és el BMW X2, que és més esportiu i diferent que el X1. Té un disseny més agressiu i juvenil.
1: Vale.
2: Un altre SUV és el BMW X3. Per mi és un dels més equilibrats. De bon tamany, còmode i elegant.
1: A més SUVs anem?
2: Sí. El X4, la versió més descupé de l'X3. Té aquell to més esportiu que mola molt per mi.
1: Escolta, tots els noms són molt fàcils, eh? X1, X2, X3, X4... I ara anem amb l'X5, no?
2: Sí. Un dels SUVs més mítics de BMW. Gran, potent i amb molta presència.
1: I seguim. Amb X6. Sí. Escolta, t'agraden tots, Iker?
2: Sí, sí. Per no dir tots, dic aquests. SUV, però a més vibe esportiva. O t'encanta o no t'agrada gens.
1: I per últim, d'aquesta gamma X... No, mentida, encara quedaran dos. Però sí. Penúltim, X7.
2: Sí, és el més gran i luxós. Literalment sembla un hotel amb rodes.
1: Jope, doncs escolta, això sona molt bé. I per últim, per acabar amb la gamma X...
2: El BMW XM, el SUV més bèstia i exagerat de BMW. Superagressiu, superpolèmic.
1: Polèmic? Per què?
2: Doncs, a mi m'agrada, però és com molt esportiu, és massa quadrat, és com molt...
1: Vale, no és, o sigui, és molt gran...
2: Jo crec que és per això. Però no
1: I a la vegada molt esportiu, oi?
2: Sí.
1: Ara sí, canviem de gamma. Anem a la gamma M.
2: Sí, BMW M3, simplement mític. Un dels esportius més estimats del món del motor.
1: I ara anem amb elèctrics, que normalment no t'agraden tant, però avui ens recomanaràs dos.
2: Sí, el BMW i7, luxe total, però elèctric. Interior futurista i vibe de senyoret modern.
1: I acabem? I tant que sí. I amb quin acabem avui?
2: I avui acabo amb el BMW i8, que aquest sembla una nau espacial. Quan va sortir semblava directament del futur.
1: Molt bé, doncs escolta, això ha estat BMW, una gran marca històrica, que hem tardat en portar-la, eh? Hem tardat en portar-la perquè, escolta, és una de les grans marques del món i mira, ja la tenim aquí, BMW, una marca, doncs el que això que dèiem, no? Amb luxe, però també amb esportivitat, també amb un disseny agressiu.
2: Sí, és com una barreja de...
1: Exacte, una barreja... Sí, una, sí. Potser és una barreja més de... Podríem dir que és una barreja entre Audi i Mercedes?
2: Sí, també. Sí,
1: podríem,
2: també
1: ho
2: sí.
1: Podríem considerar, oi? Doncs això ha sigut Mercedes... No, Mercedes no, això ha sigut no, BMW. I Iker, moltes gràcies per venir com més avui al Refugi. I ara seguim amb una mica de música al Refugi. Anem amb Gafes Carrera de Cemarí.
2: Sí, adéu.
1: Adéu.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
9: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
10: I ara sí, arrenquem l'última secció d'avui. Anem amb Racons del Món, amb l'Adrià Hernández. Bona tarda, Adrià. Què tal? Com estàs?
11: Què tal, Jaume? Pues avui bé, que ja que la setmana passada...
10: Vaig abandonar.
11: Diguem-ho clar. Vaig estar malaltó i no vam poder fer... el nostre Racons del Món.
10: No ens va abandonar, Adrià, simplement estava malalt i, escolta, baixa laboral per enfermedad, això s'ha de respectar sempre, clar que sí. Molt bé, Jordi, t'anava a dir Jordi, jo.
11: Malament.
10: No, és que avui no estem bé, ja. Una altra vegada t'anava a dir Jordi. No estem bé, Adrià, no estem bé. Però bé, avui tornem a Racons del Món, tornem a descobrir doncs aquests països, ciutats o poblets, depèn, ja ens explicaràs on anem avui, però aquests racons del món que són tan especials i que tu ens recomanes en aquest petit programa. Així que, Adrià, on anem avui?
11: Doncs avui venim més a prop, ja que molts cops jo el primer sóc els que tendim a veure a països molt llunyans i tots ens agrada, molt cops ens atreu lo exòtic, i avui portem algú més a prop. I avui portarem raconets d'Espanya. L'últim cop va ser Raconets del Món amb Liechtenstein i San Marino, sí. I avui Raconets d'Espanya.
10: Avui anem a Raconets d'Espanya, per tant, entenc que anirem a poblets d'Espanya.
11: Sí, pobles, ciutats, farem una breu explicació, farem una mica de debat tu i jo, et faré un parell de preguntes, perfecte. Tu fas un parell de preguntes a mi, i això, hi ha llocs molt bonics, per exemple, aquí a Catalunya ens passa amb Calella, Rupit i tal, que no ho valorem prou, i a més, avui... dintre de poc s'anunciarà el Verano Joven.
10: Mira.
11: I explicarem què és això del Verano Joven. Important, ara que arriba justament l'estiu i arriben aquestes ajudes, i si algú s'està plantejant fer-ho, crec que és el moment de que aquí, avui a Racons del Món, ho expliquem.
10: I tant que sí, doncs escolta, anem a descobrir aquests raconets d'Espanya, i sí, totalment, al final, ara, dintre de molt poquet, ja podrem començar a utilitzar això del Verano Joven, no?, que és aquesta ajuda que ara tu ens explicaràs, però sí que és veritat que és una eina molt i molt, molt xula per aquest estiu.
11: Sí, de fet, el Verano Joven, per explicar, no?, el que és, doncs, al final el Verano Joven és unes ajudes que està fent el govern, que porten 4 anys, aquest és el quart any que es fa.
10: 4 ja,
11: Sí, és el quart any, es va començar l'any 23, i el que es fan és fan subvencions durant l'estiu, de juliol agost i part de setembre, per les persones joves de 18 a 30 anys poden viatjar per tota Espanya amb una sèrie de descomptes. Vale. Quins descomptes, no? Doncs hi ha, per exemple, 90% de descompte als busos, als mitja distància, 50% a l'alta velocitat, a l'Avant, a l'AVE... Llavors, doncs, és molt rentable.
10: Clar.
11: Sobretot és una oportunitat per viatjar a llocs que potser...
10: En altres ocasions no ho faries,
11: sigui pel preu, sigui per la complexitat, i si qualsevol jove en aquesta franja d'edat s'estigui plantejant fer-ho, doncs jo crec que és francament recomanable.
10: I tant que sí. A més, és això que tu deies al principi, no? A vegades tendim molt a anar-nos a l'altra punta del món a buscar, doncs, això, no? Noves experiències, però a vegades el que tenim aquí a casa nostra està igual o millor de bé que el que podem trobar fora de casa nostra. Per tant, és una molt bona manera també de descobrir el que tenim aquí. Tu no n'has fet algun d'aquests de viatjar en verano joven o no?
11: Doncs jo, mira, jo, des de que va començar n'he fet 4. Espero que aquest any sigui el 5è.
10: 4, eh? O sigui, un per any.
11: Un per any més un any que vaig fer 2.
10: Vale.
11: I...
10: Ah, clar, perquè aquest serà el quart.
11: Exacte, o sigui, aquest és el quart any, el primer any que es va sortir, que va ser el 2023, vaig fer 2, i després cada any n'he fet un.
10: I tu podem dir que has exprimit bastant el bon,
11: he exprimit, i sé del que parlo. Sé del que parlo perquè alguna ha sigut més matada, altra ha sigut amb més de cap, i a més han sigut diferents. I llavors, doncs, jo crec que aportar el meu testimoni dels altres anys pot aportar algú que no sàpiga per on pot fer el verano joven aquest any, doncs li pot il·luminar.
10: Molt bé, doncs escolta, ja ens has dit que has fet 4, explica'ns en què van consistir.
11: Doncs mira, el primer que vaig fer va ser un dels que tenia més cordura, que va ser, vaig anar a veure Córdoba i Granada.
10: Vale.
11: I vaig agafar, perquè entenguem també això dels busos i tal, jo volia ser, els primers veranos joves vaig voler rascar molts calarons i vaig intentar anar a lo barato.
10: Vale.
11: Llavors, a la Córdoba i Granada no tant, vaig agafar un AVE a Madrid.
10: Clar, perquè el verano joven també inclou AVEs, eh?
11: Exacte.
10: Tot i que el descompte és inferior.
11: Exacte, però bueno, ho podem recordar, és 90% busos estatals, no dintre de la mateixa comunitat autònoma, ha de ser fora de la comunitat autònoma. Després, també el mitja distància, després són 50% en el que són els alta velocitat, sigui AVE, IRIO, alta velocitat i Avant, i després, gent que ja no és dintre d'Espanya, és el 50% en l'Interrail Pass de 10 dies.
10: Vale.
11: O sigui que està bastant bé, ja no només opcions nacionals.
10: D'acord.
11: Llavors, doncs jo aquell primer vaig veure Córdoba i Granada i vaig agafar un tren a Madrid i després un bus de Madrid a Granada. Això d'una tongada. Vale. Clar,
10: tren a Madrid, que ja deuen ser que... Tren o AVE?
11: Va ser un AVE.
10: Ah, vale, vale.
11: Un IRIO, de fet, va ser un IRIO. Vale. I em va costar, no sé, uns 17-20 euros. I després, clar, el bus... Per què vaig agafar bus?
10: Quantes hores són?
11: Eren 4 i mitja. Era una matada, pel que podia haver sigut, perquè, clar, hi ha AVE, però això a Granada... Però és que, clar, costava 3 euros.
10: No, clar, hem d'aprofitar-ho, això.
11: Costava 3 euros, i no va
10: ser... I més nosaltres que som catalans, escolta.
11: I no va ser el verano joven més exprimit. Vale. Del segon...
10: O sigui, vindran coses peores.
11: Sí, aquest no. Després ja he anat modulant i he dit, anem a intentar ficar cordura. El primer va ser així, de tanteig.
10: Sí, encara em sembla prou bé. Vull dir,
11: sí, no era...
10: un AVE i 4 hores de bus es pot assumir.
11: Era bastant decent. I després vaig agafar un mitja distància... No, era un Avant de Granada a Córdoba, i després ja a Córdoba vaig agafar 2 AVEs, des de Córdoba a Madrid i Madrid-Barcelona.
10: Vale. Clar, si em dius que vas de Barcelona a Madrid... amb tren regional, que es pot fer.
11: De fet,
10: i són com 10 hores.
11: O amb el bus, o amb l'Alsa, i això potser costa 5 euros, sí, 6 euros. Sí, sí, sí. Llavors, doncs, clar, el verano joven depèn de cadascú. Això jo el que obro la porta és, de cadascú, de quan vulgui estalviar, quantes hores vulgui fer, els dies que tingui. Jo ho vaig fer tot en 3 dies. Tot el verano joven ho he fet en 3 dies, els 4.
10: És express, tot això.
11: Llavors, doncs, el que és Córdoba i Granada, espectacular, a la meva opinió, i és un bon destí de verano joven. Vale. El segon va ser el pitjor, almenys a nivell de cansanci, perquè jo vaig anar en bus de Barcelona a Burgos, vaig fer nit a Burgos.
10: Això quantes hores són?
11: 7:30.
10: O sigui, aquí ja estem parlant de paraules més grans, eh?
11: Sí. I ara et diré la xifra total d'aquell viatge, i veient això, en transport. Després de Burgos vaig anar a Bilbao, vaig passar el dia a Bilbao, i feia 40 graus, feia una calor allà que et mories, i de Bilbao, un altre bus a Santander.
10: Sense dormir, eh?
11: No, vaig dormir a Burgos i llavors... Doncs,
10: sense dormir a Bilbao.
11: Ah, sense dormir a Bilbao. I llavors vaig dormir a Santander 2 nits.
10: Vale.
11: Vaig fer 2 nits a Santander. I després a la tornada va ser Santander bus a Zaragoza, i de Zaragoza vaig estar 2 hores i vaig venir a Barcelona. O sigui, va ser la mort.
10: Mama,
11: i saps quan em va costar això?
10: Tot això, tots aquests viatges, eh?
11: Adivina.
10: 12 euros, tot.
11: Bueno, t'has passat, 17, però sí, una locura, 17 euros.
10: Molt barat, molt
11: 17 barat. Euros, el de Madrid, l'anterior que he explicat, em va costar uns 50, que dius, bueno, raonable, perquè portava tren i tal, clar, aquest clar, 17, clar. Aquest va ser una locura, però clar, hem de ser conscients...
10: Ho pateixes, no, també.
11: Exacte, jo ja els següents vaig intentar prendre-m'ho amb més calma o intentar buscar més tren.
10: Clar, a més... També és que vas anar molt ràpid, no? 2 hores a Zaragoza i ja estaves marxant.
11: Clar, però a Zaragoza, jo perquè a Zaragoza hi he estat diversos cops i en els altres verano joven he acabat passant per Zaragoza d'una manera o una altra. Llavors, doncs, no era un objectiu, però, per exemple, a Bilbao, bueno, doncs vam estar a 5 horetes o por ahí, al final, clar, perquè vam veure...
10: A correcuita i amb calor.
11: Vam veure el pont aquell que està per Getxo, que és molt bonic, que és de la Patrimoni de la Humanitat, i llavors, doncs, al final de la ria, o no me'n recordo com es diu, del riu en el que desemboca a Bilbao. I això, doncs...
10: El aquest... Nervión, no?
11: No.
10: Aquest... Sí, no?
11: El... Com es diu? Bueno. Ara no me'n recordo. Ara no me'n recordo. Busca, busca.
10: Busco, busco.
11: Llavors, doncs, el després, el tercer...
10: Sí, el riu Nervión.
11: Nervión, no?
10: Sí, sí, sí.
11: Ara m'has fet dubtar, eh? No tenia clar, eh? No
10: sí,
11: tenia...
10: sí, sí, sí.
11: És que Nervión no em recorda del Sevilla.
10: Sí, a mi també em recorda. És que... Però és el del Guadalquivir, el de Sevilla.
11: Sí, el Sevilla és el Guadalquivir, sí, sí, però bueno, m'estava fent un lío. Total, el tercer ja va ser... I ho dic perquè, clar, a Burgos no hi va tanta gent. El tercer va ser Zaragoza, si vam fer nit en tren.
10: O sigui, ara ja passem al tercer.
11: El tercer. Zaragoza? Jo és perquè estic explicant i després ja entrarem una mica en el que ve a ser cada cosa.
10: En cada raconet, no?
11: En cada raconet, no? Llavors, doncs, el tercer va ser una nit a Zaragoza, després vam agafar un bus a Logroño. Logroño vam estar 2 nits, aprofitant per fer excursions a Vitoria. I un poble que es diu molt xulo, si algú va a Logroño, que es diu La Guàrdia, que és la part alavesa basca,
10: vale.
11: La Rioja alavesa, i després vam estar una nit a Sòria, vam anar en bus també. I després des de Sòria, doncs clar, vam haver d'agafar bus a Logroño i bus des de Barcelona. També va ser una mica matada, però clar, em va costar també uns 30 euros.
10: Clar, aquell... però aquí també sí que vas agafar com més espaiat els busos, vas donar-te sí. Més temps per veure cada ciutat.
11: Exacte, no va ser com el segon, que va ser matador.
10: Clar.
11: I després l'any passat vaig anar a Extremadura, que per distància és probablement el que està més lluny, però wow. Com ho vaig fer tot en tren, perquè vaig agafar un AVE a Madrid, de Madrid hi ha un mitja distància, que no és mitja distància, perquè són 3 hores i mitja, de Madrid a Càceres, i Càceres vaig veure Mérida en mitja distància, em va costar 1 euro, en mitja distància, de Càceres a Mérida, no? Llavors, doncs, bueno, són aquests els 4, i no em vull rotllar més, que ja portem ahí una estona, a veure si és un context, no?
10: No, sí, la veritat és que ho has aprofitat bastant bé, i escolta, amb això... Quasi que l'única part que et queda per tocar amb el verano joven és Galícia, no?
11: Exacte. I de fet és el que tinc ganes d'anar aquest any, anar a veure Zamora, Galícia, les Ries Baixes, tot això. Ahí
10: ja t'he casat.
11: Exacte.
10: Molt bé, jo, mira, també l'he aprofitat. I de verano joven he fet Barcelona-Madrid i després vaig fer Barcelona-Zaragoza també i també vaig fer Barcelona-València. Però ja està. No m'he complicat tant com tu.
11: Jo és que l'he exprimit.
10: Clar, jo he fet anar i tornada d'un lloc sense fer una gran ruta. Però sí, la veritat és que a mi també em sembla una proposta molt xula, no? I s'ha d'aprofitar, ja que ho tenim, escolta, aprofitem-ho. I és el que dèiem abans, així descobrim també el nostre país, perquè Sevilla, Granada, Córdoba, el que tu deies, Zaragoza, Logroño, Sòria, són llocs que potser no aniries així de per si, però són llocs molt, molt, molt xulos. De tots aquests que hem comentat, aquests 4 viatgets que has fet, amb quin et quedes tu? Amb quin en recomanes?
11: Jo recomano, òbviament, però perquè em van agradar molt les ciutats, Córdoba i Granada. Però perquè em van agradar molt les ciutats. Després, jo crec que són petites joies el que ve a ser després el de Sòria, Logroño, Vitoria, em va sorprendre. Mm-hmm. I després li tinc carinyo especial a Santander, però perquè vaig passar bona festa a Santander, que em vaig acabar banyant al Cantàbric. Vale. Llavors, doncs, clar...
10: Vas acabar amb una cantàbra, inclús, podríem dir.
11: No, una cantàbra no, però m'ho vaig... Tenia parella en aquell moment, però estava i em vaig fer un banyet a la Cantàbrica a les 4 del matí.
10: Ui, això semblava bé, eh?
11: Llavors, doncs, Santander és un infravalorat.
10: Sí, jo també tinc ganes d'anar a Cantàbria perquè no hi he estat i també m'han parlat molt i molt bé, eh? I Sòria què? Perquè és una mica el destí que dius, ostres, Sòria... Què hi ha a Sòria?
11: Torreznos.
10: Torreznos.
11: Torreznos.
10: No m'has de dir res més.
11: No, hi ha un parell de coses, però no és una supergran ciutat, però els Torreznos i el menjar...
10: Però per fer parades està bé.
11: Sí.
10: Menges, veus algunes Exacte. 4 coses que té. Què té? Hi ha alguna cosa així que bueno, és impartir-la de Sòria?
11: Esglésies. És que esglésies, és que tota aquella zona de Castella el que té és moltes esglésies, un riu que és bastant agradable, però tampoc té molt més.
10: Vale. Però tu te'n vas al sud, eh?
11: Jo sóc molt del sud. Tot i que al nord, Galícia, Astúries... I País Basc, espectacular.
10: Sempre diuen no, que als extrems estan les coses més atractives. I mira,
11: bueno, sí,
10: el sur i el nord. El sur i el nord. Molt bé. I en base a la teva experiència, crec que ho tinc bastant clar, però bé, bus o tren?
11: Òbviament, si busques comoditat, tren. Vale. Si busques estalviar i exprimir al màxim com em va passar en els primers verano jovens, bus. Però bueno, ho pots modular, jo has vist, he fet combinacions diferents, sí, pots fer-ho de moltes maneres, així sí, que sí. Això ja depèn de cadascun.
10: A més, és una mica qüestió de prioritats, no?
11: Exacte.
10: Què vols, estalviar o anar una mica més còmode? Doncs aquí tu escolleixes, i això ja és qüestió teva. I aquest any ja m'has comentat que vols anar cap al nord, no? Cap a aquesta zona de Galícia. En què estàs pensant? En alguna ruta ja concreta?
11: Jo tinc pensat Zamora de camí de Madrid. Madrid sempre acabem passant perquè Madrid...
10: O sigui, Madrid sí o sí, eh?
11: Sí, Madrid acabarà passant. M'agradaria Zamora, diuen que és una altra d'aquestes infravalorades que... Qui va a Zamora? I té, és de les ciutats que té més romànic d'Espanya. I després hi ha el que és Galícia, òbviament. Santiago, Ourense, les Ries Baixes, la Ria d'Arousa... M'agradaria veure tot això. Aprofitant el verano joven i que les connexions entre ciutats principals de Galícia estan molt ben fet,
10: sí?
11: Molt ben connectades.
10: Mira, doncs
11: excepte que després si vols anar a un poble has d'agafar un provincial, un bus provincial, i aquell no està subvencionat i és important mencionar-ho.
10: Bueno, però tampoc has de anar molt de persones.
11: No.
10: Sí, sí, a més, a vegades a Galícia el més maco són aquests petits pobles amagats que dius, ostres, això és espectacular. I també, abans parlàvem del menjar, no? A Galícia...
11: Galícia es menja espectacular. Al nord, espectacular. Nord té allà la meva debilitat.
10: És el que et deia, al nord i al sud a totes dues s'hi menja molt i molt bé, eh? I a part, si no tenim ganes d'anar a Galícia, proposa'ns alguna altra coseta.
11: Doncs clar, el centre és el que dic, hi ha poblacions com Sòria, com el Toledo, totes aquestes poblacions que estan molt bé, o sigui, ja sabem el que hi ha al nord, el que hi ha al sud, i òbviament un València des d'aquí tenim espectacular, sí, sí, per sí, gestionar-ho, sí. Però així que diguis joietes més amagadetes, doncs pues està clar el que dic, un Sòria, un Burgos, un Toledo.
10: Va, Burgos és espectacular.
11: Toledo, bueno, Burgos
10: amb la catedral és espectacular.
11: Burgos em va agradar.
10: I s'hi menja també molt bé.
11: Ui, la morcilla de Burgos.
10: És que de fet et diria una cosa, abans hem dit que s'hi menja molt bé al sud i al nord, però és que s'hi menja molt bé a tot Espanya.
11: L'altre dia, és que saps què em va passar? L'altre dia estava a França i em vaig trobar uns de Burgos i em van dir, oye, ¿de dónde eres? No sé qué, total. I li vaig dir, la morcilla de Burgos. I vaig dir, morcilla de Burgos, i em van dir, tu me caes bien. Tu me caes bien.
10: Bueno, és l'emblema, no és l'emblema de la ciutat. És la catedral i la morcilla, eh? entre aquestes dues coses. Entre aquestes dues coses. Escolta, va, anem a deixar de banda el verano joven, que abans m'has dit que volies fer una miqueta de debat. Què vols discutir amb mi?
11: Avui serà una miqueta breu, perquè ja el verano joven ens ha menjat bastant de temps, però... El que estàvem debatint ara, tu que ets més, del nord o del sud? Digue'm la teva opinió. Vull que també avui vull que tu em donis la teva opinió.
10: És una pregunta complicada, eh? He estat molt més al nord, perquè del sud només he estat a Sevilla.
11: Vale.
10: Per tant, tinc molt per descobrir del sud d'Espanya, perquè clar, en canvi he estat a Galícia, he estat a Astúries, he estat al País Basc, he estat a Navarra, he estat a Burgos, he estat a molts llocs del nord d'Espanya, i en canvi tinc moltes ganes de veure el sud i de descobrir el sud. Per tant, no sé de què sóc més, però ara tinc més ganes de veure el sud.
11: Jo diria, jo és que tinc una connexió molt especial amb el sud, excepte si vas a l'estiu i t'atxitxarres a 40 graus, però també et diré una cosa...
10: Ja em va passar, eh? Ja em va passar. Vaig anar l'any passat a Sevilla, en ple agost, i vaig patir-ho.
11: Està clar que el sud, si vas a l'agost, pateixes. Però jo també et diré una cosa, com he dit abans, en el verano joven vaig anar a Bilbao, vaig anar a Santander, em va fer 30 i pico euros a Santander, 40 graus a Bilbao, sí, a Logroño igual, sí. I em vaig morir de calor i era al nord.
10: Sí, sí, sí, és veritat que ara a l'estiu cada cop som més calorosos i fa calor tot arreu.
11: Però jo... El nord és preciós i els paisatges són preciosos, però no sé, el sud és més com sentimental, algú té, Andalusia en concret, jo diria, que té algú allà particular.
10: I d'Andalusia, si t'has de quedar amb alguna ciutat en concret o dues, va. Què diguis,
11: la primera
10: dues,
11: la tinc molt clar.
10: Aquestes dues són
11: Granada.
10: Les més preferides.
11: La primera, Granada.
10: És que tothom em diu el mateix, tothom em diu que Granada és espectacular.
11: Granada, l'Alhambra és espectacular, i després Sevilla. Tot i que Sevilla tira una cosa, Sevilla té molt de nom, és... Tot el món ho diu, i a mi em va decebre perquè tenia unes expectatives tan altes, que em va decebre per això, però tot i així, per mi segueix sent el meu top 3 d'Espanya a Sevilla.
10: Top
11: per
10: 3,
11: mi,
10: eh?
11: Top 3.
10: I dient això, que
11: et
10: va decebre
11: això, per
10: una
11: mi
10: mica.
11: Sevilla va ser, per mi segueix sent la ciutat top 3, està en el top 3 de ciutats que més m'agraden.
10: Ostres, estic pensant i no sé si la inclouria tan a dalt. I per tant, Granada? En quin...
11: La primera.
10: La primera d'Espanya, eh?
11: Per mi, particularment, Granada em va encantar.
10: Ostres, ostres. A més, a Granada, amb la cervesa sempre hi ha tapa.
11: Uf, la cervesa a l'Ambra, la tapeta...
10: Això suma punts.
11: Jo vaig anar, mira, de fet, quan vaig anar amb el verano joven, vaig anar amb uns amics a un lloc que recomano, que es diu La Citarilla, que està allà a Granada.
10: Que és un bar.
11: És un bar, és un restaurant, Vam menjar com per 15 euros i ens vam portar la tapa. Va ser una anècdota, ens vam portar una tapa de mandonguilles i em va dir, oye, no m'has pedido esto? I em va dir, no, que no, que tot la tapa.
10: Això és molt català, eh?
11: Em van portar un plat de mandonguilles gegant. Brutal. I després, pimientos de padrón, una salsa, no sé, era una carn a la salsa espectacular, no sé, i després lo típic, fritures i coses vàries, i em va encantar. Llavors, doncs, jo Granada ficaria top 1.
10: Em sembla bé, i de fet és potser top 1 de ciutats que més ganes tinc de veure.
11: Doncs ja saps, ja saps.
10: Sí, hauré d'anar al 100%, hauré d'anar al 100%, perquè tothom em diu el mateix, vés a Granada.
11: L'Alhambra, de fet l'Alhambra és el monument més visitat de tot Espanya, després de la Sagrada Família, però l'Alhambra és el més visitat, i això ho diu tot, eh? I jo, a mi em va agradar molt. De fet, vaig veure, bueno, faré un incís ràpid, això, l'Alhambra, vaig veure un youtuber l'altre dia que va anar a l'Alhambra i dues setmanes abans ja no hi havia entrades per l'Alhambra.
10: Un youtuber americà o...?
11: No, d'aquí, un que és d'aquí, va anar, perquè és d'allà, Granadino, i no tenia entrades, o sigui, que s'ha de mirar amb antelació.
10: O sigui, té molt d'èxit. Sí. Molt bé, tens alguna pregunta més que vols fer-me o no?
11: Sí, doncs, tu, clar, jo t'he dit Granada.
10: Tu... Normalment va al revés,
11: clar, però avui vull fer-te tu, perquè si no sempre sóc jo el que responc, no? I de les grans ciutats, llavors, tu què diries? Perquè m'has dit Sevilla més a baix.
10: És que és una pregunta molt complicada, i més ara que no m'he preparat res. Jo és que sóc molt de Barcelona, eh?
11: Bueno, sí, està clar, jo també estic en el meu top 2 i per sentiment hauria de ser el top 1, però clar.
10: Per mi el top 1 és Barcelona sempre, eh? Però després, a veure, amb què em puc quedar com a top 2? És que és una molt bona pregunta, eh? Potser et diria que inclús Sevilla pot estar al top 2 perfectament, eh?
11: Ara has canviat, ja la volies ficar més a baix.
10: No. Però és que ara, pensant-ho bé... Sí que pot ser que Sevilla estigui en el top 2, eh? També et diria, Madrid a mi m'agrada molt, eh?
11: Madrid?
10: És una ciutat no tan espectacular com Sevilla o, per exemple, Barcelona, però sí que em sembla que té, doncs, molt d'oci, moltes coses a fer... Una ciutat divertida. Jo dic que és una ciutat divertida, Madrid. A mi també m'agrada molt. Sí que va, faré això, eh? Diré Barcelona, Sevilla, Madrid i... Burgos em va agradar moltíssim. Ai, mira, et colo una més a dalt de Burgos, Sant Sebastián.
11: Buah, Sant Sebastián, m'oblidava de Sant Sebastián. Sant Sebastián és...
10: Ai, i ara, és que ara m'estan venint totes. Pamplona també em va agradar moltíssim.
11: No, Pamplona a mi no em va agradar tant.
10: A mi sí, mira.
11: No, a mi Pamplona no em va agradar tant. Jo, mira, de fet, el meu top 5, vinga, va, et diré el meu top 5 i després em dius tu el teu. Jo et diré Granada, Barcelona, Sevilla, Madrid, vale. Però perquè a mi Madrid és el que et dic. Jo Madrid, no em cansaré d'anar a Madrid.
10: Clar, és el que et dic, és una ciutat divertida.
11: Però... A vegades són sentiments que et transmeten els llocs. I a mi Madrid em transmet, no sé, unes ganes d'anar-hi constantment. I després ja, al cinquè lloc, ja em costaria més i potser m'equivoco Sant Sebastià. No tinc tan clar el cinquè lloc.
10: Vale.
11: Tinc tan clar.
10: Jo ara que ja he dit unes quantes, crec que top 1 Barcelona, evidentment, perquè sóc molt barceloní. Top 2 et diria inclús, potser Sant Sebastià. Top 3 Sevilla. Top 4 Pamplona. I top 5 Burgos. M'ho compres o no?
11: Vinga, bueno, lo de Burgos no... Lo de Burgos no...
10: He de dir que encara em falten ciutats per anar, eh? Mira, et puc dir unes també que... Més polèmiques, ciutats que no em van agradar.
11: Va, això. Ja t'anticipes, va.
10: Mira, et dic una que no m'agrada gens, que vaig anar i vaig dir... Bueno, Vigo és feíssim.
11: Vigo, jo m'estic plantejant quan vagi això a Galícia no anar, perquè m'han dit que excepte el Nadal, que és espectacular, només el mes de desembre és l'únic.
10: Vigo és una ciutat molt industrial, pobreta meva, i és que no té gaire res, eh?
11: Però et diré una cosa, les pitjors ciutats que hi ha en tota Espanya són Ciudad Real i Albacete. O sigui,
10: no
11: jo,
10: he
11: estat a Ciudad... és que només em ric. Aquelles
10: molt
11: dues ciutats... És que, t'ho juro, no té res. O sigui, és tan lleig.
10: Albacete
11: i Ciudad Real.
10: I Ciudad Real.
11: La resta, jo crec que tota la ciutat d'Espanya,
10: jo no m'atreveixo a dir cap altre, que sigui així absolutament fea.
11: I de fet, Zaragoza, mira.
10: Zaragoza
11: és una ciutat molt lletja, que accepta el Pilar
10: no m'agrada gens
11: i l'Alfajeria, i el Palau de l'Alfajeria. Són les úniques dues coses que tenen.
10: Sí, però és que realment en dues hores t'has vist tot el que t'havies de veure de Zaragoza. Perquè dius, ostres, el Tubo, que guai.
11: El Tubo vaig fer unes croquetes boníssimes i ja està.
10: A mi em va deixar una mica fred. Molt bé. Què més? Hi ha més preguntes o què?
11: Sí.
10: Ostres, avui vens carregadet, eh?
11: I faria més, eh? Et faria més. Gastronomia. Va. On es menja millor? Sud, nord, est, centre...
10: No. Mira, és que és molt complicat tot això. Diria que nord, eh?
11: Jo també, estic d'acord. Mira, que nord, el que et deia abans. Sud, turísticament m'agrada més, però gastronòmicament el nord és imbatible.
10: Sí, és que sí.
11: És imbatible.
10: Mira, saps... Digues,
11: per les quantitats, per la qualitat. Digues.
10: No, que dic que a mi on vaig menjar molt i molt, molt, molt bé, i és que ho tinc aquí gravat al cap, eh? Va ser a Navarra.
11: Navarra, mira, això sí que et diré, jo a Navarra vaig menjar bastant
10: en bé. En un també. Poble perdut, perquè era un poble perdut, eh? Que li vam dir a la recepcionista del nostre hotel, li vam dir, escolta, on podríem anar a menjar així, un lloc molt típic? I ens va dir, aneu aquí. Una venta enmig d'un poble abandonat, pràcticament. Bé, abandonat no, perquè ha sigut una mica bèstia. Però un poble que, res, vivien 4 persones, hi havia un restaurant boníssim que la cambrera era una dona de gairebé 60 anys, que era maquíssima, i ens va fer el menjar que jo crec que havia preparat ella mateixa, eh? O sigui, que es menja molt i molt bé. A Navarra, tu què? On es menja
11: jo diria bé? Que, i de fet ho definiria com la ciutat del temple de el temple de la gula. És Logroño.
10: És que em falta, és que em
11: Logroño
10: falta.
11: Logroño és... La calle del Laurel és, no sé, allò és un paradís del menjar, l'orejita picante, el champiñón, el foie, aquelles tapes, pinxos, i clar, a cada lloc t'has de prendre una minicervesa, com menys de 200, perquè si no acabes piripi.
10: És obligatòria, la cervesa.
11: Clar, perquè tu vas saltant de bar en bar, a fer-te la tapeta, i llavors et prens la cervesa. I llavors, doncs, és per mi, algú... i en ruta, Logroño és de ruta, perquè Logroño turísticament, bueno, deixa molt que desitjar, també. Però... gastronòmicament és espectacular.
10: Sí, sí, sí, sí, és que al nord s'hi menja molt i molt bé. Jo et dic, és que Navarra em va sorprendre moltíssim, eh? I també vaig anar de pinxos per Navarra i és que em vaig quedar al·lucinat, de veritat. Ara et vull fer una pregunta jo a tu, Adrià. Aquí a Espanya tenim dos arxipèlags molt coneguts, molt famosos, molt turístics, que són les Canàries i les Balears. Tu amb quina et quedes?
11: Ho sento pels meus amics balears, però em quedo amb les Canàries.
10: Oh.
11: Les Balears són espectaculars. A mi Menorca... Jo no he estat a Eivissa, però uh-huh. Menorca em va agradar. Però em vaig portar una decepció molt gran a Mallorca per la hipermassificació.
10: Yeah.
11: I Canàries també està hipermassificada, però he vist bastant. I Canàries, la varietat que tens a Canàries, Gran Canària, Lanzarote, Tenerife, és espectacular. I em quedo amb... Tristament pels Balears, em quedo amb les Canàries.
10: Jo... És que crec que sí, eh? Que crec que estic amb tu i diré també Canàries, eh? He estat només a Eivissa, per tant, potser no puc valorar tant, però del que vaig veure, jo he estat només a Gran Canària i a Eivissa. I amb el que he vist, em quedo amb Gran Canària perquè em sembla més autèntic. Pel
11: bueno,
10: mateix que
11: sí,
10: deies
11: clar.
10: Tu.
11: Sí, per això. Per
10: mira
11: això.
10: Que Eivissa té platges espectaculars, eh? I platges que potser només he vist a Eivissa. Però a mi és que Gran Canària em va robar el cor.
11: És que, sí, sí. A mi també. A mi Gran Canària és una ciutat que tenia... Ai, una ciutat,
10: és molt
11: autèntica. Molt variada.
10: I la gent de Canàries?
11: Buah.
10: Espectacular.
11: Espectacular. Els canaris són...
10: Espectacular. El mojo picón.
11: El mojo... I el menjar també espectacular. I vinga, tancarem això amb una pregunta que et vull fer, perquè jo crec que no ens podem deixar de joies ocultes d'Espanya, poblets, paratges naturals que tu volguessis recomanar. Així destacar, rapidet.
10: Aquí ja anem a aldees, pràcticament.
11: On tu vulguis, així més joia.
10: Jo et diré un poble molt, molt, molt petit de La Rioja, que es diu Oja Castro, que tornant a Bilbao vaig anar a parar allà per casualitat i vam descobrir un poble que era brutal. Brutal, brutal. I tu què?
11: Jo, mira, jo tinc varis. Jo diria, gran sorpresa, Campo de Criptan i Consuegra, que són dos poblets dels de Don Quijote. Sí, sí. Em diràs, ¿dónde está esto, no? Està, són els pobles de Don Quijote, a la Manxa.
10: Vale.
11: Són...
10: Però com es deien?
11: Campo de Criptana.
10: Campo de Criptana.
11: I Consuegra.
10: I Consuegra.
11: Són dos pobles vale. diferents.
10: Vale.
11: Grata sorpresa que em vaig portar. És on es va inspirar Don Quijote, on està tot Don Quijote. Els molins i tota aquella zona és espectacular. Jo em vaig allotjar a Campo de Criptana i és espectacular uh-huh. veure els molins de nit a l'estiu.
10: Uh-huh.
11: Recomano molt, és una joia desconeguda. També diria un altre poble també de la Manxa que es diu Alcalá del Júcar, que està al costat d'Albacete.
10: Vale.
11: I és un poble així encristat a la muntanya i amb un riu i també espectacular.
10: Albacete capital no, però el poble
11: no.
10: sí.
11: Els pobles d'Albacete són bonics perquè està Chinchilla de Monteragón, és que tenen uns noms de nassos. Chinchilla, Monteragón, Almansa són molt bonics, però Albacete no. I ja, paisatge natural, et diré Jaizkibel, que és una muntanya al costat de Sant Sebastián,
10: vale.
11: i és espectacular.
10: Mira, doncs aquesta me l'apunto perquè no la coneixia. Adrià, gràcies per venir un cop més.
11: Moltes gràcies a tu, Jaume. Avui una mica diferent.
10: Adeu. I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimecres. Ens tornem a sentir demà, aquí, al 98.1 FM. Gràcies i fins aviat.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El ple de maig abordarà les bases dels nous habitatges protegits i canvis en l'ordenança d'activitats. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 27 de maig. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Els animals del bosc protagonitzaran una nova sessió de l'Hora del Conte al Parc del Mil·lenari el 28 de maig. Perquè el preu de l'habitatge està anant a la Catalunya, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Josep Perpinyà. L'exalcalde de Sant Just analitzarà la situació de l'habitatge el 28 de maig a la residència de la Mallola d'Esplugues. Cuina Miracle reobre Sant Just com La Cuineta, de la mà d'antics empleats.

L'Ajuntament de Sant Just d'Esvern celebrarà aquest dijous 28 de maig a les 7 de la tarda el ple municipal ordinari amb diversos punts vinculats a habitatge, activitat econòmica, urbanisme i equipaments municipals. Entre els assumptes destacats hi ha l'aprovació inicial de les bases per adjudicar habitatges de lloguer amb protecció oficial, gestionats per Promunsa, que fixen els requisits d'accés i el sistema d'adjudicació per sorteig públic. També es debatrà l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'activitats que limita entre les 7 del matí a l'ordenança.

La Jugateca Ambiental del Parc del Mil·lenari acollirà demà dijous 28 de maig una nova hora del conte amb l'activitat Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet. La proposta, organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de la Jugateca Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es farà de 6:15 a 7:15. L'activitat convidarà els infants a descobrir les històries d'una colla d'animals que viuen sota les pedres i dalt dels arbres, protagonistes dels contes que es narraran durant la sessió. Aquesta és una de les activitats programades dins del cicle L'Hora del Conte, que durant les properes setmanes també inclourà les sessions Jocs i Cançons de Carrer, el 9 de juny, i Aquí hi ha gat amagat, l'11 de juny, totes dues de la Jugateca Ambiental del Parc del Mil·lenari.

La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran de Sant Just i Esplugues porta per títol «Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya? De l'urgència al compromís». I anirà a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just d'Esvern. L'acte tindrà lloc el 28 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola d'Esplugues de Llobregat. La conferència analitzarà les causes que expliquen l'encariment de l'habitatge a Catalunya i abordarà aquest fenomen des de la perspectiva de les polítiques públiques i els reptes socials associats. La sessió plantejarà una reflexió sobre la situació actual del mercat residencial i la necessitat d'avançar de l'urgència cap al compromís en la recerca de solucions. L'acte és obert al públic, amb entrada gratuïta per les persones associades i una aportació de 5 euros per la resta d'assistents.

0: el teixit comercial i gastronòmic de Sant Just viu un moment de relleu històric. Després de més de 30 anys de trajectòria, l'emblemàtic establiment Cuina Miracle, que havia tancat les portes dels seus dos locals al municipi, torna a l'activitat al barri nord sota un nou nom, la Cuineta. Aquesta nova etapa està liderada per l'Àlvaro, ex-treballador del negoci, juntament amb el Lluís, que compta amb més de dues dècades d'experiència al costat de la fundadora, i la seva dona Verònica. La fundadora de Cuina Miracle, Miracle Serra, ha explicat al programa La Rambla de Ràdio d'Esvern la seva satisfacció per aquesta continuïtat. Segons Serra, la decisió de traspassar el projecte a l'Àlvaro i al Lluís respon a la voluntat de preservar els valors i la passió que han definit la seva cuina durant dècades.
1: Molt agraïda per tot, perquè he fet el que m'ha agradat, m'hi he guanyat la vida, m'ha permès moltes coses, aquesta feina, i a més és que ha sigut fonamental per mi. Però bueno, el fonamental és ara ja, amb l'edat que tinc, també frenar, sap? I ara feliç i contentíssima de que ho porti a l'Àlvaro, junt amb el Lluís, que el Lluís fa 20 anys que està amb mi, l'Àlvaro també me'n fa molts ja, i en fi, que fan la nostra cuina, treballen igual que nosaltres, tenen la mateixa passió, la mateixa il·lusió. Uh-huh. Això per mi ha sigut fonamental. Uh-huh. Fonamental. Si no hagués sigut... Va haver-hi altres possibilitats i les vaig descartar. Perquè no, vaig prioritzar valors i vaig prioritzar persones. Diferent persones per això. Perquè volia que contingués una continuïtat, uh-huh. que hi hagués aquest passió i aquest amor per lo que es fa. I amb ells jo sé que hi és. I això per mi era fonamental.
0: El nou propietari, l'Àlvaro, ha destacat que el model gastronòmic de la Cuineta mantindrà l'essència tradicional que va fer popular a Cuina Miracle, apostant per una alimentació saludable i lliure d'additius. Els eixos principals del nou establiment inclouen producte fresc i de temporada, compres setmanals al mercat per oferir plats elaborats amb ingredients de proximitat, elaboració 100% natural, amb plats tradicionals cuinats sense conservants ni additius artificials i continuïtat del receptari, manteniment de les receptes clàssiques de la casa, com els pollastres a l'ast i els macarrons.
2: El model de cuina és el de cuina natural, de cuina de 100% sense additius, cocina de la iaia, la cocina de tradicional, que jo crec que és molt important ara al menjar aquest tipus d'aliment. Sobretot, que jo crec que hi ha una part molt important de la gent que ja és molt conscient de los processats, de los ultraprocessats, que no va bé per nosaltres consumir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, és una cocina que va ser sin aditivos, 100% natural, és com la comida de tu casa, però hecha per nosotros, para ustedes. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que venía siendo la Cuina Miracle ya desde hace muchos años atrás? Y ahora nosotros continúen con este proceso y iremos aportando, por supuesto, poco a poco, nuevas cosas.
0: Amb la persiana novament aixecada al carrer Creu, els impulsors de la Cuineta enceten aquest projecte amb l'objectiu de consolidar-se com un espai de referència per la clientela de tota la vida, introduint de manera progressiva noves propostes culinàries sense perdre l'origen familiar del negoci. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La línia X30 completarà finalment el seu recorregut i connectarà directament Sant Just amb l'estació de Sant Feliu, una millora que facilitarà els desplaçaments quotidians cap al tren i altres serveis de transport metropolità. De manera provisional, mentre continuïn les obres d'urbanització de l'entorn ferroviari, el servei tindrà com a punt final la plaça Pere Dot, situada a uns 200 metres de l'estació. La millora del servei també comportarà canvis dins del municipi. La parada inicial actual de Masllui passarà a ser una parada de pas, una modificació que permetrà reduir les molèsties derivades del soroll i de l'acumulació de vehicles al final del trajecte. Paral·lelament, el recorregut pel barri es reforçarà amb un traçat més equilibrat i amb una cobertura més àmplia per facilitar l'accés al transport públic des de diferents punts de la zona. Una de les principals novetats serà la incorporació de nous autobusos articulats que incrementaran la capacitat de la línia en aproximadament un 30% i milloraran el confort dels usuaris. Per adaptar-se a aquests vincles, a aquests vehicles, l'Ajuntament de Sant Just ja ha adequat totes les parades de l'X30 i preveu executar actuacions en diversos punts del recorregut, especialment a les cruïlles de Rosa Luxemburg amb Rosa Leveroni, Rosa Leveroni amb el passeig de Masllui i Narcís Monturiol amb Ramon i Cajal.

0: El portaveu i regidor de la CUP Sant Just, Lluc Tost, ha passat pels micròfons del programa La Rambla, de Ràdio d'Esvern, per valorar els acords del ple municipal del passat 29 d'abril. Durant l'entrevista, Tost ha fet balanç de diverses carpetes clau, posant un especial èmfasi en la transparència administrativa i en la necessitat de reformular el model de seguretat del municipi. Pel que fa a l'aprovació del nou protocol contra l'assetjament sexual a l'Ajuntament, aprovat per unanimitat, el portaveu de la CUP ha lamentat que el govern municipal no hagi facilitat les dades d'incidències dels darrers anys sol·licitades per l'oposició. Segons Tost, l'executiu s'ha escudat en la protecció de dades per no lliurar aquesta informació, la qual consideren necessària per valorar si el protocol és útil o no. A més, ha assenyalat que el document és massa feixuc pels treballadors i ha proposat fer-ne una versió més intel·ligible o infogràfica. En l'àmbit de la seguretat ciutadana, Tost ha recordat que Sant Just té unes dades de criminalitat molt baixes, situades a la meitat de la mitjana de Catalunya. El regidor ha criticat la contradicció de defensar un model urbanístic de cases unifamiliars disperses i alhora exigir una presència policial constant. Des de la CUP es defensen dues línies d'actuació clarament diferenciades per abordar la seguretat. Una vessant preventiva, incentivar la vida del poble i el teixit comunitari per evitar l'aïllament i la desconnexió entre veïns, una vessant policial, reduir la rotació constant de personal a la policia local, que provoca un desconeixement de la realitat i del teixit associatiu del municipi.
1: La preocupació és evident. Ara bé, el que ens hem de preguntar és si la preocupació és infundada o respon a una problemàtica real. I aquí és on segurament entrem una mica més en discrepàncies amb altres grups del consistori. Nosaltres creiem que el deure dels partits polítics és no instar o no incentivar el desori, saps? És a dir, el deliri de les persones, i per tant creiem que el nostre deure, i més quan a Sant Just tenim unes dades de criminalitat baixíssimes, que és el que dèiem, les nostres dades de criminalitat són la meitat de les de la mitjana de Catalunya, per tant podem estar tranquils en certa manera. Evidentment tots desitjaríem una taxa de criminalitat zero, però entenent que això és difícil, doncs també hem de saber veure la part positiva de tot això, i és que estem unes taxes molt inferiors.
0: Durant l'entrevista, el portaveu també ha valorat positivament l'aprovació de l'inventari de camins municipals, tot i recordar que es tracta d'una obligació legal. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, ha assenyalat que cal temps, regulació i pedagogia per garantir la convivència a l'espai públic. D'altra banda, Tost s'ha mostrat molt crític amb les polítiques de promoció del català de l'Ajuntament, titllant-les de cara a la galeria. Ha posat com a exemple la concessió del bar del Parador, on el coneixement del català només pondera un 2% del total dels punts, i ha exigit l'aplicació del marc sancionador del Codi de Consum als establiments que incompleixen la normativa lingüística.
1: Són purament de cara a la galeria, si no, i explico. El que no pot ser, o el que a mi em xoca, és que en altres aspectes de la vida tenim una normativa que regula com ens hem de comportar, què hem de fer, què no hem de fer, on es pot aparcar, quina hora es pot fer soroll, no sé què, i amb això són implacables en aplicar la normativa. Ara, quan tenim una normativa que regula l'ús del català i on és obligatori fer servir el català, de cop sembla ser que aquesta normativa no existeixi i no es pugui aplicar un marc sancionador. I és tan palpable com que al ple de febrer nosaltres vam presentar una moció, que el que juntament amb Esquerra Republicana i Junts, que el que volia era blindar l'ús del català en els contractes, en les concessions municipals i en els contractes de serveis externalitzats per part de l'Ajuntament, perquè veiem que era un àmbit de lluita lingüística que estava completament abandonat, i nosaltres ens preocupava i vam dir és important que tenir el compromís del govern municipal. I va haver-hi, perquè hi vam votar a favor.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La convocatòria pel concurs del cartell de Festa Major de Sant Just 2026 ja està oberta i permet la participació de persones de totes les edats. El termini per presentar propostes finalitza el 31 de maig i les obres s'han de presentar a través del web municipal mitjançant instància genèrica, adjuntant la sol·licitud específica i el cartell. Les propostes han de ser originals i incloure el nom de la Festa Major, l'any, el municipi i les dates de celebració, previstes del 29 de juliol al 6 d'agost. El cartell guanyador rebrà un premi de 600 euros i serà seleccionat a través d'un procés de valoració del jurat amb la participació d'entitats del municipi. Les bases completes es poden consultar al web municipal.

0: L'agrupació fotogràfica de Sant Just commemora aquest 2026 el seu 15è aniversari amb una nova edició del Juny Fotogràfic. Una iniciativa complirà el municipi d'exposicions, xerrades i tallers formatius durant tot el mes. L'entitat, fundada l'any 2011, ha preparat una programació especial que arrencarà el pròxim 1 de juny amb l'objectiu d'apropar la disciplina artística a tota la ciutadania i celebrar aquesta fita històrica.
1: Doncs mira, des de que es va crear l'agrupació l'any 2011, que per cert, aquest any fem 15 anys, doncs des de la creació de l'agrupació, el mes de juny l'hem dedicat a fer com una festa major de la fotografia, la nostra festa, en el sentit de que agrupem una sèrie d'actes, començant per un que ja és icònic a Sant Just, que és l'exposició als Jardins de Can Ginestà, amb veïns del poble. Això va començar així, doncs aleshores s'hi afegeixen exposicions, depèn de l'any, en fem més, menys, més triades, més específiques, i també tallers fotogràfics per una mica per donar formació tant als nostres socis o sòcies com a tothom que s'hi vulgui apuntar. Són tallers oberts, totes les activitats són obertes, i més aquest any tenim també una festa col·lectiva, una festa que farem a la plaça de la Pau, que en principi era un acte dedicat a fer fotografies una mica especials de ball i de foc, però que vam pensar que, doncs, que igual estava bé obrir-ho al públic, i doncs així a la plaça de la Pau doncs farem una mica d'espectacle amb bailarines, amb ballarines, i després amb espectacle de foc.
0: La programació d'enguany destaca per la diversitat de mostres que es podran visitar en diferents espais emblemàtics de Sant Just. Els punts clau d'aquesta edició inclouen l'Espai Mercat, que acollirà a partir de l'1 de juny les obres premiades del 17è Concurs Internacional de Fotografia, una mostra amb imatges de gran qualitat procedents de diversos països, també els Jardins de Can Ginestà, que s'instal·larà a l'exposició Dones de Sant Just, un projecte de llarg recorregut realitzat en col·laboració amb l'Ajuntament que busca retratar la diversitat femenina del municipi, el Claustre de les Escoles, que acollirà una mostra col·lectiva de temàtica lliure dels socis de l'entitat, que s'inaugurarà oficialment el dimarts 2 de juny, i la Vagoneta, que mostrarà una exposició individual dedicada a l'obra d'un dels socis de l'agrupació.
1: Les tres exposicions són molt peculiars i molt diferents, no? Perquè la de les Dones de Sant Just, de fet, és una iniciativa de l'Ajuntament.
2: Val.
1: També s'ha de dir que l'Ajuntament en recolza en tots aquests actes que fem, eh? Això també cal dir-ho, cal ser agraït, no? Que diuen. Però aquesta de les Dones de Sant Just, com dic, és una iniciativa que es va plantejar des de l'Ajuntament i que nosaltres ens hi vam enganxar, que és fer fotos a Dones de Sant Just. Fotos per una mica, doncs, per tenir un arxiu de persones, de dones, i l'exposició és això, és a dir, és una mostra, però és el que vull remarcar és que aquesta idea, aquest projecte de fotografiar dones o les dones de Sant Just no s'acaba en aquesta exposició. De fet, diré que comença perquè el projecte segueix. Seguirem fent fotografies de dones de Sant Just una mica en conjunció amb l'Ajuntament. Vull dir que és un projecte a mig i llarg termini.
0: Més enllà de les exposicions, el Juny Fotogràfic comptarà amb activitats obertes al públic general. El pròxim divendres 5 de juny, la plaça de la Pau serà l'escenari d'un espectacle de dansa i foc, pensat especialment per oferir una experiència visual única i facilitar la captura d'imatges singulars. Pel que fa a la formació, l'entitat oferirà un taller de fotografia de viatges i reportatge d'autor impartit pel prestigiós fotògraf i docent José Benito Ruiz, que és una activitat que tindrà lloc durant un cap de setmana, que combinarà sessions amb una sortida pràctica per aprendre a construir relats visuals. Totes les activitats del Juny Fotogràfic són gratuïtes i obertes a tota la ciutadania, i les inscripcions pels tallers formatius ja es poden realitzar a través del web oficial de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. De moment, podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició Dones de Sant Just als Jardins de Can Ginestar, una exposició de fotografies fetes per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. I demà dijous a les 9 del matí es farà la lectura de nivell elemental 3 de Català Fàcil al Servei Local de Català a les escoles. A 6:15 de la tarda, hora del conte, amb Contes al Bosc, a càrrec de la Berta del Poblet, a càrrec de la Jugateca Ambiental del Parc del Mil·lenari i la Biblioteca Joan Margarit. I també dijous a 6:00 de la tarda, a la Vagoneta, es farà el taller Repara't, fem coixins d'olors. El dijous a 6:00, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Per què el preu de l'habitatge és tan alt a Catalunya, a càrrec de Josep Perpinyà, directiu del sector públic i exalcalde de Sant Just. I dijous, a 6:00 de la tarda, se celebrarà el ple municipal ordinari del mes de maig. A 6:00 de la tarda, una visita guiada a l'exposició Distopies Íntimes, al celler de Can Ginestar, a càrrec del seu autor, Pepe Jiménez. I també dijous, a 6:45 de la tarda, lectura trimestral de nivell intermedi 3, al Servei Local de Català de les Escoles. I divendres 29 de maig, a 6:00 de la tarda, comença la programació de la Festa Major de l'Ateneu de Sant Just. Podeu consultar tota la programació a la seva pàgina web. Dissabte, a 10:00 del matí, es continua amb la Festa Major de l'Ateneu i a 10:00, al Walden, al voltant de l'edifici, es farà la segona edició del Mercat de Segona Mà, el Re Walden. Dissabte 30, a 12:00 del matí, Jugateca Ambiental, amb la fauna secreta del parc i taller de petjades, al Parc del Mil·lenari. Una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia. I a 6:15 de la tarda es farà discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. A 7:00, terrasses musicals al Paula Franco Pastisseria, amb música en viu. I també a 7:00, música en viu a la Trinis Café Bistró, dins la programació de terrasses musicals. I a 8:00 del vespre, dissabte, la primera edició del Summer Fest, amb una festa Far West al Parc del Canigó. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 31 de maig, a 10:00 del matí, se celebrarà el Dia Mundial Sense Tabac, sota el lema Inhala la vida. I a 2:15 del matí del diumenge començarà la programació de l'últim dia de la Festa Major de l'Ateneu 2026. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 31 a 12:00 del matí, al Parc de Torreblanca, Jugateca Ambiental, amb una activitat sobre escoltar els ocells del parc. És una activitat oberta a tothom i que no cal inscripció prèvia.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El ple de maig abordarà les bases dels nous habitatges protegits i canvis en l'ordenança d'activitats. Demà a partir de les 6 de la tarda. Els animals del bosc protagonitzaran una nova sessió de l'Hora del Conte al Parc del Mil·lenari. La Berta del Poblet conduirà el 28 de maig l'activitat Contes al Bosc, inclosa en el programa de narració oral de la Biblioteca Joan Margarit i la Jugoteca Ambiental. Per què el preu de l'habitatge està a la Catalunya? Nova conferència de l'AUJA amb Josep Perpinyà. L'exalcalde de Sant Just analitzarà la situació de l'habitatge el 28 de maig a la residència de la Mallola d'Esplugues. Cuina Miracle reobre Sant Just com la cuineta, de la mà d'antics empleats.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 27 de maig. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Bona tarda, amics oients. Novament estem en sintonia amb Veus de la Parròquia, però avui amb l'apartat que som Finestra de Justícia i Pau. En nosaltres està l'Angelina, que ens presentarà un tema molt interessant, ara mateix us el donarà a conèixer. Bona tarda.
1: Bona tarda. Jo avui vaig a parlar dels drets dels infants i de la vulneració d'aquests drets. En primer lloc, voldria definir què és un dret. Aquesta definició la va fer un nen en una escola de Barcelona el Dia Mundial dels Drets dels Infants. I va dir, un dret és una cosa important que ningú no et pot prendre i que totes les persones tenim des de que naixem. I tothom el tenim. Em vaig a centrar en la història dels drets dels infants. Els drets de la infància són aquells drets que tenen els infants i els adolescents pel sol fet d'haver nascut. Aquests drets són innats, irrenunciables, inalineables i imprescindibles per tenir una bona infància i, per tant, esdevenen obligatoris. La primera declaració dels drets de l'infant va ser la Declaració de Ginebra de l'any 1924, que va ser redactada per la Eglantyne Jebb, que és la fundadora de l'organització Save the Children. A l'any 1959, les Nacions Unides van aprovar una declaració que incluïa 10 principis que els havien extret de la Declaració Universal dels Drets Humans, però van veure que no era suficient per protegir els infants, perquè no era obligatòria. I després d'anys de negociar amb els governs, amb els líders religiosos de tot el món, amb les ONGs i altres institucions, el 20 de novembre de 1989 es va aprovar el text final de la Convenció sobre els Drets de l'Infant. La Convenció es va convertir en llei el 1990 i va ser signada i acceptada per 20 països. La Convenció dels Drets dels Infants és el primer tractat internacional que reconeix els drets i les obligacions dels infants. S'entén per infants, les persones fins als 18 anys. I aquesta convenció va ser aprovada per l'Assemblea de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. I, per tant, ofereix una visió diferent dels infants. Els considera com a persones que formen part d'una família i d'una comunitat, amb drets i responsabilitats adients a la seva edat. A veure, els estats que van signar aquesta convenció es van prometre donar-la a conèixer i implantar-la. I, per tant, els estats periòdicament han de fer un informe amb una comissió d'experts que hi ha a Ginebra per veure que fa el seguiment de la implantació i del respecte als drets dels infants.
0: Que interessant, Angelina, perquè és molt, molt important. Llavors, em sembla que van ser 193 països que al final van agafar el compromís aquest. Llavors, davant d'aquesta dinàmica de plantejar aquests drets a nivell mundial, quins són els principals drets bàsics d'aquests 54 articles?
1: Els drets dels infants estan recollits en 54 articles. I aleshores, hi ha uns principis bàsics que es van basar per poder elaborar-los. I aquests principis són el dret a una vida digna, el respecte a les opinions i punt de vista dels infants, la no discriminació per raons de raça, religió, llengua, cultura i l'interès superior de l'infant. Aleshores, jo no puc enumerar tots, però em faré una relació dels que he treballat. Un és el dret a la identitat, un altre és el dret a l'atenció especial, el dret al joc, el dret a la comprensió i a l'afecte, el dret a la salut, el dret a l'igualtat, el dret a l'educació, el dret a la participació, el dret a la pau i al benestar, i un altre que els engloba a tots, que diu el dret de la petita infància a una atenció i cura adequada a les seves necessitats.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè cada dret és important i has fet una selecció. Què ens diries de cada dret d'aquests, més o menys?
1: Mira,
0: com ho veus?
1: Jo faré un petit resum, perquè donaria molt de sí per parlar-ne, però tenim un temps limitat. I em vull centrar, sobretot, en el dret a l'educació i situacions que es viuen arreu del món de vulneració d'aquest dret. Però ara n'explicaré d'una manera sintetitzada cada dret. El dret a la identitat, no? Diu que ens diu que la identitat d'un infant, d'una criatura, ve definida per la seva nacionalitat, pel nom i per les relacions familiars. I els infants han de rebre una educació que se'ls ha d'inculcar el respecte per la seva identitat cultural. Passo a explicar per sobre el dret del joc. Diu, els nens necessiten tenir un temps pel joc i un temps pel descans. I és fonamental perquè els ajuda a desenvolupar el seu equilibri personal i intel·lectual. A través del joc es treballen molts valors. Es treballa el compartir, es treballa l'igualtat, es treballa la cooperació, es treballa l'alegria, la imaginació i també es treballen els aprenentatges. Passo a...
0: Està molt bé, Angelina, sobretot aquest és, crec que és molt important també aquest del dret al joc, perquè necessiten els seus espais per poder jugar, per poder compartir, per poder parlar, per ser escoltats. Hi ha totes unes dinàmiques que a vegades això no ens n'adonem per la vida que portem els adults, que els fem anar massa a cop de pito, que dic jo. Molt bé, doncs molt ben entès aquest. Jo l'he entès perfecte.
1: Mira, un dret molt important és el de l'afecte, el de la comprensió i l'afecte. L'afecte i la comprensió són importantíssims els primers anys de vida, aquells en què tu t'has de fer un lloc al món i els alumnes els han d'acompanyar, els infants, i fer-los sentir en tot moment que hi seran allà quan vulguin i pel que vulguin. Val la pena enumerar o explicar el que ens diu la psicòloga Carme Tió, que és una psicòloga especialista en infants. Ella ens diu sobre l'afecte, diu, l'afecte és la base del desenvolupament de totes les capacitats de la persona i és el factor que afavorirà el procés d'aprenentatge, l'adquisició d'actituds positives, que els nanos interioritzin les normes i valors, el desenvolupament del llenguatge i que el nano sigui autònom. Un altre dret, que només en faig una pinzellada, és el dret a la protecció. I aleshores dic que l'Estat té obligació de protegir l'infant contra tota mena de maltractaments, abusos i explotacions, tant si són físics, mentals o sexuals. Arribem a un de molt important, que és el dret a la salut. El dret a la salut no solament es refereix a l'absència de malalties, no. El dret a la salut és un dret inclusiu. És un dret que vol dir que tots els infants han de tenir una atenció mèdica, però tots els infants han de tenir unes condicions socioeconòmiques que els hi doni una vida, que tinguin, perquè tinguin molta salut. Per exemple, aigua potable, que tinguin una bona alimentació, que visquin en un habitatge digne, que tinguin unes condicions als seus pares bones de treball. Llavors, que visquin en un poble, en una societat en què el medi ambient no estigui contaminat, tot això fa de que tinguin una bona salut. I en aquests moments aquest dret no es compleix en totes les regions del món, perquè no fa gaire, amb el sopar solidari que vam fer per la FAM, per Mans Unides, vam estar treballant el dret a l'aigua, i els diners que es van recollir era per fer uns pous en una regió d'Angola on encara no tenien aigua, i era per fer uns pous per les escoles. I els nens van entendre que encara hi ha regions del món on la situació és ben diferent de la que viuen ells.
0: Sí, fixa't una cosa. Aquí hem tractat d'uns problemes greus en quant a la salut, però cal tenir en compte que tenim la salut mental. És a dir, què està passant, sobretot en el nostre món, en el primer món? Estem trobant nanos que estan desenvolupant, quan es van fent grans, tot unes depressions, una tristor, perquè parlem de diversitat a la nostra societat, però no és diversa. La nostra societat no és diversa. I aquell nano que té un ritme diferent d'aprenentatge i tot això, moltes vegades aquest ritme que hi ha en el primer món queda exclòs. I l'altre tema que s'hi haurà d'anar pensant i que en algun moment l'haurem d'anar desenvolupant des de Justícia i Pau, està bé les noves tecnologies, però el tema dels whatsapps, el tema del telèfon mòbil, tot això està portant una dependència d'aquests nens. Això és important tenir-ho en compte, que alguna cosa no col·loquem bé quan la ciència tecnològicament avança. Això ho deixarem per més endavant, però haurem de desenvolupar moltíssim aquest tema.
1: Mira, el dret a la igualtat ens diu de que cap infant s'ha de sentir discriminat pel seu origen, pel sexe, per la llengua, per les discapacitats o per la seva situació econòmica o per les creences de la família. Resumeixo a l'últim i em centro en el dret a l'educació. A l'últim ens diu, la petita infància té dret al descans, a l'esbarjo, al joc, a la salut, a l'educació i a l'atenció per part de la família. En resum, té dret a una cobertura de les necessitats bàsiques perquè l'ajudaran a tenir un bon desenvolupament tant físic com psíquic. I ara em centro en el dret a l'educació. El dret dels infants a l'educació és un dret fonamental que garanteix que tots els infants tenen el dret d'accés a una educació de qualitat, gratuïta i obligatòria, fins a una edat determinada. També vol dir que tots han de tenir les mateixes oportunitats i que no s'ha d'excloure ningú ni per raó de gènere, ni per raó ètnic, ni per condicions socioeconòmiques. En aquests moments hi ha diferents situacions al món que queden totalment que es vulnera aquest dret. I m'agradaria explicar un estudi que fa el professor Felipe Fuentes, que és una persona experta en dret i economia, que analitza i enumera diferents situacions impactants arreu del món que els hi toca viure als infants i que en realitat no poden anar a l'escola. El primer que enumera és els nens soldats de l'Àfrica. Hi va haver a les diferents guerres, sobretot, i potser hi està passant en aquests moments al Congo, que els nens van ser reclutats, se'ls va donar una arma sense explicar-los res i sense tenir cap mena de... Van deixar l'escola i d'avui per demà es van convertir en soldats. Es va parlar molt de la guerra civil que hi va haver a Sierra Leone i dels soldats infants de Sierra Leone. L'altre que destaca és els atacs a les escoles d'Afganistan. Afganistan és un país dominat pels talibans on les dones i les nenes no poden anar a les escoles. S'ha prohibit l'educació a les nenes. I, per tant, això vol dir que hi ha una vulneració del dret i, a la vegada, les nenes no tindran mai a la vida les mateixes oportunitats que els nens. Un altre fa esment a situacions que encara es viuen als països de cultura, en alguns països de cultura musulmana i en llocs remots i a la Índia. Algunes criatures se les obliga a casar, noies, els pares emparenten els casaments amb gent més gran i se les obliga a casar. Aquestes nenes surten de l'escola, renuncien a tenir una formació com a nenes i com a dones i se les veu, se les obliga a casar-se amb persones més grans. Una altra situació de vulneració és a Sud-àfrica. Sud-àfrica, malgrat ser un dels països més avançats d'Europa, de l'Àfrica, hi ha una gran diferència entre les oportunitats que té un nen negre d'un barri i les oportunitats que té un nen blanc d'un altre barri. Un nen blanc d'un altre barri podrà anar a una bona escola i un nen negre d'un barri pobre es veurà obligat a la millor deixar l'escola i posar-se a treballar. I la formació serà molt diferent. Per tant, hi ha una diferència entre els nens blancs i els nens africans. Després, a veure, una situació que hem viscut aquí a Europa i que estem vivint en aquests moments és la situació dels refugiats. Vam viure, quan hi va haver la guerra de Síria, la onada de refugiats que van arribar a la isla de Lesbos, els refugiats que van ser acollits tant a Turquia com a Jordània o als països al voltant de Síria amb camps de refugiats. Aleshores, ho estem vivint en aquests moments i ho veiem, els camps de refugiats dels palestins, on els infants, a part de viure en unes condicions miserables, són els més desafavorits, perquè l'important és subsistir cada dia, tenir un sostre perquè quan plogui no et mullis, i el tema de l'educació ja no hi entra. I, per tant, són infants que queden totalment al marge de poder tenir una formació i de poder créixer i desenvolupar-se com a persones. Ho hem viscut a Lesbos, i encara n'hi ha, i en aquests moments podem dir que són els nens i les criatures de Gaza i tots els que estan en camps de refugiats. També passa a l'Àfrica, amb la guerra del Sudan. Quan hi ha desplaçaments, quan hi ha conflictes bèl·lics, que hi ha desplaçaments i que passen a camps de refugiats. Una altra situació impactant és la situació de que es viu a Llatinoamèrica en alguns països. De Llatinoamèrica hi ha comunitats indígenes que estan a l'Amazones, en el qual les criatures que viuen allà, tenir una escola i tenir una formació és complicat i, per tant, algunes es veuen obligades a abandonar l'escola i posar-se a treballar. El Felipe, aquest economista, també ens parla d'una situació que es viu i que la UNICEF l'ha perseguit i alguns països diuen que ja s'ha suprimit, que és els nens treballadors que hi ha a l'Àsia i a l'Àfrica. En aquests moments, el Congo, que és un país molt gran, i que hi ha moltes mines de minerals rars que es necessiten per les noves tecnologies i sobretot pel primer món, tenen nens treballant a les mines. Com que el Congo viu amb una guerra civil que dura molts anys, no hi ha cap control de que aquestes criatures treballin amb unes condicions d'explotació. Després tenim a l'Àsia, nens que també estan en fàbriques. Hi ha la UNICEF que ha fet el seguiment, però ja és una situació bastant opaca, perquè està clar que les catifes de que fa el Pakistan, les manetes de les criatures, fan les catifes millor perquè tenen unes manetes més petites per poder fer els nusos. I és una situació molt dura perquè aquestes criatures ja estaran condemnats a una espècie d'esclavatge, mal pagats, però per l'altra banda són països molt pobres i les famílies no ni s'ho plantegen de que puguin anar a l'escola perquè necessiten el sou per poder tirar endavant la família, no? Fa poc van fer una xerrada, van un documental sobre la situació que es viu a l'Afganistan i ens van explicar una cosa que ens va deixar els pèls de punta. En molts llocs remots de l'Afganistan, que les famílies estan en una situació molt pobra, es venen els fills per poder menjar. Això avui, al segle XXI, cal que fem una reflexió de la diferència que hi ha entre els nens que viuen a Sant Just i aquestes criatures que els pares els venen perquè es pugui menjar. Després, fa també, ens explica la manca d'accés d'educació a les zones rurals. Hi ha llocs, indrets, que pot ser el Marroc, que pot ser en altres indrets del món, on les criatures cada dia han de caminar 3 o 4 hores per poder anar a l'escola. I aquí vull anomenar un documental que va fer un francès el 2013, que era Camí a l'escola, on explicava i d'una manera vivencial la situació de quatre criatures, el Jackson, la Zaira, el Carlitos i el Samuel, que havien de caminar molt per poder arribar a l'escola. Aquest documental, a l'escola on treballava, es va passar i era un punt de reflexió, d'entendre els privilegis que tenim nosaltres de viure al primer món i de rebre l'educació que tenim. Aquests nens vivien lluny i cada dia havien de fer caminades llargues, però tenien clar que només amb l'educació, amb una bona educació, se'ls obriria les portes cap a un futur millor i podrien canviar la situació que vivien. I per últim, no? Arribem a un punt molt important, que també és està contemplat amb els drets dels infants. La societat nostra està formada per diferents criatures amb diferents capacitats. I aquestes criatures han de ser incloses dins de la nostra societat i han de tenir les mateixes possibilitats. No hi ha d'haver cap mena de discriminació. I en alguns països del Tercer Món queden totalment exclosos del sistema educatiu. I què vol dir això? Què vol dir? Que ja queden completament exclosos de la societat. Aleshores, les escoles, moltes escoles d'aquests països més pobres, no estan ben equipades per atendre aquestes necessitats d'aquestes criatures. Coses que, situació que els impedeix rebre una educació de qualitat. I aleshores arribaríem a Catalunya, no? Un altre punt fora. Com està Catalunya, els drets dels infants a Catalunya? És un tema punyent que donaria per un altre programa de ràdio, però només deixaré anar unes dades que ens ha de fer pensar. Catalunya, el 34% dels infants viuen en risc de pobresa. Des del 2022, ha augmentat 3 punts. Sobretot, Catalunya ha tingut una onada molt important d'immigració i són els fills dels immigrants els més vulnerables i els que realment tenen més problemes per rebre una educació digna. I, clar, aquestes desigualtats educatives i de salut ja els hi condiciona pues, el que seria la seva vida.
0: Extraordinari, extraordinari l'exposició que acabes de fer, Angelina, i és el que tu dius. Tenim un pont, una porta oberta des de Justícia i Pau per seguir aquell caminet que sempre ens ha agradat, els drets dels infants. Doncs mira, doncs jo, si et sembla, només mencionaré cosetes d'aquest caminet de Justícia i Pau i us diré el següent. Justícia i Pau és un tema que sempre li ha preocupat i és un tema que des de fa molts anys hi ha posat el peu a la llaga, com si diguéssim, no? Ella va creure, el Justícia i Pau de Sant Just va creure amb el tema de la convenció. Va impulsar moltes cosetes, entre elles podem parlar de les beques del menjador. Vull dir, va ser un treball que el Jesús Castro, el nostre estimat president, hi va treballar-hi molt. També aquella immigració que va anar a Calais. Vull dir que teníem uns companys que van recollir roba i coses i se'n van anar cap a aquella banda en un moment en què no es deixava enterrar la gent cap a Anglaterra i es van trobar atrapats en un lloc i bueno, també hi vam col·laborar moltíssim. Com acollim els immigrants? També és un tema que ens ho hem treballat perquè tenim consciència suficient per adonar-nos que és aquest col·lectiu que ha d'estar, sobretot ens arriben molts nens joves i nois, que han de ser verdaderament acollits i han d'estar amb ells i han de col·laborar amb el que sigui, sigui des de Justícia i Pau, sigui des de l'Ajuntament, que moltes vegades s'hi ha implicat també, sigui com sigui, hem anat fent camí amb aquest tema. També nosaltres estem molt, molt implicats amb el projecte de Mans Unides i també podem dir que la Festa de la Pau és aquella Festa de la Pau que recolzem perquè les escoles, d'alguna manera, van a crear aquest valor de que els nens tenen els seus drets. I bé, jo crec, Angelina, que el tema es va acabant i podríem dir doncs, que hem gaudit d'una bona audició. I si Déu vol, avui a la tarda es donarà a conèixer a tothom, es posarà en programa aquesta trobada i el dissabte al dematí també tenim trobada per acabar de recordar el que acabem de dir. Amb tots vosaltres, moltes gràcies. Us animem a gaudir-ne.
1: Moltes gràcies.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

generació a les pistes de ball. Estem parlant de l'estil Italo Disco, un estil nascut sobretot per productors italians que buscaven fer-se un lloc als clubs europeus amb sintetitzadors brillants, caixes de ritmes contundents i melodies irresistibles. Durant la propera hora, un servidor en DJ Carlitos us proposo una selecció amb temes legendaris que encara avui continuen sonant i reversionant-se amb noms com My Mind, Moses, Dean Harrow, New Order, Ken Laszlo, Eurythmics i molts més. Clàssics eterns, nostàlgia electrònica i energia vuitantera per no parar de ballar. Ajusta el volum. Això és Music Club Mix Sessions amb un servidor, DJ Carlitos. Gaudeix-lo.

0: Milión. Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.
1: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.

Bona nit, benvinguts a una nova edició del Carabé que començarem avui amb Chris Brown i la peça Falling. A vegades caus lentament i ni tan sols ho veus venir.

Hi ha moments que necessites que algú t'ho recordi, encara que hi ha alguna cosa bonica aquí dins. És Linda Perry amb la seva versió de Beautiful.

I aquí ho deixem, avui una mica més cansats, però també una mica més lleugers, això espero. Gràcies per quedar-vos, per compartir aquesta estona sense fer gaire soroll. Que tingueu molt bona nit i recordeu, hi ha cançons que no arreglen res, però t'acompanyen mentre s'escolten. A reveure.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de Cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant una cançó autodefinitòria d'un senyor que publica cançons des de 1986 i que les ha publicat de forma bastant espaiada, podríem dir. Un senyor que també és poeta de paper, a la vida civil, amb el seu nom legal. Filòleg, però un filòleg amb talent musical. Poques vegades es tenen aquests dos talents en aquest país, trobo. A mi personalment em dona la sensació que és un senyor que busca en les cançons respostes, potser, a preguntes epistemològiques que potser no troba a l'acadèmia. D'on ve el coneixement? Potser pot venir de la màgia que produeix una paraula i una melodia ben empaltada, d'una cançó ben feta. El passat desembre ve de publicar-ne 14 cançons noves, 48 minuts d'obra personal. Soc Estocàstic, un gran disc, trobo. Per mi, el millor de tots els que ha fet, dels que són totalment seu. Ni marcat per la poesia d'altri, ni sacrilejant petums de la nostra poesia, ni musicant l'amic i coànima de Bocanegra, Pepe Sales, quin gran disc, aquell bloc de lírica dura, ni jazzificant i blusejant el primer dels cantautors, el poeta francès del segle XV, François Villon. El protagonista d'avui en aquest disc ens diu que és estocàstic, un joc de dos mots que potser són estoic, auster en els propis desitjos, potser, o elàstic, d'escolàstic, potser també, això aquí faig broma, però en tot cas sarcàstic segur, això sí que l'element sarcàstic hi és,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és veritat, i l'hagués pogut rimar en algun vers, el sarcàstic, ja parlo d'escolàstic i de faig servir altres rimes, però estocàstic és un concepte que em va fascinar perquè és un concepte matemàtic, no?
0: De... Ah, existeix aquest concepte.
1: Existeix, sí,
0: ah,
1: sí, sí. No, així, mira a l'internet.
0: No em pensava que l'havies inventat tu.
1: No, no, hi ha llibres sobre l'estocàstica, ja. Que és, es té a veure amb la probabilitat i amb l'estudi de les formes que es produeixen per atzar. És a dir, per exemple, quan passegem sense destí, diguem, concret, caminem, seguim un ritme estocàstic, seguim... Hi ha tot una filosofia darrere de l'estocàstica. Jo tampoc la coneixia, però em va fer gràcia fer una cançó sobre això, perquè pensava que, en el fons, doncs, potser tots som una mica estocàstics, no? Però és un estudi, diguem, seriós dintre de la matemàtica. Però no en sé més, no puc fer lliçons sobre l'estocàstica.
0: Bé, aquest senyor amb qui acabem de començar a parlar és el Víctor Bocanegra.
1: Sí, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me, perquè penso que tu ets una de les persones que... Tu parles dels fabricants de cançons, que és molt bonic aquest títol de programa, no? Però tu ets un gran estudiós dels fabricants de cançons, perquè que ja fa molts anys que ho fas, i ho fas amb molta cura i precisió, no? I això no hi ha tanta gent que en sàpiga.
0: Bueno, que no n'hi hagi massa, segur. Que ho faci molt, no ho sé. Escolta, no m'has deixat acabar la introducció. Jo volia dir que a temps A, en aquest país, hi havia hagut rock sense K.
1: Sí, el Pau Riba.
0: Doncs jo crec que amb les teves cançons hi ha blues sense UE.
1: Sí.
0: Blues dur. Dur d'una U única... i literàriament d'aquí.
1: Sí, suposo que és un intent d'integració d'aquesta gran tradició que és el blues que ve dels negres, que ve de l'Àfrica, passada per Amèrica, no? I que nosaltres, doncs, des d'aquest punt de la península ibèrica, clar, com que l'hem mamat des de petits, clar, jo de petit escoltava, bueno, a casa els meus pares música clàssica i... però amb els germans, doncs, escoltàvem això, els Beatles i tot el naixement del rock. Jo vaig néixer en un ambient molt, molt musical, per sort, i tot això em vaig empaltar de tota aquesta tradició, no? I per això, doncs, la considero part de la meva escola.
0: Sí, sí, el que passa és que tu has fet una cosa que no fa l'altra gent, que és dir-ho, passar-ho a la psicologia d'aquí, a una tradició literària d'aquí.
1: Sí, és, bueno, és el que s'intenta, no? Fer una cosa que no sigui impostada o artificial.
0: O traduïda, diguem.
1: O traduïda, sinó natural, que, sí.
0: I d'autoria.
1: Sí.
0: Bueno, mira, la primera pregunta que anava a fer ja amb la resposta, això d'estocàstic, eh?
1: Sí, doncs ja veuràs. Mira tu per internet.
0: Bé.
1: Jo també tinc ganes d'estudiar una mica, però...

0: però en fi, de moment ja em va servir per fer una cançó divertida, vull dir, tampoc, que és una cançó, en part, suposo que ja, ja en parlarem, ja m'ho preguntaràs, aquest disc és veritat que és dels més testimonials, dels més biogràfics, d'alguna manera, que he fet, no?
1: Sí, sí, perquè són 14 cançons que jo diria que parlen de tu, eh?
0: Sí, són, en realitat són 13 cançons i l'últim és una mena de propina, de bonus track, no?, que diuen, que m'ho va demanar el productor i arranjador que
1: per cert, Vilavecchia.
0: En Maurici Vilavecchia, que l'he de citar amb molt d'agraïment per la feina que ha fet, que és molt important, perquè, és clar, jo faig cançons a partir del piano i de la lletra que faig i de com la canto, però després necessites algú que tot això hi posi una mica de ciència musical, no?, més de la que jo puc tenir, que és molt bàsica i molt intuïtiva, no? No, jo no tinc estudis reglats de música, llavors em va molt bé tenir una persona que en sap més que jo i que doncs m'ajuda doncs a harmonitzar o reharmonitzar coses o a buscar estructures més complexes i, en fi, en realitat vull remarcar molt la feina de Maurici Vilavecchia perquè ens hem entès molt bé. Ja havíem fet el bloc de lírica dura, en realitat, amb ell, no fa 20 anys. Te'n recordes?
1: Sí, el tenim aquí davant.
0: El homenatge a Pepe Sales.
1: I... Bueno, a veure, és que el que estàs dient del Maurici es pot aplicar al que has fet a tota la teva obra, jo diria, perquè tu t'has envoltat de grans músics.
0: Sí, he tingut, de fet, aquesta sort, no?, perquè moltes vegades no, en el primer primer disc i el primer grup, la banda Boca Negra, és clar, ja vaig tenir el privilegi de tocar amb el Jordi Bonell, amb el Joan Vinyals, amb Andreu Simón, Steve Desuart, amb gent que eren en fi, gent amb una talla musical molt gran, de la qual jo vaig aprendre molt, no? I llavors suposo que això és una sort també, que us va semblar...
1: Sí, un gran saber musical ficat al servei d'un talent literari que és el teu. Això no...
0: Sí, perquè jo, com has dit abans, aquest talent, que és, no sé, major o menor, no ho sé, per la música és un... Sí, una tendència a la melodia, una facilitat per trobar melodies que em són, diguem, amigues i que me les faig meves i que em serveixen per vehicular. Jo sempre dic que, clar, parlaves de la poesia literària que faig i jo sempre dic que com a cantautor per mi és una extensió de l'activitat poètica. És una altra manera també d'expressar poèticament les coses, no?
1: De l'altre Víctor que hi ha.
0: Sí.
1: En algun moment potser el direm el nom, fins i tot.
0: Sí, Obiols. Però...
1: Sobretot perquè hi haurà un moment del programa que és el moment que parlarem del disc Sacrilegis, breument.
0: Sí, que de fet...
1: Aquest és el punt de connexió entre els dos Víctors més...
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Però no ens anem... No ens desviem massa per no desestructurar el programa i anem a escoltar Soc Estocàstic.
0: Bueno. Sí, estocàsticament podem escoltar estocàstic, no? Anem d'un lloc a l'altre.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, venim d'escoltar, millor dit, la cançó que dona títol a aquest nou disc d'en Víctor Bocanegra, perquè avui tenim la sort de poder conversar amb ell. Abans has comentat la llista de grans músics que t'han acompanyat en aquest disc. Aquí no, he sentit el Javi Garravella.
2: Sí, sí, no els hem esmentat
1: no,
2: tots.
1: Bueno, però has començat a anomenar algun.
2: El Javi Garravella, el Gabriel Amargan, que és un gran
1: saxofonista que promet molt.
2: Sí, sí, el coneixes, no? Després tenim...
1: Els tinc per aquí.
2: Bueno, Horacio Fumero, per mi és un honor que comptar amb ell, perquè ell tampoc, bueno, ja ho saps...
1: El contrabaixista que havia acompanyat el Tete Montoliu.
2: El Tete i...
1: I companys de viatge teus habituals com el Txetxe Gianotti.
2: Exacte, no? El Txetxe. Sí, i de fet el disc és una cosa que quan surti el CD ja surt, i ara t'explicaré el llibret que sortirà també més tard, on dedico el llibre a la memòria d'aquests dos grans músics que em van acompanyar, que ja no hi són, que són en Jordi Bonell i el Joan Vinyals, que van ser molt importants en un moment donat, no?, en la meva trajectòria, i per això he volgut
1: dedicar... El Bonell està al Bocanegra 1 i el Vinyals també està en el bloc de Lírica 2,
2: En el bloc de Lírica... Sí, no va estar en el Bocanegra 1 perquè encara no havia entrat en el grup.
1: Però en directe sí que actuava, em sembla.
2: Sí, no? Després vam estar molts anys tocant junts, sí. I en algun altre disc també hi és... no, potser només en el bloc de Lírica, és veritat.
1: És el disc...
2: I el Fonografies també hi és, que és un disc que va produir el Txetxe Gianotti. Sí.
1: Escolta, aquestes 13 cançons més una, són sí. Recents?
2: Són relativament recents, no? Perquè a mi, diguem, em costa bastant fer cançons, acabar-les, diguem. Perquè tu pots tenir un brot d'una cançó, un inici, però després quan donar-la per acabada costa a vegades, no? I per això abans esmentava la importància de Maurici Gravecchia, que és algú amb qui hi ha una sintonia no només musical, sinó també personal, i ell entén molt bé el que jo pretenc fer, no? les meves aspiracions com a músic, i per tant les sap traduir també d'una forma convincent en els arranjaments, no? Jo li porto una cançó que està despullada, que és una melodia, uns acords i una manera de fer la cançó, i ell tot això doncs ho vesteix d'alguna manera, no?
1: No, doncs tens molta sort, eh? Perquè jo diria que històricament en aquest país hi ha hagut grans poetes, cantautors i tal, que no han trobat els músics que els hagin sabut, que els hagin ajudat a acabar-ho de traduir bé la cosa. No?
2: Sí, sí, no? En aquest sentit estic molt agraït, he sigut afortunat, però també et diré que hi ha gent que li agrada la cosa despullada, no? La cosa, no sé, per exemple, un Raimon, que a vegades doncs amb la guitarra ja en té prou, o hi ha molts cantautors que acostumen a acompanyar-se ells mateixos o amb pocs músics,
1: ja en tenen prou.
2: D'una manera més simple, no? Però, en fi, no dic que no. Home, el Sacrilegis, per exemple, és un altre cas que ja en parlarem després, si vols.
1: Sí, sí, que és el disc que vas dedicar a musicacions teves de clàssics de la literatura catalana.
2: Sí, exacte. I aquí també vaig trobar un gran músic, que és l'Eduard Iniesta, i llavors és un disc molt més, en aquest sentit, molt més sobri, perquè hi ha les seves guitarres, jo i una mica de pianos del meu fill, Janis Obiols, que de fet ara ja ha encetat la seva carrera pròpia d'una manera brillant. De fet, és, com a músic, penso que em depassa ja. Abans jo sempre deien el Janis Obiols, aquest pianista que viu a Basilea, que és el fill del Víctor Bocanegra, i ara em sembla que s'ha de dir...
1: Que tu ets el pare d'ell.
2: Jo sóc, el Víctor és el pare del Janis Obiols. Bueno, en fi, ja et passaré. També està a Spotify. Acaba de treure un disc, de fet, de Fresh Sound, amb el Jordi Pujol Baulenes, que és aquest, saps, aquest... aquesta discogràfica Fresh Sound.
1: Que ha dit en vinil, ja. Em sembla que sí, no?
2: Fan vinils també i per tot el món, a més. I ell fa jazz, ja, diguem, l'etiqueta jazz d'una manera més pura, no?
1: Escolta, el crític literari Joan Josep Isern a vegades sí. Dedica que ets com el nostre Van Morrison.
2: Sí.
1: Bueno, això... jo ho he vist també, això. Però jo trobo que ets més el nostre Paolo Conte.
2: Sí, això també es diu. Bueno, també ja ho has dit.
1: Val, i ho dic perquè el Van Morrison canta cap enfora i el Paolo Conte canta cap a dins i jo crec que tu cantes més cap a dins.
2: Ah, pot ser.
1: I després també perquè el Paolo Conte fa com tu, que adapta l'imaginari del blues, del jazz, doncs el seu món, l'italià, el seu món, i que
2: sí,
1: assumeix el lèxic anglès, l'italianitza, no?
2: Sí, tens raó.
1: Un camí que tu també fas.
2: Jo el catalanitzo, no?
1: Exacte, feu uns camins similars. Per tant, jo crec que...
2: Tens raó, sí, sí. Potser sí, potser
1: i això t'ho anava a dir també perquè anava a proposar que escoltéssim, que anéssim a xinguejar, com hauríem de dir-ho, o...
2: Xunguejar,
1: perdó.
2: Sí, sí. Sí, no, el Van Morrison també ho havia dit, alguna vegada.
1: I... Vaja, perquè el Van Morrison és més intèrpret que cantautor, també, diria.
2: Sí, però, bueno, gran compositor, però, bueno, també, bueno. No, sobretot intèrpret, sí. Sí, jo l'admiro molt, però el vaig conèixer una vegada que una trobada a Bikini, que hi va haver el Bikini antic, i el vaig trobar molt antipàtic, ell personalment. És una persona molt, no gens amable, però bueno, això és una anècdota.
1: Doncs això, anem a escoltar Ball Swing.
2: Ah, sí, Ball Swing, clar.
1: Això, tot això ho deia per això, no?
2: Exacte.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem conversant amb en Víctor Bocanegra, que ve de publicar un nou disc, que ho hem de celebrar, això. Perquè que quan... És que últimament has publicat coses que han quedat una miqueta amagades. No sé, per Spotify, per exemple, he trobat 4 singles.
2: Ah, sí.
1: Cançons
2: sí.
1: Que dic, això ho provenen d'un disc? No.
2: No, són peces soltes.
1: Hem quedat per allà. Després tens un disc que es diu Cava de Blues.
2: Sí, que de fet és un fals directe del disc Aquí de l'Ara, de les cançons de l'Aquí de l'Ara.
1: Que és un disc que vas fer el 13.
2: El 13, sí, a l'Àngel Sound. I després el Dani Nero ens va convidar a fer aquest fals directe en el programa Cava de Blues, i el vam fer... I de fet m'agrada més quasi aquest fals directe que no el disc fet a l'estudi.
1: Bon dia.
2: Perquè sona més fresc i... No, és que això és una cosa que sempre passa. També fas un disc, però ara mateix el que m'agradaria, i ara parlàvem d'això, no fer, no sé si una gira, però fer uns quants bolos en directe, perquè moltes vegades les cançons és quan agafen més...
1: La cocció definitiva, diguem.
2: Sí, més forma, i el fet de fer, interpretar la música en directe, que tens el públic, hi ha un caliu, i a vegades les cançons es transformen i adquireixen un altre color i una altra textura, no? I això, clar, quan les tens, les has fet una mica mentalment, vas a l'estudi, és tot molt, no? Venen els músics, segueixen la partitura, toques, però el directe és un altre món, no? I és, en realitat, la música és on existeix de veritat, no? Perquè tot això és enllaunat, no? És com menjar-te una sardina en conserva o pescar una sardina, no? I menjar-te-la, diguem, allà amb una brasa, amb la brasa, no?
1: Que s'aconsegueix fer perquè hi ha molt d'ofici amb els músics que t'acompanyes, però que no hi ha hagut la...
2: Bueno, sempre és... El directe és la prova de foc, no? És allà on la música realment es fa, no? Jo per això trobo a faltar, i també amb músics o sense, és el... Abans parlàvem d'això, de com un arranjador i uns músics vesteixen un tema, però després també pots anar, jo puc sortir amb un piano sol i fer-ho, i també és possible això, no? I també pot tenir la seva emoció i la seva transcendència i la manera de fer-ho. Jo, home, ja, jo també, que no... Ja, tu m'has dit que vinc del blues, és veritat, però un altre gènere i estil que jo escola, que he escoltat des de petit i que no, potser no m'ha influït prou, però m'agradaria que m'influís més, personatges com el Georges Brassens, els altres, el Leo Ferrer, tots els francesos, no? Però Brassens, que anava ell sol amb la guitarra moltes vegades, i ja està, no fa falta res més. Ja, perquè amb aquella veu, aquella dicció, i els seus acords de guitarra, ja, allà hi és tota la cançó, ja està, ja no necessites més, no?
1: I després hi ha gent... Tu hauries de fer-ho amb el piano, per això, eh? No?
2: Sí, esclar, però després hi ha gent que vol orquestrar això, bueno, el que vam fer amb el disc aquest que no coneixia, aquest...
1: Bueno, ara la gent no ho veu, però és que estem tocant els discos les darreres obres que has fet, no?
2: El Pont de Petits Hits, que vaig fer a Granollers amb en Joan Sant Martí com a arreglista, aquí hi havia una petita orquestra de cambra de 18 músics. Esclar, això és una altra manera de treballar, no? I de fer-ho.
1: Aquest, hòstia, no m'he informat no, prou, aquest no en tenia ni constància de la seva existència.
2: Ja vindrà un altre dia, sí, home. No, però són tot cançons, és una antologia de cançons.
1: Sí, però l'enregistrament...
2: De cançons no refet, diguem, rearranjades, no?
1: Escolta, anem a parlar de Sacrilegis un petit moment,
2: sí,
1: que és la teva faceta de devorador, de poesia, de gran coneixedor de poesia, d'altri.
2: Sí.
1: I aquí, home, clar, aquí hi ha en Patum, hi ha Ramon Llull, aquí.
2: Sí, aquí m'atreveixo amb tot.
1: Amb
2: tothom.
1: A Josep Carner.
2: I, sí, Joan Vinyoli, que és un poeta que estimo molt. Maragall.
1: Lluís Solà.
2: Lluís Solà.
1: Verdaguer.
2: Verdaguer, sí, aquesta...
1: I jo n'he triat una, eh?
2: Sergi Montserrallonga.
1: El Joan Vergés.
2: Joan Vergés. Sí, que... aquest... música el vaig descobrir a través de Soti Soler.
1: Que el coneixes, no?
2: I el vaig conèixer personalment, sí. I, de fet, la seva vídua, que és poeta, també Rosa Porter, fa una pila que aquí. Li vaig demanar i va tenir la amabilitat de fer-la. Espriu, també.
1: Home, l'assaig de Càntic en el Temple.
2: Sí, sí.
1: Que el coneix pel Raimon, evidentment.
2: Ell la té, el...
1: Sí, eh?
2: Sí. Sí? Té aquesta o té l'altra?
1: Ah, no.
2: No, em sembla que és...
1: No, no, home, sí. Aquest, el, això tan recordat de tenir ganes de passar una ratlla per anar a un món més civilitzat, no?
2: Sí, o que cansat estic de la meva pobra...
1: Ah, és veritat, això no ho ha cantat el Raimon.
2: No, ell en canta un altre que té un títol semblant, que ara no recordo.
1: M'he equivocat.
2: Però sí, no, però és un poema, diguem, emblemàtic, lapidari d'Espriu, no?
1: I tens un poema de Josep Sebastià Pons.
2: També, sí.
1: Poeta
2: finíssim.
1: Finíssim, de 1886 a 1962, de l'illa del Riberal.
2: Sí.
1: Del Rosselló. Del...
2: Sí, ell d'illa vivia. Sí,
1: sí, d'illa del Riberal.
2: Sí.
1: Que, bueno, tothom el coneixerà com Ildetet actualment, no? O probablement.
2: Sí, sí. Sí, és un poeta de la Catalunya Nord, que, esclar, era criat a França, però poeta català, diguem... va abraçar la tradició catalana, no?
1: Sí, sí.
2: Que ve dels trobadors, no? I és un poeta també molt, molt estimable.
1: Doncs anem a escoltar una petita joia d'orfebreria que va ser en aquest disc, que és la cançó Joc mig perdit.
2: Sí.

0: Estem escoltant un programa més per primer cop l'11 de febrer de 2026.
1: Fabricants de cançons. Converses sense presses amb amants de les músiques populars.
2: Bé, venim d'escoltar Joc mig partit, una de les petites joies que hi ha a Sacrilegis, aquesta, un llibre disc, que jo pensava que era de les últimes obres teves i que veig que no, que estava molt mal informat.
3: No sé de quin any és això.
2: Això, del 17.
3: Del 17, sí.
2: És d'abans de la pandèmia.
3: Sí, sí. Clar, després ja ve aquest altre que ja presentarem un altre dia, que són les poesies de Broadway.
2: Que també, adaptació.
3: Sí, com veus, és això que deies abans, no? Que jo, d'una banda, he volgut fer la meva pròpia obra de lletres, de lletres musicades, que són cançons, no? És això de les... Fabrico cançons, com tu dius. I, per altra banda, de fer homenatge a poetes que jo estimo, com François Villon o com tots aquests catalans que podria... De fet, després del primer Sacrilegis hi havia gent que em demanava que fes una segona selecció de poesia i que la musiqués, però encara no he tingut temps, no he tingut ganes, sí, però no puc fer, no sóc Superman, no? I no, vull dir, potser algun dia ho faré, sí. Això que deia, si Déu em dona vida i salut, quan em jubili. I llavors sí que és una manera de... Sacrilegi, ja saps que ho vaig dir, perquè em sembla que un poema ja té la seva pròpia música. Llavors, si tu el musiques, estàs fent un sacrilegi, el pots destrossar. De fet, hi ha gent que ho fa, no? És a dir, que vol musicar poesia i el que fa és rebaixar molt la qualitat del poema, perquè la música no té res a veure.
2: La distreu.
3: O distreu. És a dir, has de ser molt, molt curós de veure quin és la música que té el poema i intentar no posar-li traves, sinó al contrari, fer créixer el poema amb una música adequada. I això ho vaig aprendre, em sembla, del Toti Soler, que ho va fer d'una manera magnífica amb el
2: Libeslit. Petita Festa i...
3: Petita Festa i altres poemes de Vinyoli, per exemple, i de Joan Verger, sobretot, que són poetes que llavors de cop la cançó adquireix una altra dimensió i a vegades creix, no? I a vegades... I molta gent descobreix poesia i descobreix poetes gràcies a la musicació dels compositors de cançó, no? I això és bo, també. Raimon ho ha fet amb Ausias Marc i el Serrat ho ha fet amb altres, també, no?
2: Abans d'acabar de parlar, bueno, una última cosa sobre el Sacrilegis. Aquest dia, sense el Víctor Obiols, segurament tampoc s'hagués pogut fer, no?
3: No, esclar.
2: Sense el Víctor Obiols, que tradueix, que sí. Llegeix poesia per gaudi propi, sí. I per feines que ha de
3: sí,
2: fer.
3: Sí, sí, sí.
2: Per tant, aquest podia ser un disc dels dos Víctors, potser.
3: Sí, sí, de fet, jo sempre havia tingut aquesta mena de dilema de dir si sóc més músic o més poeta, si sóc més lletra ferit o més... I al final ja em vaig desfer de complexes i vaig dir, mira, ho sóc tot. Vull dir, no, ja... Vaig trencar el dilema i vaig dir, sóc els dos, sóc el Víctor Bocanet i el Víctor Obiols. I la poesia i la música són dos arts excelses i són vies de coneixement.
2: Anem a escoltar una nova cançó del nou disc... De bat a bat.
3: Ah, sí. Aquesta també.
4: Bestioleta intrusa, que sóc en la natura abstrusa.

te intrusa, que sóc de natura abstrusa, on sóc no canto semifusa, ni vull velocitat. O formigueta o mosca, que sóc en la cultura fosca, on visc, camino, encenda tosca.

0: Cançó escrita entre Barcelona i l'Empordà sobre una història real, una gravació de 1986 del disc Boca Negra 1, el disc es deia 1, de fet.
1: Sí.
0: Correcte?
1: Boca Negra 1, sí.
0: El dia quan et vam conèixer, jo et vaig conèixer més tard perquè en aquella època jo no en tenia 16, en tenia 15 i mig, anava a camí del 16, però el Carles Rius, que aprofito per dir que si aquest programa funciona alguna cosa és perquè està al control tècnic, sí. El tenim aquí darrere, a la peixera.
1: Un aplaudiment pel Carles.
0: Un aplaudiment pel Carles. Pues el Carles també la coneix, aquesta cançó, i la va viure. Cançó que diu que té un aire dinanesc. Això ho dius a la reedició que es va fer l'any 2005 en CD, i que l'aire dinalesc de Neil Dylan, potser es veu reforçat per l'absència de piano, dius aquí. El meu instrument original de composició.
1: Sí.
0: Aquesta cançó, que evidentment en aquella època les feies amb el Pepe, no? O què?
1: No, aquesta
0: és teva,
1: aquesta
0: no?
1: És meva. I clar, i aquí hem d'esmentar la gran interpretació de la guitarra, que és Jordi Bonell.
0: Que malauradament ens va deixar fa poc.
1: Que ens va deixar, i que aquí dedico, ja ho he dit abans, potser el disc últim, està dedicat a la memòria d'aquests dos músics, grans músics, Jordi Bonell i Joan Vinyals, amb qui vaig, en fi, passar moltes hores de música.
0: Dos músics que van entendre. Dos músics que ells devien ser poc literaris, diguem, però que et sabien entendre.
1: Sí, sí, i n'estic eternament agraït.
0: I abans hem escoltat Abat Abat i m'has dit, fora de micròfon, m'has dit que remarquéssim el guitarrista de la cançó.
1: Sí, el guitarrista de l'última cançó, que és en Josep Travé, un gran també guitarrista que ha col·laborat amb nosaltres i amb qui espero seguir fent coses.
0: Sí, bé, això m'ho has dit tu, i m'ho ha dit l'Anna Len Suárez, que la tenim aquí al costat, que és la teva musa. Perquè avui estem tenint una conversa curiosa, eh? Estem parlant amb un senyor que fa cançons i amb la seva musa davant. Que no diu res, ni no vol dir res, però hi és, que ho sàpiga la gent.
1: Sí, ella s'ha autodenominat musa tardana, però és igual.
0: I que és la persona qui va dedicada a una de les cançons aquestes que has fet desperdigades últimament.
1: Sí, una que es diu Nelen, que és el seu nom, Nelen, i que està com a single en Spotify i no sé si altres xarxes també d'aquestes.
0: Aquestes que són omnipresents i que fan que, com a mínim, hi siguem al món, no?
1: Sí, exacte.
0: No? Perquè... escolta, més música. Hem d'escoltar més música perquè tenim temps encara, eh?
1: Molt bé.
0: Anava a proposar que escoltéssim una cançó del Fonografies, que no t'havia dit que l'escoltéssim.
1: Ah, és veritat.
0: Que és un disc que també... Que és un disc que és el primer que va sortir després del bloc de Lírica Dura.
1: Sí, sí.
0: És el primer ja sense l'ombra del Pepe Salés.
1: Sí, exacte, on tenia ganes jo també d'independitzar-me, no? Com a cantautor, diguem. Vull dir, mostrar que jo feia coses pel meu compte, no en col·laboració amb altres.
0: Sí, això no m'ho he explicat bé, però bueno, suposo que qui et coneix ja ho sap de sobres, no? Però...
1: Sí, Boca Negra ho vam fundar amb Pepe Salés i després es van afegir tots aquests grans músics. I ell, doncs, hi ha diverses lletres que són seves, i quan ell va morir l'any 94 de sida, perquè Pep Sales és un personatge, Pep Sales és un poeta maleït, també pintor, un personatge molt complex i molt, molt intens, molt, molt interessant.
0: D'aquí se n'han fet dos discos, el teu i el de l'Albert Pla.
1: Sí, l'Albert Pla també es va apuntar a fer una cosa seva, però el meu homenatge va ser aquestes 17 cançons, lletres seves, que vaig voler musicar expressament per recordar-lo, no? I és el bloc de Lírica Dura.
0: Doncs,
1: el coneixes.
0: Sí, home, aquell disco m'agrada moltíssim. Però anem a escoltar-ne una que jo també és molt dinanesca, jo diria, que és Ja fa dies.
1: Ah, sí, del Fonografies.
0: Del Fonografies.
1: Molt bé.

m'has bravat, res del que creiem no és veritat. No trobo el fil neguitejat, no hi ha sortida. Sembla tan estrany, d'aquella història ja fa un any, vivim feliços un parany ple de mentides.

0: Estem a l'aire, estem a l'aire, ho sapigueu.
1: Sí, sí.
0: Perquè estem aquí avui conversant amb el Víctor Bocanegra i la seva musa al costat. I venim d'escoltar ja fa dies.
1: Sí, algun dia podem escoltar la cançó que li vaig dedicar quan ens vam casar, que es diu Nelen, que està a Spotify també.
0: Està a Spotify.
1: Bueno, està a les xarxes.
0: I que, bueno, que està dedicada a ella i que la imatge gràfica de la cançó és ella també.
1: Sí.
0: Escolta, el disc aquest, estàs preparant alguna presentació, no, suposo?
1: Sí, sí, s'haurà de presentar a Barcelona en algun moment, sí. Aviat o tard, no ho sé, quan sigui possible. De moment el disc ja corre... Ara els de Microscopi, que és la
0: discogràfica... La discogràfica
1: catalanitat. Sí, m'han fet un CD... Bueno, el Compact ja saps que ara ja no té valor comercial, pràcticament està obsolet com a objecte comercial... Però, en canvi, fer-ne 100 o 150 pels amics per la ràdio, per crítics com tu, periodistes, i perquè potser si fas un volum vens algun. Però ara, clar, jo, la gent jove, veig que ja no, el reproductor de CD ja pràcticament ha desaparegut, perquè no... Per tant, ja no circula.
0: Ara m'han dit que els joves compren discos, m'han dit.
1: Ah, sí, el vinil, ara s'ha posat una mica de moda, el vinil.
0: Jo em pensava que era broma, això, que com ho dèiem per dir, però no, no.
1: No, però sí.
0: I de novetats, clar, de coses noves, actuals, diguem.
1: Sí, de fet, tinc un nebot que es diu Jockey, que es diu Arnau Obiols, que fa vinils. I no sé si els ven, suposo que sí, no sé...
0: Ha tocat amb tu, oi que sí, l'Arnau Obiols?
1: Sí, exacte. Va tocar la bateria aquí de l'Ara, sí.
0: Ah,
1: i a vegades el confonen amb un altre músic de l'Urgell, que es diu Arnau Obiols, que no té res a veure, però que és molt interessant, fa coses molt bones, l'Arnau Obiols de l'Urgell. No sé si et sona.
0: No.
1: Però no és el mateix. Però també hi ha un moment que els confonien perquè són de la mateixa edat, diguem. Deuen tenir 40 anys, tots dos, ara. I a més tocant la bateria els dos, l'Arnau de Lleida és més, fa més coses i és més, està més en la música tradicional, però sí.
0: Escolta, el Víctor Obiols ha guanyat molts premis.
1: No,
0: bastant,
1: no,
0: amb uns
1: no,
0: quants, el no. Carles Riba, de poesia...
1: Sí, bueno, Carles Riba...
0: Ara toca que el Víctor Bocanegra els guanyi també, no? O què?
1: No ho sé, perquè... saps què passa? Que no sé si és cosa d'aquest país o passa tot arreu, que la gent et posa amb calaixets, no? Vull dir, o tu què ets? Ets poeta o ets músic? Ets novel·lista o ets poeta? O ets això, o cineasta o novel·lista? Vull dir, la gent que fa més d'una disciplina ja comença a pensar que fas massa coses.
0: Bueno, però tu ho has arreglat amb dos noms i ja està, llavors pots despistar.
1: Sí, sí, perquè estic ascendit, no? És el jo ascendit famós, però... Però això no sóc l'únic que li passa, no? Que a vegades et volen que encasellar-te, no?
0: Ja. Yeah. I a més, com a Víctor Bocanegra, ets un lletre ferit, però a la vegada també parles del carrer, de coses... Sí, m'estan dient que queden 8 minuts.
1: Sí, sí. No, i a més jo, esclar, com a poeta, doncs també he treballat com a crític de poesia, als diaris, he donat classe...
0: Ah, mira, això no ho sabia.
1: He estat docent, sí. He estat...
0: Sí, els diaris escrivies?
1: Bueno, vaig estar 10 anys al diari Ara.
0: S'ha sentit una veu que ha apuntat un...
1: De fet, si mires a la pàgina web, hi ha una secció on hi ha tot el... O sigui, la pàgina web justament està dividida, hi ha dues capçaleres, Víctor Bocanegra i Víctor Obiols. I a Víctor Obiols hi ha seccions, subseccions, no? Una de... la poesia, les traduccions, que també m'he dedicat... Que, de fet, d'això em vaig conèixer la meva musa tardana, ens coneixem a través del món de la traducció, perquè ella és una gran traductora del xinès i del francès també, però sobretot de la poesia.
0: Ens hem oblidat a parlar del François Villon, que també,
1: sí,
0: hòstia, també és
1: també
0: fort, eh?
1: Un altre disc, que va ser un espectacle que es va fer al Teatre del Raval i que també, amb poca sort, perquè es van fer 8 funcions i ja no es va fer mai més, però almenys queda el disc.
0: Un poeta del segle XV,
1: sí,
0: swingejat i bluesejat i s'hagis...
1: Sí, jo em pensava que França...
0: T'ho aplaudirien i t'ho valorarien?
1: No, al contrari, em pensava que em linxarien a França, perquè és un poeta que la...
0: Home, jo no en sé massa de francès, però a més el teu francès era molt...
1: No, com que és francès medieval no s'entén res. Vull dir, no, la gent no l'entén, no? I a més és un poeta que l'han musicat Leo Ferrer, grans figures de la cançó francesa. Llavors, que jo m'atrevís a això era una mica
0: blues, potser no.
1: Una gosadia. Però portar... No, exacte. I vaig posar si fos... amb guitarres elèctriques, no sé si no s'havia fet.
0: Ah, doncs això ja... Només per això hauríem de fer un concert a l'Institut Francès de Barcelona, no? Com a mínim.
1: Home, millor a París, no? A l'Olímpia. No hi van anar el Llach i la Maria del Mar fa molts anys.
0: Doncs tu també, no?
1: No, jo estic al barri de Gràcia, molt tranquil.
0: Això, mira, barri de Gràcia, aquí hi ha una cançó també molt útil. Una cançó molt útil. Jo ara em moc bastant per Gràcia i sí, he constatat aquesta cosa, aquesta conya marinera de que els carrers canvien de nom al...
1: A la rumba ho dic, sí.
0: Sí, tens una rumba.
1: Doncs vine, un dia et convido una copa a les cosines, que és el bar que tinc al costat de casa, i a vegades posen aquesta cançó.
0: Ah. He intentat aprendre'm els noms dels noms dels carrers de Gràcia amb la teva cançó, però n'hi ha tants que és... Hòstia.
1: Sí, a més em vaig equivocar d'època, perquè la vaig fer quan una època que ja la gent va amb GPS, no? Llavors ja no cal, ja no et perds.
0: Home, però no li treguis utilitat, home, no, la té. Escolta, ens queda poc temps. Moltes gràcies per haver vingut, evidentment.
1: Bueno, gràcies a tu.
0: I el blues, un blues etern. Tens, què? Estem això, perseguint aquest blues etern que ens apaivagui els neguits, no? Potser, o què?
1: Sí, suposo que sí, que el blues serveix per això, no? L'altre dia parlava amb la meva mossa, justament, deia que si el quejillo és el del flamenc, doncs és l'equivalent del cant del blues, de la queixa del blues, del lament del blues, que sempre és, doncs, terrible, no? Sempre històries de desamor, de desgràcies, de lo fotut que és viure, de la melancolia, de les tristeses de la vida. I, però, bueno, això ens, d'alguna manera, la música ens redimeix, no? Ens salva, o volem que ens salvi, no? Potser per això cantem per tenir una mica d'alegria de tant en tant, no?
0: Moltes gràcies, Víctor.
1: Gràcies a tu,
0: gràcies,
1: Manel.
0: Per fer aquest disc i, home, que la gent el busqui, per favor, que el busqui, que el trobi.
1: Gràcies per apreciar-lo i per convidar-me.

0: Són les 11, el 27 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

En aquesta segona hora del programa, o en aquesta última hora del dia, us parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic que no va directament sobre confiscació de droga, i justament per això és preocupant. Es tracta d'una organització que proporcionava material per al cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Estem parlant de llum, sistemes de rec, ventilació... Treballaven per a 6 grups diferents. I dèiem que això és un mal indici perquè quan es parla del perill d'avançar cap a una narcosocietat implica fets justament com aquest: economia submergida al servei del tràfic de drogues i altres elements, com ara la proliferació d'armes.

0: Quan Paul McCartney va néixer, pràcticament la televisió ni existia. Era una cosa experimental. Doncs bé, avui, amb 83 anys, ha presentat nou disc a TikTok. El sentirem a ell i a les dues primeres cançons que ha publicat. L'àlbum apareixerà divendres.
1: I els dimecres, abans d'acabar cada mes, o sigui, avui, en Xavier Vilà ens presenta algun personatge que creu que hauríem de conèixer, però que gairebé mai no coneixem. Bé, avui, per fer boca, podem dir que ens presentarà la persona que s'ha menjat el plàtan més car. És un xinès i es diu Justin Sun.
0: I cap a 3:15 donarem entrada a l'oient que tenim assegut aquí a primera fila amb nosaltres. És periodista i ens ve a parlar també d'un periodista que el va inspirar ja des dels 4 anys. Es tracta, de fet, d'un dels periodistes més coneguts i estimats del planeta, Tintín. Avui ens acompanya el tintinòleg Josep Manel Silva Alcalde. Ha publicat un llibre molt profund titulat Tintín, periodista vicario.
1: Ara mateix tenim 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I abans d'endinsar-nos en aquesta última hora de la jornada, ens aturem per escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 27 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
7: Sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
9: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la...

0: cas el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
1: Hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
2: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
3: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
4: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
5: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
6: Un exemplar de Tyrannosaurus també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
7: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Bé, doncs en aquestes veus del dia encara hi afegim una mirada més sobre el llegat que deixa la jugadora del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, i posa ara la mirada a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
2: L'adeu d'Alexia Putellas al Barça no és només la marxa d'una gran futbolista. És el final d'una etapa que ha canviat moltes coses. Marxa després de molts anys al club i ho fa de la millor manera possible. Acaba de guanyar un altre Champions amb el Barça femení i és una de les jugadores més destacades de la competició. Se'n va amb el club al cim d'Europa, després d'haver ajudat a construir aquest camí des del principi. Però el més important d'Alexia Putellas segurament no són els títols, ni les pilotes d'or, ni els gols. El seu valor més important és tot el que representa. Perquè ella forma part d'una generació que va començar jugant quan el futbol femení gairebé no tenia espai. Poca visibilitat i molt pocs recursos, molt menys dels que hi ha ara. Tot això ha canviat, també gràcies a jugadores com ella. Quan una nena avui veu un partit del Barça femení, veu referents. I els referents són molt importants. Veu dones liderant, competint, guanyant i ocupant un espai que durant molts anys no existia. I això és importantíssim. Perquè el futbol femení no només parla d'esport, parla d'oportunitats, parla de representació, parla de dir a les nenes que els seus somnis també tenen lloc, que poden arribar on vulguin i que poden fer el que vulguin. Alexia marxa, sí, però deixa alguna cosa molt més gran que un palmarès, deixa un camí obert. Probablement això és més important que els títols, perquè les Champions es guanyen, però inspirar a tota una generació, això és molt difícil. I Alexia Putellas ho ha aconseguit.
0: Catalunya Nit.

0: Són les 11 i 9 minuts. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. És una operació diferent de les que expliquem habitualment, per això volem fer bé a poc, Miquel Jarque, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès, bona nit, Manel.
0: Parlem, Miquel, d'una operació policial en la qual no hi ha hagut intervenció de droga, per això diem que és diferent. En canvi, tant els Mossos com la Guàrdia Civil li donen molta importància. Per què?
1: Doncs sí, li donen molta importància perquè és la primera vegada que es pot acreditar que hi ha un sector de l'economia submergida implantat a casa nostra, que es nodreix del cultiu de la marihuana. Sovint els Mossos ens han advertit que més moviment d'armes de foc és fruit del que comporta el cultiu i la distribució de la marihuana. Ens adverteixen que el perill que hi ha a Catalunya que es converteixi en una narcosocietat, i aquí realment tenim un primer símptoma. Aquest grup almenys abastia 6 grups de narcotraficants. La policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals, i això els hi va donar la pista. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les seves empreses a Granada, Tarragona, Torredembarra, i de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
2: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença venen. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
1: Aquest, de fet, ha estat un negoci molt lucratiu. La policia ha acreditat que en 3 anys van arribar a moure en diner negre 80 milions d'euros, i penseu que amb aquests diners es poden comprar moltes i moltes voluntats.
0: I tant, què ens pots explicar de com funcionava aquesta organització?
1: Doncs mira, la part legal funcionava com un garden i una ferreteria, especialitzats en el cultiu per l'autoconsum de marihuana, això és legal a casa nostra, i proveïen a comerços minoristes, a grow shops. Facilitaven adobs, ventilació, llums, sistemes de rec. En aquesta activitat, precisament, el que declaraven eren 15 milions d'euros. Però aquí hi havia una caixa B i també un negoci ocult de subministrament a gran escala d'aquest mateix material, però pel cultiu dedicat a grans superfícies i a narcotraficants internacionals amb plantacions interiors.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: S'han fet 4 detencions, 2 dels detinguts eren els caps. Parlem d'una estructura petita, malgrat tot això que expliquem.
1: Sí, realment molt petita i també, diguem, molt... Estaven clarament delimitades les funcions de cada membre. Ho detallava el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Valero.
3: Uno de los líderes se encargaría diariamente de realizar diversos ingresos de efectivo inferiores a 1.000 euros en diversas cuentas bancarias de diferentes bancos. Por otro lado, otro de los miembros de la organización se encargaría de ser el punto de contacto y punto de comunicación con los clientes finales de estas organizaciones criminales, que sobre todo serían de origen albanés. Otro de los integrantes de la organización criminal realizaría las funciones de comercial, encargándose de la captación de nuevos clientes.
1: Després quedaria un membre de menys pes que faria feines de control de factures, però sí, eren pocs i el negoci anava molt bé. En converses telefòniques intervingudes i també en correus electrònics es detecta la preocupació perquè en realitat no saben què fer amb tant d'efectiu. Estudien a pujar-se el sou, però volen ser discrets i, de fet, obren una oficina a Alemanya perquè allà els pagaments en efectiu no estan limitats i no han de fer aquestes peripècies per anar ingressant diners a caixers automàtics.
0: Clar, per tant, discreció, cauteles i no aixecar sospites, això és marca de la casa, eh?
1: Totalment. La discreció era marca de la casa. Pensa que en els albarans d'entrega no hi apareixia mai l'adreça correcta de l'entrega. Això obligava el transportista a trucar per saber el lloc de l'entrega. Per tant, ni el transportista del material sabia fins a l'últim moment on era l'entrega als narcotraficants. I això també protegia els narcotraficants, perquè entre ells sempre són molt temerosos dels narcoassalts, no? Que els narcotraficants es roben els uns als altres, i en certa manera això també oferia garanties.
0: Tenien antecedents, Miquel?
1: No, eren persones totalment netes. Això també donava una certa tranquil·litat als narcotraficants que els contractaven. Tenien coneixements de gestió empresarial. De fet, el servei de blanqueig que oferien era a través de terceres societats a la seva propietat. Blanquejaven reinvertint els diners en aquestes societats de la seva propietat per fer més diners. El pla que tenien era fer diners i retirar-se. No era un mal pla, però la policia els hi ha tirat tot per terra.
0: Doncs sí, veurem si estem davant d'un nou fenomen. Moltíssimes gràcies, Miquel, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7: 5, 11, 23, 33... 42. Sols 10 i 12.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
12: Catalunya migdia.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Amb Òscar Fernández.
13: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Let's play Down South Snippet, then.
20: Okay. It was a good way to get to know you.

0: down south. Oh yeah.
1: Això que sentiu és Down South, és una cançó del nou àlbum que Paul McCartney estrena aquest mateix divendres. L'àlbum es diu The Boys of Dungeon Lane i el cantant, que té 83 anys, ha volgut promocionar el disc d'una manera innovadora, direm, doncs, per la gent de la seva generació, amb un directe a la xarxa social de TikTok.

0: The Days We Left Behind, així es diu aquest altre tema. Marc Güell, bona nit de nou.
1: Bona nit.
0: Aviam, aquest directe a TikTok ha estat una col·laboració amb l'esdeveniment TikTok Live Premiere. Com ha anat el directe?
1: Doncs mira, s'ha adaptat bé aquest sistema, aquest TikTok en directe, perquè a més de deixar escoltar algunes cançons del disc, ha respost també preguntes que els espectadors anaven escrivint pel xat, i una de les que ha contestat ha estat sobre si manté el contacte amb Ringo Starr.
2: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: Ringo Starr, per tant, company d'aventures amb els Beatles, no és l'únic company dels Beatles de qui ha parlat. També ha explicat una anècdota que en aquest cas implica a George Harrison electrocutat.
2: Un cotxe elèctric era el primer que vèiem. En George va pujar, i després jo, i en George va seure a la bateria. Estàvem bé, parlant amb el conductor, i en George comença, ah, ah, ah. Duia uns texans que tenien una cremallera a la butxaca de darrere. Aquesta cremallera va connectar-se als dos pols de la bateria.
0: Increïble, increïble. Bé, sentir aquestes interioritats, no, de la vida dels Beatles tants anys després, perquè recordem que George Harrison és mort des del 2001, si no recordo malament, crec que sí, des de 2001. Ara, veiem la modernitat de TikTok, aquestes preguntes, no, que li entraven via missatges dels que estaven connectats, però preguntes nostàlgiques també és normal.
1: Sí, i moltes anècdotes, perquè l'artista ha parlat, per exemple, sobre quin dia dels Beatles li agradaria viure una altra vegada.
2: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: I no sé si us heu preguntat això alguna vegada, si us heu preguntat mai a què s'hauria dedicat si no hagués triomfat en la música. Doncs bé, li han demanat i ha respost això.
2: Quan estava a l'escola, hi havia el mestre de carreres que et deia si eres bo o no, i em va dir que podia ser professor d'anglès. Podria haver sigut un professor d'anglès amigable i vell.

0: quina vida tan diferent hauria tingut, no, Paul McCartney, si hagués estat professor d'anglès en lloc de Beatles?
1: Segurament.
0: Molt diferent, molt diferent. Aviam, de què més ha parlat en aquesta entrevista?
1: Sí, perquè fins ara hem recordat molts moments passats, però també els usuaris de TikTok que estaven connectats li han demanat opinions. Per exemple, McCartney també ha deixat veure la seva opinió sobre com ha evolucionat la manera de consumir música. We kind of started
2: off... Vam començar amb els disfonogràfics, els LP, els vinils. Hem passat pels casets, CDs i, finalment, estem aquí amb l'streaming. Per mi, està bé. És una nova manera de treure música. No m'importa com les persones hi accedeixin mentre hi accedeixin.
1: I, esclar, ell quan va començar, evidentment, no hi havia Spotify, però sí que ha confessat que té compte aquesta plataforma.
2: És molt fàcil. Jo utilitzo Spotify. És molt fàcil. Només entres, et diu què estàs buscant i hi ha tot tipus de música. Bossa nova, rock and roll...
0: Aquesta cançó que canta Paul McCartney, en aquesta ocasió amb Ringo Starr, justament, eh?
1: Exacte, sí, sí, col·labora amb ell també.
0: No sabem si serà potser l'últim disc de Paul McCartney.
1: Veurem què passa en el futur. Del futur també n'ha parlat, però en aquest cas era per dirigir-se als joves. Els ha donat algun consell.
2: Proveu de creure que tot és possible. Totes les coses són possibles i quan trieu una cosa, apliqueu-s'hi, treballeu. Si és música, toqueu-la.
1: I per descomptat, ha tancat aquest directe que ha fet a TikTok recordant el motiu pel qual l'ha fet. Evidentment, era la promoció d'aquest àlbum que surt divendres, The Voice of Dungeon Lane.
2: Si us pregunteu què passa aquesta setmana, la resposta és Dungeon Lane. Es diu The Voice of Dungeon Lane i és el meu nou àlbum. Hi he posat algunes cançons molt diferents. Crec que m'agrada, així que espero que a vosaltres també.
0: És difícil que no agradi, perquè s'ha de dir que t'agradi l'estil de música que t'agradi. Paul McCartney sempre ha fet bones cançons, no?
1: Això
0: ja les
1: sí.
0: Feia amb els Beatles i n'ha continuat fent a l'edat de 83 anys aquest, no sabem si últim disc, The Voice of Dungeon Lane.
1: Però ben modern, el TikTok.
3: I tant que sí.
0: Gràcies, Marc.
1: Bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
1: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
5: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
4: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
8: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
7: per... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
9: És tan fort que cada vegada que hi penso...
7: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
10: Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
7: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
11: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
7: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
12: És un dia feliç.
7: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reserva. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio. Man must keep his head. Les notícies. Some men never go. Sota la llum de la lluna. Oh, blame it on midnight. Amb Manel Elias. Ooh, shame on the moon. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
14: Avui és un d'aquells dimecres, abans d'acabar el mes, perquè se'ns està acabant el mes de maig, que tenim entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer, en què Xavier Vilà ens acosta persones molt rellevants en el seu àmbit i que sovint passen desapercebudes. Avui descobrim un ultraric xinès de 36 anys, per tant jove, encara li queda aquí futur per fer carrera, que ha aixecat el seu imperi amb les criptomonedes i que ha rescatat, atenció, Donald Trump en la temerària incursió en aquest món que va fer el president dels Estats Units. Un home, ara ho sentireu, que s'ha menjat el plàtan més car del món. Això haurem d'anar explicant a poc, per sort tenim aquí el Xavier Vilà, que s'explica bé. Bona nit, Xavier.
15: Què tal? Bona nit.
14: A veure, d'entrada, de qui parlem?
15: Parlem de Justin Sun, un senyor que va néixer l'any 90 a la província xinesa de Qinghai, fronterera amb el Tibet.
16: We want to be the bridge between all the financial assets around the world. The USDT on Tron has way more value.
15: Aquí l'escoltes, Manel, while parlant del bridge. I resulta que aquest senyor vol ser un pont, vol desgranar un somni, que la seva plataforma, que es diu Tron, esdevingui el pont, aquest bridge que escoltàvem, que cal travessar perquè qualsevol de nosaltres fem una transacció financera arreu del món. És a dir, que si pagues en alguna banda, ell cobri.
14: Que passis per ell, clar.
15: Que passis per ell. Un projecte, per tant, d'una ambició colossal sorgit d'aquest emprenedor que està rodejat de molta polèmica, ara t'ho us ho explicaré. Un home que va ser portat per la família quan només tenia 4 anys de l'interior xinès d'aquesta província que hem dit cap a la bulliciosa Kwantung, a la costa meridional del país. Justin Sun tenia una mare que era periodista esportiva i un pare que planificava pel govern, feia plànols i feia coses amb escaire i llapissos. I ell va esdevenir un nen lletraferit i tenia molta curiositat per les coses i això li va venir explicat per una inspiració d'un premi Nobel xinès que es deia Mo Yan. Aquesta és una banda de la seva vida. L'altra és l'ànsia de poder. De criatura va tenir clar que ell volia remenar calés. Ja hem vist que en té molts. I per qui va llegir a Michel Foucault, el filòsof francès? Total, que amb aquest còctel tan europeu i asiàtic combinat, amb 17 anys, guanya la plaça a la prestigiosa Universitat de Pequín i aquí aflora Manel el seu esperit rebel. Critica el govern xinès pels plans d'orientació acadèmica, això no és poca cosa, els qualifica de cruels i els compara amb l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot una declaració
14: d'intencions. Sí, apunta maneres. I aquí potser és quan comença la seva connexió amb Donald Trump.
15: Bé, quan va a aquesta universitat hi ha un professor que no se li acut res més que dir-li: tu, si vols aprendre anglès, el que has de fer és consumir televisió nord-americana.
14: Uh-huh.
15: I Justin Sun el que fa és recórrer a BitTorrent, que és un servei d'intercanvi d'arxius peer-to-peer, que anys més tard, per cert, adquiriria.
14: Se'l va comprar. Està bé.
15: I quan estava en aquesta plataforma va començar a descarregar-se repeticions de l'aprenent, The Apprentice, Trump en vena.
12: Hey, look, you claim to be like me. The difference is I work hard. You've been lazy, you've been nothing but trouble, and now you cut them off as they're fighting each other for who should be fired. Michael,
17: yes.
12: Michael,
17: yes, sir.
12: You're fired.
14: Estàs acomiadat, eh? Ja tenia l'estil que té ara Donald Trump. És aquest reality show que li va ensenyar a Justin Sun. Estem dient Justin Sun, escrit amb S-U-N, com Sun, per si algú ho vol buscar. Aleshores, aprèn anglès amb Donald Trump,
15: sí.
14: I Donald Trump té un vocabulari molt específic.
15: Molt particular.
14: Per exemple, estàs acomiadat.
15: I Justin Sun, Sun, ja se'l fa seu, aquest eslògan. Un home que va quedar captivat per les lliçons del magnat nou iorquès sobre especialment la competència despietada que es marca Trump i a l'ego, que també forma part de l'ADN de l'ara president nord-americà. I, és clar, aquest són sentiments que són una mica anatema en la societat xinesa, no encaixen exactament igual com a la nord-americana, com sabem. Però imbuït per aquest esperit, Sun no se li acut res més que anar-se'n a Pennsilvània a estudiar, a fer un màster d'economia política, i saps on va? A la universitat on va estudiar Trump, a l'Alma Mater, a la University of Pennsylvania. Per tant, els contactes, ja veus que
14: sí,
15: els astres
14: sí.
15: Es van alineant.
14: Exacte.
15: I després torna a la Xina i arrenca el seu somni, i ho fa a Ripple Labs, que és on comença a treballar en criptomonedes.
14: Ripple Labs, sí. Aquí entrem en el món de les criptomonedes, i irromp a la seva vida encara un altre magnat.
15: Sí, perquè parlem de Trump per una banda, però quan torna a la Xina, ell el que fa és anar-se'n a una altra universitat a estudiar, una creada per Jack Ma, ni més ni menys el creador de l'Alibaba, darrere del gegant del mercat online AliExpress, que segur que moltes famílies que ens escolten coneixen, perquè les criatures arrasen comprant coses online. En aquesta aventura pedagògica només eren 30 estudiants, i Sun era el més jove. I Jack Ma el que fa és fer de Sun el seu protegit. I ell es gradua el 2018 amb un títol de la seva tesi també significatiu: Blockchain, el naixement d'internet descentralitzat.
14: Blockchain.
15: Per tant, ja anem entenent una miqueta el perfil d'un personatge que, a partir d'aquesta tesi, genera Tron, aquesta plataforma envoltada de controvèrsia, sobretot, Manel, perquè antics treballadors que hi han estat amb ell asseguren que Sun va plagiar directament el codi d'escriptura original, i que després, un cop ja creat, va crear al seu voltant una nova criptomoneda aconsellat per un advocat que havia treballat a la SEC, que és el regulador financer del govern dels Estats Units. Per tant, moltes coses aquí una miqueta fosques.
16: The USDT on Tron has way more value than the TRX.
15: Aquí Sun justifica com ho va fer, diu que aquestes crítiques no tenen res de verídic, i va ser finalment aquest any 2021 que va crear aquesta criptomoneda dintre de l'entorn de la plataforma Tron, en plena controvèrsia per això que et comento de l'advocat. Un advocat que, per cert, li va desaconsellar fer aquesta operació, però ell, Sun, en va fer cas omís, captivadíssim pel dividend potencial que podria donar-li una plataforma que ja tenia 100 milions d'usuaris a la xarxa.
14: O sigui, ell tira endavant, eh?
15: Tira endavant, i això fa que tingui problemes, perquè en aquest tira endavant també, a banda de l'advocat que li diu que no ho faci, involucra una altra empresa americana que està acusada de manipulació de mercats i d'ús d'informació privilegiada. O sigui que ja veus com està la cosa.
14: Doncs sí, per tant, això al final li va portar mal de cap seriosos?
15: Mal de caps que ell aconsegueix, diguéssim, que rebaixar, perquè en l'escenari que estem comentant apareix una altra empresa impulsada pels Trump, per la família Trump, una empresa de criptomonedes que es diu World Liberty Financial. Sun inverteix abastament i perd molts diners, però fa que Trump guanyi 400 milions perquè hi havia una clàusula dintre de l'acord que diu que tot allò que es perdi a partir dels 30 milions inicials, els Trumps no en saben res. Els hi correspon guanyar. Per tant, el peatge de Sun és gran, perd diners, però per altra banda dona els seus fruits perquè recluta a Trump per aconseguir el que et deia al principi, que Tron vagi sent, i veurem si ho acabarà sent al final, aquesta plataforma per la qual tots haguem de passar si mai fem cap comerç online.
14: Déu-n'hi-do, des que has començat a parlar, que t'estic seguint, molt interessant, però estic esperant en quin moment apareixerà el plàtan, perquè hem començat aquí a la presentació dient que aquest home es va menjar el plàtan més car de la història,
15: no podia,
14: o alguna cosa així.
15: No podia deixar de dir-vos-ho, és una miqueta una frivolitat, però és que a la vida de Sun hi ha un component que barreja filantropia, art i un plàtan. I és que aquest senyor es va fer viral perquè un dia va comprar una obra d'art,
14: sí,
15: que era un plàtan enganxat a una paret amb una cinta adhesiva. Això era tot. Va pagar 6,2 milions de dòlars per aquesta obra. I Déu es va fer el mil homes convocant una roda de premsa per anunciar que havia comprat l'obra d'art i per, immediatament davant de totes les càmeres, arrencar el plàtan de la paret, pelar-lo i cruspir-se'l. La qüestió és que els periodistes assistents immediatament van sortir a l'exterior de la firma Sotheby's que havia fet l'audició i van parlar amb l'immigrant de Bangladesh que li havia venut el plàtan, que havia costat 35 centaus de dòlar.
14: O sigui que de 6 milions, res de res.
15: Clar, l'obra d'art estava valorada amb això perquè era una obra d'art de nom Comedian de l'artista Mauricio Catalán, i Sun va decidir pagar aquest import. Naturalment, quan a l'immigrant de Bangladesh li van dir el que havia pagat aquest home pel seu plàtan de 35 centaus, va entrar en còlera recordant que ell, com a treballador d'un lloc que ven plàtans, cobra 12 dòlars l'hora en jornades de 12 hores diàries, faci sol, plogui o passi el que passi.
14: Déu-n'hi-do.
15: Sun va mirar de rescabalar-lo, comprar-li plàtans per valor de 25.000 dòlars. No estem segurs si va quedar content. El que sí que sabem és que Sun, al final, va decidir, després d'aquest incident, convertir-se en cònsol de l'illa de Granada, una petita illa al mar del Carib. Un lloc, per cert, Manel, on no es coneix que conreïn plàtans.
14: No, Déu-n'hi-do, això va ser una... Aquesta performance m'has deixat distret, però, en fi, una biografia que efectivament és interessant. Veurem si acabem passant per Tron o no, o si hi ha algú que està tronat, o què acabarà passant aquí. Però impressionant. Una vegada més ens deixes amb la boca oberta. Personatge del mes de maig, Justin Sun. D'aquí un mes hi tornem amb l'últim de la temporada.
15: Ens en queda l'últim de la temporada.
14: Això hauràs d'acabar fort, eh?
15: Us prometo emocions fortes.
14: Sí, perquè per superar aquest et costarà. Gràcies, Xavier.
15: Gràcies, Manel.
17: El plàtano.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb Lídia Téllez, que la tenim allà esperant. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Escolta, tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Només ara.
0: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara.
1: Mira, comencem. Dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Aletxa Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Per una altra banda, tenim el redoble setge judicial al PSOE. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I la foto de portada es veu a la Policia Nacional ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid amb l'escorcoll que es va fer durant el dia.
0: Molt bé, i què més?
1: L'Iran difon un esborrany d'acord sobre l'Hormuz que Washington nega al cap de molt poc. Per una altra banda, tenim, es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. I en quant a futbol, l'ingrés del Newcastle, Gordon, primer fitxatge del Barça. I ja està.
0: Ja està, eh?
1: Bueno, també puc dir-te que l'altra foto de portada són les noies del Barça en el camp.
0: Molt bé. En el comiat d'Alexia Putellas, sí. Entre d'altres en aquest últim partit que les culers han jugat al Johan Cruyff. Gràcies, Lídia. Bona nit.
1: Bona nit. Fins demà.
0: Adéu.
2: I aquí a l'estudi tenim el Marc Güell amb tres portades més.
3: Sí, comencem per La Vanguardia, que obre amb Pedro Sánchez, rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. La foto de portada és per Sánchez reunir-se amb el Papa Lleó XIV en la trobada que han mantingut avui. I precisament en aquesta portada també destaquen una entrevista a Juan José Omella, l'arcabisbe de Barcelona, dies abans que el Papa visiti la ciutat. I destaquen aquestes paraules. El Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. I una altra entrevista que trobem a La Vanguardia, a Siri Hatzbeth, que publica Històries de fantasmes. La novel·lista de la novel·lista destaca en aquestes paraules. Sabia que Paul Auster estava allà mirant-me i va ser meravellós. També l'entrevista en El País que titulen Paul Auster i jo mai ens avorríem. L'obertura, però, del País és que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. I la foto és per dos policies custodiant avui la seu del PSOE. Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió pels socialistes, i també en aquesta portada destaquen que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I acabem al Punt Avui. Titulen Pedraz també apunta al PSC. Amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia l'UCO a la seu del PSOE. I també un titular esportiu al Punt Avui. Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real.
0: Gràcies, Marc. A aquesta hora també hem de fer un cop d'ull, avançar alguns dels continguts que sabem que demà els nostres oients es trobaran a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
4: Bona nit. Doncs mira, com que tenim aquesta mena de tsunami politico-judicial, sí, ens podem esperar qualsevol sorpresa. En qualsevol cas, demà sí que hi haurà munició, tant per el Partit Popular com Partit Socialista, perquè hi ha dos judicis en marxa. L'un, el de l'anomenat cas Kitchen, recordeu, l'Audiència Nacional. Veurem asseguts a la banqueta com acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2 al Ministeri. Se'ls acusa d'ordinar una trama, doncs, per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, també per sostreure-li documentació i evitar que es poguessin filtrar proves de la comptabilitat de B del Partit Popular. Llavors, demà els s'asseuran a la banqueta com a acusats. Recordem que en aquest judici també hi han comparegut com a testimonis el mateix Bárcenas, el mateix Mariano Rajoy, la que era la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, i que van deixar algunes perles com aquestes.
5: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
6: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
7: ¿Fue informada en algún momento?
8: No, no, pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
4: No recordaven res del que havia passat. Un altre procés judicial, com dèiem, en aquest cas a l'altre bàndol, és el del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó si es demostra que efectivament es va beneficiar, com diuen les acusacions, d'un lloc de treball que suposadament li van fer a mida a la Diputació de Badajoz per ser coordinador d'activitats dels conservatoris de música. Si es demostra això, doncs mira...
2: Sí, demà foc creuat, segur.
0: Aquí ho explicarem.
4: La Fiscalia li demana l'absolució, però veurem què passa. I res, i una altra qüestió, doncs, com deia avui un representant sindical d'educació, que sembla la cançó de l'enfadós.
9: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
4: Una nova convocatòria de vaga, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i un cop més s'asseuren tots a la taula de negociació, departament i docents, per veure si resolen aquesta qüestió i arribar a un acord.
2: Molt bé, la trobada és a les 12 del migdia, a veure si a aquesta hora demà podem explicar
0: algun canvi, no?
2: Exacte, a veure si ha canviat d'alguna manera. Moltes gràcies a tots dos, bona nit.
0: Bona nit.
4: Adéu.
2: Doncs titular a titular, paraula a paraula, hem anat avançant i el dia li queda un quart d'hora. Entrem al tram final d'aquest dimecres, que el volem passar ben acompanyats.
0: I el farem amb la persona que tindrà l'última paraula del dia. Diu que va aprendre a llegir als 4 anys amb Tintín, concretament amb el Lotus Blau i les joies de la Castafiore, de tapes dures i de llom de roba. Eren els anys 1964 i 1965. Col·lecciona figuretes tintinesques que ha trobat en diferents racons del món. Segurament per influència del reporter belga, el nostre convidat d'avui va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i 40 anys després de llicenciar-se va defensar la seva tesi doctoral sobre Tintín. Ara, tot el que sap sobre Tintín ho podem llegir en el llibre Tintín, periodista vicario. Qui ens acompanya avui és advocat, és també periodista, i ara hi hem d'afegir l'etiqueta de tintinòleg, Josep Manel Silva, bona nit.
10: Bona nit, Agnès.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Aviam, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
10: Sí, he confirmat que Catalunya és una narcosocietat. He après que la intel·ligència artificial, a part de posar en risc el pensament crític, també es dedica a triturar llibres, però sobretot crec que el més important que he après avui és que Paul McCartney el divendres traurà un nou disc que es diu The Boys of Dungeon Lane i que, com que una de les cançons la canta amb Ringo Starr, podem dir que els Fab Four ja no existeixen, però els Fab Two, no? Tornen els Beatles, el que queda dels Beatles, com a mínim, torna aquest divendres.
0: Molt bé, t'hem vist, moure't a la cadira mentre escoltàvem en Paul McCartney.
10: Bueno, sóc un boig dels Beatles, sí.
0: Et vas fer periodista per Tintín?
10: Vaig estudiar periodisme per Tintín, sí. Sí, la resposta sí.
0: Què t'atreia de Tintín?
10: Bueno, el viatge, l'aventura, la curiositat... també els valors que hi ha al darrere, perquè la honradesa, el lluitar contra els dolents, contra això quan ets petit, no? Contra el mal, doncs sí, això és el que m'atreia, i tot i que a Tintín tothom diu que és periodista, però la meva tesi és que no sempre exerceix de periodista, doncs sí que crec que és model per molts periodistes i que molta gent ha estudiat periodisme gràcies o per culpa de Tintín.
0: N'has fet un llibre, força farcit, de moltes pàgines, Tintín, periodista vicari, és la teva tesi.
10: Tinc un manual d'instruccions perquè la gent s'espanta per com llegir aquest llibre, saps?
0: Ah, sí? Com s'ha de llegir aquest llibre?
10: S'han de llegir les primeres 140 pàgines, que explico una miqueta la vinculació entre l'obra i l'autor, que és molt important, perquè al darrere hi ha un autor, que es deia Hergé, Georges Remy. També la idea de per què Tintín és o no periodista i quan exerceix. I aleshores, jo sempre dic a la gent que s'ha d'aturar aquí, 140 pàgines no és molt, no? I aleshores, recuperar els àlbums de Tintín, perquè hi ha una anàlisi de cada un d'aquests àlbums en relació a l'aparició de mitjans de comunicació i de l'exercici del periodisme dintre de cada àlbum. I això es pot fer tranquil·lament, doncs, a l'estiu, per exemple. Agafes un àlbum de Tintín i busques l'apartat corresponent dintre del llibre. I després, al final, són 20 pàgines de conclusions. O sigui que, en realitat, aquest llibre és per llegir la primera part, la segona, amb tranquil·litat, anar fent, i quan acabes... Doncs,
2: és
10: un llibre que pot durar...
2: Et pot acompanyar tota una vida.
10: Ah, això mateix. Bueno, un estiu. Tota la vida. Oh, sí, sí. Tota la vida, sí.
0: De vacances llargues.
10: Depèn Depèn de les ganes que tinguis i de si ets molt fan o no del Tintín.
2: Clar. Parlaves de si Tintín és ben bé o no periodista. Comencem per l'autor, per Hergé. Hergé sí que ho era, no?
10: Hergé va començar a treballar molt jove amb un diari que es deia Le 20e Siècle, que era un diari de Brussel·les, un diari catòlic, conservador, i ja dibuixava prèviament, però ell tenia vocació de reporter, més que de periodista, que el reporter seria... En aquella època hi havia l'Albert Londres, una sèrie de reporters que viatjaven per tot el món i eren com una mena de referència per a la gent jove, no? Aleshores, ell tenia aquests models, i ell realment sempre deia que el dibuix havia d'estar al servei de la narració. Es considerava molt més periodista que dibuixant, tot i que era un grandíssim dibuixant. I va començar a publicar en aquest diari perquè el director, que era un sacerdot, li va encarregar fer un suplement infantil per nens que es deia Le Petit Vingtième. I aquí va inventar, quasi obligat, el que jo dic que és el seu vicari, no? Perquè ell, si era un reporter frustrat, va crear una espècie de reporter fictici, que era el Tintín, que en realitat els primers àlbums el que són reportatges dels països on viatja. Viatja primer a la Unió Soviètica, després a l'Àfrica, després a Amèrica, després a l'Àsia, i aleshores els àlbums són reportatges periodístics que ell, sense viatjar, perquè es documentava sobretot a través de la premsa també, doncs, dels llocs on enviava Tintín a viatjar i a fer de periodista, però sobretot també a lluitar contra el mal, perquè bàsicament és un... i a investigar, perquè també era un investigador. El periodisme i la investigació, doncs, està molt relacionat, no?
2: Per tant, Tintín és un dels periodistes més famosos. Hi ha Superman, que també era periodista, no? Però...
10: Una part de la meva tesi, que no està en aquest llibre, però després vaig publicar un llibre, que és vaig publicar un article, que és una recerca sobre tots els personatges de còmic que han exercit de periodistes o del món de la comunicació. Està publicat a la revista de la Societat Catalana de Comunicació.
2: Ah, que bo.
10: Sí.
0: I tant sort ara així ràpid algun altre que tinguem tots en l'imaginari.
10: Bueno, Spiderman Tintín, també ho era, Superman, per exemple, perquè era fotògraf, era fotoperiodista,
0: sí.
10: No?
0: Molt bé.
10: Sí, òbviament, Superman és el model. Però la diferència és que aquests són superherois, que el periodisme és com la seva professió excusa, la coartada.
2: Exacte,
10: la coartada.
2: Exacte.
10: Tintín és al revés.
2: Sí, sí,
10: Tintín
2: sí.
10: No és un superheroi, sinó que és gràcies a la seva professió que lluita contra els dolents. No? La part mítica de l'heroi no és a través de les seves capacitats sobrenaturals, sinó a través de l'exercici de la seva feina, de la seva professió.
2: Ben vist. Sí, sí.
10: I després una altra cosa que crec que és molt important, que molta gent no sap, no? Que és que totes les aventures de Tintín van ser publicades prèviament a la premsa. Primer, aquesta revista que et deia, Le Petit Vingtième, que era el suplement de Le Vingtième Siècle, després a les durant la guerra, que era un diari ocupat pels alemanys, per això hi ha una certa crítica sobre Hergé, perquè va publicar durant la Guerra Mundial doncs amb un diari ocupat pels nazis, i després, dos anys després, perquè va estar castigat dos anys per haver precisament col·laborat, doncs van crear una revista que es deia Tintín, i aleshores totes les aventures, abans dels àlbums, sempre es publicaven per entregues de manera molt periodística, molt folletinesca, no? I per tant, això també és una característica, perquè una de les coses que jo faig al llibre també és explicar totes les vinculacions i les aparicions dels mitjans de comunicació dintre dels àlbums, que és una barbaritat, és una barbaritat. O sigui, es pot dir que l'obra de Hergé, que comença el 29 i acaba el 76, és una obra mediàtica, perquè està ple de referències a la ràdio, al cine, a la televisió, abans pràcticament de que comencés a emetre a la televisió, a la publicitat, que també comptabilitzo totes les vegades que hi ha referències publicitàries, i el propi Hergé crea marques i diaris o mitjans de comunicació propis. O sigui, acaba creant un ecosistema en què les marques i els mitjans els ha creat ell, però semblen reals, no ho són. Aleshores, aquesta barreja entre ficció i realitat és una de les coses més interessants que hi ha a la seva obra.
0: Has dit moltes coses, una de les quals jo crec que potser molta gent no sap, que és que l'últim àlbum va ser publicat el 1976.
10: Sí, sí, Tintín los Pícaros és l'últim àlbum acabat i es va publicar el 76, entre altres coses perquè ell va deixar un àlbum inacabat, que es diu Tintín i l'Alfart, que va deixar instruccions que no continués després de la seva mort. Mm-hmm. Aleshores, és una obra que és acabada, el 1976, i estem al 2026 i continuem parlant
0: d'això. De Tintín, no? Hi ha algú que encara fa tesis...
10: Sí, algun tronat que fa una tesi doctoral.
0: Aviam, s'han publicat 100 milions d'exemplars d'àlbums de Tintín en 100 llengües diferents.
10: Més de 130 ja porten.
0: Amb llatí inclòs.
10: Sí.
0: Per tant, l'èxit
10: tinc
0: és...
10: Tinc d'Ínsula Nigra, que és la illa negra, en llatí. Jo la tinc a casa, aquesta.
0: Clar, hi deu haver aquí molts àlbums de col·leccionista.
10: Sí, hi ha gent que es dedica a col·leccionar tots els àlbums, perquè són 130 llengües o dialectes, perquè molts són dialectes, però no de tota la col·lecció, saps? O sigui, a vegades és només algú que fa un àlbum amb una llengua per preservar aquella llengua i no fan tota la col·lecció, perquè és car també la traducció i tot això, no? Però, efectivament, són més de 130 llengües ja.
0: Aquí hi ha molta gent que tothom coneix Tintín, jo crec que hi ha molta gent, però, que no sap res de Tintín a la vegada, no? Segurament. Sí. Es produeix aquesta circumstància. Bueno, tothom coneix
10: sobretot, Agnès, ara, perquè molta gent jove, fins i tot, que jo he parlat, clar, a la universitat, per exemple, no? Que soc professor de la universitat i em trobo amb gent jove. Per exemple, a l'Autònoma fem una pràctica cada any sobre fake news i propaganda política basada en un àlbum d'Astèrix i un altre de Tintín, que és la Titzània de l'Astèrix i el Lotus Blau del Tintín. Perquè hi ha molts elements en comú sobre les relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, els rumors com a forma de destrossar una societat, com a arma també de propaganda en cas de conflicte bèl·lic. Tot això és, o sigui, és molt modern, Tintín. Encara que no ho sembli, hi ha moltes coses... És una mica com el Simpson, jo sempre dic, saps? Que moltes coses que surten al Tintín han passat després, estaven previstes, o fins i tot es va avançar, òbviament, amb el tema de la Lluna, per exemple, no? O sigui, es va avançar 16 anys abans d'arribar realment a la Lluna, Hergé ja els va enviar amb un àlbum que és un díptic, perquè són dos, que és molt realista, que es va documentar molt bé i que fins i tot amb fons de la NASA, per veure que era possible arribar a la Lluna.
0: I no? Alguns pecats, com Tintín al Congo, o no? Com ho veus tu?
10: Bueno, són...
0: Va ser molt criticat, no? Per racista...
10: A veure, jo sempre dic que racista no és molt paternalista i és producte... També és veritat que els dos primers àlbums eren encàrrecs del seu director, que, com hem dit, era un sacerdot molt, molt conservador, que el Congo en aquells moments era una colònia de Bèlgica i el va enviar allà perquè volien també augmentar les vocacions perquè la gent anés a les colònies a treballar des de Bèlgica, no? Però, evidentment, ell no havia anat mai i va reproduir un model que era el que en aquella època s'explicava en els mitjans, és a dir, és producte d'un moment determinat. Que, per cert, després, com que és una obra acabada i algunes edicions les van anar revisant, moltes coses ell les va... O sigui, va evolucionar també com a persona l'autor, no? I aleshores, aquestes coses ell mateix va reconèixer que eren producte d'una època, que eren errors, pecats de joventut, fins i tot arriba a dir, però que amb els anys, evidentment, s'ha d'entendre, en alguns països està prohibit als menors. A Anglaterra, per exemple, les biblioteques no el pots trobar a les seccions de menors, al Tintín al Congo, no? I és un llibre que, si el veus, no és gens perillós, però efectivament... Mira, més en contra estarien els animalistes, perquè es dedica a fer una matança al Tintín de moltes bèsties d'allà del safari de la Àfrica, que no tant per la relació amb els negres, que evidentment és producte d'una altra època, però no és racista. Jo crec que no és racista.
2: Els examinadors de la tesi doctoral van gaudir, ja t'ho asseguro jo, perquè...
10: Bueno, vaig tenir un tribunal de 5 persones de diferents universitats i algun d'ells va ser durillo, eh? Després em van posar el cum laude, però no creguis que va ser una cosa fàcil, no, perquè van preguntar moltes coses, sí.
2: Gaudí segur que ho van fer. Per cert, tu també ets col·leccionista de coses de Tintín o no?
10: Mira, bàsicament de llibres. El que passa que amb els anys, clar, com que això ve de petit, és una malaltia de petit, doncs hi ha molta gent que em regala coses, no? I jo què sé, avui porto aquí un pin de Sildàvia, que és un país fictici, però que hi ha una xarxa de consulats. Hi ha una gent molt boja que es dedica a ser cònsuls de Sildàvia a cada país. I aleshores jo tinc passaport de Sildàvia, o sigui, tinc una doble nacionalitat, no? Perquè tinc nacionalitat sildava també, passaport, DNI... Sí, hi ha gent que fa aquestes coses, sí. O sigui, som una secta, en realitat, saps? Dels tintinaires, de veritat, som una espècie de secta, amb broma, sempre dic, eh? Sí, amb broma.
2: Va, que hi posarem l'última cançó del dia.

0: Future Islands celebren 20 anys de carrera amb 20 cançons i una raresa que no van acabar publicant en un àlbum i que ara els agrada molt. Es diu Find Love. What it seems, in Paramore, in
1: arrogance and dreams. Avancem cap a la mitjanit i avui l'última paraula del dia la tindrà en Josep Manel Silva, periodista, advocat, professor universitari i també tintinola, que amb aquesta tesi doctor en comunicació social i aquesta tesi tintin, periodista vicario, per la qual va obtenir un cum laude i que es mereix com a mínim ser cònsol d'algun país inventat per Hergé al món de Tintin. Gràcies, Josep Manel, per acompanyar-nos i tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
2: Sí, farem un comiat tintinòfil, no podia ser d'una altra manera, no? Que seria una cosa així com bona nit, Catalunya, que descanseu. Jo encara diria més que descanseu, bona nit, Catalunya, que és una cosa que feien els Dupont i Dupont.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta avançar les eleccions generals, tot i el nou front judicial obert contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims a Sánchez. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, aquest dimecres, a buscar informació sobre el cas. El mandatari espanyol s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el papa Lleó XIV.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: L'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Més notícies, Oriol Pujador.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà i exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors a l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, que també està sent investigat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, actualment diputat al Congrés per Sumar.
1: Aquest dijous continuen les protestes al sector educatiu. Hi ha convocada vaga al Maresme i al Vallès. La jornada d'aturada unitària a tot Catalunya d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el Departament d'Educació. Les dues parts s'han tornat a reunir per intentar tancar un acord per resoldre el conflicte laboral, però no ha estat possible. Les negociacions continuaran aquest dijous, centrades sobretot en l'increment salarial i el nombre d'efectius per a l'escola inclusiva. El govern proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros.
3: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any han crescut un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els pares donen diners o una segona residència perquè els fills puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que ja es fan a Catalunya es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts registrats ja. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes de seguretat. Un dels exemplars del Tyrannosaurus Rex més grans i complets descoberts fins ara se subhastarà aquest juliol a la casa Sotheby's de Nova York. El fòssil, anomenat Goose, es podria arribar a vendre per uns 30 milions de dòlars.
3: L'esquelet té uns 67 milions d'anys i fa gairebé 12 metres de llargada i 4 d'alçada, unes dimensions similars a les d'un autobús urbà. Els científics destaquen la bona conservació de les dents i de l'esquelet, que està gairebé complet. Aquesta venda reobre el debat sobre si peces d'aquest valor científic poden estar en mans privades o han de ser en museus públics. En declaracions a 3CAT Info, l'arqueòleg Eudal Carbonell té clar que preval la investigació històrica.
5: Un exemplar de Tyrannosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
3: El rècord actual el té un altre exemplar, venut l'any 2024, per 45 milions de dòlars per la mateixa casa de subhastes.
1: I als esports, el Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Botella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou. La capitana blaugrana ha reconegut que aquesta està la decisió més difícil.

0: estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
0: és un
1: no,
0: problema de primer
1: no,
0: de filosofia de lògica de la Unilla.
1: No, no, ja ho sé.
0: Que és
1: el mateix que la IA.
0: Que tots els pobres siguin delinqüents.
2: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
3: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
4: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
5: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el caneló.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
8: Em van passant coses.
7: Sí.

0: Avui he mirat diverses vegades el vídeo en què Alexia Putellas explica als barcelonistes la seva decisió d'acabar la seva etapa al Futbol Club Barcelona. M'he aturat com si anés a fer un treball universitari en l'expressió "m'he buidat", la mateixa que va fer servir Pep Guardiola quan va deixar el mateix club el maig del 2012. Jo acostumo a buidar olles de verdura quan entrec el caldo, buido les papereres, buido els armaris quan faig neteja, buido la rentadora abans d'estendre-la, buido el carro d'anar a comprar, buido la maleta quan torno d'un viatge, buido les butxaques abans de posar una peça a rentar per si hi ha algun mocador de paper. I m'he preguntat, tu, Marta, quan et buides? I no he trobat cap moment de la vida en què ni jo ni ningú del meu entorn hagi fet servir aquesta expressió. Em puc cansar d'una situació, estar farta d'una persona, d'una feina, d'un ambient determinat, i aleshores dius fins aquí i marxes, fas per canviar o deixes aquella persona amb la paraula a la boca, però no acaba d'entendre exactament què vol dir buidar-se quan portes molts anys estant al capdavant d'una feina que t'agrada i triomfant perquè has aconseguit tot el que volies. Potser és justament això el que molts no podem concebre perquè no tenim tot el que voldríem i per això no ens podem buidar. Sempre prefereixo omplir-me, sempre prefereixo veure l'ampolla mig plena, sempre prefereixo buscar nous reptes i tenir nous horitzons, però jo a això mai ho anomenaria "m'he buidat". Potser és que, com que sóc ignorant, no entenc l'excepció que pren aquest verb quan el diu algú que té 32 anys i probablement el que vol és buscar nous al·licients professionals i personals. Tot i així, tota la sort del món. I vosaltres, us heu buidat aquest dimecres? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí aquesta edició d'avui de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Com sempre, el telèfon obert perquè podeu fer les vostres preguntes, donar respostes, fer les vostres reflexions, queixar-vos, felicitar a qui vulgueu. Com sempre, el telèfon 93207474 o també el WhatsApp del programa, el 667-220-148, on continua una mica l'èxit, per dir-ho així, que va tenir ahir la conversa que vam tenir sobre sifons i molta gent que va recordar doncs mil anècdotes sobre haver comprat sifons o que buscava comprar sifons i que no n'havia trobat ara. I avui ens hem trobat al WhatsApp del programa aquesta proposta que ens fa sobre sifons, ens fa l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, ara estava escoltant aquest senyor dels sifons, m'ha vingut al cap que podia, ell que diu que fa tanta llumeta hasta per una tauleta de nit, posar-s'hi una pantalla i servir de llum, perquè jo ho vaig fer amb una botella que fèiem a manualitats i vam pegar tot de vidrets, una botella una mica ampla, i després vam posar una pantalla dalt i una llum i fa de llumet i queda molt bonic. I amb un sifon segurament que també es podria fer.
0: Veus? Una nova idea pels sifons. Està molt bé. De fet, hi ha una altra persona que ens ha deixat també un missatge sobre els sifons, que és l'Albert. L'ha deixat escrit. Diu, tinc un sifó de Cusa, Carbòniques Urgell Sagarra S.A. Segur que en Jaume Castells en té alguna. Diu, hi ha una història molt bonica del net del fundador de Cusa. Podria ser que el fundador fos del Poal o de Palau d'Anglesola? Quin gran programa el vostre, ens diu l'Albert, quan era pèrit l'escoltava algunes vegades, diu l'horari no ajudava, història d'un país. I sobre els sifons, i en concret el del Jaume Castells, de Mollerussa, que vam entrevistar ahir, ens ha preguntat la Núria, des de Matadepera, vol saber si els sifons que adquireix per col·lecció estan buits o plens, i si plens es valoren més o igual que buits. En Jaume ens ha explicat que tots els sifons de l'exposició estan buits per un tema de pes. Un sifó buit pesa 1,20 kg, aproximadament, o 80. En canvi, si estiguessin plens, pesarien 1 kg més, per tant, 2,20, 2,80. A més, si els aconsegueix plens, els buida, diu ell. Per tant, els sifons del Jaume sempre estan buits, els que hi ha en aquesta exposició. Va, al 93207474 ens truca en Jordi, des de Barcelona. Bona nit.
3: Molt bona nit. Mira, parlant de sifons, i no era pas el tema, sóc un entusiasta dels sifons, tinc molts amics estrangers i quan venen a casa a Barcelona els hi fa com molta
0: gràcia
3: això de fer un vermut amb sifó. I durant anys els comprava a Carrera O, després a Mirall Fontanals, i ara ja estava desesperat buscant, i l'altre dia vaig decidir trucar a la marca de sifons Heiser i dir, escolti, a Barcelona on puc comprar sifons, no? I després de molt de temps ha estat una descoberta molt maca, la plaça Joanic, un local amb una bodega increïble on portes el teu sifó i per poc més d'un euro i pico et dono el sifó ple.
0: Carai,
3: que
0: molt
3: per tant,
0: bé, molt bé.
3: He recuperat una tradició.
0: Sí, senyor, i tant. Que bé.
3: No, jo trucava per una altra...
0: Per una altra cosa.
3: Sí, de fet, dues coses adreçades a l'Ajuntament. M'imagino que quan un es jubila té temps per fer coses que no ha fet mai a la seva vida, no? Mm. Una d'elles és ser més responsable com a ciutadà i d'alguna manera també ser potser una miqueta més torracollons, diguem-ne, no? En el sentit que... I jo, per exemple, m'esgarrifo que sempre que hi ha una activitat esportiva, una marató, una activitat al costat de casa, per exemple, un institut. Hi ha tanques per tot arreu, el carrer queda tancat, i les tanques poden passar una setmana, dos, tres... De fet, hi ha unes tanques aquí al Regranos, al carrer Còrsega, que he formulat ja com tres avisos a l'Ajuntament i fa uns 8 mesos que hi són, diguem-ne, no? A la confluència. Jo no entenc com no hi ha un protocol de que quan hi ha una activitat i es col·loquen unes tanques, doncs amb un termini lògic de temps, el mateix servei municipal que ha col·locat les tanques la retiri. Però és que jo trobo que és increïble, diguem-ne, la poca operativitat en aquest sentit, diguem-ne, no? Aquesta seria conèixer quin servei municipal es coordina aquest tipus de col·locació de tanques. Mm-hmm. I l'altre és a les voreres,
0: sí.
3: Des de fa molt de temps, tot el tema de parcs i jardins, cada cop hi ha més els forats, tu sabia la paraula i l'he buscat, escocells,
0: sí.
3: El forat de la vorera.
0: Dels arbres, vols dir, el forat dels arbres, sí.
3: Exacte. Mm-hmm. Són forats que jo no entenc com no es produeixen més accidents, o sigui, jo entenc que per temes, diguem-ne, potser cal tallar un arbre, però seria molt fàcil, diguem-ne, omplir aquell forat, no? Mm. Tot el que és l'eixample esquerre és increïble la quantitat diguem-ne, d'antics llocs on abans hi havia un arbre i que ara hi ha un forat d'uns 30, 20 i tants o 30 centímetres de profunditat, que trobo que és un perill horrorós.
0: Sí, sí,
3: no?
0: Pot ser.
3: Però
0: mal.
3: Tampoc no sé, m'imagino que no té res a veure amb el servei municipal de les tanques, però sí que té que haver-hi per servir algun responsable.
0: L'Ajuntament sí que té a veure, clar. Sí, sí, i tant. Sí,
3: algun responsable que d'alguna manera, senzillament posant grava, posant terra, el perill desapareixeria, diguem-ne, no? Mm-hmm. Res, volia saber aquestes dues coses. Quin servei municipal demostra les seves incapacitats amb aquestes dues responsabilitats?
0: Sí. Escolta'm una cosa, una pregunta, Jordi. Tu has fet, ja que ho veus, has fet alguna foto per
3: totes.
0: Fer... De... I ho fas
3: totes.
0: A través de l'aplicació?
3: Les he fet, les he adreçat a l'Ajuntament.
0: És que ara, saps que hi ha una aplicació de l'Ajuntament de Barcelona que tu pots...
3: Sí.
0: I no t'han fet cas, eh?
3: No, mira, lo divertit d'aquestes aplicacions és que dono un registre i et diuen que en un termini tindràs una resposta.
0: Sí.
3: Efectivament, aquesta resposta, o sigui, posa 1, després et posa 2, guió 2, guió 3, i he arribat a acumular fins aquí jo 6, diguem-ne, no? O sigui, 6 prolongacions de les possibles respostes, diguem-ne, que haig de reconèixer que en el cas de les tanques he fracassat sempre. Amb altres, observacions, sí que he tingut resposta.
0: Més èxit,
3: diguem-ne.
0: Més èxit, sí.
3: Però amb les tanques...
0: Les tanques no, allà s'estan.
3: Amb les tanques, t'asseguro.
0: És increïble.
3: I més em fa gràcia, sí. Perquè més han canviat el logo, fins i tot són maques, han canviat el logo, i així els han renovat, ara estan galvanitzades, diguem-ne, no? Però vull dir que és jo no ho entenc, el volum de tanques que estan, diguem-ne, per la ciutat.
0: Sí, sí, perdudes allà, sense
3: perdudes,
0: que ningú les agafi. Sí, sí.
3: Perdudes, només un esdeveniment de qualsevol tipus, ja està, les tanques ja queden allà.
0: Allà queden, sí senyor. Molt bé, Jordi, a veure que si trobem
3: gràcies.
0: Resposta. Moltes gràcies.
3: Molt bona nit.
0: Bona nit. Adéu. Adéu. En Jaume, des de Figueres, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
0: Què tal, Jaume?
4: Bé, ara ja, per fi, bé, perquè hem arribat a casa i hem salvat el dia.
0: Doncs
4: ha sigut un dia, ha sigut un dia molt llarg.
0: Ha sigut un dia llarg.
4: Sí, jo estic malalt fa molts anys, ara estic fent diàlisis a l'Hospital de Figueres, és un sí. hospital, és un, depèn d'una fundació, però és un hospital que dona servei públic, i la veritat és que n'estic molt content, i vull fer les infermeres del servei i els metges, els infermers del servei, fan una gran feina i que som un bon grup de malalts doncs, que podem viure i tirar cada dia gràcies a l'hemodiàlisis, que és el tractament sofisitori. Després, avui també tenia a Can Ruti, tenia hora a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona,
0: sí.
4: i com que tenia diàlisis al dematí, he demanat transport sanitari. Avui, amb el tema de la vaga dels mestres, tot el meu respecte, tot el meu suport al col·lectiu de mestres per les reivindicacions que fan, però justament avui m'han tallat l'autopista en dos punts del recorregut que havien de fer aquesta tarda i ha sigut una odissea.
0: Ostres, clar, arribar s'ha allargat tot molt, no?
4: Clar. A l'hospital. Sí, sí, jo havia de ser a les 4 a l'hospital, hem arribat a les 6.
0: Uf!
4: Un equip de dues metgesses i tres persones més que estaven en els quiròfons per fer biòpsies han acabat el seu torn a 4:45 de la tarda i com que jo encara no havia arribat doncs han decidit esperar-se.
0: T'han esperat que arribessis? Quedat...
4: Sí, s'han esperat a l'hospital, s'han esperat en la secció de quiròfons de les consultes externes i m'han pogut agafar les mostres. Jo sortia de l'hospital a les 7 de la tarda. O sigui, pots comptar que les dues metgesses i les auxiliars i les infermeres doncs, han sortit a les 7 o potser un 7:45 de la tarda.
0: Una mica més tard, sí,
4: quan
0: senyor.
4: Haurien pogut sortir doncs, tranquil·lament a 6:45, no? I, bueno, fa 30 anys que em van diagnosticar, més de 30 anys que em van diagnosticar, sempre he anat a la sanitat pública, sempre he fet servir la sanitat pública d'aquest nostre país, que és una passada. És impressionant el servei que donen. La dedicació que hi posen metges, infermeres, auxiliars, celadors, tot el personal que hi ha en els CAPs, en els hospitals, és una barbaritat, el servei que tenim. I bé, avui, ara quan he arribat a casa, molt cansat, hauria sigut molt llarg, però pensava, hòstia, has de trucar a la Marta i explicar-li.
0: Doncs ho trobo molt maco que facis això, perquè està molt bé queixar-nos quan les coses no van bé, però sempre dic que quan van bé i funcionen, està molt bé agrair-ho. Sí, sí, sí. I a vegades ens oblidem d'agrair les coses, no, la gent?
4: Sí, sí, anàvem amb el transport sanitari cap a Badalona.
0: Per tant,
4: i
0: han pogut arribar, no? Ai, han pogut avisar de dir estem venint, però passa
4: sí,
0: això.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: I elles s'han esperat.
4: Jo he trucat a l'hospital, no he pogut contactar amb la doctora, però després la doctora sí que m'ha trucat a mi, perquè ell té el meu número de telèfon, i m'ha preguntat on sou. I dic, mira, dic, estem baixant, trigarem encara una estona. I s'ho han parlat entre elles, han arribat a un acord i han dit, Jaume, continua baixant, que t'esperem i que t'agafarem les mostres. I ara les mostres ja per fi estan a anatomia patològica esperant que els resultats siguin bons, no sigui alguna altra cosa sospitosa, però esperem que...
0: Esperem que sí, Jaume, esperem que sí.
4: Esperem que vagi bé.
0: Doncs jo t'agraeixo que hagis trucat per compartir-ho, perquè m'agraden aquests missatges, m'agraden aquestes reflexions. Sí, és veritat, perquè
4: sí.
0: Estem en un món que sempre anem, que està molt bé, perquè vull dir ara que l'oient anterior no s'ho prengui malament, al contrari,
4: no,
0: perquè
4: no,
0: tenia
4: no,
0: més raó que un sant,
4: i
0: perquè les coses que es fan malament s'han de dir. Però quan les coses funcionen,
4: arreu,
0: clar,
4: exactament.
0: I algú fa un gest sí. com aquest d'esperar sí, sí, un pacient sí. que està sí. tirat a l'autopista perquè hi ha uns que fan una reivindicació que tenen tot el dret,
4: evidentment
0: que t'esperin per fer això, doncs és
4: sí,
0: molt
4: sí.
0: bonic i està bé agrair-ho.
4: És un gust treballar, o sigui, ser atès en un hospital de referència com és el Germans Trias i Pujol de Badalona, que bé, popularment conegut com Can Ruti.
0: Can Ruti, sí.
4: I jo fa 30 anys que en soc pacient de l'hospital i sempre, sempre coses bones, sempre m'han tractat molt bé, sempre ha sigut molt atents, tots els equips, amb els, ja tinc com 7 o 8 assistents mèdiques que me visiten regularment, i, hòstia, és un hospital fantàstic, fantàstic.
0: Que bé, Jaume. Espero que tot el que t'has fet avui surti bé. I gràcies, gràcies per ser-hi.
4: I gràcies.
0: Una abraçada i que descansis avui, sobretot.
4: Igualment.
0: Adéu-siau, bona nit. La Maria Àngels, des d'Igualada, bona nit.
5: Bona nit. Bueno, jo volia compartir amb vosaltres avui que he tingut una història maca, perquè estem tots connectats. Jo sóc una clienta de... Ja era el Xavier Solà. I quan el Xavier Solà va explicar la història del seu fill i tot això, pues, va ser molt maco i molt valent. I jo també vaig trucar-li per dir que jo també tenia un net i d'allò. I vam parlar i això va ser molt maco. I avui ve el meu net i em porta un llibre. Un llibre que és Vells Relats, Vells, de la Maria Carme Carrió Salabernada. I està el pròleg escrit pel Xavier Solà.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
5: Llavors, claro, els dibuixos són de l'escola de Manresa, i que hi va el meu net, i ell és il·lustrador. I els dibuixos, pues, ja l'ha fet el meu net.
0: Què diu? Ah, sí?
5: Sí.
0: Jo el tinc, llavors, aquest llibre, perquè me l'ha enviat l'autora, me l'ha enviat... Me l'estic mirant. Per veure què fem. Sí, no sabíem. Doncs mira, el seu net és el que ha fet els dibuixos.
5: No. Tota la classe.
0: Ah, la classe del seu net. D'acord, la classe. Em pensava que... Molt bé.
5: Però dic que ha sigut molt maco, perquè dic que estem connectats i que això, dic, mira, el Xavier Solà, els d'allòs...
0: Tot és una mateixa cosa. Hi ha uns fils aquí invisibles que no se sap mai.
5: Sí.
0: Que bonic, Maria Àngels, molt bé.
5: Aquelles coses que a vegades cada dia tens un regal d'una manera, doncs avui ha sigut aquest.
0: Doncs mira.
5: I ja està. I ho volia compartir, doncs, amb la nit dels ignorants, perquè també tot això és de la nit dels ignorants.
0: Clar que sí. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels, per compartir-ho. I res.
5: Sí.
0: Que estem connectats.
5: Jo m'afegeixo amb aquest senyor que ha trucat ara, perquè jo també sóc una operada de càncer i porto les dues pròtesis als genolls, i jo sempre ho dic, que la sanitat m'han tractat i em cuiden, i encara, vull dir, sempre, és veritat, és un Déu, i donem gràcies.
0: Sí, senyora. Sí. Maria Àngels, moltes gràcies.
5: Vinga.
0: Adéu-siau, bona nit.
5: Bona nit.
0: En David, des de Rialp, bona nit. Hola. Hola. Que ets aquí,
6: hola.
0: David? Ara. Jo dic, què ha passat?
6: Ara. Bona nit.
0: Bona nit, David.
6: Què tal?
0: Bé, i tu?
6: Bé, molt bé.
0: Què ens volies dir avui?
6: Primer, que jo crec que això que has comentat del fet de buidar-se, podria ser que arribi un moment que en qualsevol situació de la vida digues, no puc més. Vull dir, no. És tot un canvi. I sigui tan... I pugui ser això,
0: sí,
6: d'alguna manera.
0: Segur. Em fa gràcia el terme, la manera d'expressar-se, no?, de m'he buidat, que jo no ho he fet servir mai a la vida per dir quan no pots més d'una cosa, no? És evident que és una sensació que molta gent ha tingut. Però m'he buidat, és curiós que l'hagin fet servir dues persones provenients,
6: sí,
0: del mateix àmbit, no?
6: Sí, en vez de dir que estàs part...
0: Exacte, que és negatiu, no? Sí.
6: Sí. M'he buidat, com dir, he donat el que podia donar.
0: Tot el que podia, sí.
6: I ja no puc donar més, o no vull donar més, pel motiu que sigui.
0: Sí. Sí, vale, aquest és això. Però vull dir que és una expressió que jo o ningú del meu entorn ha fet servir mai, no? Jo m'he buidat.
6: Jo no l'havia sentit mai la primera vegada, sinó amb Pep.
0: Amb el Pep, sí.
6: I ara amb la noia aquesta, amb la Ilkana. No, perdó.
0: Amb l'Alexia.
6: Alexia, perdó.
0: Tu no et buidis, David? Tu continua aquí dalt, eh? Aquí necessitem gent.
6: No, jo no em puc buidar.
0: Tu no et buidis.
6: Intentes per buidar-me.
0: Molt bé, David. Doncs escolta'm, contenta de sentir-te. Digues.
6: Volia comentar una cosa. És cert això de que han sortit unes notícies aquest dematí de que hi havia una espècie de casa de postres que es havia introduït aquí a Malgastat i que el govern ha actuat per parlar dels preus, els peus, i que podrien apostar sobre si, per exemple, si la cantant, la Beyoncé, pues seria mare l'any que ve o el següent, i podien apostar sobre si hi hauria tantes hectàrees d'incendis a Espanya com... Això és cert.
0: Això, on tu... això és... perdona, però on ho has sentit, això?
6: Aquest dematí a la ràdio.
0: Però aquí a Catalunya Ràdio? No.
6: No. A RAC1.
0: A RAC1.
6: I... Crec que és RAC1. I crec que ve de, des d'ahir, ja.
0: Doncs jo no ho he sentit.
6: Vale.
0: No ho he sentit, però a veure, els ignorants senten moltes coses i a veure si algú et sap donar... Ara buscaré, però no em sona, que no vol dir que no sigui, Vull dir que segurament existeix en algun lloc i jo no ho he sentit. A veure si algú ens pot donar més detalls, David, d'acord?
6: És que m'he quedat... Sí, és que m'he quedat de pedra.
0: Tu et trobo que sí.
6: Amb diners...
0: Apostar per si hi haurà incendis, alguna cantant es quedarà embarassada.
6: Sí, 20 hectàrees o 2.000.
0: És que és molt fort, trobo, sí.
6: Clar, llavors què farà? La gent sortirà a cremar els boscos per guanyar diners.
0: No, és que és molt fort.
6: És que m'he quedat de pedra i no ho sé. Jo crec que ho vaig sentir a RAC1.
0: Sí. Doncs a veure si algú ho ha sentit i ens pot donar alguna idea més, d'acord?
6: Vinga, bona nit. Vinga. I la peça està en marxa, però vaig molt de cul.
0: No, tu tranquil, tot el temps del món. Nosaltres, en principi, quan marxem de vacances, després tornarem, així que no pateixis, d'acord?
6: Molt bé.
0: Vinga, David, Vinga. Una abraçada. Bona nit.
6: Bona nit.
1: Històries de nit.
0: Fem avui espai a una història de nit justament dedicada al que podríem dir ben bé que és un clàssic de la matinada, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Mira, més oportú que mai, després d'aquests agraïments d'avui d'aquest oient al voltant de metges i tot el sistema sanitari públic, diguéssim. I són presents sempre, el SEM, dia i nit, però és cert que a les hores baixes els veiem menys, i tant mateix hi són. Com ho viuen? Quantes situacions crítiques han d'afrontar cada nit? A quanta gent arriben a ajudar com si fossin un àngel aparegut enmig de la foscor, com diu la nostra entrevistada? En Domènec Subirà volia saber com són les nits d'una infermera del SEM i la Mireia Montaner s'ha ofert a explicar-li. Són a la base de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha la central de coordinació, les ambulàncies i els equips assistencials.
7: Mireia Montaner, infermera del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, bona nit.
8: Bona nit.
7: Escolta, veig que estàs llegint, perquè ho tens aquí sobre, La mala hija, de Pedro Martí. És un thriller, novel·la negra, un adolescent que desapareix en un poble tranquil, una dona que viu el moment més difícil de la seva vida, dues germanes molt poc amigues, un altre adolescent amb problemes socials, un periodista amb poca ètica... No sé, però jo em pensava que en un torn al SEM de nit em diries, no sé, que llegeixo és una cosa més reposada, menys tensa, o potser fins i tot de comèdia, no ho sé.
8: Hi ha èpoques de tot, però és veritat que m'agrada molt la novel·la negra.
7: Sí?
8: M'intriga, em manté.
7: Et manté alerta. I és per això? T'ajuda?
8: Potser sí. És per això.
7: Som a la base del SEM. Aquí és on comença tot, on comença la jornada de nit tothom.
8: Les ambulàncies que van a Barcelona sí comencen aquí sempre.
7: Tu, però, no estàs habitualment aquí, estàs a Viladecans, no?
8: Sí, actualment sí.
7: Com comences la jornada?
8: A les 7. Comencem la jornada, revisem que tot estigui correcte, que l'ambulància estigui tot operatiu. Si tenim algun servei pot ser ja, per tant hem d'estar. El primer que fem és això, veure que tot està en el seu lloc i que bé funciona bé.
7: Què canvia entre la nit i el dia a la vostra feina?
8: Què canvia? Home, el que més canvia potser és que hi ha menys gent als carrers. Llavors doncs és més tranquil circular al carrer. En què sí que tenim activitat igual.
7: Quan dius circular, vols dir circular amb les ambulàncies?
8: Circular, sí. És més fàcil. La circulació, no hi ha tant de trànsit, de dia és molt més farragós allò dels llocs.
7: Clar, perquè això, és que ara que ho dius, qualsevol dia que estàs per Barcelona i que ve una ambulància, veus que tothom es comença a moure per deixar passar l'ambulància, no? I moltes vegades veus que costa. I clar, jo penso molt en els que aneu a dins. No sé, això deu ser una mica angoixant, o com ho vius?
8: Perquè tu vols arribar al lloc ràpid i veus que et t'està costant.
7: Clar.
8: Quan hi ha molta densitat de trànsit, angoixa més arribar als llocs. I de nit potser això no ho tenim. Tenim més facilitat per arribar als llocs.
7: és el que canvia més? O canvia també el tipus de,
8: bueno,
7: el tipus de servei que heu de fer?
8: Segur que també. Hi ha peculiaritats cada nit.
7: Ara hi anirem entrant. Això. Tens un equip? Qui és el teu equip?
8: El meu equip, jo ara vaig amb tècnic i amb metge.
7: Perquè l'ambulància és una ambulància medicalitzada?
8: És una suport vital avançat.
7: I aleshores, a partir d'aquí, què fas?
8: Esperar. Normalment el que fas és esperar que vagin sortint coses. Ens alerten per enviar-nos algun servei.
7: Per què, sense voler, tinc la impressió que associo molt al SEM als accidents de trànsit? Ja m'imagino que no és només això, ja ho sé, però m'imagino que molta gent també.
8: Bueno, potser és on se'ns veu més, no? Al carrer se'ns veu més, potser, però és veritat que fem a via pública, a domicilis, actuem a diferents llocs. No és només accidents. Tot i que n'hi ha, però...
7: Clar, perquè actueu a domicilis, també.
8: També,
7: això, també.
8: Clar. No es veu tant.
7: No sempre implica un trasllat d'un pacient, no?
8: No, a vegades podem estabilitzar el pacient i deixar-lo a casa, mm-hmm. o derivar-lo a control pel mitjà de la capçalera, o coses així.
7: Deia això que associo al SEM molt a accidents, però el que no m'imaginava és el que em deies quan et vaig trucar, que de vegades us toca assistir gent gran que en realitat no tenen cap dolència.
8: Doncs que les nits són molt llargues. I la soledat també és difícil. Llavors sí que ens hem trobat moltes vegades que la gent gran pues, es troba malament i un cop fets allà pues, ja no es troba malament, se li passa. Igual no tot ho tractem amb medicina, sinó que de vegades anem allà i li dones la mà a algú i xerres uns 5 minutets amb aquesta persona i ja no li fa falta res més.
7: Sí,
8: i això a la nit és una cosa que es veu molt més que durant el dia, perquè les nits poden ser molt llargues per una persona gran, que no sola, que no té qui xerrar, altres nits seria de cuidar.
7: O sigui, donar-li la mà, estar una estona allà amb ell...
8: Sí, potser no cal res més.
7: El cura, no?
8: Sí.
7: I és sobretot gent gran, clar.
8: Gent gran, sobretot.
7: Com us organitzeu amb l'equip? Cadascú té una feina molt específica o en cas d'emergència doncs a vegades toca fer una mica de tot, no està tot tan dividit?
8: O sigui, tenim els nostres rols, però és veritat que treballem molt en equip. On jo no arribo, segur que arribarà el meu company. Saps? Llavors és com ja ho tenim molt establert així.
7: Us coneixeu gaire, els que treballeu junts? És important que us conegueu?
8: Per mi sí, per mi és bàsic.
7: Per què?
8: Conèixer el meu company m'ajudarà, una de vegades amb companys que he treballat durant molt de temps, amb una mirada ja sabíem el que volíem, o el que necessitava, tot. És facilíssim treballar amb algú que ja coneixes.
7: Que ja coneix, clar. Alguna anècdota, no sé, ara que em dius això, algun record compartit junts que sigui representatiu de... d'aquestes nits passades junts amb un equip?
8: Sí, les anècdotes així com a divertides pot ser...
7: O no divertides, eh?
8: Bueno, però dius... divertides, què fem?
7: Cada mot que us enteneu, no?
8: Sí, tenia un company que amb ell doncs, hem passat doncs, moments difícils, no? Amb serveis difícils, que vulguis o no et marquen i et fan posar trist i això. Llavors, en algun moment ens podíem posar a la ràdio i ens ficàvem a cantar qualsevol cançó que sonés a la ràdio, com si estiguéssim a la dutxa. Els
7: sí?
8: dos junts. Llavors, això ens alliberava tensió, diguéssim.
7: Clar, clar.
8: Altres vegades ens abraçàvem i ploràvem, també, però com a anècdota així que fèiem era per esbravar-nos. No sé com dir.
7: Ja, sí, no, s'entén perfectament. Sí. Quins casos o quins serveis són els que poden portar a una situació com la teva fills? Que després necessiteu.
8: Clar, estem molt acostumats a veure moltes coses, això és veritat, però la part emocional dels serveis també està al voltant. Vull dir, nens, familiars, que envolten a tot el servei, doncs és més dur de gestionar. La part emocional, la part més emotiva, potser és la que costa més.
7: Perquè us toca a vosaltres parlar amb els familiars?
8: Sí.
7: De tot? O hi ha un punt que intervenen els serveis de psicologia?
8: Quan tenim servei de psicologia, que quan ho creiem ho podem activar i venen al domicili mateix.
7: Mm-hmm.
8: Però és veritat que la primera impressió o el primer cop el rebem nosaltres i hem de gestionar-lo moltes vegades. Informar la família o el pacient és superimportant. Vull dir, no estàs en un hospital que la família s'espera fora, sinó que tu entres a casa seva. Llavors jo no puc fer fora algú de casa seva.
7: Clar.
8: O sigui, amb els meus serveis, amb el meu dia a dia, estem la persona a la que tens i tota la família i tot el que l'envolta. Llavors la seva pena o tristesa doncs està allà envoltant-lo.
7: Mm-hmm.
8: I ho has de gestionar tot.
7: Clar, aquesta part probablement la veieu més vosaltres i en canvi no la veiem tant nosaltres, que el que tenim més al cap són doncs, imatges a vegades doncs, molt dures, no? Però que vosaltres, malauradament, potser ja hi esteu acostumats.
8: Sí, la veritat és que suposo que ens protegim bastant. No sé, suposo que ja ens hem fet així i al final anem traient imatges del CAP, que al principi potser sí que hi són i costa més dies de marxar, però al final anem fent net. Jo no les veig totes. Hi ha algunes que potser queden més temps, però intento no quedar amb moltes imatges.
7: Però quan te'n vas a casa, desconnectes o a vegades costa una mica més?
8: Hi ha vegades que m'ha costat.

0: I alguna vegada has volgut tornar a veure o has pensat que t'agradaria tornar a veure alguna persona que has ajudat, algun pacient, que t'agradaria tornar a veure o saber com s'està recuperant? Sí,
1: sí. M'agradaria amb tots, però és veritat que no pot ser amb tots. No? Llavors, s'intenta sempre, doncs, si vas al mateix hospital, a veure com està, intentes veure una altra vegada com va tot. Jo ho intento sempre que puc, sense invadir cap espai més personal, però si passes per allà i pots anar intentant parlar, doncs sí.
0: Quin diries que és el cas que més t'ha marcat en aquest sentit?
1: El servei que més, potser és perquè és el més proper, que és una cesària que li vam haver de fer amb una dona embarassada que va fer una aturada cardíaca. Llavors és proper i és un servei molt dramàtic de per si, llavors el tinc com a més recent.
0: Clar.
1: I altres que tenen a veure amb nens, doncs també són molt, toquen molt més, o sempre identifiques amb algun familiar.
0: En el cas d'aquesta dona de l'aturada cardíaca, veu aconseguir salvar el nadó?
1: Sí.
0: La mare no.
1: La mare.
0: M'imagino que no és freqüent.
1: No n'hi ha gaires, per sort.
0: Clar.
1: No ens hi hem de trobar moltes vegades.
0: Clar. Quins són, doncs, de fet, els casos més freqüents una nit a Viladecans o a l'àrea metropolitana? Ara ets a la base de Viladecans, però tu vas treballar molts anys de nit a Barcelona, també.
1: Sí.
0: Què és el més freqüent?
1: Els accidents de trànsit hi són sempre. Patinets, bicis, això hi són sempre.
0: Els patinets, sí, també.
1: Els patinets elèctrics són un drama.
0: Sí, no?
1: Hi ha molts. I també, doncs, els dolors toràcics, perquè al final és una patologia que ja anem molt, perquè pot ser cardíaca, pot ser moltes coses. Llavors s'han de descartar moltes patologies.
0: Diries que teniu massa feina a vegades?
1: Pues diria que depèn de les guàrdies, i això no ho sabran mai. Que potser un divendres o dissabte hi haurà més ambient, hi haurà més gent al carrer i tens més opcions de tenir més accidents de trànsit o més intoxicacions.
0: Clar,
1: perquè hi ha més
0: clar, el tema de les intoxicacions, això us hi trobeu, no? Perquè jo, entrevistant gent que treballa de nit, com taxistes i escombriaires, ha sortit sovint aquest tema. Que us veuen a vosaltres, a gent del SEM, assistint molts casos d'intoxicacions etíliques, no?
1: Mm-hmm.
0: Això passa, no?
1: Passa.
0: Clar, i aleshores, els accidents de trànsit, amb la prevenció que fem, les intoxicacions del tipus que siguin, amb tota la prevenció que es fa, i segueix passant, i segueix venint, et fas preguntes?
1: Em fes preguntes i sobretot t'agafa molt més de respecte. Jo no vull que les meves filles surtin de festa mai. Està cariaca.
0: En sèrio?
1: No, però perquè ho veus molt. Llavors,
0: clar,
1: sí, és
0: clar.
1: Veritat que ho veus molt i és molt... I penses, jolín, pues mira què es diu, i que penses que ja ha arribat a la gent i tot i així segueix passant.
0: Clar. Què creus que falla?
1: No sé, potser l'edat és dolenta. No sé què falla, potser la prevenció no la fem prou enfocada a l'edat que toca.
0: Mm-hmm. Tens moments per fer un cafè, per menjar alguna cosa al llarg de la nit?
1: Sí, sí, sí. Sí?
0: Sí?
1: Treballar de nits t'obliga a fer cafès.
0: Però no hi ha gaires, no hi ha gaires cafès, no hi ha gaires bars de matinada. Costa trobar un lloc on poder menjar alguna cosa o fer un cafè bo.
1: Sí, sí, hi ha molts pocs. A Barcelona en teníem un parell així ja vistos, que ja si passàvem per allà doncs aprofitàvem a fer un cafetó. I si no, tenim la nostra base i allà sempre tenim cafè, pica-pica.
0: I teniu una estona per descansar aleshores d'allà?
1: Sí, la tenim, sí.
0: I què aprofiteu per fer?
1: Doncs jo llegir, xerrar...
0: El llibre que dèiem abans.
1: Ah, això mateix. O descansem. Depèn, també hi ha guàrdies que si portes molta càrrega i arriba un punt que, doncs, tampoc no tens ganes de llegir perquè estàs cansat.
0: Alguna altra cosa que recordis que t'hagi fet riure, potser no amb els companys, però de coses que t'has trobat o gent que t'has trobat o coses que has vist durant la nit?
1: Pues així de riure així no. Sí que me'n recordo molt de bromes que fem amb els companys que penso, des de fora no s'entenen, no?
0: Clar,
1: són
0: molt...
1: situacions que estàs estressat, llavors pues, potser ens surt fer bromes entre nosaltres.
0: Clar.
1: No, és més això que no pas.
0: Has d'estar allà dins per entendre-ho, no?
1: Sí.
0: Us donen les gràcies, de vegades?
1: Sí, moltes vegades.
0: Sí?
1: Jo penso que la gent és molt agraïda. També et trobes situacions en les que potser... Pues, bueno, també t'has de posar a la seva pell. Estan passant situacions difícils i la gent es fica més nerviosa, és normal. Però la gent és molt agraïda. Normalment arribem i és com si aparegués un àngel. Els anem a ajudar, per tant. Sempre m'he sentit que la gent ha sigut agraïda amb mi.
0: Fins i tot quan esteu molta estona amb ells, pot haver-hi moments de relació una mica...
1: Sí, tant. Podem parlar de tot. Amb els trajectes, per treure pressió i perquè no s'angoixin i tal, puc acabar parlant de tot. Poden explicar professions que jo no coneixia. Aprenc moltíssim cada dia. Sí, sí. L'últim vaig estar parlant amb un home que era un boxejador, que havia sigut boxejador d'èlit, i em va explicar que ara entrenava a nens i que havia anat cap a diferents països i que feia poc havia anat a Ucraïna. I em va estar explicant com estava allí, perquè estaven en guerra, i em va estar explicant i em va ensenyar fotos.
0: I el portàveu a l'ambulància?
1: I el portàvem a l'ambulància, però els trajectes que duren 10 minuts, doncs aquests 10 minuts, si poden estar parlant, doncs, també el relax.
0: Clar, clar, però hi ha situacions en què...
1: Situacions que no poden, és veritat,
0: clar,
1: que no tots.
0: Que no poden. Recordo també a vegades els bombers, no?, quan han explicat què pot trigar a extreure una persona d'un cotxe accidentat, no?, que s'ha de fer... Clar, però mentrestant has d'anar parlant amb aquella persona. A vosaltres us toca assistir també en serveis com aquests?
1: Sí, sí, sí. Col·laborem amb bombers moltes vegades.
0: I et toca parlar? Us toca a vosaltres?
1: Sí, anem fent una mica més conjuntament, perquè la part més sanitària la fem nosaltres i llavors anem parlant també amb ells. I anem veient, de fet, el fet de parlar ens dona... Mèdicament ens fa entendre si està conscient o no. Mm-hmm. Llavors has d'anar parlant.
0: Clar.
1: Tranquil·litzant-lo, parlant, posant també calmants, analgèsia, el que faci falta.
0: Diries, en conclusió, que és una feina gratificant?
1: Jo no en faria una altra.
0: No? Després de tots aquests anys, ja?
1: Sí, sí.
0: Clar, perquè quan abans ho he llegit...
1: Sí.
0: Et vas especialitzant UCI, pacients crítics, emergències, urgències... Ja tenies clar que volies tirar cap aquí. Sí, per què?
1: Doncs pues no sé dir-te el per què, però em va cridar l'atenció. Vaig començar a fer infermeria i ja el que volia era urgències. I estant a urgències vaig dir, és que jo vull anar allí fora i no vull que em portin el pacient, vull anar a buscar.
0: Tens dues filles, què hi diuen elles de la feina de la seva mare?
1: Jo crec que estan contentes. De fet, moltes vegades em pregunten, quan arribo, què has fet, mama? Quins pacients has anat a veure? Explica'm-els. Sí. No els explico molts detalls de vegades, però pregunten. Volen saber detalls.
0: Entenen, però, que treballis de nit?
1: Sí, sí, sí, estan molt... Clar, elles des que eren petites ja han viscut això. De fet, sempre em deien que quan treballo de nit, doncs jo treballo poc, perquè, clar, quan elles es desperten, jo ja estic.
0: Els hi sembla que treballes poc.
1: Treballo poc, però elles dormen. Quan jo estic treballant, elles dormen.
0: Yeah.
1: I si estan malaltres i no van a l'escola, doncs la seva mare hi és.
0: Clar.
1: Igual no al 100%, però hi soc.
0: Ah, això deu passar també, no? Clar, hi ets, però potser no al 100% perquè arrossegues un cansament, una tensió... El que veus de nit et fa fer-te preguntes més profundes sobre com vivim, sobre què estem fent, cap on estem anant, no? Aquestes preguntes que a vegades ens fem, i més ara, en aquesta època així una mica convulsa, sobretot a nivell internacional que estem vivint.
1: Jo crec que ens fa valorar més la vida, el dia a dia. O sigui, jo cada guàrdia que surto, penso, jolín, pues surto de la guàrdia, no? I estic viva, i arribo a casa, la meva família està bé. I crec que ho valoro més perquè veig cada dia, no? Llavors, la meva feina em dona això, em dona la gratitud que tinc cada dia de poder ser-hi. No?
0: Si depengués de tu i poguessis triar una cosa, una mesura, una idea, una iniciativa que fes que tinguéssiu menys feina, que, perquè això voldria dir que moltes coses doncs funcionen millor, no? No ho sé, s'ha tingut, què diries?
1: Un munt de coses, eh?
0: Sí?
1: Primer, fica més educació a les escoles i als instituts. Penso que és superimportant. Igual que els ensenyem a sumar i a restar i a multiplicar, a suport vital bàsic i aquestes coses hauria de ser també com mates, igual. Penso que això ens ajudaria molt més el dia de demà a estar preparats per la primera emergència. I després, invertir més en sanitat és molt important.
0: Clar, ja.
1: Si tinguéssim més professionals i menys llistes d'espera i tot això, doncs evidentment suposo que prevendria molta més malaltia.
0: Els hi preguntem. Ah, sí?
1: Aquestes coses, jo a la meva escola ho faig. Cada any els hi faig, ara a tots els
0: cursos. Voluntàriament.
1: Voluntàriament.
0: Però ho vas proposar tu.
1: Sí, doncs ja ara s'està fomentant el suport vital bàsic a les escoles i està en desplegament. Però clar, aquestes coses pues, són més lentes. Jo, per si a cas, les meves filles de la seva escola, jo ho he anat fent.
0: Doncs Mireia Montaner, moltes gràcies i endavant, perquè sí que està clar i t'asseguro que ho hem pogut comprovar aquestes nits entrevistant a molta gent que treballa o viu de nit, que feu una feina necessària, que tothom ho veu, O sigui que gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
0: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
2: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
0: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
3: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
2: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
0: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
10: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Per molts anys i que en feu molts més.
11: 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Som a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Consol, des del Catllà. Bona nit. Hola, Consol.
12: Ah, hola, bona nit.
11: Ara sí, bona nit.
12: És que me sento molt malament.
11: Sents malament? Nosaltres et sentim bé, eh?
12: Bueno, és que el meu telèfon no és... Bueno, dels pitets de paper...
11: Sí.
12: Que jo, quan tenia la botiga, anava a comprar la Industrial Balsera, que està a la banda dreta, al carrer darrere de la Rambla de les Flors. El que no recordo si era el carrer, si es deia Juclà, és que no ho recordo bé. Però jo entrava pel magatzem que hi ha, que també ara ja no sé si es diu Carrefour, entrava per allà, el travessava tot, sortia fora al carrer, travessaves el carrer, quan baixes al davant hi ha la Balsera.
11: Sí, sí.
12: I allà venen de tot, de papers, de tot, de tot. Ara pitets no sé si n'hi ha.
11: Abans n'hi havia, no? Però ara no sabem si n'hi ha.
12: No ho
11: sempre
12: sé.
11: Sempre pot preguntar.
12: Però clar, si no la Balsera, altra cosa de seguida. I clar, quan ho sento, jo penso, la Balsera. I vaig provar dues o tres vegades i com que no ho agafava, vaig pensar, bueno. I ara ahir, quan des d'ahir ho vau tornar a dir, i dic, va, vaig a provar.
11: Mira, no, perfecte, avui. Consol, perquè no s'havia contestat, correcte, molt bé. Doncs,
12: sí, pues,
11: moltes gràcies.
12: Home, aquí al Catllà, quan fan les calçotades,
11: sí.
12: Ara abans eren de roba, que te'ls emportaves, que jo en tinc una pila, però ara te'ls donen també, no de paper, són d'una cosa rara, com una espuma. Ara no sé d'on te'ls treuen.
11: Però són per llançar després, eh? Entenc?
12: Sí, són per llançar, sí.
11: Sí, sí. Molt
12: però
11: bé.
12: Són una cosa... L'any que ve, quan sigui l'època dels calçots, preguntaré... Bueno, si m'ho volen contestar, clar.
11: D'on te'ls treuen, no?
12: D'on te'ls treuen.
11: Molt bé. Doncs ja ens ho explicaràs, Consol.
12: Bueno,
11: molt bé. Doncs moltes gràcies.
12: Bona nit.
11: Adéu-siau. Tenim encara altres missatges de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Per exemple, hi ha una referència sobre llenguatge que ens ha deixat la Dolors des de Banyoles. No, ara no. Ara no el podem sentir. No el podem sentir, no passa res, el sentirem després. Perquè ens heu deixat també altres missatges, per exemple, escrits en aquest cas. En David, des del Carmel, també té una resposta per una qüestió que crec que va ser ahir o abans d'ahir, que també la vam fer. Diu, creuar els dits té un origen cristià i pagà. Originalment es feia entre dues persones per buscar protecció i donar bons desitjos. Després va evolucionar a una sola persona creuant els dits, diu en David. Ara sí que podem escoltar aquest tall de veu de la Dolors que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Dolors des de Banyoles.
13: Que jo vaig sentir que fa molt el senyor Josep del Parguell va fer una pregunta que sobre el venir, el vindre, el tenir o el tindre. I encara no s'ha contestat, sembla. Jo ho he estat buscant i a l'hora de dir-ho, o sigui, de parlar, tant és correcte venir com vindre, com tenir i tindre. És el mateix. En canvi, a l'hora d'escriure, és és més normal, més correcte, diguem més usual, escriure venir i tenir. Sobretot els escrits oficials o més formals. Eh? Això de vindre o tindre fan servir més cap a València, Mallorca, fins i tot Occitània. Eh? Però vaja, totes dues, tot a l'hora de parlar, totes dues, tant venir com vindre, és correcte. D'acord, Josep? A veure si el llibre ha solucionat el problema aquest, la pregunta aquesta.
11: Moltes gràcies, Dolors. La Montse, des de Barcelona, ens diu: una pregunta sobre la llei de la dependència. Les persones que cotitzen amb la llei de la dependència s'han de jubilar als 67 anys? Diu, durant el període de l'any 2012 al 2019, la Seguretat Social no va cobrir la cotització. Es poden reclamar aquests anys? Pregunta la Montse des de Barcelona. I què passa si no s'arriben a cotitzar als 15 anys? Tot això en un sol missatge que ens ha deixat la Montse. Després, Ventura diu: si els patinets elèctrics estan prohibits portar els busos, els trens, metros i andanes, per què no ho estan als establiments públics com botigues, grans magatzems, centres sanitaris, hospitals? Especialment, diu en Ventura, en un ascensor d'un espai públic. El mateix passa amb les bicicletes elèctriques. Diu: no entenc com es permet. L'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, diu, respon a una consulta que ens feia també un noi ara fa un parell de nits. El tema dels bloquejos en relacions sexuals és molt complex i l'han de tractar amb una psicòloga experta en parelles o sexòloga. Poden ser deguts a molts motius i traumes de tot tipus i s'ha d'anar a l'arrel del problema, diu l'Àngels. El que ha comentat un oient de veure per desinhibir-se és pa per avui i fam per demà. El cas concret no el conec, però parlo com a persona que, per desgràcia, va patir abusos a la infantesa i després he tingut certes dificultats en les relacions de parella. També és veritat que tractar segons quins traumes o fantasmes del passat no és, diu l'Àngels, gens fàcil. S'arregla amb molt de diàleg, afrontant el problema i, sobretot, amb l'ajuda d'un bon professional. Primer, diàleg, diu, fonamental. Després, ajuda professional. Són generalment problemes més profuns que no s'arreglen amb un detallet o una carantoina. És un tema, per tant, que va molt més enllà i agraeixo moltíssim el missatge que ens ha fet l'Àngels des de Sant Cugat explicant tot això per donar aquest consell a aquest noi. I després acabarem amb una música, acabarem i arribarem a la una amb una música de l'Enric de l'Harmònica. Diu: vaig néixer a Aitona, al Segrià, i visc a Barcelona, al barri de Sant Antoni. I avui us envio una cançó lenta, sentimental, ens diu. El títol ho diu tot, Last Night. Diu: espero que us agradi.

0: Que aquesta és la Last Night de l'Enric de l'harmònica que ens ha enviat perquè escolteu tots els ignorants que ens feu costat cada nit de diumenge a dijous aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora i tornem després amb més preguntes, amb més respostes, per tant, amb més trucades al 932017474. Ens queda una altra conversa interessant, on aprendrem moltes coses. Ens queden unes quantes coses encara. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per a l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara, proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
3: La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
2: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president del govern espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Jorge Fernández Díaz i la resta d'acusats pel cas Kitchen comencen a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional. L'exministre de l'Interior s'enfronta a 15 anys de presó per suposadament haver coordinat una operació de la policia patriòtica per robar proves de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas i destruir-les.
5: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus d'Ebola. Al Congo s'ha detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar aquesta malaltia.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya.
5: Els pares donen diners o una segona residència perquè els joves puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
6: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: El nombre de donacions que es fan a Catalunya ja dobla les de la resta de l'Estat.
2: Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
5: Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Real Societat per 2-1.
2: Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
5: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
2: I en tenis, la jugadora de Blanes, Maria Bassols, ha quedat eliminada a la segona ronda del Roland Garros, després de perdre en 3 sets davant de la russa Andreeva, cap de sèrie número 8, per 3-6, 6-1 i 6-1.
1: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
1: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Has sentit el que acaba de dir?
11: Que a Mallorca no feu l'amor.
12: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara ens truca en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit, Marta, i tots els ignorants.
0: Com està?
1: Vull fer una pregunta, a veure si hi ha algú que ho pot saber, això.
0: A veure.
1: Perquè, bueno, segurament que sí, però és a saber si ens escolta o si d'allò. Quina temperatura hi ha, per exemple, a l'espai en general, exterior? Vull dir, més enllà de la Lluna, més enllà de l'òrbita del nostre sistema planetari, inclús, no? Vull dir, si algú sap si aquesta temperatura, suposo que és fred, suposo que és més fred. Però, a veure si supera el fred absolut que tenim aquí a la Terra, que són aquells, em sembla que, si no ho dic malament, menys 273 graus, a veure si és possible doncs, que hi hagi una temperatura més baixa que aquesta.
0: Que aquesta.
1: O que realment, vull dir, aquesta sigui la tope de tots, no? Vull dir que no ho sé. És una cosa que, mira, m'ha vingut avui.
0: Sí, molt interessant. I tant.
1: Això ho preguntaré, perquè com veus aquests que van a la Lluna, que van amb aquelles escafandres, per dir-ho així d'alguna manera, sí. I tot això, suposo que part del que és el respirar i tot el sistema que tenen, també deu ser pel fred,
0: És bona pregunta, Joaquim. A veure què ens diuen. Si no, ho buscarem amb algun expert. Si no ho sap cap ignorant, ho buscarem amb algun expert.
1: Perfecte. Ah, molt bé. Doncs a veure, ja ens entrarem aquí.
0: Sí, senyor. Moltes gràcies, com sempre, per les seves preguntes.
1: Doncs no es mereixen.
0: Que vagi molt bé, Joaquim.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Vinga, en Josep Lluís ens truca des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit. Anava a dir Aina, Marta Romagosa. Anava a dir Aina perquè és la que primer que contacto...
0: Sempre. L'Aina sempre va per davant. L'Aina per davant, sempre. No, això
2: sí,
0: que no faig.
2: Mira, jo vull comentar-te el que has comentat al principi i que tu no acabes d'entendre perquè no l'ho dius, la paraula que diu l'Alexia de buidar-se. Jo penso que tu et buides perquè és molt sincera fent la ràdio i el que vull referir-se a l'Alexia és que buidar-se és sincerar-se i ha comentat això de la mort del pare, que li va fer que el seu pare estigui orgullós d'ella, s'ha buidat i ho ha explicat amb tota sinceritat a tots els que l'hem tingut el plaer de veure-la desperifestat emotivament. I que tu et buides perquè és sincera, no? No estàs amb mi?
0: Jo he volgut... jo aquest verb no el faig servir mai amb el significat que ho ha fet tant ella com en Pep. Ja està, era una reflexió sobre això.
2: Correcte. Ni jo tampoc ho dic, jo em vull dir. Jo dic, t'ho diré ben clar o em sincero, però no diré aquesta paraula.
0: No, exacte. És curiós pues, que ho hagin fet servir els dos.
2: Entenc que tu no l'utilitzis.
0: És això, Marta. Ja està. No.
2: Et diré dues preguntes per aquesta nit. Mira, són molt fàcils i molt entenedores. Quin és el monument més antic construït a Espanya i de quin any data? La següent, allò tothom ho sap, però és ben cert. Què vol dir això que els gossos són el millor amic de l'amo, de l'home? No l'amic de l'amo, de l'home.
0: El millor amic de l'home.
2: Sí, perquè a vegades hi ha homes que tenen amics i són amics d'interessos i el gos sempre sí de l'amo. I per tant és el millor amic de l'home. Jo ho interpreto així, però a veure si algú m'ho respon millor.
0: D'acord.
2: O una altra manera de postura, d'un punt de vista.
0: Perfecte.
2: I la darrera, no sé si la dic bé aquesta frase, però els plats no s'assemblen a les olles, què vol dir?
0: Els plats s'assemblen a les olles, és.
2: Ah, s'assemblen a les olles.
0: Bueno, jo crec que és així, ara no voldria educar-me. Els plats s'assemblen a les olles.
2: Jo només te diré que no recordo a Google ni res per fer preguntes. Les que em venen al cap, les escric i dic, ipso facto, jo vaig plasmar en el paper i les faré aquesta nit.
0: Doncs a veure si algú ho fa servir, perquè això a casa meva es feia servir. Els plats s'assemblen a les olles. I per això em sona bastant, perquè ma mare la feia servir.
2: Algú m'ho interpretaria, perquè no m'acabo d'entendre jo.
0: Molt bé.
2: Per això el del gos sí que ho entenc, perquè si és en cert que el gos està en fi de l'amo que... I que has deixat sinistrar i si l'amo és dòcil, el gos és dòcil. serà més violent el gos és violent i borda. Jo m'he fixat molt en els animals, que m'encanten, i a veure què opina la gent, si és el meu amic.
0: Molt bé, a veure què ens diuen,
2: doncs. O que el meu amic és aquest que et deixa diners i que el tens per interessos. Bona nit, Marta.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu-siau, bona nit.

0: amb Marta Romagosa.
1: Mira, una mica de Mishima, que són els que van fer la sorpresa en aquest acte de comiat d'en Pep Guardiola després d'aquests 10 anys al Manchester City. Va, que ens truca el 93-207-474, la Maria des de Girona. Bona nit, Maria.
2: Hola, bona nit. Mira, que la setmana passada una senyora va dir sobre la pensió màxima,
1: sí.
2: Semblava que estava molt segura de que eren 2.500 euros, em sembla que va dir.
1: Sí, em sembla que va ser la Maria Rosa, diria que ho va dir de les...
2: No, la persona no me recordo, però l'import em sembla que eren 2.500, no?
1: Va dir 2.500 o 2... Sí, por ahí. Sí, crec que ho va dir, sí.
2: Doncs la pensió màxima són 3.359.
1: Carai, 3.000.
2: O sigui que hi ha gent que determinats llocs i funcionaris i militars i aquestes coses, doncs...
1: Que cobren tenen... això, eh?
2: Sí, brut, per això. Bueno, només faltaria que fos net.
1: Brut, sí, sí. Pensió màxima de 3.359, has dit, eh?
2: Sí, bé, 47.000 euros al mes.
1: Sí, sí, bruts. Està bé, està bé. Està...
2: Ai, l'any, vull dir.
1: L'any, sí, sí, sí, exacte. Molt bé, doncs gràcies per la apreciació i la correcció, Maria.
2: No, res.
1: Vinga.
2: Costa molt, de que arribeu a agafar línia, perquè...
1: Costa, no, dona.
2: Vull dir, fa un quart d'hora que m'anava sortint. Tingueu paciència, gràcies per la seva paciència i tal.
1: És que, clar, quan parles amb algú i algú esperant a darrere, clar, el tercer que truca i el quart que truca no els poden agafar. No, clar, perquè l'Aina té dos mans i una veu, clar. Però, mira, la persistència fa que ara estiguem parlant, Maria. O sigui, que cap problema.
2: Sí, sí.
1: Gràcies per insistir.
2: Les entrevistes també ocupen molta estona, eh?
1: Sí, això també, clar. Sí,
2: que no vol dir que no siguin interessants, però, esclar, és molt de bo mateix, diguéssim, no? I el que agrada de dir de la nit dels ignorants és la varietat de temes, no?
1: Bueno, fem una mica de tot, intentem fer una mica de tot, Maria. Sí.
2: Molt bé.
1: Vinga, que vagi bé, bona nit.
2: Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau. A veure, altres preguntes que no tenen resposta, que encara ningú ens ha fet la resposta, ni... i que estan en el pou aquest de les preguntes que s'han perdut de moment. A veure, la Concepció vol saber quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió. Això encara ningú ens ha respost. L'Alba, des de Sabadell, quins remeis casolans hi ha pels ulls de poll? És veritat, aquesta també no l'ha respost ningú. El mateix Joaquim de la Bisbal, que abans ens trucava, diu amb el temps, la pols sahariana pot canviar la fesomia del nostre ambient i la fesomia del nostre país, per entendre'ns? L'Aleix, des d'Esparreguera, en quin país hi ha el riu més petit del món? La Roser, des de Ciutat Vella, d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos. I l'Eduard, des de la Sagrada Família, vol saber per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre, diu ell, hi posen anís. I dono jo per descomptat que no li deu agradar, que per això ens demana aquesta pregunta. Tot això, doncs encara no ho ha respost ningú, a través del 93-207-474 o un missatge de WhatsApp al 667-220-148.

0: Heu pensat mai com es crea una marca? Com s'aconsegueix que un determinat producte, sigui un cotxe, una beguda, uns texans, es fiquin a la teva vida i s'hi quedin per molt de temps? Quins mecanismes fan que, davant d'una prestatgeria, et decantis per un producte i no pas per un altre que hi ha al seu costat i que és més barat, per exemple? Els experts en màrqueting són els que s'encarreguen d'analitzar els comportaments dels consumidors i dissenyar estratègies que permetin una millor comercialització de qualsevol producte. La Sara Villegas fa més de 20 anys que s'hi dedica i ara acaba de publicar un llibre que es diu Lecciones del Principito sobre Marketing, una guia per a marques con alma i persones con propósito, editat per Empresa Activa. De la mà del petit príncep, el personatge creat per Antoine de Saint-Exupéry, ens explica d'una manera directa les diferents estratègies que es fan servir, algunes encertades, d'altres, com escoltareu, autèntics errors, i ho fa amb exemples on veiem que el que s'amaga darrere d'una campanya de publicitat és molt més complicat del que podem pensar. Sara Villegas, bona nit.
1: Molt bona nit, Marta.
0: Primer de tot, perquè en aquest programa ens agrada aprendre moltes coses i els oients potser no saben, situar exactament què és el màrqueting, perquè el màrqueting i la publicitat no és exactament el mateix.
1: No, exactament. O sigui, el màrqueting és aquella disciplina que fa que un producte ens resulti més atractiu i ens el posiciona. Què volem dir? O sigui, que decidim tant el producte com el preu, com el posicionament, o sigui, la publicitat, com on el venem també, el lloc, no? I el màrqueting s'encarrega de gestionar totes aquestes variables per fer que el que una empresa vol vendre arribi a un consumidor que ho vol comprar i d'aquesta manera li resulti atractiu i triï aquella marca en comptes d'una altra.
0: Clar, per tant, aquí darrere hi ha molta intel·ligència. O sigui, el màrqueting també és saber una mica, no sé si dir-li manipular o fer que amb intel·ligència el consumidor triï allò i no una altra cosa, no?
1: És estratègia pura, sí, sí, sí. Al final, o sigui, hi ha un taulell del joc, nosaltres sabem que els consumidors o totes les persones es mouen per aquell taulell i sabem quines tecles podem tocar, quines són les normes del joc, i a partir d'aquí, doncs, decideixes moure una palanca, moure una peça o moure'n una altra per intentar aconseguir els resultats que tu vols, lògicament.
0: Dius als agraïments del llibre que això... expliques que el teu fill és en bona part l'instigador d'escriure'l. I vull que m'ho expliquis, això.
1: Sí, correcte. El Petit Príncep, tot i que era un llibre que m'agradava, mai confesso que no havia sigut el meu llibre preferit fins que es va convertir en l'obsessió del meu fill, bàsicament.
0: Obsessió, no? Directament.
1: Sí, sí, directament. O sigui, hem vist el musical potser 8 o 9 vegades, tenim el llibre en diversos idiomes, en formats, en còmic, a l'infantil, cantem les cançons,
0: tot.
1: No? I llavors, doncs, qualsevol persona que es dedica al màrqueting sap que en el públic objectiu se li ha de parlar amb els seus propis insights, que diem nosaltres que és amb les coses o amb les variables que realment fan que obri la ment, no? Llavors, doncs, a casa, per parlar de molts temes, d'alguns més senzills, d'alguns més bonics, d'alguns més difícils, no? De relacionar-se, de pertànyer, de la mort, de moltes coses que parla el Petit Príncep, doncs jo sempre utilitzava, doncs, metàfores del Petit Príncep d'una manera ja compulsiva, clar, perquè em funcionaven molt bé. Jo parlava de qualsevol altra cosa, a mi no se m'escoltava. Ho feia amb una metàfora del Petit Príncep i, ostres,
0: funcionava,
1: tot allò funcionava.
0: Funcionava,
1: no?
0: Que bona.
1: I fins que, bueno, a mi també m'agrada molt donar classes, aquest punt didàctic, i m'agrada molt parlar amb metàfores, no? Fins que un dia em va dir, mama, tant parlar al Petit Príncep, per què no fas un llibre? I vaig dir,
0: doncs mira,
1: calla, per què no, no? Per què no unir? Doncs, o sigui, vaig veure que al final tot això de que parla el Petit Príncep també perquè tenia un sentit, no? Perquè portava molt de temps treballant amb marques i havia vist estratègies brillants i marques que ho tenien tot però no connectaven. I en canvi d'altres que sí que aconseguien fer-ho, i ho vaig connectar amb aquesta fase del Petit Príncep de l'essencial és invisible als ulls.
0: Exacte, t'anava a dir, això és una mica l'objectiu del màrqueting, no?
1: Correcte, i vaig dir, ostres, tant de temps aquí al davant, i de cop és com que allò es va construir davant meu i li vaig trobar tot el sentit del món, no? I aquella guspira no va deixar de créixer dins meu, i vaig dir... Som-hi.
0: Has de fer el llibre, som-hi. Clar, també dius que una marca que toca justament les fibres invisibles és l'única capaç de quedar-se per sempre. Per tant, el màrqueting apel·la al cor del consumidor, més que no pas la butxaca, inicialment?
1: Completament. O sigui, si tu t'enamores d'una marca, si tu sents que aquella marca t'està parlant a tu, et fa sentir alguna cosa, la campanya que veus et connecta, sents que et posa la pell de gallina d'alguna manera, és capaç d'emocionar-te, tu la triaràs abans d'una que potser està més accessible o més econòmica. I aquí és quan una marca, diem que és una marca potent i poderosa, perquè realment ha tocat aquesta fibra, aquest màrqueting emocional, ha sigut capaç de connectar molt més enllà. I llavors és com que tu t'has enamorat d'aquella marca d'alguna manera, no? I ja la veus per sobre de les altres,
0: llavors,
1: no et planteges altres opcions.
0: Ets fidel, per sempre.
1: Home, per sempre no. Això és com amb la vida, no? Tu et pots intentar ser monògam i a vegades passen coses, no?
0: Sí, et pots enamorar d'un altre, sí.
1: Sí. Però si tu t'enamores d'un altre és perquè potser, no sempre, però potser el teu amor inicial ja no t'està donant tot el que tu necessites.
0: Clar, clar.
1: I això passa també amb les marques. Les marques poden fer que t'enamoris de tu, però t'han de cuidar. Aquí hi ha el màrqueting relacional, el màrqueting de la cura, no? Que expliquem també en diverses... O sigui, el màrqueting relacional que fa la Guilla o el màrqueting de la cura que fa més la Rosa, no? De diferents personatges del Petit Príncep, perquè un cop... tu has connectat, no?, amb aquesta marca, se t'ha de seguir cuidant.
0: Clar.
1: perquè si no admires una altra. Si et deixen, doncs et sents ja perdut, desubicat, i segurament doncs ja comences a plantejar-te més opcions.
0: Anem a exemples que els trobo molt interessants. Tu fas un repàs al llibre de diferents estratègies que es fan servir ara o s'han fet servir en el passat, amb exemples de campanyes que van sortir bé i d'altres que van ser un autèntic fracàs. Dins de l'apartat de les estratègies positives, tu cites això que deies, el màrqueting relacional, i poses un exemple molt clar, que és la relació del Barça amb Nike, no?
1: Sí.
0: Aquí, dins del el màrqueting relacional, i en aquest cas una estratègia positiva.
1: Sí, correcte, i aprofitant que em dius això, si em deixes, destinaré 10 segons a donar les gràcies a Sandro Rossell, que va ser un dels artífexs d'aquesta estratègia de Nike i el Barça, que m'ha prologat el llibre de manera supergenerosa, voluntària, i bueno, és d'agrair, perquè al final ell també és un mestre en construir marques, per tant, fantàstic.
0: Perfecte, queda dit.
1: I ara entro aquí, doncs en aquest màrqueting. Sí que és veritat que el Barça... O sigui, és més que un club, no? I últimament, aquests dies, doncs, també s'ha notat més, no? Llavors, Nike el que ha fet és apel·lar a totes aquestes emocions. Va decidir... no només està present, sinó en tots els uniformes i de més, sinó fins i tot en la pilota. Està sempre present allà, de manera que es va vincular al club molt més per sobre d'uns patrocinis esporàdics. Clar. Que sempre s'havien fet amb les marques, no? I va buscar aquest element tan representatiu com va ser la pilota, que fins llavors, a més, era blanca, i van decidir canviar de color perquè no fos el color de l'etern rival.
0: Clar.
1: No? I el va tenir sempre allà, inclús... rebutjant altres ofertes més potents o tal, sinó perquè ja s'havia vinculat amb un club i va dir, no, nosaltres estem aquí, i temporada rere temporada mantenint aquesta relació, no? I d'aquesta manera, doncs, aquest màrqueting relacional es construeix amb temps, amb confiança, amb cura, no? Dins en el llibre això ho fa molt bé la Guilla, no? Que no doma, sinó que domestica, no?
0: Ja.
1: Construeix aquest vincle, i aquest vincle l'ha anat creant Nike.
0: Clar.
1: Amb el Barça.
0: En canvi, a l'altra banda, hi poses o hi contraposes exemples de companyies de telefonia mòbil amb aquells famosos contractes de permanència obligatòria, no? De dir, tu aquí, i això suposo que deu ser contraproduent pels consumidors.
1: Absolutament, perquè com dèiem abans en una relació, o sigui, al final tu has de sentir, t'has de sentir cuidat, però no t'has de sentir en una gàbia.
0: Clar.
1: Per molt que sigui una gàbia d'or. Llavors, tu has de sentir que ets lliure d'escollir aquella marca i poder marxar quan vulguis, no? I d'aquesta manera hi ha moltes marques que sí que és veritat que et tenen allà dintre, representa que molt ben cuidat, però no pots marxar.
0: Clar.
1: i en el moment en el que tu sents que no ets lliure...
0: Que et sents incòmode.
1: Et sents incòmode completament, no? Mm-hmm. I en aquest moment, doncs, és com que et sents una mica com segrestat. I en aquest moment, doncs, totes les emocions que en algun moment havien sigut negatives, doncs, es giren absolutament a la contra.
0: A la contra. Et dediques també un capítol al màrqueting d'investigació. Sempre abans de llançar un producte, doncs, la marca diguéssim que hauria d'haver estudiat una mica el mercat, i parles d'un exemple, d'una campanya que jo no la sabia, i la trobo curiosa, perquè em semblava que aquesta marca tot ho havia fet bé, i resulta que una campanya de la Coca-Cola, em sembla que fa 40 anys, això?
1: Sí, cap al 85, sí.
0: Que van fer una Coca-Cola encara més dolça.
1: Sí, senyora.
0: I què va passar aquí? Això no va funcionar.
1: Sí, al 85, que hi havia una plena guerra entre Pepsi i Coca-Cola, van reformular la beguda, basant-se en uns tests, no?, que amb una versió més dolça que superaven els tests secs, que diem, és a dir, quan tu proves sense en teoria saber la marca, que deia que tenia millor preferència, però clar, no s'havia posat en context. Llavors la van canviar i va haver-hi protestes, i va haver manifestacions.
0: Recordo gens això.
1: Tremendo, sí, i va durar 79 dies. Al cap de 79 dies van haver de tornar enrere a dir, aquí no ha passat res, i a veure, van poder tornar enrere perquè era Coca-Cola, i tal, que un altre directament se'n va al sot.
0: Exacte, però una altra marca li va la vida, diguéssim.
1: Va arribar a generar la cosa que és curiosa, sobretot el tema, va ser més a una part dels Estats Units, aquí no es va sentir tant, però sí que és veritat que a nivell mundial que es generin manifestacions perquè una marca és brutal.
0: La faci més dolça. I l'altre extrem, cites Zara, com a exemple d'una empresa que no deixa res a la improvisació i ho planifica tot fins al mínim detall.
1: Sí, senyora. Sí, i a més, amb Zara hi passa una cosa espectacular, que segurament tu recordes abans, no?, les col·leccions... primavera, estiu, tardor, hivern, no? Després van passar a ser les col·leccions de primavera, la d'estiu, la de tardor i la d'hivern, 4. Doncs Zara en té més de 50 col·leccions a l'any. O sigui, contem que un any té 52 setmanes.
0: Mare meva.
1: Sí, i ells estan molt pendents de què passa en el món. O sigui, quin vestit es porta en una catifa vermella, quina celebrity porta una cosa, i de seguida, en menys de 3 setmanes, ho té a la teva botiga.
0: Clar.
1: Sí, és un màrqueting molt planificat, molt pensat, però també molt pensant en el públic que l'està esperant.
0: Clar. Després, parles d'un altre tipus de màrqueting, que és el d'especialització. I poses exemples d'unes empreses que van brillar molt al seu dia, que són Kodak i BlackBerry, però que aquí, quan t'especialitzes tant, a vegades això se t'emporta per davant, també, perquè ara, on són Kodak i BlackBerry? A veure, exactament, no?
1: Exacte, sí, a vegades t'encaselles massa. En aquest capítol ho diem pensant en el planeta l'astrònom, no?, que es focalitza en una estrella, i quan tu et focalitzes en una estrella està molt bé, perquè tu en saps molt d'aquella estrella, però a vegades deixes de veure les que brillen a l'altre voltant, i la teva potser s'està apagant i no te n'adones que n'hi ha altres molt més brillants. I això precisament li va passar a Kodak i a Blair, que es van especialitzar, per exemple, a Kodak en vendre el típic carret fotogràfic que es revelava, no?
0: Sí.
1: I tenien ells fets una màquina justament digital, tenien desenvolupada aquesta tecnologia, però no la van voler llançar, i quan se'n van adonar del que estava passant, se'ls hi va fer tard, perquè ja havien quedat només com una empresa de carrets. És a dir, s'ha de saber també quan canviar d'estrella, això també els hi va passar a BlackBerry, no?, que es van quedar desactualitzats, i no encadenar-se i veure, bueno, doncs, saber fluir si el cicle canvia.
0: Sí. Després, hi ha un altre tipus de màrqueting que dius, aquest millor evitar-lo, l'autoritari, i poses com a fatal a Yahoo, que havia de ser la gran cosa, i després a l'altra... anem primer a Yahoo, perquè després a Netflix també el trobo molt interessant, perquè dius que va saber redreçar-ho, no?
1: Sí, bueno, i al final, o sigui, el màrqueting autoritari, que és el que faria un rei, no?, aquest de fer decrets, de decretar, parla del consumidor com si fos un súbdit, no? Confon manar amb comunicar, no escolta el que necessita el consumidor, no? Llavors Yahoo era com el cercador de referència, no?, abans entràvem a Yahoo en comptes d'entrar a Google, però no va voler escoltar el que necessitaven els consumidors, no es va adaptar al mercat i, per tant, no va saber fer-ho, no? Això també...
0: Ja està, ja no existeix.
1: Ja està, adéu-siau, és que al final el màrqueting pot ser, com tu dius, no? Voler orientar el consumidor, però el consumidor tampoc és... No som tontos, com a consumidors, anem triant i hem de saber també adaptar-nos.
0: Sí. I qui va saber adaptar-se i tirar enrere, dius que és Netflix, perquè se'n va adonar de que no anaven bé les coses, i això també m'ha sorprès a mi, de Netflix.
1: Bueno, Netflix moltes vegades ha fet petits passos, no sempre ho ha encertat, però sí que ha anat redreçant. De totes maneres, ha fet cosetes com, per exemple, ara de cop deixo que el password el pugui tenir tothom. Ara no, ara no es pot compartir.
0: Sí, sí.
1: És a dir, van fent que sí i que no, però hi ha una cosa que fa Netflix molt bé, que és que estudia molt el consumidor i sap perfectament en quin moment què veiem, no? Evidentment, què veiem, en quin moment deixem de veure la sèrie, per què deixem de veure la sèrie, i llavors ens fa unes recomanacions molt basades en el que nosaltres realment necessitem, no? I d'aquesta manera, si tu deixes de veure tres sèries aleatòries en el moment en el que, per exemple, allà hi ha un assassinat, doncs ja no et proposarà cap sèrie que... encara que pels títols no ho poguessin semblar, però cap sèrie que tingui sang i fetge, perquè entén
0: que tu no vols això,
1: no? Llavors, doncs, malgrat ha fet algunes coses malament, sí que és veritat que, en general, ha après una mica a escoltar, empatitzar i anar redreçant... A vegades encara fa alguna patinadeta, però com tots la fem, però sí que però, sap escoltar.
0: Encara té la gent, vull dir que això...
1: Sí.
0: I després, tu dius que dins de les estratègies que no han tingut gaire èxit, no són massa reeixides, fa referència a un màrqueting, que jo aquest el desconeixia, de l'aparença, i poses un exemple i poses a Apple...
1: Bueno, vivim en un màrqueting de l'aparença. O sigui, diria que és el que està més en auge actualment, no? Les marques que busquen ser admirades, que col·leccionen likes, sobretot a xarxes socials. I sí, a vegades hi han hagut... Apple ha tingut també els seus moments, no? En el que potser només estava buscant aquesta exclusivitat estètica, buscant massa la perfecció, no? Llavors, a vegades sí que ha passat, no?, que hi ha marques que estan començant a demanar una certa diversitat i que les que només es miren el seu reflex al mirall, doncs amb això, o també amb els canals de bellesa, o sigui, les marques, precisament en aquest màrqueting de l'aparença, també hi ha moltes marques que han patinat per aquest aspecte, per buscar ja estereotips massa perfectes del que la societat mateixa està començant a fugir.
0: No, és molt interessant. Hi ha un altre... No tenim més temps, perquè ara entraríem amb les marques personals, crec que fins i tot ho vam deixar per un altre dia, perquè hi ha històries de gent molt coneguda que han anat a buscar la marca concreta, però si algú li interessa molt el Lecciones del Principito sobre màrqueting de la Sara Villegas, editat per Empresa Activa, jo crec que hem fet un tast, déu-n'hi-do, d'aquests diferents tipus, amb exemples molt clars, que jo crec que és molt interessant de conèixer. Així que, Sara, moltíssimes gràcies per venir, i fins un altre dia.
1: Gràcies a tu sempre, Marta.
0: Adéu, bona nit.
1: Bona nit.

0: gairebé s'hem estat a punt de sentir cantar, perquè aquesta cançó no puc, no puc, perquè la canto a cor que vols, del Petit Príncep, i aquesta és la versió que cantava l'Àngel Llàcer, ja que el llibre de la Sara Villegas estava basat en el Petit Príncep, per això l'hem posada. Va, que d'aquí 5 minuts arribarem a 3:15 de la matinada, ens truca el 93207474 en Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
1: Sí, bona nit. Bueno, hi ha una cosa, ara s'està parlant de que la Hisenda Catalana té de recaptar el 100% de l'IRPF. Uh-huh. Bueno, jo faig una pregunta. Els catalans que anaven amb aquest vaixell crucero de lujo des d'Argentina, els han atès a Madrid, a l'hospital militar Gómez Ulla.
0: Sí.
1: Això costa un diner i no els han reclamat aquí, perquè saben que el Gómez Ulla té els millors al·lergiòlogos de malalties d'aquest tipus de plaga. Uh-huh. I no ho han reclamat. Una altra cosa, quan van haver-hi els incendis, jo vaig estar a Sant Mateu del Bages, al costat de Sant Pedor, que és el poble de Guardiola. Uh-huh. Guardiola no estava apagant el foc, era al costat de casa. Els únics que ens van quedar per la nit eren els militars, tota la nit allà, i deies pel foc. També vaig participar en l'apagament de foc de Montserrat i del Garraf. I després van venir des d'Aragó per fer-ho, es van quedar bloquejats els túnels del Bruc. Això són calés, també. Uh-huh. Van venir cotxes orugues i ni els van donar les gràcies. I els van treure d'allà, que hi havia una tormenta de neu.
0: Sí, sí, ja me'n recordo.
1: I després, per sacar els morts, que es van ofegar en un càmping per allà a Lleida, que hi havia molts catalans, jo he estat allà traient morts del riu. Traient morts. Això també és un treball de la... I per acabar, el Parlament de Catalunya, tots els partits polítics, tots, des de l'Aliança Popular fins a Esquerra Republicana, van votar que es podien anar els funcionaris i funcionaris en 40 anys a casa, amb tot el sou. Això és un despilfarro, en 40 anys.
0: D'acord, Ferran. Reflexió feta. Prenc nota.
1: Ah, molt gràcies.
0: Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
2: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època, amb totes les lletres.

0: Va, que obrim el capítol de preguntes contestades, ara a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Començarem parlant de futbol, perquè fa unes nits la Pili, des de Granollers, ens va fer aquesta pregunta.
1: Hi ha un nen que juga molt a futbol i és més futbolero que no pas la pilota. I sempre me'ns ve amb futbol, perquè porten els nois la mà embolicada i no tenen mal.
0: La pregunta era aquesta, eh? Per què porten alguns futbolistes la mà embolicada, diu, i no tenen mal? Doncs la resposta li hem demanat al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça a la TDT.
2: Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos, com els de Lamine Yamal o de Gavi, que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a Lamine Yamal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
0: Aquesta no sabia, Bernat Soler, moltes gràcies. No sabia que hi havia qui es posava aquesta, la mà embenada, per una qüestió de sort. En fi, quan t'has lesionat ho entenc perfectament, però si no, és allò com quan portes una pulsera i et sembla que tot et va bé aquell, i després no te la vols treure per si un cas... Clar, això és deixar l'objecte que mani sobre de tu, no? I en aquest cas és la mà embenada. Però vaja, que facin el que vulguin, escolta'm, que per això santa llibertat. Va, canviem de tema, gràcies al Bernat Soler, com deia, parlem de medicaments, perquè en Josep Lluís des d'Horta tenia aquest dubte.
3: Quin és el fàrmac més utilitzat que es vengui sense recepta mèdica?
0: Doncs qui contesta és Antoni Torres, president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
4: Mira, el fàrmac més venut sense recepta és el paracetamol, perquè s'utilitza doncs, per l'analgèsia, per el dolor i pel malestar. També s'utilitza quan estàs amb grip o amb símptomes d'aquests que es deixen el cos una mica tocat.
0: Doncs mira, resposta feta ja. Gràcies a l'Antoni Torres, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.

la Rosalía amb aquesta La Perla, que ha guanyat en aquesta tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ella no hi era, s'han portat 8 premis, 8, per aquest gran àlbum que és Lux, és Artista de l'Any, Àlbum de l'Any i Cançó de l'Any per aquesta que acabem d'escoltar, La Perla. Però és que, a més, això va ser la nit anterior al Palau de Congressos i FEMA de Madrid i ella no hi era, perquè, com que sabeu, està de gira per tot arreu i no hi havia ningú, anaven dient el seu nom i ningú per recollir tots els premis que va aconseguir la Rosalía.

Aquesta setmana llegim els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes, algunes molt curtes, que es mouen entre la realitat i la ficció i que una altra de les peculiaritats que tenen és que els noms de les persones, ja ho veureu, són ben estranys. No hi ha ningú que es digui ni López, ni Pérez, ni Rodríguez, ni Vergés. O sigui, tots són noms i cognoms ben complicats. Avui també llegirem dos contes, perquè són curtets. El primer de tot, ja poso el primer, el que és una mica més contundent, per dir-ho així, el primer porta per títol Escac i Mat.

Les catapultes de la matinada estan prenent posicions als terrats. El Salesi Masquefa, amb els peus damunt una tauleta plena de restes de menjar i de diaris mal plegats, dormisqueja davant el televisor encès. El cap cedeix a càmera lenta i quan arriba un cert grau d'inclinació torna a la verticalitat amb un moviment espasmòdic. Fent un esbufec, el Salesi Masquefa s'incorpora i es frega la cara amb les mans. Amb les puntes dels dits prou separades perquè les imatges del televisor, com icebergs a la deriva, el corprenguin. Un tipus corpulent, d'esquena a la pantalla, està escanyant la presentadora del programa. Els ulls del Salesi Masquefa es claven al clatell de l'estrangulador que, en sentir-se observat, sense deixar d'estrènyer el coll de la víctima, gira el cap. I les dues mirades es troben. Tremolós, el Salesi Masquefa busca el comandament a distància i apaga l'aparell. La cambra es queda més a les fosques i la por ho empolsega tot. Els dies que segueixen, el Salesi Masquefa, pendent dels informatius i de la premsa, s'assabenta que la presentadora es deia Febrònia Mutxamel i que l'assassí, segons sospites filtrades, es diu Irineu Polop, de qui ningú no tindrà notícies fins d'aquí unes setmanes, quan el Salesi Masquefa, immòbil, dins un autobús abarrotat, topi un altre cop amb la mirada davant seu i, emmudit per la sorpresa, noti entrar la navalla cap a l'artèria femoral, però això ell encara no ho sap.

I el segon relat que avui ens ha triat l'Anna Maria Ricard d'aquest llibre 29 contes menys d'Eduard Márquez porta per títol Reestructuració general. I diu així. La mà no troba el despertador al lloc de sempre. El seu brunzit sembla venir d'un indret sense determinar, extraviat a les fronteres del son. L'Emery News, que és el nom del personatge, l'Emery News triga a obrir els ulls, obstinats a romandre dins la foscor. Al seu voltant, els espais i els objectes atempten contra les més elementals regles de l'utilitarisme domèstic. La Mary News ha d'obrir portes, armaris i calaixos a l'atzar per trobar les habitacions, la roba, el menjar i la sortida del pis. El sol, marcit com un holograma tèrbol, va contra direcció. Els carrers són capgirats i les línies d'autobús segueixen rutes imprevisibles. Quan la Mary News aconsegueix arribar a la feina, troba el local transformat en un taller d'ortopèdia, on ningú no sap dir-li el parador de la seva secretària, del seu despatx, dels seus estris. Sotmès a la gravetat d'una concatenació sense cap lògica aparent, la Mary News va d'un lloc a l'altre durant la resta del dia. Una família estrangera s'ha instal·lat a l'àtic dels seus pares. L'equip d'un estudi de disseny treballa a l'adossada de la seva última incursió sentimental. Una agència de col·locació ha ocupat el dúplex del seu amic de tota la vida. Les rentadores i la resposta de planxar d'una bugaderia omplen les sales del seu restaurant preferit. Al vespre, tip de voltar, la Mary News torna a casa convençut que tot ha estat un daltabaix transitori del sistema. Sense saber per què, confia que la nit, sovint benigna, com una taula rasa, restituirà l'ordre perdut. Necessita descansar. Per demostrar-li que s'equivoca de lloc, un conserge, que no ha vist mai abans, l'acompanya fins a la porta del pis. La clau no entra al pany.

Doncs fins aquí aquestes dues històries de l'Eduard Márquez. Demà ho rematarem, ho reblarem, perquè demà és l'últim dia de la setmana, ja per nosaltres, que sí, ja no sé quin dia visc. Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, per tant, demà escoltarem l'últim conte i també li hem demanat el mateix a Eduard Márquez que ens expliqui una mica com ho fa, això de fer, o com ho feia, perquè ara fa temps que no fa relats, però com ho fa això de fer els contes, sempre que els autors que l'Anna Maria Ricard tria, els que són vius, perquè hi ha autors que triem que ja no hi són i són d'altres països, doncs sempre que són d'aquí i que hi són, estan vius, els hi demanem si ens volen explicar i habitualment doncs tothom ens diu que sí. I és una manera també de sentir-los la veu. Res, que arribem a les 2 de la matinada i ara la veu que sentirem és la dels nostres companys dels serveis informatius, perquè, com sempre, doncs arriben puntuals amb les notícies. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb converses interessants. Demà abordarem una qüestió de salut que no sempre sabem tractar. Ja escoltareu que tenim un metge molt interessant i alhora molt divertit, que explica les coses d'una manera molt didàctica, i altres continguts, els que oferiu vosaltres amb les vostres preguntes i les vostres respostes trucant al telèfon del directe o bé al WhatsApp de la nit dels ignorants. Així que us deixo amb els companys informatius, gràcies per ser-hi i fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units desmenteixen l'existència d'un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha assegurat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però la Casa Blanca diu que tot plegat són fabulacions de Teheran. Des del govern nord-americà neguen que hi hagi cap acord, tot i que no descarten que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. N'ha parlat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio.
2: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear. Can never have a
1: nuclear weapon. El president Donald Trump diu que no té pressa per arribar a un pacte amb l'Iran i que només hi donarà el vistiplau quan estigui segur que és